0: en una cultura, en una afició, en el que sigui, són friquis. És a dir, per exemple...
1: És com saber el que diu Sauron.
0: Correcte.
1: El que diu l'Anell Únic amb llengua
0: cosa,
1: oscura.
0: Una cosa és llegir-te El Senyor dels Anells,
1: sí,
0: i l'altra és llegir-te El Silmarillion, per dir alguna cosa. I l'altra és llegir moltes coses, i biografies de Tolkien, i parlar dels llibres amb amics, i tenir pòsters, i jocs, i l'Anell Únic penjat, i aquestes coses. Això ja és un friqui. Vale?
1: Sí. Jo m'he llegit El Silmarillion.
0: Sí, ho sé, ho sé. Estic, és una gradació. A partir de cert nivell d'immersió en una temàtica...
1: I els contes inconclusos.
0: Correcte. Però ara tampoc vulguis demostrar lo friqui que ets.
1: No, però vull dir que... No, pensava que ho fos tant.
0: No, no, són nivells. El que passa que, per exemple...
1: Mires molts vídeos del Senyor dels Anells.
0: Abans, ara fa temps que no, però, per exemple, ara he baixat una mica el consum, però he anat fent el seguiment de les obres del Camp Nou a YouTube. Això és de friki.
1: Sí.
0: Perdó, això és de puto friki, perquè s'acabarà i ja està. No arribaré més enllà. En canvi, un que va llegint i rellegint a Tolkien...
1: Home, queda la Sagrada Família i encara li queden 10 anys.
0: 10 anyets, però bueno, només han de fer la façana, igual.
1: Pots igual. Fer el seguiment també.
0: El seguiment serà amb els blocs de davant quan hagin d'anar a terra.
1: Ui, haurà, tot
2: això. Aquesta part serà divertida,
0: sí,
2: i quan intentin
0: divertit.
2: Penjar el Barceló, que ja té 70 anys per esculpir això,
0: yeah,
2: us asseguro que també serà divertit, yeah, perquè ell farà de tot això la seva última performance,
0: yeah, yeah, yeah. A mi m'agradava aquell elefant que va fotre del revés allà davant de la casa Ramona, però bueno, és igual. Total, però per exemple, la gent que li agrada la poesia i se'n sí. van a lectures poètiques o van a recitals o fins i tot reciten allà al mig i tot sí. plegat, o que fan performance poètica com aquella del tot, tu, tot, tothom.
1: Tot ara.
0: Vale. Aquesta gent no se'ls diu friquis.
1: No.
0: I ho són. Un tou.
1: Bueno, perquè potser ja passen un...
0: No, perquè són d'un àmbit determinat. Llavors, per exemple, si tu te'n vas allà a l'Arc de Triomf, a Passeig de Sant Joan, a la plaça
1: sí.
0: Tatuán,
1: uh-huh.
0: i tens Norma Còmics i Gigamés i sí. la botiga del friqui, el no sé què, allò és allò, la mansana dels friquis.
1: Sí.
0: Allà va gent fent cosplay i amb sí. orgull i tot plegat. Cap problema. Vale? El que passa és que tradicionalment en àmbits d'aquestes tribus urbanes, quan han sigut molt properes a, per exemple, jugadors de rol, tot aquest tipus, sempre se'ls associava a gent una mica encerrada en si mateixa, i sobretot quan eren homes, com no gaire...
2: amb poca habilitat.
0: Atractius per les dones o amb poca habilitat per acostar-s'hi, parlar i comunicar-s'hi. Fins ara dic lligar,
1: el
0: comunicar-s'hi.
1: El Jair Domínguez ho deia a Gordos que mengen ganxitos davant de l'ordinador.
0: També hi ha el típic Tirilles Granellut sí. que té la pell blanca perquè no surt de casa seva
1: sí, sí.
0: perquè llegeix còmics un darrere l'altre i menja ganxitos. I després hi ha allò
1: sempre,
0: de l'unanisme amb ganxitos, però sí. això ja és tot un altre recorregut que no entrarem. El mocador de les palles, totes
1: sí.
0: aquestes coses. Vale? Vale.
1: La polla taronja pels vale. risquetos...
0: Doncs, no necessàriament en aquest grup de gent o amb aquest tipus d'aficions, potser amb altres aficions, amb obsessions, per exemple, per els vídeos conspiranoics, les armes i tot plegat, hi ha una desviació d'una branca de tot aquest tipus de gent que de cop i volta creu que el que li passa creu que el que li passa és culpa del, no, és culpa dels demés, de la societat i tot
1: sí.
0: plegat, que les dones no s'acosten amb ells perquè elles estan en contra d'ells, diguéssim, i que ells són cèlibes involuntàriament. I quan arriben a aquest punt que tenen odi per la societat,
1: sí.
0: poden acabar pues, tirotejant un institut als Estats Units.
1: Ara. Però aquests eren els típics puteros d'abans.
0: Bueno, la qüestió... Vale, que s'atura. La qüestió, el celibat involuntari, els incels,
1: sí.
0: culpen a la societat de la seva situació.
1: Vale.
0: Tenen odi social
1: sí.
0: i a vegades la lien. Llavors... quan l'Alexis ha llegit en la llengua de Mordor la inscripció de l'Anell Únic, ja li ha anat a fer l'insult suprem.
1: Ja.
0: Li ha anat a dir incel.
1: Has barrejat coses una mica, eh?
0: Li ha anat a dir, tu no folles perquè no pots, perquè et saps aquest d'això, saps? Li ha anat a dir, però és un insult entre col·legues, diguéssim. Ara ja...
1: Però és falaç.
0: Totalment. Com quan tu m'insultes.
1: Vull dir, el concepte és falaç.
0: Clar.
1: ser libat involuntari.
0: Sí.
1: Vull dir, no.
0: Però que vivim en l'època dels terraplanistes i...
2: No, però vull dir, les fumigacions...
1: La paraula, sí. La paraula salivat ja vol dir que ho estàs fent voluntàriament. O sigui, és una contradicció.
0: Bueno, no crec que sigui una qüestió semàntica.
1: No, no, però vull dir que...
0: La, sí, ja... però... que no són cèlibes, són verges.
1: Sí, però ja, ja és t'entenc. Perquè no tenen habilitat social,
0: que passa
1: perquè
0: que és
1: no
0: una,
1: ho han treballat.
0: És una construcció per etiquetar-los. Són sí. Cèlibes, és a dir, no tenen relacions sexoafectives amb altres persones, però ho fan no perquè no vulguin, o sigui, tenen, estan en aquesta situació no perquè no vulguin,
1: mm-hmm.
0: sinó perquè no poden. I ells consideren que no poden perquè la societat els ho impedeix.
1: Ja, ja.
0: És una etiqueta.
1: Ai, que s'autoposen.
0: Mm. No són i ara per obrir el meló, quina hora és?
1: No.
0: Són incels.
1: No, però segons fondo... ells ho diuen ells mateixos, no?
3: No.
0: No.
1: No?
0: No, no crec que s'autoetiquetin com a incels.
1: Bueno, que, com a... però llavors per què diuen que el seu celibat és involuntari?
0: No, ells diuen que la seva situació és per culpa dels demés i per etiquetar-los, la sociologia, per dir-ho així, els hi diu incels.
4: No. Jo crec que no, eh?
0: Tu creus que no, eh?
4: No.
1: Que s'ho diuen ells mateixos.
0: Tu creus que no a qualsevol cosa que jo digui ara, no, també?
4: Incel sí. És un insult, directament.
0: Sí.
1: Però, sí, però perquè...
4: Té la connotació de ser celibat involuntari perquè és com per referir-se a això, no? Al final és una persona que és molt friqui, molt verge. Mm. Sí, el mateix que abans era un nerd. Doncs, se li pot dir incel,
0: té un
4: però...
0: punt més, eh?
4: Sí, té un punt més de... No folles ni amb broma, saps? Però...
1: Bueno, jo l'associo yeah. més a això.
0: Però...
1: Algú friqui de... Terraplanista, o... No?
0: Sí. Mira, el terme neix... I aquí som, eh? Neix el 1993.
1: Carai.
0: Encunyat... per, amb un cunyat de... No. Creat per una estudiant canadenca que es feia dir Alana, que va crear un lloc web que es deia Alana's Involuntary Celibate Project, ¿vale? Que era un espai de recolzament segur i inclusiu per persones de qualsevol gènere que patien aïllament social i dificultats per mantenir relacions. Va començar com una cosa de dir existiu, unim-nos.
1: Exacte.
0: I es va acabar girant la truita, diguéssim, no?
4: Però ara és un insult.
0: Sí, no, però diguéssim, als
1: si no
0: anys,
1: greus,
0: als anys 2000...
1: Si vols una mica més.
2: Bueno.
0: Als anys 2000 el concepte va ser adoptat per comunitats d'homes joves a plataformes, a fòrums americans com 4chan, rotllo al Forcotxes dels Estats Units. Vale?
4: Com el Cesc.
0: On van començar a fer-se... Van començar a passar de recolzament mutu a ressentiment.
1: Mutu.
0: Vale?
2: També mutu.
0: No, cap a la resta del món.
1: Està bé.
0: I en l'actualitat, que s'ha radicalitzat, el moviment s'ha convertit en una subcultura digital vinculada a la manosfera, o sigui, les comunitats virtuals antifeministes.
1: Aquests sí que són de dretes, eh?
0: S'antifeministes, i més no. Home. En què es normalitzen ideologies radicals com la de la Black Pill, la píldora negra, que sosté que l'èxit romàntic està predeterminat biològicament i que les dones només es fixen en l'atractiu físic. Per tant, jo no, sóc lleig, per tant, no tinc relacions emocionals ni sexoafectives per un determinisme, diguéssim, biològic, que no és culpa meva, vale?
1: Uh-huh.
0: I ara se van a joder. Saps?
1: Molt maco. Però sí que són de dretes, llavors.
0: Això de la dreta i l'esquerra, que sí, és un concepte que ve de la Revolució Francesa i que estem al 2026 i que és una mica líquid, vale?
1: Fatxes, doncs.
0: Quin és el partit de dreta liberal de centre de l'Estat espanyol?
1: El PSOE, no?
0: Pues ja està. Però ells com es diuen?
1: Partit Socialista Obrer Espanyol.
0: Pues ja està, què m'expliques de dretes i esquerres?
1: Ja. Passa que els obrers ara s'han tornat funcionaris, els obrers espanyols del PSOE.
0: Bueno, no sé, ara els obrers voten a Vox i Aliança. Vull dir que el món... Perquè no hi ha consciència de classe.
1: Sí que hi és, però clar, votant a...
0: Doncs no hi ha consciència d'opressió.
2: La classe equivocada.
0: O es culpa de l'opressió qui no toca. Són involuntari classe obrera.
1: Sí. On estàvem?
0: No ho sé.
1: Les tonteries, no?
0: Sí, ja estem de tonteries.
1: Volem dir alguna cosa més del papa?
2: No.
1: Perquè ell només l'ha calabat i jo no
2: jo
1: sé.
2: Jo sí, sí.
0: Jo he notat que el Segaler, o sigui, aquest matí he vingut amb Segalers cap aquí també i ha anat tot molt fi.
2: Sí, veus?
0: Perquè com que li han dit a la gent, si podeu, quedeu-vos a casa.
2: No fotis res.
0: Pues si ha baixat un 20% el trànsit, pues
2: ja està.
0: Anava tot bé.
1: A més, hi havia vaga.
0: Per tant, sobre penya.
2: Sí.
1: No sé si han tallat alguna cosa.
2: No. Vaga,
0: i les afectacions a la circulació a Barcelona pel que fa a la visita del Papa estan molt, molt localitzades.
2: Sí.
0: Simplement era de dir... Jo crec.
1: No, si va a la plaça de la catedral, vull dir, no afecta per res.
0: Bueno, no, i demà va a Montserrat, i després va al Raval, i després a la Sagrada Família, i avui he anat a la catedral, i després s'anava cap al meu barri, i a darrere el teu curro, i s'anava cap a Montjuïc.
2: Sí.
0: I per tant és aquesta diagonal del centre cap a Montjuïc, però jo crec, i és per pura deducció lògica, i puc estar equivocat, i no tinc formació per dir això, però que aquest acord per dir tothom que pugui teletreballar, que teletreball i tot plegat, és per una qüestió de seguretat. Si podien intentar baixar la mobilitat a Barcelona sense haver de fer més talls i més restriccions, i la penya ho feia de per si, és com quan plou. Quan plou, la gent agafa el cotxe.
1: I el turisme segur que ho ha agraït, també.
0: Segurament. Segurament hi hagi turisme de gent que ha vingut a veure el Papa, també.
2: Sí, amb molts autocars a l'entrada de Barna.
1: Bueno, al Vaticà passa. Que la gent no va veure la ciutat a la missa que toca. O...
0: Llavors hi havia aquest debat de sobre si l'Ajuntament s'havia de gastar diners per fer aquests anuncis de l'Ola i tot plegat i no sé quantos.
1: Bueno, quins anuncis?
0: Hi ha anuncis de televisió i de ràdio i cartellets per tot Barcelona donant la benvinguda al Papa.
2: Sí, sí, el metro.
0: Pagats per l'Ajuntament Socialista.
2: Sí, sí.
1: De veritat, eh?
0: I en canvi diuen que deia ahir el Collboni, perquè va fer un ban, que el desplegament de seguretat els ha costat una mica més que un partit normal del Barça. Però no ha tingut en compte la publicitat aquesta. Però també hi han dades que sé que s'han publicat, no les he llegides, però que diguéssim, la restauració i l'hostaleria estan molt contents amb la vinguda del Papa d'aquest parell de dies, perquè faran calaix.
1: Oh, sí?
0: Molt calaix.
1: A veure si és veritat.
2: La qüestió és si els contribuents que paguen els anuncis fan calaix o no amb això.
0: Yeah.
2: O bueno, han llançat els calés.
0: Teòricament. O ells ho veuen com si hi ha un Primavera Sound o si hi ha un no sé què. Si la gent ve i paga hotels i paga restauració, vol dir que paga impostos i paga taxes turístiques i això reverteix en l'Ajuntament. No? I si reverteix en l'Ajuntament, reverteix en les arques públiques pels serveis de tothom.
1: Ha sigut ara, no? El Primavera Sound també?
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: I què tal?
0: Ni puta idea, no m'interessa per res.
2: No?
0: No.
1: Diu ell que res. Tu hi has anat?
0: Tu dius que malament? Perquè va ploure?
5: Van cancel·lar un dia perquè va ploure.
0: Perquè va ploure el divendres, sí.
5: Llavors, van tindre que reembolsar tot el dia.
0: Sí.
5: Artistes, més o menys, fluixet. Hi havia noms bons, però pocs.
0: Ja. El que pensava que a l'abono ja val 300 i pico pavos.
5: Sí.
0: I el 60% de...
1: En 3 dies?
0: Sí. I el 60% de l'aforament és guiri.
2: Sí.
5: Sí.
0: Ja.
5: Són 130, 120... Al dia.
0: Sí, 300 i alguna cosa, l'abonament dels 3 dies. O sigui, no m'interessa per res. Per res, eh?
1: Jo el dia que hi vaig anar em va agradar.
0: No, però... sí, he anat diverses vegades a Primavera.
1: Fa temps.
0: Que no... A mi, quan... Ara no sé si es pot dir això. Quan més m'agradava el Primavera...
1: Sí.
0: Era quan...
1: Espera, pujar.
0: Quan des de Ràdio Caldes demanaves acreditació al Primavera, et donaven una entrada de dia, anaves el dia que tu volies, veies els 3 concerts que volies i quedaves al camp i et costava 0 euros. Això era fantàstic.
1: Jo el cop que vaig anar va ser amb una invitació també, que quan estudiava el sommelier, el segon curs, Coca-Cola donava invitacions, em sembla que em va donar 20, I els que podíem anar vam tenir tots entrada i vam fer un grupillo i vam anar tots.
0: No sé si des de Ràdio Caldes encara s'aconseguiria alguna acreditació al Primavera, ja. Qué no va. Crec, no? Ho has provat?
1: No, jo havia anat
0: i si,
1: concerts,
0: i si les donen les té el Monter, no?
1: Jo havia anat a molts concerts amb Ràdio Caldes.
0: Home, sí.
1: Havia vist Pantera, havia vist Societat Alcohòlica.
0: Però ara molaria... O sigui, ara Sepultura. El Primavera, el Sónar i su puta madre. I el, com es diu allò altre que fan? L'altre, el Primavera dels hippies.
1: El...
0: Ai, també hi he anat, no me'n recordo. Oblida els festivals de Barcelona. Ara és el festival de Vic i de Solsona, demanar acreditació des de Ràdio Caldes, que hi ha festivals tot el puto estiu per tot el puto
1: jo
0: país.
1: Jo m'estava pensant d'anar al Rockfest.
0: No sé què és.
2: El de Santaco.
1: El de Santaco.
0: Ah, i què fan?
1: Rock.
0: Ja, rock d'aquest que t'agrada a tu, no? Sí, no val Paul McCartney. No val Paul McCartney.
2: No.
1: No, crec que hi va, el més semblant crec que és Offspring.
0: Bueno.
1: No venen els Sex Pistols aquest any.
0: Home, aquí a l'Escaldàrium aquest any toca Matoll.
1: Ah, sí, és veritat. Ai. La setmana següent del Rockfest.
0: Sí, el dissabte, no?
1: Sí.
0: Ah, guai, anem a veure Matoll, que no els vaig veure... No els vaig veure en el concert del Cafè del Centre.
1: No era el Cafè del Centre, era el Centre Democràtic.
0: Bueno, però era baix o dalt?
1: A baix.
0: Pues era el Cafè del Centre.
1: Sí,
0: el Cafè del Centre?
1: Megadeth els vaig veure el 2013 i ja...
0: El Cafè del Centre?
1: Em va fer molta ràbia.
0: Megadeth, el Cafè del Centre?
1: No, el 2013 vaig...
0: Però t'agradaria o no?
1: Sí, Megadeth, sí. Però no em cau gaire bé el Dave Mustaine. T'explico la meva anècdota que vaig tenir amb el Dave Mustaine.
0: Un moment, tu tens putos romans putos?
2: Sí.
0: Vale.
1: Explico l'anècdota i ho fem?
0: Sí.
2: Va. Tu tens alguna cosa?
0: Una anècdota,
1: sí,
0: del Dave Mustaine.
1: Anècdota del Dave Mustaine. Vinga, us l'explico. Era el 2013, crec, tocaven Iron Maiden, que feia la gira de del Seven Son of a Seven Son, que és el, bueno, un dels grans discos de la història de Maiden, del 88. Feia la gira de
0: 88,
1: celebrant 25
0: anys. El Paul McCartney ha fet un número 1 aquesta, aquest mes.
1: Bueno, pues feia, el 2013 feia 25 anys d'aquest disco.
0: Són vells com ells sols.
1: Sí. Feia 25 anys d'aquest disco. I feien, no sé si era el Sonisphere o no sé quin... Però es feia tot allà al fòrum. I tocaven uns que es deien Ghost, que no em van agradar gaire. Iron Maiden i Megadeth i Anthrax. I després tot de grups. Tota la tarda tocaven grups i això. Van tocar primer els Maiden i després els Megadeth, no? I el 2013 era aquella època que l'independentisme pues, tenia certa efervescència, no, ja? I el... per acabar sempre toquen un tema que es diu Running Free, els Maiden, i el Bruce Dickinson, que aquí a Caldes li diem el Vaca, perquè hi ha una època que es va engreixar una mica, va dir...
0: Quan dius aquí Caldes, a què et refereixes? A les 3 o 4 persones que en parleu de tant.
1: Exacte. Vale. Doncs el que va dir quan presentava la cançó és Running free like you will be. Mm-hmm. I, vull dir, del rotllo de tocar... Sé on soc i vaig a fer una mica de...
0: Sí. Vosaltres com a país, diguéssim.
1: Tot i que és un puto anglès imperialista, el Bruce Dickinson, sí, però és igual.
0: Sí.
1: És un artista davant de tot.
0: Sí.
1: Saps? I vull dir... Poder no va parlar català, però va deixar anar una mica el... I al cap de res, d'un quart d'hora, surt el Dave Mustaine a l'escenari i diu «Buenas noches, Madrid».
2: Fina puta.
1: Vaig pensar, hòstia, tio...
0: Bé.
1: No fa tant que t'has deixat de drogar, podries saber on estàs, almenys.
0: Pues sí.
1: Pues això.
0: Pues molt bé.
1: No sé si anireu o no, perquè també val 200 euros l'abonament.
0: És que no, és que a mi m'agrada molt la música, però hòstia, prefereixo gastar-me en altres coses,
1: Bueno, no ho sé. Puto romans putos o què?
0: Sí.
2: Vinga, va, breument. Avui
1: us ha agradat l'anècdota de
0: Megadeth? Molt. Putos romans putos.
2: 200 pavos.
0: Has de tornar a pujar a la sintonia i baixar-me a mi. Ara sí.
2: Sí. Avui fugim de l'imperi romà.
6: No,
2: una mica, perquè si no sempre ens critiquen que els homes ens refugiem a l'imperi romà. Doncs pues les dones, queda-se.
0: Ah, mira, a veure. Mira.
2: A veus? Un altre incel.
1: Un altre incel, eh?
2: No, però no deixem Roma... I parlem una mica del papa,
1: home,
2: i dels emperadors. Però marxem cap al segle X ja.
1: Vale.
6: Una mica rei.
0: Una mica reinona el papa. Eh?
2: Sí. Avui parlarem de la pornocràcia.
0: Oh!
1: Bueno, tots ho són una mica, no? Els papes defensen una mica...
2: Ara quan acabem amb les preguntes retòriques...
1: Bueno, és igual.
0: Deixa'l dir, home.
1: Segle X.
2: Segle X. Ui, aproximadament 904-964. Bueno, hi ha gent sèria que li diu Saeculum Obscurum, però com sembla un conjur de Harry Potter, s'ha preferit dir-li la pornocràcia, que sí, ens entenem tots. Pornocràcia es refereix a terme científic dels govern de les prostitutes.
0: Oh.
1: No?
2: Govern de les prostitutes.
0: Les prostiputes.
2: Tot això és perquè hi ha una família que ostenta el poder a Roma i posa i treu papes. Però més que una família són dues dones.
1: Uh-huh.
2: Teodora i la seva filla Marozia. Sobretot Marozia, que bàsicament és amant, mare, àvia i besàvia de papes.
7: Collons,
1: sí. De diferents
2: papes.
1: Vale, sí. Vale.
2: Sí, sí, va començar la seva carrera als 15 anys.
1: Sí.
2: Quan es va fer amant del papa actual que hi havia.
1: Vale, vale.
2: I després...
1: No aquest.
2: No, un altre.
1: És un altre.
2: Però també es deia Lleó.
1: Ah?
2: Si en serveix.
1: Que anem pel 14, no?
2: Anem pel 14, doncs el número 6 i el número 7 no es van portar gaire bé.
0: Quin has dit?
1: 14.
0: Agafa un cagarro i esmorzar.
2: Va, ja faltava, ja faltava. Bé, en general, de tot el que... Bueno, penseu que són gairebé 60 anys, podíem parlar de molts papes d'aquesta època, però sobretot el que m'agradaria destacar, perquè sí que és l'escàndol, o el papa més escandalós, ja que la secció normalment anava d'escàndols.
1: Sí, clar.
2: El papa més escandalós de tota la pornocràcia, que ja és dit, és a dir, estaria al top 10 de coses escandaloses de Roma, és el papa Joan XII, que ja és net de la Marozia aquesta,
1: sí.
2: I un altre papa, després van posant i traient papes, però en realitat tots són família, que va ser elegit als 18 anys com a papa. Va. O sigui, no ens imaginem un senyor gran com ara, que l'escullen ja i tal.
1: No, era un adolescent.
2: Era un adolescent. I el van... Bueno, va aconseguir que l'acusessin bàsicament de tot el que el podien acusar en aquella època. Això és adulteri, incest, simonia, blasfèmia i convertir el Palau del Laterà en un bordell.
1: Bueno, no el van acusar d'assassinat.
2: No, encara no.
1: Ah.
2: Així que després el van ajudar a... Ai, el van.
1: Un papa blasfema de ser...
2: Hòstia, hòstia, això ja...
1: Me cago en Déu!
2: Sí, sí, després, sí. Altres vicis de les que els van acusar, però no era molt imputable, era caçar i jugar i apostar. També.
1: Bueno.
2: Ja, a veure, clar, al final arribes tu allà al Palau del Laterà amb 18 anys i què fas?
1: Ah.
0: Pues passar-t'ho bé.
2: Pues ja està.
1: Pues com un futbolista, com deia el Rubianes, dale dinero a un tonto y te sale el facha, ¿no? Pues lo mismo. Pues ja mismo.
0: No veig els futbolistes, però...
1: Sí, ho deia els futbolistes.
0: Ja, ja, ja.
2: Al cap d'un temps va decidir coronar un emperador germànic, Otó I, però al cap d'uns mesos el va trair. Això normalment és un mal negoci, perquè Otó va convocar ell un concili, a posar-me un exèrcit, i el va deposar per immoralitat.
0: Vaya,
2: cosa que també és la sortida fàcil.
1: Sí.
2: Anomena un antipapa, que és ja Lleó VIII.
1: Antipapa?
2: Sí, perquè està en contra del papa. Llavors, el papa i antipapa.
0: O sigui, com el Florentino Pérez i l'Enrique
2: sí,
0: Riquelme.
2: Sí, l'antiflorent.
1: Però el Florentino és el papa i el Riquelme, fins que no es mori, no serà el Florentino.
0: Ja, però és un antiflorentino.
2: Però aquí l'han deposat, sí. O sigui, l'exilien.
1: Vale.
2: I Lleó VIII en realitat era el notari de la cort papal. I també aquest Lleó, pues, tela, perquè era un senyor moralment molt, molt més elevat, però va passar tots els sagraments el mateix dia.
1: Ah?
2: Bàsicament, l'únic que no van fer va ser batejar-lo, perquè estava batejat.
1: I casar-lo.
2: Però, i casar-lo tampoc, ni li van donar l'extrema unció. Però diguéssim que el van al llarg d'un dia el van anomenant coses fins a arribar a cardenal.
1: Avui faràs la comunió,
2: sí,
1: i d'aquí un rato
2: seràs
1: cardenal. Seràs
2: cardenal. I, bueno, això es veu que no es pot fer.
1: I al final va ser papa, no?
2: Sí.
1: No, perquè diguem-ne que no et poden posar tota la teologia per un embut.
2: Exacte. Total, que això va donar munició al nostre deposat Joan XII,
1: sí,
2: per tornar. I a la que Otó va tornar a Alemanya, va tornar ell darrere, va fotre fora a Lleó VIII i s'hi va tornar a posar ell. Al final va aguantar més o menys amb aquesta corrupció extrema i fent una miqueta de malabars polítics fins al 964. Segons les cròniques, el van assassinar mentre cometia adulteri. Molt probablement pel marit que el va descobrir.
1: El que portava les banyes. Vaja.
0: Si el papa es pogués casar, la dona del papa,
1: sí,
0: què seria?
1: Sí.
0: La mama?
1: La mama.
0: Vale.
1: Mama.
2: Tal com va
1: seria
2: tot ara,
1: mama.
2: Seria la papessa.
1: La papessa, eh?
0: T'estan dient coses, eh, Roger? Te n'has enterat o no?
1: Diuen 3 minuts i papessa.
2: Són 3 minuts o papessa? 3
1: minuts o papessa, m'han dit.
0: 3 minuts, papessa, la coma.
1: Bé, la mama també m'agrada.
0: Vale.
2: Jo ja estic.
1: Fent així amb els dits.
2: Minuts i...
1: La mama, com si digués burrata, però fent així amb els dits.
0: Una recepta de pasta?
1: Sí.
0: Els espagueti Alfredo?
1: Alfredo?
0: Sí.
1: Mm-hmm. Però Possiblement... Alfredo vol dir freds?
0: No, no,
1: o...
0: del tal Alfredo.
1: Del tal Alfredo.
0: Se'ls va inventar Alfredo. Un tio que es deia Alfredo.
1: Vale.
0: T'imagines que et dic que se'ls va inventar un tio que es deia Fredo? No.
1: És el mateix.
0: No. Frodo?
1: Fred i Alfred Fredo. És el mateix.
0: Potser, possiblement...
1: Sí?
0: És la recepta de pasta més fàcil de la història.
1: Vale.
0: Accepta...
1: I ell l'està allargant?
2: Sí, sí.
1: I n'és
2: de 3 minuts.
0: No, és que estic... Vull omplir 3 minuts amb una recepta de pasta.
1: Sí.
0: Però no sé si n'hi ha de més senzilles. Perquè, clar, pots bullir uns espaguetis i fotre un raig d'oli i avall, no?
1: O fotre unes cullerades de pesto de pot.
0: Però no hi ha... Ja, però no. Però no hi ha recepta.
1: Pasta al pesto.
0: Llavors és l'espagueti Alfredo. Són molt famosos als Estats Units, però sí. Als Estats Units, perquè són gilipolles, els hi posen més coses. Els posen all i coses així. Però és molt, molt, molt fàcil. Tu et bulls uns papardelle d'aquests, o el que vulguis. Crec que són papardelle els que van per aquesta recepta.
1: Em sembla que t'han tret la mena.
0: No, no. Pues farà, no s'entrarà la recepta. I llavors agafes i fas. Perquè 100 grams de pasta i cardes 100 grams de mantega.
1: Sí.
0: I el que vulguis, però posa 150 grams de parmesà.
1: Sí.
0: Vale? Llavors, mentre et bull la pasta, fons la mantega a la paella, que deia la meva iaia, que era de Lleida, i quan està fosa la mantega, li tires el parmesà i ho remenes tot. Una miqueta de l'aigua de cocció i després treus la pasta i ho barreges. I ja està. Espagueti Alfredo. Gordo com el sol, boníssim.
2: Molt bé, ja tenim un altre capítol de cuina de supervivència.
0: Ja està. Cuina per solters.
2: Cuina per solters.
0: Com feia l'Isma Prados, antic cuiner del Canaletes.
1: Sí.
0: Quan queda?
1: No era cuiner, era cambrer, eh?
0: Ah, sí? No va començar allà a tocar plats i olla, cassoles?
1: Pot ser que tu comencis allà, però jo el recordo de cambrer.
0: Bueno, jo no el recordo.
1: Jo sí que el recordo.
2: Jo, per acabar, tinc un missatge institucional i no oficial a la consellera de Cultura del Gobierno de Aragón.
0: D'Aragón, eh?
2: Sí, ah. Si torna a fer una altra visita privada.
1: És algo així com Jodete.
0: T'ha tocat aguantar-la, eh?
2: No, no, jo no la conec.
0: Vale.
2: Sisplau, no porti unes sabates de xarol roses. Que no veu, que no sabem qui és. I ja està.
0: Bueno, ja estem o no?
1: Està bé.
0: Estem o no?
2: Hem acabat.
0: Has tirat la sintonia de marxar? Tira la sintonia de marxar, no?
1: Sí, sí, és igual, si tallaran...
0: Ara s'ha ofès i m'ha posat la pantalla entremig i no li veig a l'ojete de Mordor. Ara.
1: La setmana que ve no hi ha ràdio?
0: No, sí, però...
1: Sí.
0: I l'altre també, i ja està, no?
1: No, no, el 23.
2: Sant Joan, no?
1: No,
0: s'acaba, em sembla que s'acaba el 27, això.
1: Ah, pues el 23,
2: però el 23
1: no fem programa, no?
2: No vindrem.
0: El 23, que és la Revella, no fem programa.
1: Queda una setmana.
0: Queda un programa. Pues,
1: i ja està, i ja estem
2: la setmana que ve, no?
0: Sí, hòstia, queda un programa. Tu que volies saber quan quedava?
2: Sí, menys mal.
1: Hòstia, pues...
0: Un programa.
1: Ja, hauríem de buscar alguna cosa guapa, no?
0: De què vols dir, de whisky o de programa?
1: De whipi.
0: De whipi.
2: Ni whipi. Anem,
0: va. Bueno, ja us ho... La setmana que ve us sabreu.
2: Segurament.
0: Adiós.
2: Adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvingudes i benvinguts a Líders, l'espai on conversem amb persones que inspiren, transformen i deixen empremta a través de la seva manera de liderar i de relacionar-se amb el món. Soc la Núria Cortés i avui parlarem de confiança, de llegat i de relacions, perquè hi ha vincles que es construeixen al llarg d'una vida i que amb el temps també es converteixen en una manera de liderar. Sovint parlem de treball en equip, de talent i de confiança, però avui ho farem des d'una perspectiva molt especial, perquè les nostres convidades comparteixen molt més que un projecte professional. Comparteixen una història, comparteixen valors i comparteixen una relació que les acompanya des del primer dia de la seva vida. Avui ens acompanyen la Judit Sánchez i la Lluïsa Roig, mare i filla, dues dones, dues generacions i una mateixa voluntat de créixer, evolucionar i construir plegades. Amb elles parlarem de lideratge intergeneracional, de confiança i de reptes, aprenentatges i de què passa quan la vida personal i la professional es troben cada dia. Benvinguts i benvingudes, això és Líders. I ara sí, benvingudes. Abans de parlar de feina, m'agradaria parlar de vosaltres, Judit i Lluïsa. Qui és la Judit per la Lluïsa i qui és la Lluïsa per la Judit?
3: Bueno, primer de tot és la meva filla. Segon, una companya i un suport també, un recolzament en totes les àrees de la meva vida i potser també barra amiga ara que ja és gran, vull dir que pots parlar de moltíssimes coses amb total llibertat i amb total confiança, és el no em jutjaran, no? Llavors és això.
2: Sí, aquest espai, no?, on una pot ser una mateixa sense...
3: Sí, exacte. I això també per la feina és molt important. Quan ets emprenedora, penso que és importantíssim.
2: I tu, Judit?
4: Pues també. Per mi, el primer és ma mare i per mi un suport. O sigui, m'ha apoyat en totes les fases en què hem passat, ja des de petitona fins que ja vam començar en el món professional a treballar juntes, fins ara. O sigui, és una persona amb qui puc comptar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.
2: Sí, això és molt bonic. De fet, ara m'heu fet recordar que l'altre dia la meva filla, la Martina, em va dir: mama, és que amb tu puc ser lliure, no? Puc ser qui sóc. Clar, i això és fonamental perquè llavors tot passi.
4: Exacte.
2: Perquè de fet, en entorns de feina s'us veu tot sovint totes dues juntes.
4: Exacte.
2: No? Ara fa poquet que vam fer la convenció de BNI, a les que les tres pertanyem, no? També.
4: Sí.
2: També sempre juntes, sempre recolzant-nos, això és molt bonic de veure des de fora, també.
4: Sí, la veritat és que, bueno, compartim moltes etapes del món professional. Aquestes etapes han passat per l'empresa familiar, per BNI, o sigui, per moltíssims contextos en què m'és impossible contemplar-lo sense ella al meu cantó, no? Llavors ella és realment un pilar molt, molt fort, molt fort.
2: I és maco perquè, de fet, pel que jo conec, no, Judit i Lluïsa, ja veniu d'una història emprenedora, d'empresa familiar, no? Com és una mica aquest recorregut també de família? Perquè aquí se n'ha parlat molt a l'estudi de la relació família-empresa, que no és del tot senzill, que té coses molt bones, però que realment a vegades pues, té coses molt complexes, no? D'on ve el vostre projecte? D'on neix?
3: Bueno, l'empresa la vam generar el meu exmarit i jo, i a partir d'aquí doncs, es va fer una empresa bastant gran, i bueno, arrel de que arriba un moment en què tant la Judit com la meva altra filla bueno, es van fent grans, s'incorporen a l'empresa, i llavors el meu exmarit es va jubilar i Judit i jo vam agafar la decisió de continuar amb àrees. Aquella empresa era molt gran i tenia àrees, i jo em vaig quedar amb l'àrea del que era l'assessorament energètic i ella amb l'àrea del project manager. Ja portava en aquella època el que eren obres, els treballadors encarregats i tal, i la meva altra filla doncs s'ha decantat també per el món de l'emprenedoria, però el que és, ella és entrenadora personal. Li envio un petó.
2: I ara per una mica també explicar una mica els vostres projectes, explica'ns, Judit i Lluïsa, què és ser project manager, no? Perquè a vegades podem entendre que és dintre d'una empresa, però tu fas una cosa super concreta en un món també poc feminitzat en aquest moment, no? Que també és un tema que parlarem. I Lluïsa, també, què és ser assessor energètic, no? Perquè al final donem per fet nosaltres, que moltes vegades tothom ho entén, però què feu cada una? Quina és la vostra feina cada dia?
4: Clar, un project manager al final és una persona que gestiona una obra, vale? Una reforma, un projecte de rehabilitació, de construcció, al final, no? En 360 graus, no? O sigui, el meu objectiu a través de la meva feina que faig cada dia és arribar a un objectiu de costos, de temps i de qualitat. Llavors, durant tot el procés, fins i tot abans de que el procés s'estigui executant, quan ja s'està d'una manera gestionant, no? El que faig és fer uns mecanismes, uns processos perquè aquest projecte es vagi desenvolupant, que el client disfruti de la reforma.
5: Que no ja és difícil, eh?
4: Sí, que ja és difícil. Un projecte molt complicat. Llavors, el meu objectiu és que disfruti de la reforma i jo me n'ocupo de tot el que hagi de fer falta perquè aquest projecte es desenvolupi en terme de qualitat, de costos i de temps, sobretot, que són els tres indicadors que fan que una reforma es valori de manera òptima o es valori de manera pues, que s'ha de millorar. No?
5: Sí, que de fet diuen que fer una obra és un moment d'estrès supergran.
4: Sí.
5: No? Genera, és una de les situacions que genera més estrès per a una persona.
4: Sí.
5: Llavors, pel que jo entenc, Judit, és, tu ets la persona entre la que contracta, ets el filtre entre la persona que contracta i tots els industrials que van a darrere. No? Llavors, a través d'una persona, la gent pot, o sigui, simplement te contacta amb tu i tu t'encarregues de tota la resta.
4: Sí, jo per fer-ho entendre, perquè la gent del sector de la construcció fàcilment entén el meu paper, no? Però potser la

0: que t'orienta cap a quins proveïdors necessites, quins professionals són els més adequats per al tipus de boda que tu vols i tal, doncs és molt més fàcil. I si t'acompanya en tot aquest procés, doncs llavors s'assegura un èxit, no? Llavors jo comparo això, no? Un wedding planner organitza modes, jo organitzo reformes.
1: I és veritat que les dues coses generen un estrès bestial, sí. I que poden ser també causa de fricció també de parella, vull dir,
0: sí,
1: que són importants les dues funcions.
0: I tant. Molta gent que li explico el meu paper dintre d'una obra diu, ostres, diu, tant de bo t'hagués conegut fa uns anys quan vaig fer una reforma perquè va ser horrible, es va allargar moltíssim, em sortien imprevistos per tot arreu, o sigui, realment la meva figura és molt necessària. Llavors, la meva figura també s'orienta cap a dos tipus de clients, no? Sinó del client final que vol fer una reforma i no vol o no pot dedicar-hi aquest temps, vale? I després a professionals de la construcció que necessiten un suport. O sigui, amb tota l'experiència i tota la trajectòria que he tingut de l'empresa familiar dintre del sector de la construcció, m'he adonat que moltes empreses del sector de la construcció fàcilment, o perquè els projectes fàcilment poden durar pues, 6 mesos, un any i mig, no? Pues, ràpidament poden trobar aquest sostre de facturació, no? Llavors, amb la meva figura, sempre dic que sempre els ajudo a superar aquest sostre de facturació sense que això comporti costos, perquè al final jo sóc una figura freelance que entra en projectes concrets o de manera recurrent, doncs, amb hores fixes o així durant el mes. Llavors, bueno, és una figura molt interessant.
1: Bueno, ara tornarem a la teva posició, Judit. Anem a escoltar a la Lluïsa. Realment sembla que... Bueno, un assessor energètic. Què fa una assessora energètica?
2: Un assessor energètic, bueno, com el seu nom diu, assessora energèticament. Arrel d'una factura de llum i de gas, perquè fem llum i gas, doncs comença a fer un anàlisi exhaustiu dels hàbits d'aquella persona, de la potència que té contractada, de les tarifes, de... Si a més demanes més d'una factura, bueno, pots veure el recorregut que té amb la seva comercialitzadora actual i busquem la millor opció per aquella persona. També som especialistes en el que és autoconsum, perquè bueno, l'autoconsum varia molt, hi ha moltíssimes varietats i cada vegada que ens demanen un estudi d'autoconsum hem de començar a fer, bueno, a fer com estudis perquè canvia molt, cada comercialitzadora canvia molt. Llavors, arrel d'aquí, doncs, aconseguim quasi bé el 100% dels nostres clients, un estalvi que moltes vegades és important, almenys estem parlant del 20 o del 30%, vull dir que és un bon estalvi, i a partir d'aquí, doncs, estan a la nostra cartera de clients i nosaltres els cuidem. Què vol dir cuidar? Doncs, bueno, jo necessito una factura que no m'arriba, necessito que m'expliquis aquesta factura, te l'explico, o, bueno, he tingut una trucada d'aquestes sospitoses i no sé ben bé què m'estan dient, perquè moltes vegades espanten. A Lluïsa, digue'm què ets a fer o digue'm que ho tinc tot normal, jo els atenc amb moltíssima amabilitat i amb molt d'amor i, bueno, i així és com estem fidelitzant els nostres clients, que realment és el que ens interessa. I si en un cas hipotètic aquest client estigués correctament assessorat a on està, jo també li dic no facis res, ja estigues aquí i ho mirem si vols d'aquí un temps o no. Vull dir, sempre volem clients satisfets.
1: Clar, clients contents, no?
2: Sí.
1: Però és molt curiós que ara que... Mira que us conec, eh?
3: Sí.
1: I ara que us estic escoltant, penso, les dues teniu una funció realment una mica similar, no? Que és
3: sí.
1: Aquesta tensió, aquesta cura,
3: uh-huh.
1: I treure aquest estrès a la gent de...
3: Uh-huh.
1: Sí, és veritat, és que a més darrerament hi ha moltes
2: sí.
1: trucades, molts
2: sí.
1: missatges...
2: És una bogeria.
1: És molta bogeria, no?
2: Sí.
1: I llavors... està ben assessorat i està en bones mans. La veritat és que jo crec que cada vegada més que estem tan hiperestimulats per tot, tenir gent que et digui, no, tranquil·la, a mi estaràs bé, tant en un cantó com a l'altre, és molt important.
2: A la meva ponència de BNI, una de les slides, poso, coneixes el nom del teu assessor energètic? I penso que és una pregunta molt important perquè, bueno, que és important tenir el teu assessor energètic que t'orienti amb tot i que es pot estalviar molts diners encara que de vegades no ho sembli o no tinguem temps de mirar-nos bé les factures de la llum o del gas.
1: I escolta, quan arribarà això també en el món de l'aigua? Perquè aquesta és l'eterna pregunta, no?
2: Sí. Bueno, l'aigua jo ho veig complicat, allà complicat, ells estan tancats totalment i allà no entra ningú. Clar, aquí és arrel de que es va liberalitzar l'energia que van començar a entrar comercialitzadores. I aquí pots, bueno, pots escollir molt. Jo, a part d'escollir preu, que és la prioritat meva, també escolleixo servei. Que a mi les comercialitzadores em donin servei, que jo...

0: una trucada pugui resoldre el problema que té el meu client, evidentment.
1: I com a empresa també sou molt complementàries.
0: Sí, sí, sí, ens complementem, no? Totalment, sí, sí. Ella, quan de vegades s'ha posat en un edifici des del començament amb el provisional d'obres, vull dir, l'he gestionat jo, després amb totes les vivendes que surten per allà fins al definitiu per cada vivenda, vull gestionar jo. Sí, sí.
1: Clar, perquè Judit, podem parlar de pisos, podem parlar d'edificis, podem parlar de tot, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que jo també he caigut amb l'error, gràcies Lluïsa, perquè jo pensava, bueno, la reforma d'un pis, no? Però tu també pots reformar, o sigui, pots ser project manager d'una reforma d'un hotel, d'un edifici, del que sigui, no?
2: Sí, per exemple, fa uns mesos vaig fer la substitució d'una moqueta a un hotel a Barcelona, que potser pot semblar algo que no té importància, però bueno, la moqueta tenia un dibuix molt concret, vale? I els hotels ja se sap que el seu negoci es basa en complir molt un calendari. Per exemple, era superimportant complir unes feines de cara a una planta, a una segona planta. Llavors, bueno, faig reformes, o sigui, ajudo en qualsevol projecte de reforma, ja sigui integral, parcial o el que comentaves tu, de pisos, locals o edificis.
1: I hi ha una cosa que a mi m'encanta, no?, quan tinc dones com vosaltres a l'estudi, parlar del lideratge femení. Perquè, bueno, potser, Lluïsa, no sé si a tu també et passa, però a tu et deu passar molt, jo estic segura, Judit, no?
2: Sí.
1: Que en el teu sector que vingui una dona com tu i et digui per aquí i per allà, com es viu tot això en els vostres sectors?
2: Bueno, jo intento ser molt assertiva, no? I al final treballo molt amb persones, vale? I sobretot, pues, al món de l'obra, pues, ja se sap, no? Treballo amb molts homes, no? Llavors, bueno, allò que la primera trobada sempre es troben de, ostres, a veure per on em vindrà aquesta noia, no? Però jo al final sempre intento comunicar que jo estic allà per ajudar-los, perquè la meva feina ja no només perquè una obra, una reforma funcioni bé, ja no és aconseguir que el client estigui satisfet, estigui tranquil i estigui relaxat, sinó que els industrials també ho estiguin.
1: Això és molt
2: Llavors,
1: important.
2: Entro a una reforma i vull conèixer, vull saber quin és el punt feble de cadascun, quin és el punt fort, valorar la seva feina, perquè a més, com que vinc de l'empresa familiar de les instal·lacions, sóc una forta defensora dels oficis, de la crisi que s'està visquent en els oficis de la construcció, i bueno, els cuido molt. O sigui, jo per mi un paleta o per mi un pladurista o per mi un tècnic de clima són persones que necessiten molts anys per tenir tot el coneixement i tota la pràctica, i al final el que pot semblar pintar una paret no és algo que es faci senzill, d'una manera senzilla bé. Llavors, sempre defenc molt això i cuido molt dels meus industrials. Llavors, clar, a la meva feina ja no només procuro que el client estigui content, sinó que els industrials també. Alliberant aquesta tensió, aquesta pressió en una obra, i fins i tot gestionant el que són els pagaments, els cobraments, doncs perquè això dona tranquil·litat. O sigui, jo sé, com que vinc de l'empresa familiar, sé el que són les tensions de tresoreria, sé el que és que et paguin a 30 dies o et paguin a més, o sigui, sé els problemes que comporta. Llavors, sóc una figura que és el que m'agrada, no?, de la meva figura, que estic al mig de la situació i d'aquesta manera també puc resoldre o puc ajudar a que tots estiguin bé i tot fa que la reforma arribi a bon port, no? Llavors, és algo que m'agrada molt de la meva feina.
1: Sí, això és molt interessant i em feia recordar això de que antes de patrón he sido marinero, no? Quan una persona ve, no? Que tu has néixer amb la vostra empresa i coneix tot el que passa en el procés, ara ets capaç, no?, de dir, jo conec tot el que tu estàs passant i sóc capaç d'ajudar-te a totes les àrees. Això em sembla molt, molt, molt interessant. I una cosa, noteu salt generacional entre vosaltres? Hi ha hagut alguna vegada alguna cosa que digueu, ai, mira, aquí tenim un salt generacional i es nota. Hi ha alguna cosa que destacaríeu o sempre esteu molt alineades amb tot?
0: Bueno, potser és amb la tecnologia, no?, que jo em tinc que posar les piles. Bueno, de fet, és algo que m'agrada, no?, perquè m'obliga, per exemple, a BNI, no?, vull dir, t'obliga a saber fer un PowerPoint, a saber la IA, per exemple, ara, vull dir, a compartir fitxers amb un drive, vull dir, a fer coses que potser si no estés a BNI o si no estés fent coses no ho sabria, no? La tecnologia potser és el que...
1: El repte més gran, no?
0: Sí, sí, sí.
1: A tu també, Judit?
2: Sí, per mi també. O sigui, és algo que dintre del meu ofici, intento a veure en què em pot ajudar la tecnologia, no? Ara que està la intel·ligència artificial, per exemple, que està a l'ordre del dia, doncs sempre intento estar al dia de les eines que van sorgint, de com em poden ajudar la meva feina diàriament, com em poden ajudar a estalviar temps o a millorar aquesta gestió de l'obra del client, no? Fins i tot la seva experiència, no? Durant l'obra, pues perquè a més de tenir-me a mi, tinguin pues, no sé, un drive al núvol on puguin consultar sempre els seus plànols, puguin consultar, ostres, com era l'aixeta, que se la vull ensenyar al meu amic al sopar del dissabte, com era l'aixeta que vaig escollir per ensenyar-li, saps? Pues que puguin accedir a tota aquesta experiència de la reforma.
1: Sí, sí, perquè, mira, curiosament també, darrerament es parla molt de que precisament això que obríeu, no?, de la intel·ligència artificial, la tecnologia, i cada vegada més, per contra, que clar, ara ja no sé si és la nostra generació o és tothom, no? Cada vegada més busquem serveis més personalitzats, més d'atenció, més propers. No sé si vosaltres també heu viscut una mica un canvi amb tot això.
2: Sí, jo estic convençuda. O sigui, estem passant d'un temps on es buscava molt la quantitat de client a la qualitat. O sigui, jo ara crec, és com el que comentava ma mare, no?, fa un moment, que en la slide de BNI ella va posar, saps el nom del teu assessor energètic? Pues realment jo crec que molta gent em contracten a mi ja no perquè necessitin un project manager, sinó perquè necessiten que jo els ajudi, no? Perquè li agrada la meva manera de treballar, em coneixen, saben que hi fico passió, que hi fico ganes i que no m'importa dedicar-hi les hores que calgui perquè un projecte tiri endavant. O sigui, jo crec que és això, o sigui, canviem d'una quantitat a una qualitat d'atenció. I bueno, és el que amb ma mare sempre estem comunicant als nostres clients, ella des de la seva banda i jo des de la meva.
0: Bueno, jo penso que a tots ens agrada que ens tractin amb amabilitat, amb respecte, que ens cuidin. Vull dir, llavors jo tracto els meus clients, vull dir, com m'agradaria que tractessin a mi, res més. I hi ha molts clients, que sense venir a cuento m'envien un WhatsApp o em truquen i em diuen: Lluïsa, estic supercontent amb els preus i amb la teva gestió. Vull dir, de fet, he tingut clients importants que em diuen: no miro pas tant el preu, sinó que tu continuïs gestionant la cartera meva.
1: I d'aquí us deuen venir les vostres millors recomanacions, no?
0: Sí.
1: Perquè també, al final, una cosa és vendre i ja quan et recomanen ja és premi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí.
1: Algú parla de tu...
0: Sí, sí, sí. O t'arriben... A mi, per exemple, en BNI treballem amb referències, com bé sabeu, no? Llavors, a mi m'arriben de vegades clients que em contacten, que jo procuro sempre seguir el fil i saber a quin company li haig d'agrair, no? Però moltes vegades hi ha algun client que ho tinc posat a m'interrogant perquè no sé de on ha sortit. Vull dir, arriba un punt en què el boca a boca treballa de tal manera que és impossible seguir aquest fil. I llavors, bueno, penso que és molt interessant i per mi, a mi m'encanta.
1: Sí. I escoltar una mica parlant ja d'aquest binomi mare-filla, no?, i també que treballeu juntes, si haguéssiu de definir quina és més valenta de les dues? Quina és més echa pa'lante, com se sol dir? O més o menys deu a la part?
2: Jo crec que més o menys anem a la part,
0: sí,
2: jo crec.
0: Jo també diria això. Penso
2: crec que
0: som
2: bastant semblants.
0: Crec que no m'has de ser
1: autònom, has de ser. Sí, has de ser espavilaret.
0: Has de tenir un punt important de valentia.
1: En consciència.
0: Sí. No? Has de ser la força. Llavors penso que això ja és important. També penso que una persona autònoma, per mi és d'admirar, a part que jo ho he sigut sempre, penso que tens uns valors, una valentia i unes ganes de treballar de diferent manera, no? De ser tu qui decideix on vas i cap a on vas i el que fas. Penso que és importantíssim.
2: Sí.
0: Que ningú t'hagi demanat.
1: I escolta, i també m'agradaria saber la vostra opinió, perquè és una pregunta que també acostumo a fer tots els programes, que què penseu, que el líder neix o es fa? O sigui, l'emprenedor neix o es fa? Què en penseu? Perquè clar, és un temazo aquest, jo tampoc sabria, si me la fessin a mi aquesta pregunta, tampoc,
0: no, potser...
1: Perquè clar, vosaltres també, clar, vosaltres ja heu viscut empresa familiar, però
0: clar,
1: tu vas engegar-la, vull dir, sí. També venies llavors generacionalment?
0: No, jo vaig començar, però jo penso que hi ha una bona part que és la persona, no? La persona que ja li agrada, doncs, anar pel seu compte, que té aquest punt d'independència, però després, evidentment, la formació és molt important.
1: L'aprenentatge constant, no?
0: En el meu cas va ser molta pràctica, vam estar a l'empresa molts anys, i llavors allà aprens molt, inclús ara que estem les dues, com el que diu Judit, no? Continues aprenent o fent servir el que has après anys enrere, sí.
2: Clar, jo per mi, per exemple, és que al tenir l'empresa familiar, jo recordo, no?, des de petitona, jugant amb bombetes, amb cables, allà per al magatzem, corrents per al magatzem, no? Llavors, quan ja vaig començar a anar a l'institut o així, pues, lo típic, no? De tons pares a, vinga, pues, a treballar a l'empresa,
1: ai, sí,
2: no?
1: Jo també.
2: Llavors, una
1: els
2: mica...
1: Els estius eren horribles, no?
2: És com que no veus la teva vida professional d'una altra manera, no? Que no sigui emprendre i fer empresa, no? Llavors, per mi era com continuar el que em sortia de dins, realment.
0: Sí, clar. I... A casa també es parla a les converses es parla de l'empresa, cosa que de vegades genera discussions, però moltes vegades també genera molta unió. Des del meu punt de vista, una empresa familiar genera molta unió perquè tots vas...
1: Remeu, no? Remeu
0: a l'hora. Exacte, cap a una il·lusió comú. Penso que també és que uneix molt a les persones.
1: I si haguéssiu de parlar de valors, quins valors creieu que us defineixen?
2: La feina dura, la consistència, o sigui, el fet de quan un dia tens un dia dolent o et trobes amb un problema, no, tira endavant. O sigui, per mi, fins i tot amb l'empresa familiar, o sigui, hem tingut problemes, hem tingut dificultats i en el meu interior sempre hi havia aquesta empenta de dir cap endavant. O sigui, donava igual el que se'm posés al davant que endavant. Sí, sí.
1: Sí, perquè moltes vegades no queda més remei, però sí que és veritat que és una decisió. Uh-huh. No? A vegades la gent és que no queda més remei. Bueno, no ens traguem mèrit, no? És a dir, tu tens un problema al davant i tires milles i això també, no? És
0: jo
1: molt
0: penso que això és una qualitat dels autònoms, dels circumstants.
2: Sí.
0: Jo penso que sí, que és una qualitat de la que millor tots els autònoms, si anessis a mirar, penso que hi ha unes qualitats que penso que són comunes. I una d'elles, i molt important, penso que és la constància, el voler millorar cada dia, el superar-te... Sí.
1: La resiliència, no? Nosaltres vam tenir aquí a l'estudi l'Elisabet Bach, la banda de consultora econòmica, evidentment, és la presidenta de Pimec Autònoms, i vam parlar llargament, no, del món de l'autònom, i que realment aquesta resiliència que desenvolupem els autònoms...
0: Sí.
1: També sí que és bé que és una decisió, però és que és el que hi ha. Vull dir, avui torna a ser dilluns, avui tornem a aixecar negocis... I és molt, molt important. I quan teniu desavenences, primer, en teniu, no? A vegades, ja no tan personal, sinó potser a l'hora de gestionar alguna situació, com ho gestioneu tot això?
2: Bueno, jo penso que alguna en tenim, però penso que la solucionem... Ella i jo tenim l'avantatge de que ens assemblem molt. I a la feina, quan hem tingut pues, allò que estàs en una reunió o estàs en una dificultat, o sigui, hem tirat... Només mirar-nos ja sabem cap a on anem, ja sabem quina és l'alternativa que volem agafar, no? Llavors, penso que encara que potser hi ha hagut moments en què hi ha hagut algun de, ostres, que escollim A o B, no? Però sempre hem anat molt, molt en línia, crec.
0: Sí, ens assemblem bastant, llavors això facilita molt les coses. Vull dir, a la millor potser les friccions que pots tenir és després d'un dia que hagis tingut dies durs, que també...
1: Sí, no, i a vegades una mala contestació o el que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però bueno, també el fet de que sigui la teva filla o la seva mare també dius, bueno, pues, no passa res, no?
1: Clar,
0: al final no passa res.
1: Sí, sí. Jo una de les coses que també me n'adono que s'està perdent molt també la cultura aquesta de l'esforç, no? Dels que tant els catalans hauríem de fer, no? Bandera. Perquè jo també venia d'empresa familiar i jo, des de que acabava el col·le fins que començava, estava treballant.
2: Sí, sí.
1: No? I això també fa caràcter, perquè això també et fa... I en canvi ara la cosa canvia, no? Uh-huh. Jo també tinc una filla de 19 anys i evidentment, o sigui, no és res de... També potser jo també m'he anat a l'altre extrem. No sé vosaltres també com viviu això, si realment fa falta aquesta implicació al 100%, al 1000% a l'empresa. No sé si vosaltres també poseu límits personals o feu com fèiem nosaltres, que dissabtes, diumenges i dies de guardar també parlàvem de la feina.
0: No.
2: Jo, per mi, és important establir límits. O sigui, forma part de cuidar-me com a emprenedora, no? El fet d'establir unes hores de descans, perquè sent autònoma també això és complicat, no? A vegades, i més quan la teva feina t'apassiona i t'agrada molt. És molt fàcil que et passis 12, 14 hores, 16 hores treballant, no? I és a vegades que haig de dir, bueno, a tal hora plego, perquè és que si no estaria tot el dia treballant. Sí que és cert que potser els caps de setmana treballo en coses que m'agraden més de la meva feina i en guardo per als dia a dia, no? La feina més dura o que no és tan agraïda, no? Però intento ficar límits, horaris, límits de cuidar-me, de no ser, de que la feina, tot i que m'apassiona i m'agrada molt, no em defineixi, sinó que hi ha altres coses que em defineixin a mi. Com pot ser l'esport, com pot ser la música, com pot ser la natura, o sigui, totes aquestes coses. Intento cuidar-les molt perquè d'aquesta manera també cuido la meva dona empresària i la meva dona emprenedora. Penso que és super necessari.
1: Sí, una de les coses que recordo, una vegada et vaig dir, Judit, i aquest cap de setmana? No, Núria, jo cap de setmana cuido el meu descans. I vaig pensar, ole tu, és veritat. Però hi ha vegades quan la setmana no m'adona, no? Sí, i és veritat, i vaig pensar, és que és veritat, és que és cap de setmana, sí, vull dir, ja ho farem dilluns,
0: si
1: convé, no?
0: És important saber cuidar-te. Jo penso, jo sempre ho he fet, vull dir, he treballat molt.
2: Sí, segurament
0: molt,
2: en ve d'ella, també.
0: He treballat molt, però també sempre he tingut clar, per exemple, l'esport per mi ha sigut molt important, el desconnectar en certs moments, el sortir a sopar, anar de vacances, i penso que t'has de cuidar per després donar també el millor de tu mateix. Si no et cuides, no pots donar després, i penso que és molt important, tant com a persona com a empresària, eh?
1: Sí, com a persona.
0: De les dues maneres. I a ella sempre li dic també, sempre, a les dues filles meves.
1: Sí, bueno, de fet, si permeteu l'esment, la vostra filla es dedica especialment a l'esport, no?
0: Sí, també és emprenedora.
1: I també és emprenedora, vull dir que això és que us ve de família.
2: Sí, per mi l'esport, per exemple, és una cita més a l'agenda, o sigui, igual que organitzo les reunions o organitzo les visites d'obra, m'organitzo la meva sessió al gimnàs. I això, si passa alguna cosa, escolta, haig d'anar al gimnàs, perquè és que forma part de que jo després pugui funcionar bé i estigui al 100%. I és que, a part, la meva feina és molt absorbent, haig d'estar molt concentrada, o sigui, estic agafant diners i estic agafant somnis amb meus clients, que haig de cuidar molt, llavors, bueno...
1: Que bonic, estic agafant somnis, és que és molt bonic això,
2: clar, eh? Clar, haig d'estar al 100%, haig d'estar al 100%.
1: Molt bé. I escolta, i què heu après l'una de l'altra? Buf. Alguna cosa que vulgueu destacar? Què heu après?
0: Jo diria que la Judit és una persona molt, molt centrada, molt equilibrada.
1: Sí, amb el cap molt ben amoplat, no?
0: Sí. I jo potser... Jo de vegades sóc impulsiva, no? I ella de vegades m'ho ha dit, no? Perquè decidir-me alguna cosa jo ho faria ja, no?
1: Em sona, jo també jo sóc així.
0: Aniria ja per feina, no? I, bueno, d'ella hi ha après això, no? A la millor reflexionar una mica més o esperar-me o dir, bueno, sí, a ser una mica més equilibrada, a parar aquests impulsos.
1: Molt bé.
2: No, jo d'ella, jo crec que és que ha estat sempre tan present, com que hem compartit empresa, he treballat en l'empresa familiar, o sigui, ha estat tan present, jo crec que al final he arribat a on soc gràcies a ella, o sigui... Amb tot el que m'ha donat, quan m'ha tingut que fer una xerradeta, quan m'ha tingut que dir, escolta, Judit, o el que sigui, o sigui, tot ha fet que jo arribi al punt on estic, i la veritat és que no imagino, saps? Una altra manera, una altra alternativa, saps?
1: Hi ha una altra cosa que també m'agrada preguntar molt, que és que, dintre de les vostres àrees, evidentment, quin és el projecte que més us ha agradat o que més us ha marcat? O, saps, quin és aquell projecte que dius, mira, si de tot el que he fet hagués de destacar alguna cosa, quin seria? O per exemple, en el teu cas, Lluís, aquí has pogut ajudar més? O, no sé, què ens podeu explicar?
2: Jo crec que...
0: Ui. Una de les coses que m'entra més, perquè jo també sóc conscient de que sí, el meu al final són els diners que cobrem i tal, no? Al final és sempre la finalitat, no? Però si en el camí ajudo a gent, doncs em sento molt realitzada, no? Doncs moltes vegades em truca gent gran que veus que no s'enteren massa, doncs ajudar-les al 100% a fer,
1: sí,
0: encara que a mi
1: em
0: costi, doncs estar una bona estona tots explicant-los les coses. A mi això sincerament m'omple molt, més a més això que no pas que m'entri un gran projecte que dius uau, no? Però sí, a l'ajudar la gent, a aquestes persones que van perdudes amb la tecnologia moltes vegades, que ara me pide el PIN, el telèfon, que no sé què, no saben, ajudar-les, doncs m'omple molt.
1: Sí, el servei personalitzat que dèiem, no? També
0: sí,
1: per això hi ha banca, hi ha banca privada, no?, que nosaltres coneixem, que guanyen molt el terreny a la banca tradicional per això, perquè és que realment hi ha una persona que t'assessora amb tot el que has de fer, i cada vegada jo també, no sé si és que m'estic fent gran, però també cada vegada més aposto per aquest servei.
2: No, jo crec que estirarà cap aquí.
0: Jo penso que sí, que és necessari.
1: I tu, Judit, si haguessis de dir, mira, aquest projecte m'ha marcat molt per algun motiu...
2: Jo, mira, jo és que crec que tinc una cosa molt bona, i és que de cada projecte que faig, el faig únic. O sigui, jo crec que no podria escollir cap projecte. Fins i tot he fet coses que potser... O projectes que una altra persona diria, ostres, quin rotllo fer això, o el que sigui, o fer una altra reforma integral, no? Jo és que per mi... Cada projecte és únic, el client és únic, el projecte és únic, o sigui, per mi, cada projecte que començo és una il·lusió nova per fer les coses millor, per aprendre més, o sigui, la veritat és que no et sabria escollir-ne cap.
1: O, per exemple, o un projecte, el més gran que hagis pogut fer, no? I tu també, Lluïsa, quin és el projecte més gran que has fet?
2: Jo, per exemple, projectes he fet a Barcelona. He fet reforma de pisos, no? El típic pis al carrer Provença, allò d'una reforma
1: integral, no?
2: Exacte. Pues aquests projectes són molt agraïts perquè d'un pis que és fos, no? Perquè abans es feien els pisos amb moltes habitacions perquè hi vivia molta gent o hi havia el servei i tal, pues realment obres un pis i és un canvi brutal, no? I aquest tipus de projectes fan molta il·lusió.
1: Bueno, i també t'ha contractat interioristes de molt renom, sí. No? Estàs amb equips molt sòlids, no sé si podem esmentar
2: alguna. Sí, de constructores, interioristes, sí, treballo per empreses importants. Que...
1: És que he d'anar rascant perquè no us poseu purpurina, jo sempre dic a la gent, vull purpurina. Ja. Clar, jo sé coses que no les puc dir, però sé que estàs en l'equip de molta gent de molt renom que surt a premsa,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: I t'estàs acompanyant projectes molt
2: exacte.
1: Grans.
2: Sí.
1: Clar, i aquesta purpurina és la que necessitem, no?
2: Sí, treballo per interioristes que fan projectes importants per gent important i, bueno, i la veritat és que tampoc em sento la llibertat de dir nom,
1: clar.
2: Però sí, allò que bueno, tinc l'oportunitat de fer projectes molt xulos i la veritat és que sempre ho agraeixo molt. I, bueno, no m'oblido tampoc dels petits projectes, ja et dic. O sigui, per
1: sí, tot
2: mi,
1: és important,
2: tot
1: no?
2: És important i m'agrada molt.
1: I Lluïsa, i tu, quin és el projecte més gran o el client més gran, si es pot, sense noms, una mica que hagis pogut, amb el que hagis pogut treballar? Perquè, clar, tu dius que sí que és veritat que el petit ajudes molt, però en els grans, en els negocis, estalvies molt, que això per un empresari també és molt important.
0: Sí, clar, els grans el que miren realment són els números.
1: Sí.
0: A no ser que algun client també mira, que jo ho gestiono, també de grans, Vull dir, també per mi és molt important. Jo estic molt orgullosa especialment de... quan vam reprendre aquesta aventura la Judit i jo soles, vam agafar alguna comercialitzadora i l'he tractat jo tota l'estona a la cartera i tot, i ara és una cartera important i d'això estic molt orgullosa perquè, diguéssim, m'ho he currat jo sola, no? Els clients, bueno, estan supercontents, la cartera es van fent renovacions i jo estic especialment orgullosa d'això.
1: Molt bé. No, és que tots tenim històries grans, no?
0: Sí.
1: Perquè, clar, una assessora energètica no és que jo t'aporto la meva factura de casa, és que fas moltes coses, ajudes
0: sí,
1: a molta
0: sí,
1: gent
0: sí.
1: Des del més petit, no? Com deies, la persona gran que ajudes, com, bueno, com una comercialitzadora que li fas créixer la cartera.
0: Sí,
1: i això és molt a destacar.
0: Sí, sí. Home, el restaurant que tenim de client, vull dir, jo et puc dir que el 20% d'un restaurant amb la facturació que té al cap de l'any, si anualitzes això, són molts
1: clar,
0: diners.
1: Vull dir que al final també sou de molta ajuda per moltíssima gent, no? A tirar endavant. I sobretot...
0: O tenir l'habilitat també d'apretar a la comercialitzadora perquè beneficia el client, que jo això també ho faig, no? I també m'ha sortit bé moltes vegades. De vegades els han retornat diners, sí. A veure, no tothom, evidentment, però sí, amb segons quins clients, sí.
2: Llavors, sí, entre nosaltres sempre ho parlem, no?, de que volem treballar sempre la qualitat, no la quantitat,
0: sí.
2: Això, hi ha molts assessors, no?, energètics, o estem buscant sempre com el gruix, no?, i nosaltres sempre anem a buscar aquesta qualitat a aquest client perquè... tot i que costa més, no?, o comporta la mateixa feina que un client gran, potser, però realment la riquesa que t'aporta és molt més gran, llavors. Sempre ho diem, i allò que volem dedicar-hi.
1: Pues aquest tarannà no? Vostre, no?, una mica que us defineix, que potser a priori seria més ràpid anar a volum, no?, però tenim una mirada molt més estratègica.
2: Exacte, anem a llarg termini.
1: A mitjar termini, no?, que a vegades això quan es comença, doncs també pot costar una mica salvar això si no tens claredat cap a on aneu.
0: Sí, tenir una ètica també, tenir la prioritat d'energia verda, totes les nostres comercialitzadores són d'energia verda i 100% certificades. Hi ha clients que tenen negocis i em demanen el certificat anual i els hi fem sense
1: però això problema. És molt important.
0: Sí, és molt important.
1: Té, oi,
0: no, hi ha molta gent que diu que són verdes i després no t'ho fan i molt menys t'ho certifiquen, nosaltres sí.
1: Molt bé, molt interessant.
0: També és important.
1: I ara m'agradaria parlar una mica de lideratge femení, no? Què aportem les dones en el món de lideratge, segons vosaltres, no? Que aquesta mirada, penseu que tenim una mirada diferent a la dels homes? O sigui, ni millor ni pitjor, simplement aquí no, evidentment no és nosaltres o ells, Vull dir, no va d'això.
2: Yeah.
1: Simplement tenim una mirada diferent a l'hora de liderar projectes, a l'hora de tractar amb el client. Com ho viu vosaltres, això?
0: Jo penso que sí, que som nosaltres, pel fet de que la nostra biologia ens demana ser mares, o ens està en lo natural, o podem ser mares, penso que ja fa que tinguem una sensibilitat que molts homes, també hi ha homes que la tenen, però sí. Penso que en general, parlant en general, penso que això seria potser un punt que ens defineix a les dones.
1: Sí, potser més cooperatives, no? Jo si hagués de portar alguna cosa, sempre penso que nosaltres som una mica més cooperatives, poder ens perdem en el món de la competència, sí. Potser som menys competitives, però més cooperatives.
0: Sí.
1: I clar, no sé si el món on estem ara demana més una cosa que l'altra. No sé vosaltres què en penseu.
2: Bueno, jo crec que ambas parts tenen els seus punts forts i els seus punts febles i tots tenim que aportar, no? Llavors, jo, a mi m'agrada, no m'agrada tant parlar de sexes com de parlar de caràcters, no? Uh-huh. Llavors, perquè realment és el que diu ma mare, no? O sigui, hi ha moltes dones que tiren cap a aquesta banda més cuidadora, però també a vegades et trobes alguns homes que dius, ostres, saps? Que també té aquesta banda més sensible. Llavors, a mi sempre m'agrada parlar de caràcters, de personalitats, més que de sexes. Uh-huh. Sí, llavors, per això, també a vegades em xoca que la construcció costi tant que entri la dona, no? Perquè penso, ostres, si tenim molt que aportar a la construcció i realment tenim més que guanyar que no perquè perdre, no? I la veritat és que és algo que trobo molt a faltar, però cada vegada menys.
1: Cada vegada més, per això.
2: Sí.
0: Cada vegada hi ha la presència de la dona.
1: Està més normalitzada a tot arreu.
0: Sí, a tot arreu, sí.
2: Per exemple, fa poc m'he associat amb una empresa d'empresàries de la construcció, de dones a la construcció, i bueno, la veritat és que estan començant a treballar i treballar aquest punt, no?, de que se'ns vegi més a les obres, perquè realment és algo que podem aportar molt nosaltres, mm-hmm, com a dones. Sí.
1: Molt bé, i si vosaltres, per exemple, ara haguéssiu de donar, no sé, ja no un consell, sinó, bueno, si haguéssiu, ara ens està escoltant mares i filles, no? Mares i fills o pares així, que volen emprendre junts, què els hi diríeu? Perquè, clar, moltes vegades l'empresa familiar està una mica demonitzada, una mica per això, no? Perquè no... Però què sí que aporta?
2: Jo crec que es deixin, jo aconsellaria que es deixessin fluir, no? Moltes vegades ens empecinem, ens posem molt tossuts amb una manera de fer, amb una manera d'un camí i tal, i a vegades les coses interessants venen quan et deixes fluir i obres una mica la perspectiva. Jo miro enrere tota la carrera professional que hem tingut juntes amb ma mare i tal, i de veritat que és que jo potser, o nosaltres, estàvem entossides en anar cap a un camí, no? I havia de ser cap allà, i realment te n'adones que arribes a un punt tan diferent, però tan xulo, saps? Que dius, ostres, mai m'hagués imaginat que haguéssim arribat a aquest punt, no? I a vegades a aquest punt no hi arribes si no tens aquesta mentalitat oberta i de deixar-te fluir, no? Que a vegades...
1: Ens aferrem, no? Ens aferrem molt.
2: Sí, el deixar anar una mica i deixar-te fluir, perquè potser el que ve... és molt més guapo que el que tu tenies planificat, no? Mm. I amb les obres a vegades em passa, no? Que tu pots planificar molt, puc adelantar-me molt a les situacions perquè no passin incidències, perquè no sorgeixin imprevistos, perquè... però sempre en sorgeixen, no? I te n'adones que, ostres, a vegades fluint les coses van millor, no? O veus que les coses s'arreglen soles, no?
1: Sí, que una mica el tema de l'empresa familiar és que, clar, es viu molt, no?, amb molta intensitat i a vegades, sobretot a les petites, perdem una mica la perspectiva econòmica, no? I en lloc de deixar anar, estem allà enganxats, sí, enganxats, no? I això moltes vegades provoca friccions personals, no?, que després són insalvables.
2: Exacte, i complica, no? Complica les coses. I a vegades, quan deixes fluir, és quan hi tens confiança en tu i amb els que t'envolten en el teu equip, les coses es van desenredant, saps què vull dir?
1: Com us veuríeu plegades d'aquí 5 anys? Com, cap a on mireu?
0: Ui, jo tant pensaments a llarg plaç tampoc em faig gaires, soc més de curt plaç.
1: Parlem d'un any vista, per exemple. Quin seria el vostre proper repte?
0: El meu repte aconseguir, o sigui, el que he fet amb una certa comercialitzadora és continuar per aquest i agafar cada vegada més clients, continuar ajudant a la gent, o sigui, continuar una mica amb aquesta dinàmica que estem portant fins ara.
1: I per exemple, Lluïsa, tu tens, per exemple, visió de dir, mira, m'agradaria entrar en un determinat sector que ara no hi soc. Hi ha algun lloc on no hi siguis o realment et toques una mica de tot arreu?
0: Sí, clar, quan comences a... Clar, l'ideal de qualsevol assessor energètic és com més gran l'empresa, millor, això en teoria, no? Perquè també què passa quan una empresa és molt gran, que també hi ha molts buitres allà i al final jo tampoc treballo rebaixant preus ni si no compreu quan és just ens quedem aquí, si ve un altre i el rebaixa per aconseguir aquest client, doncs per ell.
1: Molt bé.
0: Llavors penso que el repte seria això, agafar cada vegada més
1: clients de més envergadura, potser,
0: de més envergadura, el que són tipus escoles, tipus... perquè clar, jo per la meva feina no cobro a èxit, no, diguéssim. Llavors, clar, vull dir, si el client gasta més, nosaltres cobrarem més, vull dir, no...
1: Clar, per això deies una mica, jo d'aquest client petit no cobro.
0: No.
1: Clar, vosaltres la vostra feina d'assessor energètic no es cobra el servei, cobreu arrel de la... que aconseguiu per la comercialitzadora, no?
0: Exacte. Llavors, clar, com més despesa té el client en quant a quilowatts anuals, doncs això és el que nosaltres cobrem. Llavors, un restaurant m'interessa molt més que un residencial, no? Encara que sempre diem que sí, sempre tenem a tothom
1: molt bé.
0: Igual.
1: I aquí entraria una mica també la figura de BNI, no? Què ha suposat també BNI per vosaltres en la vostra trajectòria?
2: Pues per mi BNI ha sigut com un màster empresarial, no? Realment. Ja fa 6 anys que estic a BNI i la veritat és que quan miro a la noia que va entrar a la primera reunió allà, que realment vaig entrar per l'empresa familiar, no? Per buscar projectes per l'empresa familiar... Pues la veritat és que el canvi ara ha sigut bestial, o sigui, i per mi BNI, jo sempre ho dic i sempre ho saps, que per mi BNI ha fet possible el meu canvi professional més arriscat, que va ser el canvi d'empresa familiar a jo autònoma, no? A fer els meus serveis dintre d'una empresa, a oferir-los i a fer-los de manera jo sola, no? O sigui, BNI ha tingut un paper bestial amb tu, Núria, que m'has ajudat molt, la Elisabet Bach també m'ha ajudat molt amb el programa Consolida't, la Anna Garcia, que em va donar el meu primer projecte en project management, o sigui, realment...
1: Anna Garcia, interiorista, diguem.
2: Interiorista, exacte.
1: Aprofitem-hi a la falca,
2: o sigui, no oblido aquestes persones que m'han ajudat moltíssim. L'Àxel Clement, que em va fer l'entrevista a BNI, o sigui, per mi... O sigui, són persones que han marcat la diferència.
1: No? Sí. Bueno, també m'agrada que introduïm el tema de BNI perquè, com sabeu, obrim BNI a Vallès Oriental i el primer grup l'obrim a Caldes,
2: genial.
1: No? Volem també que Caldes estigui allò en el mapa dels grups de BNI, no? Dels més d'11.500 que hi ha al món, i és molt important haver portat referents com vosaltres dintre l'organització per explicar què és tot això, no? I llavors també una mica, Lluïsa, el que dèiem, no? Aquests clients també dintre de BNI, diguéssim que es fan possibles, no? A través de connexions.
0: En el meu cas, sí. En el meu cas, jo necessito que la gent en referenci, amb tot el que està caient por ahí amb els assessors energètics, necessites anar de la mà o que quan a mi un client em truca o el truco jo, que sàpiga que sóc una persona de confiança i que li diré la veritat i que no li diré coses que no són. Per tant, BNI m'està ajudant i moltíssim. A nivell personal també t'ajuda moltíssim a parlar en públic, a desenvolupar eines que no tocaries, com he dit abans, vull dir, és a conèixer moltíssima gent que no t'ho acabes, realment és que no t'ho acabes.
1: Sí, és que fa poc vam coincidir en la convenció, no?
0: Sí, exacte.
1: Que va venir el subdirector nacional, el David Igea, a parlar aquí també.
0: Sí.
1: I és que jo em vaig fer un fart de connectar amb gent tot el dia. O sigui, era impossible fer passos sense connectar amb gent. Clar,
2: és que els límits els poses tu. O sigui, BNI, a més, és un sistema que permet molt créixer al teu ritme, no? O sigui, tu et vas desenvolupant, vas creixent, vas fent els mentoratges al principi, o sigui, vas fent... I et vas desenvolupant, vas creixent a mesura que el teu discurs, la teva estratègia empresarial també es va fent cada vegada més forta, més sòlida. BNI t'ajuda a tot aquest procés de creixement. No? Llavors arriba un moment que en BNI, al ser una xarxa mundial, és que el límit és el cel, no? O sigui, jo ara mateix també estic fent classes d'anglès a nivell de business, pues perquè els meus serveis són molt valorats per la gent de fora que vol fer projectes, vol venir a viure a Catalunya, vol fer negocis a Barcelona, a Catalunya. Llavors, realment en BNI et veus tot amb aquesta xarxa global, no?, que t'ajuda, llavors és molt bèstia, és molt gran.
1: Bueno, i anem a fer una menció també, digueu també quin grup sou, si voleu fer alguna menció, no sé, a algú, sentiu-vos lliures, perquè al final també totes tres som de tres grups diferents,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I al final estem aquí juntes i impulsant-nos les unes a les altres, i això també és molt important. Llavors, Lluïsa, tu de quin grup vens?
0: Jo vinc del grup de Sant Boi, d'Impulsa, i el meu director executiu és Toni Pereira, que estic molt agraïda amb ell. La veritat és que el tracte és immillorable.
1: Mm-hmm. I tu, Judit?
2: Jo vinc del grup BCC Exit, que és una regió diferent a ma mare, perquè no el coneguin BNI, doncs BNI és una xarxa internacional, no?, que a nivell local doncs hi ha diferents grups de regió i tal, no? Llavors, jo pertanyo a una regió, que és Barcelona Ciutat Centre, que el director executiu és en Pere Gibert, i ma mare doncs, a una altra regió. Llavors, a la meva regió tinc el meu grup propi, amb BCC Exit, que bueno, que ja estan els meus companys, que si m'estan escoltant, els saludo a tots.
1: Sí, els mencionarem també.
2: Exacte.
1: A tots. Perquè...
2: I bueno, que estem tots en la mateixa línia, creixent negocis, compartint referències, ajudant-nos entre tots, perquè el món de l'autònom, pues, com deia ma mare i hem dit nosaltres, és un món molt dur, i el fet de tenir una xarxa com és BNI al darrere, pues, et fa sentir superacompanyat. Bueno, a mi és una de les coses que em va enamorar més de BNI. El fet de que en qualsevol crisi, per exemple, amb la pandèmia, ens vam ajudar, o sigui, realment bestial.
1: Sí. Bueno, ja també, perquè les persones que ens escolten ho sàpiguen, no? Truques a algú de BNI, que és el que et pregunten?
2: De quin grup ets, no?
1: Com et puc ajudar?
0: En què et puc ajudar?
1: Primer, d'on ets? Sí, llavors ja ho decidirem.
2: Sí, però bueno, ja és una... El fet de ser de BNI, no? Jo, per exemple, com busco col·laboradors o necessito algun industrial o el que sigui, dic, escolta, que t'he vist el nostre cònec i així sé que fas això i mira, que et passaré aquesta informació perquè puguis valorar un projecte, no? Llavors, bueno, simplement pel fet que ell és de BNI i jo també, ja et posa en un nivell de compromís, no?, igualat, no?, de
1: sí, serietat. I a més que ens fem amics, perquè sí, clar, que ens veiem totes les setmanes, i això la gent no ho entén.
0: Sí. Al final arribes a generar una molt bona relació. També coneixes a gent amb especialitats superinteressants, vull dir, per exemple, a la convenció, quan et comences a moure una mica, o jo mateixa, a la meva regió, vull dir, tenim un grup molt gran i canvien d'especialitat i dius, ostres, tu, aquesta especialitat, que interessant que és.
1: Sí. L'altre dia a nosaltres ens entra un que eres especialista en oratòria de persuasió. Li vaig dir, ostres, tindràs molta feina.
0: Sí. Ha anat al lloc adequat.
1: Totalment. Escolta, abans, per anar acabant també el programa, teniu algun somni pendent? Ja pot ser empresarial o, ostres, doncs mira, a vegades també, perquè sí que és veritat que vosaltres veniu d'una empresa familiar amb molta estructura, no? Uh-huh. I que suposo que el salt també a ser d'alguna manera més lliure sense aquesta estructura també us permet somiar d'una altra manera, no? Hi ha alguna cosa que dius, mira, aquest seria el meu somni?
2: Home, a mi, per exemple, jo sempre dic, no?, que sóc una project manager que li agrada molt l'interiorisme, m'agrada molt la reforma i així, no? Llavors, per mi un somni seria fer en la mateixa línia, en la mateixa filosofia que gestiono les obres, que gestiono les col·laboracions amb els diferents clients o amb els diferents col·laboradors, crear una espècie pues, d'estudi cooperativa, alguna cosa així, m'agradaria molt. O sigui, un estudi d'interiorisme o d'arquitectura, m'agradaria molt de col·laborar gent... Que gent que treballés de manera similar a la meva.
1: Clar, trobar, sí, aquesta, no, com deia la Lluïsa en aquest sentit, només treballem amb comercialitzadores d'energia verda, no? Buscar aquest sentit que donés això.
2: Exacte.
1: Ah, però això està molt bé.
2: Sí.
1: Això per projectar
2: sí,
1: està...
2: Sí, exacte, m'agradaria i poder agafar projectes més grans o projectes més importants, no? Més
1: sí,
2: creatius.
1: I gent amb la mateixa filosofia
2: exacte.
1: Que tu, que és bàsic, eh? Quan coincideixes amb valors
0: bàsic,
1: i amb filosofia,
0: sí.
1: Diguéssim, les coses... poden anar d'una altra manera.
2: Exacte, que molt... creem entre tots aquesta experiència única, no?, amb el client.
1: Sí, I Lluïsa, i tu, tens algun de dir, escolta, jo, mira, al camp del Barça, no?, m'agradaria que fos
0: bueno,
1: client meu.
0: A mi també m'agradaria potser ampliar el que és la... Bueno, el que és els agents que tenim, no? Ara mateix estic jo sola i m'agradaria doncs, tenir
1: equip.
0: fer un equip de gent que treballessin igual que nosaltres.
2: Exacte. Sí, també és algo que ens agradaria.
0: Sí,
2: sempre ho parlem, d'ampliar una mica. Fer un creixement sostenible, no?, que sempre li diem.
1: Sí. Molt bé, molt bé. I ara per anar acabant, ara sí que m'agradaria que ara és el supermoment on necessitem... Us demanaria que li diguéssiu a la gent que ens escolta com us poden trobar, no? Telèfon de contacte, mail o xarxes, el que vosaltres vulgueu, o web, el que vosaltres vulgueu. Sí. I sobretot també que em féssiu el retorn de si hi ha alguna cosa que no us he preguntat, però oita, que ho volguéssiu dir.
0: Bueno, jo crec que
1: com us troben? Com us troben, Lluïsa, primer de tot?
0: Com ens troben? Doncs a l'Instagram, el meu Instagram és lilacbcn-energia.
2: Sí.
0: I allà doncs, bueno, anem penjant. De fet, s'encarrega més la Judit. Anem penjant doncs, slides com de, per assessorament i tal de...
1: Que me'n recordo el dia que em vas dir de Lila, que li vaig dir, però escolta, Judit, i això de què ve? Diu, no sé, sona bé, i vaig pensar, pues, també és un bon motiu.
0: Sí, va ser... Bueno, sí,
1: també és un bon motiu, és que hi parien, no tot té que tenir un sentit místic de la vida.
2: Exacte, sí, era algo tan... tan senzill, no? Com que el color lila és el meu color preferit i mira, em va fer gràcia, no? I nosaltres, bueno, a Instagram, a part del Instagram d'assessorament, tenem el de LilacBCN i després també ens poden trobar pues, al Google, al Lilac Instal·lacions i Reformes i al LinkedIn pues, em poden trobar a mi, a Judit Sánchez Roig. Llavors sempre em poden escriure i tal i bueno, i trobar projectes junts.
0: Sí, jo Lluïsa Roig i bueno, i tot això.
1: Molt bé.
0: Les xarxes socials són les mateixes realment.
1: Voleu dir alguna cosa per finalitzar? Si no ja hem
2: bueno, escoltat els nostres pirates. Agraïm molt a la Núria que m'hagi convidat a aquesta entrevista, que ens doni la possibilitat d'explicar-nos el que consisteix, els problemes, els reptes que té una empresa familiar i bueno, agrair-li molt
1: moltes
2: aquesta
1: gràcies.
2: Col·laboració.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Així que ara sí, avui hem compartit una conversa que va molt més enllà d'un projecte professional. Hem parlat de confiança, hem parlat de llegat i de valors. De dues generacions que han sabut trobar la manera de créixer plegades, aprendre d'una de l'altra i convertir una relació familiar en una fortalesa professional. Perquè darrere de qualsevol projecte, l'èxit ve de les persones. I darrere de les persones hi ha relacions que les impulsen, les sostenen i les fan créixer. Moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Lluïsa, per compartir amb nosaltres la vostra història, la vostra experiència i la vostra manera d'entendre la vida i la feina. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu cada setmana i que formeu part d'aquesta comunitat que continua creixent programa rere programa. I un agraïment molt especial al Ferran, als comandaments tècnics, per fer possible que aquest espai arribi cada setmana a les vostres llars, a les empreses i als projectes. Soc Núria Cortés, des de Ràdio Caldes, continuem construint una comunitat de líders perquè el networking ets tu, perquè les relacions correctes ho canvien tot i perquè el futur pertany a qui sap construir relacions. Fins la setmana vinent. Això és Líders.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, hola, hola, rellotge de Malta, gravant, gravant.
1: Bona tarda, benvinguts al rellotge de Malta, Ràdio Calde, Roger Riera.
0: Una merda així d'alta.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Què?
0: Pues res, un altre cop estem aquí. La setmana passada no hi vam ser, aquesta setmana sí.
1: Escolta.
0: Digue'm.
1: El teu jack dels auriculars està com que està, però que no està.
0: Ah, sí?
1: No ho sent res.
0: Ho estava sentint malament. Dic, què li passa a la cançó avui?
1: Alexis, bona tarda. Què?
2: Ho teniu davant.
0: Ja, però no, jo no he vist que
1: bona tarda,
0: estava a fondo.
3: Bones tardes.
1: Ara, bones tardes. Bona, ja està. Pues, bueno, pues fem un programa de ràdio, què? Espera, que estava mirant una cosa al mòbil.
0: Això és el volum?
1: Això és el volum.
0: Més alt. Hola, hola.
1: A la gent li és igual, ara, els teus problemes amb els auriculars?
0: No, el que passa que a mi no. Llavors, com que haig de fer el programa, doncs me'l posaré bé. Vols explicar alguna cosa? Hòstia, ara me l'ha pujat.
1: Hòstia, com distorsiones, nen.
0: Sí.
1: És com veu de carajillero, però sedosa. Sedosa.
0: Tu has...
1: Hòstia, un tècnic de so amb una taula.
0: A tu només et queda posar-te una coronilla, ara.
1: Ja. Yeah. Bueno,
0: no l'agafis,
1: pues no. Wea. Referència a viejuna.
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Saps? Vale.
0: Sí,
1: saps. Oh!
0: No, era més alpin, no?
1: No sé, era com cremó d'estómac. És que és molt baix aquest pal.
0: És que és molt baix aquest pal.
1: És que és molt baix aquest pal. Ara no em repeteixo.
0: No.
1: Què?
0: Res.
1: Ah. No m'he fet Movistar.
0: Què vols dir que t'has fet Movistar?
1: Que
0: tens la tele aquesta de pago?
1: Però que ara ho treu... O sigui, ara t'ho pots fer com si fos Netflix, sense tenir el telèfon ni l'internet a Movistar.
0: Ah.
1: Crec que en diuen Movistar Libre.
0: Libre?
1: Libre, sí.
0: I quan val això?
1: 44,95 al mes.
0: Ah, llançament.
1: Sí, amb anuncis.
0: Jo estic fins la polla.
1: Però bueno, m'ho he fet només perquè...
0: I alguna seria interessant?
1: Sí.
0: Quina?
1: Mucha gente debe morir.
0: Sí, té raó.
1: Que és de la comedianta, com es diu? Victoria... No sé què. Victoria Martín.
0: Mm-hmm.
1: I val molt la pena, eh?
0: Vale.
1: A tu t'agradarà molt, eh?
0: No, no sé si em faré el...
1: Ja te'l deixo jo tot, tu.
0: Vale.
1: Perquè te la miris. Tinc un mes.
0: Amb anuncis?
1: Sí. Però no gaire, eh?
0: No?
1: No.
0: El Netflix és insufrible.
1: Els anuncis del Netflix?
0: Sí, tio.
1: Hòstia, i ara...
0: Molt pesat.
1: I ara, això que fan al Netflix de casa, està a casa teva? Perquè, vull dir, te'n vas a un altre lloc i et diu... No, estàs en el hogar.
0: Sí, però jo tinc un avantatge molt fort amb això.
1: Que viviu tots junts?
0: No vivim tots junts, però vivim molt, molt a prop. I crec que cola bastant.
1: Ah, que diguéssim, tu i l'altre usuari podríeu compartir el wifi a banda i banda de carrer.
0: Exacte.
1: Ja, ja. No, però saps aquesta martingala?
0: Sí.
1: Ara la fa Disney, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo me'l vaig treure, em sembla.
1: Ja m'he trobat. No, jo em començaré a treure coses, ja. Saps?
0: I jo...
1: Perquè ja tinc... Ah, tinc...
0: Ho tens tot, no?
1: Netflix.
0: L'HBO...
1: Disney. HBO.
0: Ah, és que...
1: Orange. Ara que ve del telèfon, ho tinc Orange.
0: Sí.
1: Sky Showtime. Apple TV Plus. Movistar. I Filmin.
0: I Amazon, no?
1: I Filmin, i Amazon Prime, nou, i a part del mes aquest de Movistar...
0: I l'Spotify, no? També
1: no, l'Spotify no, perquè tinc Apple Music.
0: Ah, vale.
1: Però, i a més estic provant un mes de Mobi. Tinc 10 putes plataformes.
0: Clar, és que deus pagar 70 euros de plataformes.
1: I saps què faig?
0: Què?
1: Miro YouTube. Que pago, també.
0: No, és que no té sentit, això.
1: 11, perquè et pago YouTube.
0: No pots mirar tantes coses.
1: Quanta pasta és? Bueno, no ho sé.
0: No ho sé, però no et deus moure del sofà davant
1: no,
0: la tele.
1: No, sí, és que és els dos episodis abans d'anar a dormir i la pues, pel·li del cap de setmana.
0: Pues l'agafes quan el necessitis i ja està.
1: I a més, no, saps que hi ha una cosa que està molt bé des d'aquí, informació de servei públic, perquè no ho publiciten gaire, que el servei de biblioteques...
0: Sí.
1: Està adscrita a una plataforma audiovisual de pel·lícules i sèries gratuïta que hi pots entrar, ho has de demanar a través de la web, però o sigui, a través de la web de les biblioteques, què tinc aquí? Bueno, a través de la web de les biblioteques has de demanar que t'ho donin d'alta i després va amb el teu usuari i contrasenya del carnet de la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: I es diu eFilm Online.
0: eFilm Online.
1: Sí. I bueno, no és un catàleg molt gran, però és de gratis.
0: Ja. Yeah.
1: Saps? Merda, ara l'obro i la primera pel·li és de la Isabel Cuixet. Pues ja, toma, ja no m'interessa.
0: Jo he vist un parell de pel·lis de la Isabel Cuixet i una em va agradar.
1: Veus?
0: És la de la plataforma petrolera, no em recordo com es diu.
1: Com es digui, sí.
0: Però em va agradar, la vaig trobar, no sé, em va agradar.
1: Era jove.
0: Jo? No, ella. Isabel Coixet.
1: Ella, ah, va fer aquesta pel·li. Encara no estava amargada, saps? Què més? I què més? Ah, i aquest cap de setmana he vist... No sé, perquè estem aquí xerrant, però podries posar whisky mentrestant. Vols que tirem la sintonia del whisky?
0: Sí, poder sí.
1: Tira la sintonia del whisky.

0: Aquest cap de setmana he vist un documental que tenia pendent.
1: Sí.
0: Que feia temps que volia veure.
1: Sí.
0: Que es diu Flores para Antonio.
1: Pa Antonio Flores.
0: Sí. És un documental sobre l'Antonio Flores.
1: Sí, ja m'ho he imaginat. Flores para Antonio.
0: Fet per la seva filla.
1: Mm-hmm.
0: Perquè...
1: És cineasta, la seva filla.
0: És actriu.
1: Ah, sí, és la de...
0: Aquell, la de que té el nas, aquell de ganxo.
1: Sí. Sí, que li posen nom de ciutat.
0: Aquí.
1: No? Aquesta actriu.
0: En una pel·li que has vist tu?
1: No, en una sèrie, no?
0: No ho sé, no, és que no sé si he vist gaires coses d'ella.
1: Sí,
0: d'ella.
1: No. Hi ha... La famosa és la Tòquio, però ella té un nom de ciutat, també.
0: Qui? La famosa... La Tòquio... Ara m'estic perdent. La Tòquio, que és un personatge de la sèrie?
1: Un personatge de la sèrie aquesta.
0: I de què va la sèrie aquesta?
1: Ah, La Casa de Paper.
0: Ah, no he vist això. Alba Flores, es diu.
1: Alba Flores, sí. Però bueno, surt aquí i li posa un nom de personatge, però no em recordo quin és. Mm.
0: Doncs,
1: ai, ciutat.
0: Et diré dues coses d'aquest documental.
1: Digue'm. Digue'm-ho.
0: Aviam, com t'ho diria?
1: Ai, poden passar dues coses. Hi ha allò que se'n diu quan ets adolescent de matar al padre, diguem-ne.
0: No, al revés, perquè el pare ja es va matar sol.
1: Sí, sí. Però diguem-ne de trepitjar-lo i arrossegar-lo pel
0: no,
1: fang.
0: No, no, al revés.
1: I l'altre és posar-lo tant en l'aire que,
0: no,
1: que potser falseges una mica la realitat.
0: Tampoc, perquè hi ha una cosa que trobo que està molt bé d'aquest documental, que és que no amaguen en absolut la politoxicomania.
1: Mi papà era un nyonqui, no?
0: Bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament. Però no, que és bastant... És honest, és un documental honest, sí. És un documental despullat, sí. És un documental sincer,
1: sí.
0: És un documental que no pretén crear un mite o una narrativa sobre un personatge, diguéssim, famós, popular, un artista, i tal i qual, sinó que intenta explorar-lo des de la posició de la filla, amb la implicació de la família, amb personatges que l'han, diguéssim, no un autor que l'ha investigat, no, gent del seu entorn real, sí. Contemporanis,
1: sí.
0: Per tant, des d'un punt de vista històric té aquesta bastant interessant, perquè són testimonis directes i contemporanis, sí. I això està molt bé.
1: Però
0: són una panda de garrulos.
1: Ah, sí. Bueno.
0: Tots.
1: Sí.
0: Molt artistes i molt honestos i molt de debò, i gent molt de debò,
1: sí.
0: I la Lolita Flores i la Rosario Flores, sí. I la Lola Flores i el Sum Sum Corda, molt de debò,
1: sí.
0: Gent molt de debò i molt gens amagar lo brillant ni lo que no brilla. És una panda de garrulos tots,
1: bueno,
0: a la parra.
1: És el que tenen a vegades els artistes.
0: Bueno, els artistes.
1: Els futbolistes?
0: No, les persones, diguéssim. Les persones. Però vull dir que... Saps allò que diuen? Clar, no, intenta no conèixer els teus ídols perquè et decebran.
1: Et van decebre.
0: Clar,
1: són ídols teus?
0: No, clar.
1: Jo no t'he vist escoltant mai un...
0: No, però aquí vaig. Hi ha aquest component que es diu de no conegues els teus ídols perquè et decebran, que en el meu cas, cap d'aquell...
1: Jo crec que t'he vist cantar alguna cosa de la Lolita, eh?
0: De la Lolita?
1: Sí, te voy a hacer una casa en el aire o alguna merda
0: així. Ara has disparat així, a veure, sense mirar a veure què collons... No, però vull dir que jo no sóc gens fan, tampoc és com sembli malament ni res.
1: Sí, el Pescaïlla també?
0: També apareix... Bueno, apareix amb...
1: No, però vull dir, el Pescaïlla tampoc t'agrada? Aquest
0: sí,
1: és però... més d'aquí.
0: Sí, si t'anó de gràcia, però no és que m'agradi o no m'agradi, està molt bé, però no és el meu, diguéssim.
1: No és el teu, saps? No és el teu, eh?
0: Bueno, sí...
1: Però el Paret sí que t'agradava.
0: Sí, el Pescaïlla també. Si tu agafes el Pescaïlla, l'Ola Flores, tots els seus fills, les tietes, les nebodes, sí. Les cosines i el no sé què, potser el que més m'interessa és el Pescaïlla.
1: Uh-huh.
0: A mi.
1: Sí.
0: L'altre, pues, està bé, li reconeixes el valor que té i tots hem taralejat el gato a fer ui, ui, ui, el no sé què i...
1: Aquesta no la conec.
0: I xuru, xuru, xuxuru, de l'Antonio Flores, i,
1: uh-huh.
0: Però no és el meu, per tant, no hi ha ídol. Clar,
1: no,
0: llavors,
1: ídol.
0: Clar, tu et posaves a veure allò i els veies tant de debò,
1: sí.
0: Que quan portes una hora de documental dius, pues que... Vale, ja entenc,
1: Ja entenc.
0: O sigui, està molt bé perquè és cru, o sigui, és sí. Tal qual. Amb alguna flipada per allà al mig, però arriba un punt que dius que ja no m'interessa aquesta persona.
1: Yeah.
0: Però bueno, ja està. Vull dir que per si no, no cal, eh? Està bé, però no cal.
1: Ja el miraré.
0: Després he vist també l'última pel·li de
1: On l'has vist, el Flores per Antonio?
0: Ah, pues,
1: publicitat de plataformes.
0: Em sembla que estava a Movistar, em sembla.
1: Ai, el Movistar.
0: No, és que com que em vaig fer el Movistar per veure Mucha sí. gente debe morir, pues ja l'aprofites.
1: Em vas a pensar, pues Flores per Antonio.
0: Claro, perquè em sortia allà. Coses espanyoles, eh?
1: Sí.
0: Em fa molta ràbia quan l'HBO o el Netflix em comencen a oferir coses espanyoles que sí. no m'interessen gens pel simple fet de que administrativament estem a Espanya, saps?
1: Sí.
0: I em diuen, tu, això t'interessarà perquè és espanyol. Apela. A mi m'agrada si és bo o és dolent. No, yeah. no em posis pel·lis espanyola, la merda, les pel·lis espanyoles. Ah, yeah, yeah. Si vull veure les catalanes ja obriré el Filmincat. Saps el sí. Filmincat?
1: I et sortirà cirat.
0: Fàstic. Ja l'has vista, no?
1: No l'he vista.
0: Ah, però no la veu fer allà al cine?
1: Sí, però jo estava treballant i com que tu em vas recomanar ferventment que no la mirés...
0: Em vas fer cas?
1: Et vaig fer cas.
0: De res. Bueno, clar, no pots valorar...
1: No puc valorar.
0: Però què et va dir la gent de Cirat?
1: Quina gent?
0: La gent que va sortir del cine, la gent que organitzava el cine...
1: Hi va haver algú que va sortir abans.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És el que hagués hagut de fer jo quan la vaig veure al cinema.
1: Això no...
0: Com que havia pagat.
1: Però molta gent em va dir que aquesta pel·li no era per ell. Sí que yeah. la veritat és que tenim una mitjana d'edat que ve al cinema que potser...
0: Elevada, vols dir?
1: Sí, que depèn de quin cinema no li interessa o no entén.
0: Ja. Yeah.
1: Però Cirat, diguem-ne que hi ha poca gent que l'entengui.
0: No ho sé. Jo crec que l'entenc.
1: No, sí.
0: I tot i així penso que és una puta merda.
1: No, però vull dir... Me'n refereixo a això, que,
0: yeah.
1: que tu entens pots entendre la pel·lícula, però no entendre la raó per la que l'han feta.
0: No, sí, jo ho entenc tot. El meu

0: notes amb ell.
1: Pot ser. Ah. És que amb germans és complicat, eh?
2: Era abusador.
0: Sí, va sortir fa poc que una notícia de que un dels Cohen, no me recordo quin, va abusar d'una noia.
1: A veure, i... hermanos Cohen, abuso, haig de buscar, no?
0: No sé, algo así. I llavors no es junten ja.
1: No, se tiren pelusa.
2: Hermanos, hi havia aquells Cohen. Altres que un es va transformar en noia i l'altre el va seguir.
1: Ah, els Wachowski, els de Matrix.
2: Els de Matrix, aquests.
1: Sí. Bueno.
0: De cinema Caldes?
1: Sí. Sí, més o menys.
2: Més o menys, però sembla els Gaudí.
1: Bueno. Per què sí? No passeu un menor espanyol entre les fauces del rabino detenido en Estados Unidos? No sé.
2: ¿Rabino?
1: Acusen a Hayim Nissim Cohen de abuso sexual contra sus 9 hijos adoptivos. Bueno, no, estan barrejant molts Cohen aquí. Hermanos Cohen.
2: Joel Cohen, posa.
1: El anuncio denuncia de los... Ah, ja què sé. He vist l'última pel·li d'Ethan Cohen.
2: Sí.
1: És rara, perquè és del germà... Bueno, d'un Cohen.
2: Sí.
1: I a més s'acaba com que... té dues històries que sí. Van en paral·lel i es creuen. I s'acaba, de cop.
2: Bueno, això és el que tenen les pel·lícules que s'acaben.
1: Yeah. No, però vull dir que no resol.
2: No resol, eh?
1: No.
2: Això no m'agrada, les pel·lícules.
1: No resol.
2: És com aquella sèrie... Lost.
1: Ah, no he passat mai del pilot.
2: Perquè no resol, igualment.
1: Jo Lost...
2: Jo com si no hagués passat del pilot.
1: He intentat veure el pilot 3 vegades i m'he dormit les 3 vegades.
2: Pues no resol, eh? No la miris. No sé com... No me'n recordo, però ara fa pel·lis, de veritat, el senyor aquest.
1: Quin senyor?
2: El director, el que va escriure Lost.
1: No hi puta idea.
2: El senyor Lost. No recordo com es diu.
1: Vols que tu busqui l'IMDB? Tu tens compte de l'IMDB?
2: Cloverfield... No, com es diu? Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Crec que va fer aquesta pel·lícula.
1: Ah, la peli. Pensava que es deia així. Dic, collons,
2: no, va fer Lost.
1: Mm.
2: I això, que, bueno, això.
1: Yeah.
2: Que és com una pel·li de por.
1: Va de cine, aquest programa, ara, has vist?
2: És com una pel·li de por, però s'acaba amb extraterrestres. És una cosa rara.
1: Ah, bueno, com Indiana Jones. És o no?
2: Una d'elles, sí.
1: Sí, la última, no?
2: Sí.
1: La penúltima. Jo no he vist l'última, ja.
2: La última es torna a millorar.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Bueno. Sí?
2: Sí?
1: Sí. Estàs d'acord?
0: No.
1: Ah, ho preguntes.
0: Sí, no l'he vist.
1: I les altres sí?
0: Sí.
1: Ets fan?
0: Sí.
1: Ah.
2: A mi m'agrada...
1: I per què no vens amb barret? No ets tan fan.
0: De Galamunt.
1: Vale.
2: Jo
1: col·lecta.
2: Jo vaig estudiar fent l'escena dels ocells.
1: Vas estudiar què? Matemàtiques?
2: No, això. Ah. Vam fer l'escena dels ocells a classe.
1: Com es diu això, el foli, no?
2: Bueno, ens donaven la imatge i nosaltres hi posàvem el so, no?
1: I et fets en un estudi de so.
2: Tema. Clar, jo vaig fer cerca sobre aquella escena, no?
1: Sí.
2: No sé si recordes l'escena.
1: No.
2: És que em surt Anthony Hopkins. No, el James Bond, com es diu?
1: Harrison Ford.
2: No, l'altre.
1: Sean Connery.
2: Sean Connery.
1: El papa.
2: El papa.
1: Mm.
2: Estan el papa i el fill allà. Sí. Sean Connery i Harrison Ford. Sí. A la platja.
1: Vale.
2: Arriben d'unes dunes.
1: Ah, que si s'ha mort o no s'ha mort.
2: Bueno, arriben allà.
1: Sí.
2: I passa el que hauria de ser un Messerschmitt 110 o 109.
1: Un avió gros.
2: Un caça.
1: Un avió dolent.
2: Un caça xungo dels nazis.
1: Vale.
2: Que no ho és.
1: Dius nazis amb la zeta castellana, tu.
2: Sí.
1: Vale.
2: Uns nazis que sona més dolent encara.
1: Vale.
2: I... Bueno, tu mires la informació sobre l'avió i no ho és. És un avió de càrrega suís.
1: És igual, coses, detalles.
2: Detalles. Mm. I hi ha unes cabines a la platja. I,
1: ah, del paraigües.
2: I, sí, fa el susto aquell amb el paraigües.
1: Ja. Yeah.
2: I en aquella escena també es veuen uns pals de la llum que no hi haurien
1: coses,
2: de ser.
1: Coses.
2: Espanta les gabines... Van a l'avió i fan que s'estavelli.
1: Vale.
2: Aquesta escena és la que havia de posar això.
1: Vale.
2: Doncs resulta que no s'espanten prou amb els paraigües les gabines i les van haver de canviar per coloms.
1: Vaya, hombre.
2: Sí, llavors que hi ha un moment que es veuen els coloms.
1: Vale, o sigui que a la platja són gabines, però quan volen són coloms.
3: Hola,
2: tot i això, és la millor pel·lícula per mi d'Indiana Jones, la de... L'última cruzada, em sembla que es diu.
1: L'última creuada.
2: És que la vaig veure en castellà, jo.
1: Onter, si ens posem de costat...
2: La darrera creuada.
1: Vale, si ens posem de costat no, no ens veiem.
2: I llavors hi havia, no sé si miraves a Big Bang Theory, que feien una teoria.
1: Mira, Big Bang Theory m'ha passat com a Friends. No l'he mirat mai, sempre l'he vist, saps?
2: Has vist capítols, vale. Sí. Pues hi ha un capítol

0: que per mi és dels que més m'agrada, que hi ha una teoria que diu que Indiana Jones, a la primera, si no aparegués l'Indiana Jones, no passaria res. Perquè al final els nazis acaben fent el que volien. I, bueno, això.
1: Algú ha provat de muntar la pel·lícula traient-lo amb ell? Se sap, això?
0: No ho hem provat.
1: Estaria
0: no.
1: guai.
0: Però, bueno, no sé què dius tu de quina és la teva preferida, Indiana Jones?
1: Alexei?
2: És que l'última cruzada està molt bé.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: No sé. A mi m'agrada Dancer in the Dark.
0: Dancer in the Dark, t'agrada?
1: De Lars von Trier.
0: Però si és la pitjor que va fer.
1: Què dius, boig? Amb la Bjork allà donant-ho tot.
0: No, és millor Dogville.
1: Dancer... Però jo no he dit, un moment, jo no he dit que Dancer in the Dark sigui la millor pel·li del Lars von Trier.
0: Ah.
1: He dit que m'agrada Dancer in the Dark.
0: Però si és avorrida, com una...
1: No és avorrida.
0: Es posa allà a cantar.
1: Ai,
0: i...
1: sí.
0: I és cega.
1: Ho fa molt bé. Ho fa molt bé.
2: No era problema de whisky, això?
1: Sí.
2: Ah, vale.
0: Bjork.
1: Bjork o Bjork? Bjork Gudmundsdóttir, pone mi DNI, que no cabe.
0: Jo he vist pel·lis de Lars von Trier fins que es va posar loco de veritat, eh?
1: Lo de la Tita vas veure tu.
0: Sí, com és? No, Tites n'hi ha per tot arreu.
1: No.
0: L'obxungo d'aquesta... Anticrist. Xungo d'aquest és que hi ha una ablació de clítoris amb unes tisores.
1: Bueno, coses.
0: Una autoablació de clítoris amb unes tisores.
2: Bueno, que bonic.
0: Sí. Tot i que l'actriu m'agrada molt...
1: Morta el gos, morta la ràbia. La Gainsbourg.
0: La Gainsbourg, molt bona. I llavors va fer aquella pel·li, també de Lars von Trier, que és en dos parts, que es diu... Com es diu aquesta gent que no pot parar de fer sexe?
1: Nimfomaníac,
0: això.
1: És de la pel·lícula. Dancer in the Dark.
0: En dos parts. I també hi surt la Charlotte Gainsbourg.
1: Mi pròxima pel·lícula es va llamar Transatlàntic.
0: Transatlàntic.
1: Con Lars von Trier tarifamos.
0: Sí.
1: Tarifamos porque era cada dia un plátano, por lo menos.
0: Bueno, no és la meva preferida, Dancer in the Dark. Em va semblar molt avorrida.
1: La frase, cada dia un plátano, por lo menos,
0: sí,
1: m'agrada molt.
0: Sí.
1: És el que ha de quedar d'aquest programa.
0: Vale.
1: D'avui, vull dir.
0: Parlant de plàtano.
1: El què?
2: T'agrada molt menjar un plàtano.
1: No. Fes servir aquesta frase com a metàfora de cada dia teníem una baralla. Teníem un xungasso, un encontronasso i quatre crits.
0: No m'estranya.
1: Cada dia un plàtano, per lo menos. Perquè diu, con Lars von Trier tarifamos.
0: Tarifamos
1: porque era cada dia un plàtano, por lo menos. Ai.
0: De fet, eren del mateix país, no? Perquè és Islàndia i Dinamarca, no?
1: Ni idea. El d'allà dalt tot és el mateix, no?
0: Sí, són tots uns locos.
1: Sí, igual que la gent de...
0: Com es deia aquell que s'inventava les lletres, que era d'Islàndia?
1: Que s'inventava les lletres?
0: Sí, es va inventar un idioma per escriure les cançons.
1: Ah, pensava que parlaves al Tolkien, anava a dir anglès.
0: No. Un músic.
1: Un músic, eh?
0: Sí. Sigur Rós, no? Era?
1: Sigur Rós. No, però canten islandès, no?
0: No.
1: Perquè hi ha un disco que es diu Tak, que vol dir gràcies, no? Sigur Rós era. Sigur Rós, idioma inventado. Aviam, has vist que tu dius nazi amb zeta castellana, però jo al Google li demano en castellà, eh?
0: Sigur.
1: Que ara amb la IA parla català. Va, sí. Sigur Rós, idioma inventat. Bueno, abans també parlava, ja m'entens. Idioma inventat. Idioma inventat. Ara. No.
0: No?
1: Ah, sí. L'idioma inventat per la banda islandesa Sigur Rós s'anomena Bonlenska. També conegut en anglès com Hooplandic o llengua de l'esperança. Característiques principals. No té gramàtica, vocabulari ni significat literal. El cantant Jonsi l'utilitza com un instrument musical més. Però això ja ho havien fet aquí al Sisè i Companyia als anys 70.
0: Sí.
1: Hi ha un disc d'una banda accidental que es va fer només per aquest disc,
0: sí,
1: que es deien... la banda i el disc Música dispersa.
0: Sí, com el que fem nosaltres,
1: sí,
0: avui.
1: Música dispersa. Música dispersa, que diguéssim, les veus es fan servir com a instruments, però no verbalitzen cap paraula, fan sons. I és bastant friqui, és el mateix que això.
0: Sí.
1: Vaig a veure si hi ha alguna cosa a YouTube.
0: La vaig veure en directe, la Bjork, una vegada.
1: Bjork?
0: Sí.
1: Bjork?
0: Molt bé,
1: Bjork?
0: Eh?
1: I què?
0: No, jo esperava que sortís amb el camió a l'escenari, però no, hi havia... M'agrada molt aquella cançó, com es deia, aquella cançó... Army of Me... que sortia amb un camió i amb un gos al costat. Bueno, el gos potser m'ho invento.
1: Potser t'ho inventes.
0: Sortia conduint un camió enorme.
1: Yeah.
0: I que anava per un terreny com sí, si fos sí. lunar o sí. alguna cosa així.
1: Sí.
0: I començava així, a... Army, army...
1: Igual sí. que així. Ja, ja tinc set, joder. Busca, busca el YouTube, aquí pagueu l'esgai de tot, no?
0: Busca el YouTube. Army of me.
1: Sí, sí, no, busca música dispersa.
0: Música dispersa, no, home.
1: Sí, home, sí. Que...
0: Posem la Björk.
1: Ara, ara tinc, tinc interès.
0: Bueno, total, hi havia una escalinata que ocupava l'escenari, que pujava per un costat i baixava per l'altre,
1: sí.
0: i entre mig hi havia flors i, i violinistes.
1: Uh-huh.
0: Violes, no, violinistes. Molt bé, eh? Ho vaig passar molt bé.
1: Vale.
0: Amb els que anava...
1: Punxa'l.
0: Amb els que anava m'han dit, bueno, ens anem a veure el Cetangana, i els hi vaig dir, aneu a la merda.
1: Home.
0: I em vaig quedar veient la Björk.
1: Bueno, està bé. Molt millor que... Bueno, molt bé.
0: No, encara no havia tret el Diespo, el Cetangana.
1: Ja.
0: El que no toca
1: el madrileño.
0: Sí.
1: Bueno, però ell és un creador.
0: Sí.
1: Mira, música dispersa. Està molt bé aquest àlbum. 1970. Catalunya. Vull dir, que sigui horrós ni que sigui horrós.
0: Bé, jo només he dit el que era.
1: Tu creus que anirà bé amb aquest, disc, amb aquest whisky, aquest disco?
0: No gaire. Però no és català aquest whisky.
1: Bueno, ja el farem nosaltres, el whisky català. Aviam, vaig a veure el line-up. Música dispersa, 1970. A veure qui hi havia allà. Ara hem de començar a cantar, eh?
0: De moment ha acabat la cançó.
1: Ja està, amb la puta ia. Música dispersa fa un grup espanyol de folk psicodélico i rock progressivo.
0: Espanyol? No has dit que era català?
1: Sí, sí. Barcelona, 1970. Jaume Sis, Albert Batista i Carles Catxas Riera i Selene. D'aquí un rato cantaran. Bueno, quin, tu deixa-la de fondo. Quin whisky tenim avui?
0: Avui he portat un whisky.
1: Un whisky, eh?
0: Whisky americà.
1: Oi-te'l, oi-te'l, oi-te'l.
0: És una mica més Pau Riba que Jaume Sis, eh?
1: Bueno, és que... El uno está mudo y el otro... Ai, no.
0: No toca aquest xiste.
1: Que m'has tret, ara que vas veure The Army of Me.
0: No, ha posat la següent. Ah. Army of Me no comença com un
1: ara
0: western.
1: Ara està posant música pel whisky. Bueno, va, quin whisky has portat avui?
0: He portat un whisky americà que es diu Buffalo Trace.
1: Home, per favor.
0: Et sona?
1: No.
0: Et sona aquell del cavall, com es diu? El vam provar una vegada, que hi ha un cavall al tap.
1: Sí.
0: Pues és la mateixa casa. Aquest és el senzillet, diguem.
1: Molt bé.
0: Però dins dels whiskies americans és un bourbon que dius, bueno, ja està, comença a estar bé.
1: Ens el mirem, doncs?
0: Sí, ens el mirem.
1: Va. Color àmbar quasi, eh?
0: Àmbar quasi, però és un daurat sí, intens i...
1: Or vell.
0: Or vell amb aquests tons ataronjats que li donen, que mereix.
1: Molt lleugers per això, perquè clar, aquí el problema que tenim és que tenim una taula vermella.
0: Sí.
1: Clar, si anem contra aquí no envareja tant, però sí que comença a envarejar.
0: Sí, sí.
1: Vale. Brillant, untuós...
0: Sí.
1: Una mica tarbolesa o és la copa?
0: És la copa, segurament.
1: Sí, és la copa. Gens de tarbolesa. Gens de tarbolesa.
0: Sí.
1: Llàgrima...
0: Llàgrima, sí, és abundant. Mira, mira aquí com va això.
1: Això és música dispersa dels Estats Units. Això és... Oh, por un punyal de dòlars, mare de Déu. Saps què podríem fer? En comptes de... O sigui, el rellotge de Malta, portar un whisky i posar una pel·li.
0: Sí?
1: I comentar-la.
0: I relacionar el whisky amb la pel·li?
1: No.
0: Ah, vale.
1: Què? Amb un projector, aquí?
0: Anna, mira, però llavors què diem?
1: Comentem la pel·li.
0: Mentre es passa?
1: Claro.
0: Però no...
1: Home, les pel·lícules,
0: sí.
1: A cada pla...
0: Sí.
1: Tens coses per dir?
0: Sí, no, clar.
1: Ja només estem parlant de la cinematografia.
0: Oh, ja et veig. Para.
1: No, parar prohibit, perquè si no ens hi cabria. O sigui, tira una mica endavant, que ara follen.
0: Sí.
1: A falta de roncs, em baixeu el micro. És que aquesta ràdio de debò, eh?
0: Sí.
1: Mira, hi ha un noi dient coses allà.
0: Ja ho està fent les notícies.
1: Quina mata de cabell, has vist o no? Mata?
0: Sí, quina enveja.
1: Bueno, què? L'olorem?
0: Sí.
1: Va, doncs olora'l. Tu quina... Que això fa pinta de fer olor de dolç, eh?
0: Ah, sí, és un bourbon. A veure, què em pots dir dels whiskies americans?
1: Pues que són dolçots i fan olor de gra.
0: Quina és la gran diferència amb els whiskies...
1: Que no és malta de cibada.
0: Vale, aquesta és una?
1: És gra.
0: I que... Quin gra fan servir normalment?
1: El blat de moro.
0: El blat de moro, perfecte. I l'altra gran diferència?
1: Que el destilen mirant a la Meca.
0: No?
1: Mm.
0: No?
1: Que el destilen... recitant la Constitució americana.
0: No és una qüestió de destilat, és una qüestió d'envelliment. Pista.
1: Que l'envelleixen en barrils nous.
0: Correcte. Sí. Aquestes són les dues grans diferències.
1: Ja,
0: cosa que fa que pugi la intensitat,
1: mm-hmm,
0: i que tingui un caràcter molt dolç.
1: Ja. I té aquesta cosa del gra que és com, sí, una bola.
0: Bueno, és, sí, a mi se'm fa bola, però és més dolç. Tot i que aquest el trobo molt agradable...
1: Però només l'estem olorant, eh?
0: Sí.
1: Vale. Bueno, això... A més, els barrils de bourbon després es fan servir...
0: Per fer whisky de veritat.
1: En barrils que es diu ex-bourbon.
0: Ex-bourbon.
1: Que és una manera molt particular de dir-ho.
0: Exacte. I envelleixen molt poc temps, perquè de seguida... Em sembla que al mínim són 2 anys i els envelleixen fins a 4 o 5 anys. Perquè de seguida ja agafen molt sabor al... el bourbon.
1: I...
0: Bueno, després hi ha coses especials, no?
1: Però hi ha blend i no blend,
0: el
1: no?
0: El papi bon no sé què, o... Papi Van Winkle, o...
1: Això sona personatge de...
0: Busca-ho.
1: De Family Guy.
0: El papi Van... No sé quants anys té d'envelliment, però...
1: Excepcions.
0: Hi ha excepcions. Hi ha whiskies que...
1: Bourbon añejo, li haig de dir.
0: No, Papi Van Winkle o alguna cosa així es diu.
1: Papi Van Winkle, sí senyor. Bourbon per old fashion. Hosta, vol old fashion.
0: No és per old fashion, no. Aquest.
1: Però vull dir que al Google li ha posat Bourbon pa i m'ofereix Bourbon Papi Van Winkle.
0: Vale.
1: M'ofereix...
0: Però a mi el Bourbon... Papi Van Winkle...
1: Però m'ofereix Bourbon Papayo.
0: Papaya.
1: Que ara tinc més interès en Bourbon Papayo que en el Papa Van Winkle aquest.
0: Ai...
1: I bourbon per al fashion i bourbon papi. Què vols que cliqui?
0: Clica el Van Winkle.
1: Vale, però després anirem a mirar l'altre.
0: Aquest el pots clicar perquè no el veurem mai aquí.
1: ¿Por qué es tan caro el bourbon Van Winkle? Oferta limitada, demanda insaciable. Con una producción limitada de botellas al año, los coleccionistas y conocedores están dispuestos a pagar un precio elevado para conseguir una.
0: Una, sí.
1: Está una mica mal escrita.
0: Sí.
1: El lanzamiento anual de Papi Van Winkle es como una lotería y muchos aficionados hacen cola para tener la oportunidad de comprar una botella en las tiendas.
0: Pero, ¿quién? A mí no me interesa todo eso. ¿Cómo lo fan?
1: Ya. ¿Es Papi Van Winkle un auténtico bourbon? ¿Qué diferencia hay entre el bourbon y el whisky? Ya le respondo.
0: No.
1: ¿Qué tiene de especial Papi Van Winkle?
0: Ahora, dígame.
1: Además de su rica historia familiar,
0: sí, ¿eh?
1: Los whiskies Bourbon Van Winkle son especiales por otra razón importante.
0: Dígalo.
1: Su receta.
0: ¿Cómo va?
1: Todos los whiskies Bourbon Van Winkle se elaboran con maíz, trigo, cebada, en lugar de maíz, centeno y cebada.
0: Vale.
1: ¿Vols?
0: Es el blat, ¿eh?
1: Ay, mierda. Sí, espera't, que ahora, con que tengo el Private Relay... ¿Tiene usted la edad legal para consumir alcohol en su país de residencia? Sí. ¡Hostia! Ya enseñamos un puro enorme, mira.
0: Es la etiqueta.
1: Uita, enseñamos un puro enorme.
0: Es la etiqueta.
1: ¿Tú fumas puros? Van Winkle. Tararí, tarara, tarara, tras vender la destilería recientemente, además de su rica tal, primero la generación, la destilería... Eso no es igual, voy a saber del bourbon. No, ¿qué vols saber? ¿Cuántos años envejece el bourbon Van Winkle?
0: Sí, per exemple...
1: Bourbon, Papi Van Winkle, 23 anys.
0: 23 anys?
1: Mm.
0: Vale, llavors és...
1: O 20 anys o 15.
0: Bueno, deu ser el de 23 anys, el que val 1.300 euros.
1: Pues jo veig una ampolla aquí a 9.038 euros, però sí, després hi ha un altre 1.348,99. No. És el de 10 anys. El de 23 veig una ampolla aquí a 9.038 euros.
0: No és barat, tu.
1: No fa... Papi. No. Un Macallan Red Collection 78
0: anys... Ah, sí, això
1: anys,
0: és molt car.
1: 136.550 euros. Però si en tinc dues, no?
0: Tu tens el
1: dues Ambar, fotos.
0: No? Aquell que feien s'ensenyada.
1: Sí, sí. No, avui he comprat un tomatín 12 anys.
0: Ah, molt bé.
1: Mm.
0: Per tenir?
1: Per casa, sí.
0: Per casa.
1: Per casa, bueno, perquè els meus pares, clarament, no.
0: Per tenir-lo.
1: Sí, per com vaig anar.
0: Jo ara tinc massa whisky...
1: Això té solució.
3: Sí.
1: Això és fàcil.
0: Bueno, cada setmana em porto,
1: si,
0: però clar...
1: Si tu consideres que això és un problema, aquí estem per trobar solucions.
0: És un problema.
1: No et preocupis, perquè...
0: Sí, perquè me'n porten de noves i ja
1: mira,
0: no m'hi caben.
1: Quin dia és avui?
0: Avui és dimarts.
1: Dia què?
0: Dos.
1: De què?
0: De juny.
1: Queden 21 dies per la Revetlla de Sant Joan. Primera idea. Primera idea. Que, per cert, què faràs?
0: Per la Revetlla?
1: Sí. Menjar coca, no?
0: Menjar coca.
1: I encendre perro cagón.
0: Ai, sí, el perro cagón m'agrada molt.
1: Tu saps què és el perro cagón?
2: No.
1: Pues tot això que tens. Després t'ensenyaré un vídeo del Roger en general un perro cagón.
0: El perro cagón és...
1: I ho faré després perquè no ho puc fer per la ràdio.
0: És una pirotècnia innovadora en què encens el cul d'un gos a la metxa del cul d'un gos i es posa a cagar.
2: Fora gos.
1: Mm. Mm. Bueno, és un cartró, eh?
2: Ah, vale. Llavors sí.
0: Sí, és un dibuix en un cartró, l'incens la metja del cul i fa una cagarada.
2: Ah, ja sé quin és.
0: El perro cagón.
2: Sí, sí, sí, brava.
1: És que el nom és perfecte.
0: Sí. Sí.
2: Jo faig una festa el 23. Si ah, algú sí? vol fer una donació de whisky...
1: De whisky, ja. No, ja, ja. Un moment, on fas la festa?
2: A mi casa.
1: A mi casa.
2: Clar, piscina, billar, futbolín...
1: Vol el whisky?
0: Piscina, billar, futbol... Tu quina edat tens per tenir una casa així?
2: Jo? 18.
0: 18?
1: La pregunta no era
0: llavors
1: aquesta.
0: Llavors és casa dels teus pares, no?
1: Sí, clar. Yeah.
0: I se'n van de vacances i li destruiràs la vivenda, no?
2: No.
0: Quanta hi ha unes normes estrictes?
1: Quanta gent ha de venir a la festa?
2: Unes 24...
1: Li destrossaran la casa.
0: Sí. No.
1: 24 ganàpies...
0: Estàs entre... convidant a dos quarentons amb whisky,
1: no,
0: eh?
1: No. No ens està convidant. No, sí, vol el whisky. No ens vol
0: està convidant a portar-lo. Sí, no, clar, però...
2: Un banyet.
0: Un banyet.
1: Li pots demanar una motxilla, un d'aquests del passo, sí. I ens presentem a casa seva amb unes ampolles de whisky.
0: Sí.
1: Saps? I ho gravem.
0: No.
1: I busquem el telèfon dels seus pares.
0: Sí.
2: No, que no obrirà la casa.
1: No?
2: No, únicament al garatge.
1: Ah, i el, que té el lavabo.
2: Sí.
1: Perquè si no es pixaran a la piscina, saps? Si no, ja, vomiten a la piscina, que és el més probable.
2: Tinc
0: la gent?
2: El garatge amb
1: sí.
2: billar, futbolín i així.
1: Sí. I un lavabo.
2: No, i després tinc un
1: policlín,
2: per així dir-ho.
1: Un celler, nen.
2: Un celler,
0: sí.
2: Que té lavabo dins.
0: Escolta,
2: que està al costat de la piscina.
0: Escolta una cosa, la gent jove ja no és com érem nosaltres.
1: La gent rica, vols dir?
0: No, la gent jove.
1: Quina gent? No,
0: que abans sí que ens emborratxàvem fins a la mort i vomitàvem a les cases de...
1: Això tu, parla per tu.
0: Bueno, perquè tu has sigut... Vas néixer...
1: Jo vaig néixer amb 40 anys.
0: Tu vas néixer i ja tenies barba.
1: Jo quan vaig néixer ja havia deixat de beure.
0: Sí.
1: Jo vaig néixer amb 40 anys.
0: Vas néixer amb 40
1: anys. Jo sóc com el Benjamin Button, però al revés.
0: Vale. Però els que hem tingut adolescència, diguem-ne, pues això, pues acabàvem vomitant a...
1: Els que hem tingut adolescència.
0: Sí.
1: Del pal, jo sóc com el Michael Jackson, que sí. no va tenir infància.
0: No, però jo tinc episodis de la meva vida dels quals em puc avergonyir.
1: I alguns que no recordes.
0: I alguns que no recordo, i que si recordés m'avergonyarien també.
1: Ja, però no... Com es diu allò? Val més tenir... no em surt. Ressentiment que rancor, no. O sigui, penediment, no.
0: Bueno, jo dic allò de que me quiten lo bailao.
1: Sí, però hi ha una frase que no em surt, que està molt ben trobada, que és... que és com aquella de val més demanar perdó que permís.
0: Ah, sí.
1: Però que té val més
0: molt utilitzada aquesta la meva adolescència.
1: Val més arrepentir-te que no haver-ho fet, saps? Però no és aquesta la frase exactament.
0: Bueno.
1: Ja em vindrà.
0: Bueno, res, que ara beuen Red Bull i es posen mazaos el jovent, oi?
1: Bueno, aviam, dues coses. Aquest no està mazao i ens ha demanat whisky. Crec que no aplica tot.
0: No aplica, eh?
1: No aplica tot.
2: Com que no estic mazao?
1: Ha comparat... Això a la vida tot és relatiu, ja ho va dir Einstein. Comparat amb què, va dir.
0: Bueno.
1: 24 persones. Això és realment...
2: Quan expliques més?
1: Eh?
2: Una amiga més, el millor.
1: Entre 20 i 30 persones.
0: 24 persones de 18 anys. Depèn de si venen les noies, segurament.
1: No, però mira, el que m'ha fet sentir gran és que de tot el que ha dit, el que més mandra m'ha fet és 24 o 30 persones.
0: Adolescents, eh?
1: Bé, això és igual.
0: Ai, no.
1: Al bulto, saps? 30 persones. Uf, vaig a casa a veure Flores per Antonio.
0: Bueno, jo he vist whisky i una maca i allà tranquil·lament pues, fent unes copetes.
1: Amb 24...
2: Adolescents.
1: Amb 24 persones dient-se bro.
0: Ai,
1: els
0: veritat,
1: uns als altres.
0: Tirant bro.
1: Dient-se bro, que no sé
0: no,
1: què,
0: res.
1: Que si gira, que si por el cul... Que...
0: No, farem el que fem sempre, sí, que home. És tallar un carrer... i fer una
1: rodella. I dir que els joves no tenen puta idea de res.
0: Exacte.
2: Però que ara podeu portar el whisky igualment.
1: Bueno, de fet, a mi no m'incloguis que el whisky el té ell.
0: No, tu tens una ampolla de tomatín.
1: No, no, li he regalat a mon pare.
0: Ah, vale. On estàvem? Al nas.
1: Al nas, sí.
0: Va, som-hi, amb el nas.
1: Fa olor dolç. Té una, fa una olor dolça.
0: Quina olor dolça?
1: De bourbon. Què?
0: Bueno, que és típic del rur americà. El coco, les vainilles...
1: Les vainilles, més aviat.
0: Aquesta part de cedre...
1: Coco, coco, coco...
0: I és, eh? Està tot molt ben... integrat, eh? Per això et deia que és dels bons bourbons, diguem-ne així, d'un preu més o menys assequible. I el fan amb botella de litro.
1: Ampolla de litre.
0: Botella, també és correcte.
1: Botella,
0: eh?
1: Botella de litro.
0: Botella de litro.
1: Yeah. Per què hi ha una porta allà?
0: Cesc, no et dispersis més.
1: És una porta. Bueno, és cosa, està en construcció aquesta ràdio.
0: Sí.
1: És que poca cosa més, eh?
0: Poca cosa més. Bueno, i aquesta part de cedre...
1: Té olora.
0: Aquest fons...
1: Està olorant, eh, Monter? No t'enfadis. Olora, olora. No veguis, olora. Aviam si... Ara faig així perquè el Monter entengui que estàs olorant. Vale? Faig un gest...
2: Ja ho posarà després.
1: Vale. Ah, sí?
0: Ah, ja l'he provat. Brindem.
1: Però ja està.
0: Sí, no? Què més hi trobes?
2: Olora quasi.
0: No olora quasi.
2: O sigui...
1: Fa olor dolça?
2: Sí, molta.
1: Fa olor fusta? Fusta molla? Fa olor com a...
2: No, molta.
1: Vainilla? Coco?
2: Coco.
0: Llavors ell li troba el coco.
1: Bueno, jo... Vale.
2: A farmàcia em moriré una mica la meva.
1: Ah, sí, químics, alcohol... Aquest per les ferides, què tal?
0: Suposo que bé, porta ja. Alcohol. Ah, està a 46, jo crec que millor que un altre.
1: 46 graus?
0: Sí, ull. 46 o... No, si... 45, mira, ho poso aquí.
1: 46.
0: Si... Un litre o 45, aquí no hi ha un litre.
1: I dos litres són 90.
0: De fet, no sé si te'n recordes, quan vaig explicar els whiskies americans, ells no fan servir 45% en volum, ells fan servir, en aquest cas seria el 90 proof.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ve duplicat per dos.
1: I per què això?
0: Perquè
1: són americans.
0: Sí, ja són americans, hi ha una explicació en matemàtica.
1: Ah, ui, ui.
0: Però multipliquen els graus d'alcohol per dos, diguem-ne.
1: Això segur que ho van treure amb el Proyecto Manhattan.
0: No, és el proof.
1: Veus, Proyecto també ho dic en castellà. Estem colonitzats, eh?
0: Projecte.
1: Sí.
0: Proof. No, no sé si has vist les ampolles de Jack Daniels que posa 101 proof.
1: Les ampolles de Jack Daniels des de la meva adolescència i miro de no costar-m'hi gaire. No, és broma, és broma. No vaig ser jo el del Jack Daniels.
0: No, però l'etiqueta de Jack Daniels, que és molt famosa, que
1: sí,
0: se'n fan samarretes de...
1: i tot, sí.
0: Pues el 101 proof.
1: Per què no fem una samarreta al rellotge de Malta?
0: És l'alcohol. Quina feina.
1: No, però què hi posaríem en una samarreta al rellotge de Malta?
0: Un rellotge.
1: Ja. Yeah.
2: De Malta.
1: Sí, bueno, clar.
0: És avispat, eh?
1: Sí, sí, sí. No, era...
0: Era només per...
1: En l'obvietat està el camí directe, no?
0: Sí.
1: El Bill Murray.
0: Bill Murray?
1: Ara Bill Murray a Lost in Translation fent anuncis de Yamakasi. Yamazikikitaim.
2: No... Fes-ho tu. Fes-ho.
0: La gent és molt fan del Bill Murray i a mi no m'apassiona, eh?
1: Però, bueno, no, és perquè és una referència que ens va bé pel whisky que hem fet servir per un...
0: No, però vull dir que la gent diu, oh, el Bill Murray... I diuen pel·lícula... I a mi l'únic que m'agrada és el Caçafantasmes.
2: Tu no t'imagines el Cesc així ficat com a Los Interlitions?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però que està a tope de moix sempre.
1: Sí.
0: I no ho sé.
1: Però és que estic buscant que vam promocionar un rellotge de Malta outdoor...
0: Amb el Bill Murray.
1: Amb el Bill Murray, sí. Mira.
2: No és el Cesc?
1: Mira quin post d'Instagram de que fèiem un outdoor del rellotge de Malta.
0: A veure, ensenya-me.
1: Mira.
0: Sí.
1: Tampoc fem res a l'Instagram mai, eh?
0: No.
1: I fèiem coses xules,
0: però a l'Instagram no es fan coses, no?
1: Bueno, es publiquen fotos, coses, tal... Havíem fet coses xules a l'Instagram.
0: Sí.
1: Estic buscant quines i només faig que passar-les de llarg, però...
0: És que encara no... Si haguessin tingut mòbils a la meva adolescència sí que haguessin publicat coses xules. Teo prova la casalla.
1: Per exemple, Teo prova la casalla, que és un mem històric.
0: Sí.
1: Doncs el tenim a l'Instagram del rellotge de Malta, @rellotge de Malta. I, per exemple, el 7 de maig de 2019, fa dies, eh? Fa dies, eh?
0: El 19 era abans del Covid?
1: Sí.
0: Era un dia pre-Covid.
1: Vam fer una publicació,
0: sí,
1: posant de costat el doctor Craig de Cor Obert,
0: sí,
1: i el Higgins de Magnum, perquè els confoníem.
0: Ah, és veritat.
1: I un, el doctor Craig de Cor Obert, vale, es diu William Daniels, o es deia segurament, sí, perquè deu estar amb malves. I l'altre, el Higgins del Magnum, es deia John Hillerman.
0: Sí.
1: I podrien ser la mateixa persona si no estiguessin juntes,
0: sí,
1: però en realitat no.
0: No ho sé.
1: I en aquesta línia vam fer una publicació històrica,
0: sí. Ah, sí, amb el...
1: entre Nico McBrien de Iron Maiden
0: i la presidenta del Parlament, i la Núria de Gispert. Aquesta és boníssima.
1: Sí, sí, són germans.
0: Sí, Núria de Gispert, presidenta del Parlament, podria ser bateria d'Iron Maiden.
1: Total.
0: Sí.
1: Total. No, és que són...
0: Sembla que hagi boxejat i tot, la Núria de Gispert.
1: The resemblance is uncanny.
0: Sí.
1: Saps?
0: El provem ja o què?
1: Sí.
0: Bé, jo ja porto 3 o 4 globs i encara no hem brindat.
1: Ai, mira, i el 17 de setembre de 2019...
0: Ui, que pesat que estàs avui, eh?
1: Una sola vegada a l'Instagram, sí, vam anunciar el whisky de la setmana següent.
0: Ah, si vols el podem anunciar.
1: No. No vull perdre l'antiguitat.
0: Va bé, va bé.
1: Salut.
0: Salut.
1: Què fas aquí, sota? Ah. Cuidado, eh? Cuidado. On té... Bueno, bueno, per res.
0: Ja el pots provar, ja el pots provar. Bueno, molt agradable, eh? Per tenir 45 graus, té una entrada dolça, molt agradable. Té un bon picantó, però no és extremadament picantó. I així com tenia unes notes químiques i desagradables al nas...
1: Té una cosa de conyac.
0: Té una cosa de conyac. Mm. Tu sí que tens una cosa de cunyat.
1: No!
0: Què té del conyac?
1: El record.
0: El record de conyac.
1: La fusta.
0: Sí, potser bé. El conyac envellit amb barriques de bourbon, no?
1: Sí. Sí, sí. Ai, com sé les tecles, Roger. Està bé, està bé.
0: Està bé.
1: Està bé.
0: Hòstia, jo trobo que està molt bé. Per...
1: Home, aviam, domen, domen.
0: En vam provar un fa poc i era... Bueno, això que tenen... per exemple, el Jack Daniels, jo el trobo molt dolç, molt empalagós... I aquest passa bé, és més fresc, té aquesta part dolça.
1: El Jack Daniels només es pot veure de dues maneres.
0: Com?
1: Cop de xupito.
0: Sí.
1: Així, pam, i cap dintre, o amb Coca-Cola.
0: Encara més dolç, eh?
1: Sí.
0: Ai, jo el trobo molt empalagós.
1: Sí, sí. Però bueno.
0: No sé.
1: Però no se suma, és com...
0: Saps quin em va agradar molt de Jack Daniels?
1: Quin?
0: El Honey, te'n recordes?
1: Sí,
0: que sí. El Jack Daniels, sí. Honey?
1: Fan coses, aquestes marques grosses, que de tant en tant estan bé, perquè el JB...
0: Ui, allò ens hauria fet mal, eh?
1: El JB, com es diu? Hi havia un JB Añejo,
0: sí,
1: un JB Premium, no sé, sí, què, que estava bo.
0: Sí, sí.
1: L'altre JB, doncs, és el JB, saps?
0: Sí, sí.
1: Coses.
0: I hi ha un Jameson, també, que... Bueno, el Jameson a mi m'agrada, però n'hi ha un que és així, és una mica Premium, que també és...
1: El Jameson a mi m'agrada,
0: sí,
1: però perquè és ell, saps?
0: No, el Jameson t'agrada perquè és un estil irlandès, o sigui, és un whisky suau i agradable, que és el que buscaven amb els blends. Mm-hmm. A més, la graduació no es nota, vull dir, té 40 graus, però és un whisky agradable. Mm. Aromàticament no és una cosa que no se te'n vagi la flapa, vull dir que tampoc et fa pensar molt.
1: Ja.
0: Però
1: et diré una cosa.
0: I el tenir aquesta suavitat de la triple distil·lació, doncs el fa molt bevible en qualsevol situació.
1: Correcte.
0: En què no hagis de pensar.
1: És facilón.
0: És facilón.
1: Però, per exemple, si tu...
0: No és una merda com un Catxixarc o...
1: Però si tu em fessis un tast a cegues de whiskies irlandesos, segurament no t'identificaria a...
0: El Jameson,
1: però si em posessis un tast a cegues de 4 o 5 whiskies d'un bar qualsevol on hi hagués, sí, Jameson, sí, te l'identificaria.
0: Aquest és el Jameson.
1: Clar, llavors, què vol dir això? No és el meu whisky preferit.
0: No.
1: Ni de lluny.
0: No.
1: Però si vas a un lloc i dius... M'ha acabat de dinar...
0: Tenen Jameson, va, posar...
1: Clar. I a vegades hi ha whiskies molt millors...
0: Sí.
1: però dius, acabo de fer un menú de migdia, tampoc tinc ara ni el temps ni...
0: No em veuré un lagavulin.
1: Clar. No em veuré un Arbec Uibisti així ara perquè...
0: Jo no he trobat bars que tinguin Arbec Uibisti.
1: Per dir alguna
0: cosa. No n'he trobat cap, eh? Ni un.
1: Però per dir-te una cosa potent, amb personalitat, no sé què. I en canvi, del que hi ha, doncs és aquest whisky irlandès Facilon que t'identifica ràpid, que passa bé, que... Bueno, doncs jo. I a sobre és catòlic.
0: És catòlic, sí. Pocs llocs he anat que tinguin whiskies fumats, eh?
1: Ja hem dit moltes vegades en aquest programa que un lloc de Caldes on hi ha bon whisky és el Totot.
0: Ah, sí, és veritat.
1: A part del Cafè del Centre, sí, sí, que té una carta de whiskies directament.
0: No, però el Totot en tenen més, jo diria.
1: Bueno, però tenen unes referències que més o menys sempre hi són, més o menys.
0: Té algun whisky japonès xulo, té whiskies fumats també interessants. Sí, sí, té una bona carta.
1: No crec que tingui molta sortida, tampoc.
0: No ho sé, l'hauríem de preguntar.
1: L'hauríem de preguntar. Però vull dir que jo sempre les veig allà, no veig que baix, tampoc hi veig gaire, però...
0: Bueno, però es pot tenir estoc, d'ampolles?
1: Sí, home, sí, ja ho sé, però em refereixo...
2: I si s'obren?
1: L'Alexis fa una festa del dia 24. Dona el teu Instagram, és el teu moment.
2: No.
0: Que és molt jove, encara.
1: No, ja és legal.
0: Sí, però... Els padrastres els agraden molt als nens de 18 anys.
2: Com?
0: Que li començaran a escriure missatges per privat gent de 50 anys i...
1: Bueno, pues, perquè el tens públic o... Privat. Pues
0: ja està.
1: Si els fan sol·licituds, si t'envien fotopolles a l'Instagram, truca al 112.
0: Al 112,
1: Abans he dit que el que havia de quedar d'aquest programa és que m'agrada molt la frase cada dia un plàtano por lo menos, però a punt d'acabar el programa d'avui crec que la millor frase és si t'envien fotopolles per Instagram, truca al 112. Ja està.
2: Millor trucar al Cafè del Centre.
1: Servei, o trucar al Cafè del Centre.
0: Segurament direm truca al 112.
1: Sí. Però això passa quan truca... M'ha passat últimament, sí, que he hagut de trucar als Mossos per una cosa i m'han dit has de trucar al 112, llavors he trucat al 112 i el 112 m'han dit et passo amb els Mossos. I he pensat, tanta tonteria, saps? Sí. Que donin d'alta ells el cas, saps?
2: Això et passa per mandar fotopolles.
1: No, va ser per atropellar un senglar. No veig la relació, però...
0: Però hi ha l'emergència, has de trucar al 112.
1: Sí, és que ho sento molt travessat.
0: Eh?
2: I els Mossos també.
0: Els Mossos...
1: I els Mossos també.
0: Els Mossos depèn de l'accident.
1: Amb un senglar han de venir els Mossos.
0: Ah.
1: Pues. Però abans has d'avisar el 112. Sabeu que hi ha molts trucos, amb això dels senglars?
0: Que per evitar-los, o...?
1: No.
0: Perquè el carregues al maletero i
1: no,
0: faci vet.
1: Per exemple, em vaig estar barallant rato amb l'assegurança del cotxe.
0: Sí.
1: Perquè estaven amb si em donaven sinistre total o no em donaven sinistre total, però hi van trigar perquè estaven intentant identificar el propietari del coto.
0: Mm.
1: És a dir, si ells trobaven que el senglar havia sortit d'un terreny, d'un particular, i sabien que aquell dia hi havia hagut batudes de caça, intentarien penjar-li la indemnització al propietari del coto.
0: Del coto.
1: Sí.
0: I no, eh?
1: I no. No. Però bueno, al final bé.
0: Però tot el farell és dels Segalers, no? Ai, ara poder...
1: Era anant a Sant Feliu, eh?
0: Sí, bueno.
1: Ah, va, tot el farell allà per darrere. No ho sé. Cada vegada conec més coses de...
0: Diu, fa bé...
1: Cuidado amb això, perquè...
0: Això és el que feien els anglesos,
1: això,
0: no?
1: Fan. Això fan els anglesos, en comptes d'això fan això, eh? Sí.
0: Què vol dir això?
2: 2 minuts.
0: Ah, val.
1: No m'ho has entès encara.
0: No, pensava que m'estava insultant com feien els joves.
1: No, perquè ha fet així, com el senyal de la victòria.
0: No, ho ha fet al revés.
1: I després ha fet així. Sí. Coses angleses. Sí. Winston Churchill.
0: Sí.
1: Fent així.
0: Sí.
1: Coses dels nazis una altra vegada.
0: Hi ha el discurs aquell.
1: Música dispersa. Que distorsiona. No havia de... Li explico allò de les 11 a la 1? No, encara no, no?
0: No.
1: Vale. No havia de sonar música dispersa tot el programa?
0: No, però posem Army of Me per acabar.
1: Ah, vale, busca Army of Me de Bjork.
0: Bjork.
1: Però queden com 30 segons, crec jo.
0: Bueno, però així sentim el...
1: Tu com creus que... Què ens hauríem d'endur del programa avui?
0: Us heu d'imaginar la Bjork amb un camió... I una ampolla de whisky.
1: Us heu d'imaginar, eh?
0: Sí.
1: Dancing, The Dark... Queden com 30 segons, sí. Roger. No et demanaré un resum del programa d'avui perquè no te'n recordes sinó el que hem dit fa 3 minuts.
0: Podríem haver llegit de que la nota de tast, almenys...
1: És igual, està
0: si,
1: bo.
0: Si vols, la llegeixo mentre, amb aquests 30 segons i mentre sona Army of Me.
1: Bé, fins la setmana que ve, porteu-vos bé.
0: Diu, nota de tast, d'un color ambre lleuger, Buffalo Trace, al nas...

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb... ja per
3: a la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
4: L'estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia un molt bon rotllo en la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Però... Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci, o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, ja. El que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que no, Nico Harrison es tirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se...
11: Escolta'm una cosa.
10: Li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i 11 minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs, per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
16: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
17: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
18: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
19: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
18: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
16: Presentat per Josep Cozar.
15: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts i benvingudes a Líders, l'espai on conversem amb persones que entenen que les oportunitats més valuoses neixen de les relacions, perquè darrere de cada projecte que creix, de cada comunitat que prospera i de cada experiència que deixa empremta, hi ha persones que han sabut crear espais de connexió. I avui parlarem precisament d'això, de com un lloc pot convertir-se en un punt de trobada, de com una idea pot acabar generant una comunitat i de com les experiències compartides poden transformar la manera com ens relacionem, col·laborem i creixem. Avui ens acompanyen en Jordi i la Maria Muñoz Pous, germans i fundadors de La Granja, un projecte que ha aconseguit convertir els tardeus, els tallers, les trobades i les experiències compartides en una autèntica plataforma de connexió humana. Amb ells parlarem de comunitat, de networking amb ànima, de dissenyar experiències memorables i del valor de crear espais on les persones no només assisteixen, sinó que se senten part d'una cosa molt més gran. Perquè quan les persones correctes coincideixen, en l'espai adequat passen coses extraordinàries. Benvinguts a Líders, benvinguts a una conversa que parla de connexió, comunitat i futur. Comencem. I ara sí, benvinguts, Jordi i Maria.
2: Hola.
1: Què tal? Com esteu?
2: Fantàstic. Jo una mica nerviosa, eh?
1: Sí,
2: això de tenir aquí a la ràdio, tenir un micro aquí davant, jo no ho havia fet mai.
1: I sobretot el directe, no? El directe impressiona molt perquè és allò... Bueno, nosaltres... Sí, no?
3: Sí, clar. Evidentment, tindre un micro aquí a la boca doncs impressiona i en la situació... Però, bueno, Caldes per nosaltres és una població amb un carinyo especial i, per tant, supercontents d'estar aquí. Sí, sí, Núria.
1: Bueno, abans de res també m'agradaria donar les gràcies a la Mireia García, que és la persona que ens ha connectat, no? De fet, us comentava també a l'inici que he tingut moltes persones a l'estudi que de fet ens hem conegut gràcies a la connexió d'una altra persona i això és meravellós.
3: Fabulós. Sí,
1: no? Perquè anem fent xarxa també en aquest sentit.
3: Super.
1: I també voldria expressar-ho així en l'estudi. I abans de res, sempre que parlem dels projectes, sempre ens agrada conèixer qui hi ha darrere d'aquests projectes, no? Llavors, sempre la pregunta de qui és en Jordi, qui és la Maria.
3: Clar, qui és el Jordi, qui és la Maria, som dos germans, hem compartit molts moments junts, venim d'uns pares doncs, que sempre ens han empenyut a tirar endavant el projecte, el negoci familiar, en definitiva. Nosaltres venim del món de la joguina, del joc i la joguina, sempre hem cregut que el món del joc bueno, i la joguina és l'eina necessària, imprescindible per l'aprenentatge dels nens, i aquí van començar els nostres pares. I a partir d'aquest punt, doncs ha continuat tota la resta de projectes que després doncs, la Maria va crear la xarranca i després
2: que ens hem anat afillant tots.
3: I després ha vingut La Granja i després ha vingut Els Tardeos, però sempre doncs, ens ha acompanyat el nostre lema, que és regala temps i uneix tot allò que estimes. I a partir d'allà doncs, ha nascut doncs, la resta de projectes. Però venim d'una família treballadora, emprenedora, i els nostres pares ens han inculcat aquests valors de lluita per al que vols i aconseguiràs doncs, el que sí, puguis, aquest... però sempre lluita per això que tu vols.
1: Molt bonic, això. De fet, jo tinc un germà i em fa molta gràcia que treballeu... Nosaltres, bueno, de fet, tenim diferent manera de viure la vida. Jo soc superemprenedora, ell és un superdirector d'operacions de multinacional, però sempre he pensat que treballar amb germans, hosti, és la confiança més absoluta, no? Perquè al final veniu els dos del mateix lloc, heu viscut els mateixos valors i és bueno, jo crec que sou afortunats de poder tenir aquesta relació tan maca que teniu vosaltres.
3: Tal qual.
1: I Maria, i tu doncs? Ja sé que t'ha fet una prèvia al Jordi, però et volem escoltar tu també.
2: Bueno, doncs res, la xarranca la vaig crear arrel del projecte de final de curs, de carrera. Era una idea així una mica esbojarrada en aquell moment, ara fa 26 anys que existeix la xarranca. La xarranca és una companyia de jocs. La idea era doncs, bueno, portar una altra vegada els jocs a la plaça, no? Perquè jo estava en un esplai, me n'adonava que els nens doncs, cada vegada doncs, jugaven menys amb aquests jocs tradicionals, no? El tema de la introducció dels ordinadors, de les consoles, s'aïllaven i no m'agradava. Llavors vaig pensar, ostres, i si transformem aquests jocs en dimensions molt grans que els hi siguin com atractius i puguin dir, ostres, doncs que guai, m'ho he passat molt bé, me'n vaig a l'armari, el trec ple de pols i jugo amb els meus pares, no? Llavors això va ser una idea, ja et dic, de final de carrera, i ostres, els números sortien i vaig pensar, ostres, doncs i si l'executem, no? Llavors en aquell moment el nostre pare va dir, va, doncs jo et dono un cop de mà, i va ser doncs ell el que va fabricar aquests jocs, i mira, i així es fa doncs 26 anys que voltem doncs moltes places, molts carrers, molts centres comercials, a families days d'empresa, festes de finals de curs d'escoles, i bueno, la veritat és que és un projecte molt xulo. Va començar només amb el tema de la col·lecció dels jocs, però cada any hem intentat introduir noves activitats, i sempre doncs amb això, amb la importància del joc, eh? De que jugar doncs ens enriqueix moltíssim, des de comunicació, no? Molts valors d'aprenentatge, de saber guanyar, de saber perdre, de jugar amb grans, amb petits, i sempre doncs hem intentat fer les activitats en aquest sentit.
3: I unir família, no? Unir amics, que en definitiva la idea principal és la mateixa que dèiem al principi, no? Que aquell avi pugui jugar amb el seu net, el seu pare, amb el seu fill, el tiet, amb el nebot, entre amics, entre pares, vull dir, en el fons, en definitiva, tot es basa amb el lema, no? Regala temps i uneix tot allò que estimes, que en definitiva és el que a tots ens falta avui en dia. I el fet aquest, doncs, de poder jugar a la plaça amb aquests jocs de dimensions gegants, però tenim molts altres espais de joc i tallers, fa que les famílies s'uneixin en un moment, encara que siguin 3 horetes, però durant aquelles 3 horetes, doncs, han pogut compartir una bona estona de joc, cosa que el nostre dia a dia potser no ens permet, perquè anem tan atrifolats, vull dir, tan atabalats, que no ens permet doncs disfrutar d'aquest temps, i la idea de la xerranca i l'èxit que té la xerranca bàsicament és això, és unir famílies i unir amics i estones de joc.
2: Clar, quan vam començar era com raro, no? Perquè jo recordo doncs anar amb un ajuntament i amb un catàleg, no?, que l'havíem fet en aquell moment amb fotos i fotocòpies, no?, i dir-los, doncs mira, que muntarem, no?, la nostra proposta és muntar doncs anar a la plaça aquests jocs, però i el pallasso on serà, no?, i aquí els titelles a què sortiran després, i deies, no, és que aquí no hi ha ni pallassos ni titelles, som companyia de jocs, això ara s'entén, però en el nostre principi no s'entenia, de fet no teníem ni epígraf, i llavors ens feia dir, doncs, ludoteca mòbil, per dir-li alguna cosa, perquè clar, els pallassos, els titelles, no, els actors, els actrius, la música, que de fet jo també moltes vegades penso que no tenim cap fira del món del joc. Hi ha la fira de titelles, hi ha la fira de teatre, hi ha la fira del circ, però fira de jocs no n'hi ha, i cada vegada som més companyies que estem aquí.
4: Ah, sí? O sigui, és un món absolutament desconegut,
2: sí,
4: per mi.
2: Sí, perquè som el cigronet petit del tema cultural, vull dir que sí, no n'hi ha cap d'això. I bueno, i clar, cada vegada ens coneix més gent, i molt, hi ha, no, el tema dels xiquipars, els piquipars, que dic jo, que les famílies estan com una mica saturades i diuen, ostres, és que aquests jocs són molt guais, a mi m'agradaria tenir-los a casa, o i si ens els muntem en el parc a la festa d'aniversari del meu fill, i dius, clar, és que jo el parc no el puc envair per tu, no es pot envair la via pública a nivell privat, venim a casa teva, ja, però és que a casa no tinc aquestes necessitats tècniques, perquè clar, les escenografies que portem són molt xules, són molt grans, i arrel una mica això, el fet de poder crear l'espai físic de la granja, no?
3: Perquè molts ens deien, escolta'm, jo això, vull fer la festa del meu fill o filla, però no tinc espai, o altres que ens deien, jo tinc espai a casa, però no em vull emmerdar a casa, i per tant vull invadir la via pública, i clar, la gent no entenia que necessitem unes certes llicències per invadir les vies públiques. I aquí va ser quan amb la Maria ens va xispar la idea de muntar el projecte de la granja. I la granja és el nostre magatzem, era una antiga granja, la vam adequar tota fa 26 anys, es va convertir i es converteix i és el nostre magatzem, però només una part del magatzem l'hem preparada per llogar l'espai físic i poder-hi fer aquestes trobades i celebracions que la gent ens anava dient. I tot l'any passat vam estar treballant amb aquest projecte, i a l'1 d'abril d'aquest mateix any doncs el vam donar a conèixer, i l'èxit i l'acceptació ha sigut brutal, i estem super, super, super contents del projecte aquest, que ha nascut arrel de lo que us hem explicat de la xerranca, no?
2: Però clar, és com curiós, perquè tens una idea i de vegades aquestes idees et porten a una altra cosa,
3: clar,
2: no? Perquè la idea era dir, ostres, doncs aquestes famílies que voleu les activitats de la xerranca, veniu aquí.
3: Clar.
2: I és que ens trobem que des del moment en què vam donar a conèixer l'espai, és que molt poques famílies a nivell de nens volen gaudir-ho. Ens trobem, doncs, festes de 50 anys...
3: Els números rodons.
2: Festes de 40, festes de 60, i dius, ostres, que guai. No,
3: o empreses, no, inclús empreses,
4: sí, això. Sí, això era una cosa que jo m'he quedat també gravada, perquè has dit també nens, famílies, empreses, no? I aquest, també volia tibar d'aquest fil una mica.
3: Molt
4: què passa amb les empreses,
3: molt
4: també?
3: Molt interessant, super. Clar. Perquè, bueno, nosaltres vam fer el projecte de la granja al nostre gust, la nostra manera, on ens sentíem còmodes, on volíem rebre el nostre client i quin tipus de client ens imaginàvem, com tots els projectes quan neixen, doncs quin client vols tu i per tant adaptes el teu projecte al teu target, no? I en aquest cas doncs el vam fer d'una manera que és això que ens ha portat a això, a empreses i gent adulta que no volen nens, justament el que volen és vindre sense els nens per gaudir dels seus amics i del seu entorn, perfecte. Doncs les empreses, clar, ens estem trobant doncs que és superinteressant perquè és un espai relativament xulo com perquè una empresa pugui vindre amb el seu equip directiu, pugui fer una reunió d'equip, li muntem un team building, una jornada de cohesió de grup superinteressant, li podem muntar un catering, li podem muntar tot el dia i forma part d'una reunió relativament interessant per l'empresa, doncs perquè interessa doncs, a segons quin moment doncs, fer aquest tipus de reunions, però amb un espai fora de les pròpies oficines de l'empresa i fa que aquella reunió doncs, no sigui tan distesa, agressiva, sinó que sigui una mica més distesa, però també alhora interessant
2: i estem com al mig de la natura, no? Vull dir que això també és com dir, oh, que guai, sentir els ocells, no?
3: Sí, la calma que s'hi respira.
4: Bueno, aquesta era l'altra pregunta, per dir-ho també als nostres oients, on és la granja?
2: Clar, la granja està situada a Bigues i Riells, és un poble bueno, que el tenim aquí al cantó, som veïns de Caldes, però és que està al mig d'una urbanització, però quan entres no et dona la sensació que tens cases al voltant, sinó que les teves vistes és una granja que tenim també molt a prop i tens el Tibidabo de lluny, tens clar les muntanyes, hi ha molt verd i molts ocells i
3: molta calma.
2: Molta calma. Llavors, clar, quan arribes dius, oh, que bé, no? Sobretot la gent que ve doncs, d'estar a oficines o d'estar doncs, en pisos o que no tenen aquest espai així exterior, no?
3: La sensació és de benestar, bàsicament. Mm. Nosaltres, malauradament, les persones no valorem què tenim, eh? I això hem de fer autocrítica perquè el nostre dia a dia és en allà i portem molts anys en allà. Però fins ara potser no ens hem adonat compte de la zona privilegiada amb la que vivim perquè estem rebent molta gent que ens diu, ostres, és que el meu dia a dia sou uns privilegiats perquè el meu dia a dia només sento que camions i vehicles i carros i pip-pips i nosaltres vivim en un entorn privilegiat i això fa que la gent quan ven allà la sensació és de benestar, purament.
4: Sí, a mi també m'ho diuen, és que no sé com pots viure tan lluny de Barcelona, no sé com pots viure tu.
3: Correcte.
2: És que ho tenim molt a prop, o sigui, realment no és molt lluny. Vull dir,
4: no,
2: realment
4: no.
2: És que res, en mitja horeta ens plantem a Barcelona, no? Vull dir que estem com ben situats, tenim la C-17 allà mateix, tenim els cingles del Bertí aquí a tocar, que també doncs, famílies venen a fer una, no? A fer unes excursions, vull dir que estem en una zona que penso que ben situats.
4: Sí, d'on us ve més gent, per això? Ho teniu controlat, això?
3: Mira, clar, com t'he dit, vam començar l'1 d'abril, o sigui, realment té un mes de vida, però ens ha vingut gent, sí, de Barcelona, ens ha vingut gent del territori, és a dir, de Granollers, ens ha vingut gent de Caldes, ens ha vingut gent de Taradell, o sigui, la part d'Osona, o sigui, bàsicament són les comarques que puguem tindre més a la vora. No sé què passarà d'aquí un any, si ens tornem a seure i ens tornem a parlar, però ara bàsicament és la gent de la zona. Que bueno, doncs a partir de tot el que hem anat fent doncs, s'han interessat i ja tenim reserves inclús per l'any que ve, que això també és, és una cosa que ens orgulleix doncs perquè la gent diu, ostres, és que malauradament aquest dia del meu aniversari no ho he pogut fer perquè ja has tingut reserva, però l'any que ve sí que vull vindre i per tant ja, això també és una manera

0: primera web la vam muntar el 2007, o sigui que imagina la d'anys que portem, vol dir que tot el que és el màrqueting digital, com aquell qui diu, l'hem tocat durant molt de temps, i això doncs sabíem que Instagram era una font important, i vam obrir una compte d'Instagram, vam començar a penjar unes fotos que vam fer, uns vídeos que anàvem penjant, i com que l'entorn és prou maco i l'espai és prou maco, la gent diu, ostres, que justament el que realment necessitava era això, era i ja això. Era hora de trobar una cosa com aquestes, perquè com deia la Maria, no vull anar a un xiqui parc, no vull anar a un merendero qualsevol, volia un entorn xulo, agradable, que estigués bé, i justament és el que jo estava buscant. Per tant, avui en dia, gràcies a la xarxa i Instagram, doncs fa que tot això, si ho fas bé o ho intentes fer una mica bé, doncs fa que tot això la veu corri i comparteixin. I
1: bueno, mira, per això també esteu aquí,
0: i no? Tal
1: qual, perquè en un moment
0: Núria,
1: donat no? Veu fer un esdeveniment, i llavors amb gent que jo conec, que
0: correcte,
1: em van recomanar, sí, vull dir, al final
0: va ser això.
1: I és la millor manera, en definitiva, eh? Perquè la recomanació...
2: Quan, clar, quan vius una experiència i la veu i la, no? I la gaudeixes, la comparteixes, no? Amb els teus, llavors quina millor publicitat també que...
0: I ficar-hi carinyo, estima amb el que fas, eh? Creure amb el projecte.
1: Sí, això de fet és el que més em van destacar, mira què et dic.
0: Yes. Sí, sí.
1: Sí, aquest cuidar, no? I aquest estimar el projecte, això m'ho van transmetre, sí.
0: Bàsicament és que és el que també ens han transmès els nostres pares, és a dir, si tu creus en un projecte, te l'has d'estimar, l'has de cuidar, i quan tu t'estimes una cosa, la cuides, la mimes, li dones brillo, li intentes donar una solució, li intentes ajudar a tota aquesta gent que ve a casa teva perquè tenen necessitats, i en algun moment es pot trobar amb una necessitat que tu, només tu el pots ajudar, doncs és molt fàcil. Si t'estimes un projecte i creus, doncs és tan senzill com
2: això. I que
0: això.
2: Aquí on ens veus és els que som a darrere, vull dir que hi ha en Jordi i la Maria, qui t'agafa el telèfon, qui t'atén, vull dir
0: bueno, que
2: tenim gent,
0: clar,
2: també, eh? No, però vull dir que hi som molt, vull dir que no estem només a...
1: Sí, que no és una inversió que algú us porta,
2: no.
1: Vosaltres,
2: que
1: vull
2: som
1: dir,
2: nosaltres. Vull
1: sí,
2: dir...
1: una mica la vostra empremta està en el projecte.
2: Exacte, vull dir que evidentment, clar, tenim gent que ens ajuda i ens dona un cop de mà, perquè si no tot això sols no podríem, no? Però que nosaltres hi som, vull dir que...
0: Ens agrada rebre els clients, ens agrada atendre'ls, ens agrada pues, que ens expliquin què fan, què necessiten, i això també és una mica el que la gent també ens ho valora, no? En definitiva, aquests
2: no hi ha un codi que no cobres i et surt la porteta amb la clau.
0: Correcte, aquest és el tema, no? I bàsicament és això, és donar-li aquest valor humà, personal, que en el fons avui en dia, amb tot el que és l'intel·ligència artificial, que ja no saps massa ben bé qui t'acabarà tenint, doncs aquest factor humà que nosaltres ens ha portat i esperem que ens perduri durant molts anys, és el que nosaltres anirem oferint, perquè en definitiva és el que la gent demana, i veiem que és molt necessari.
1: Sí, de fet, molta gent que ha passat per l'estudi, una de les coses que parlem molt és de que, clar, en aquesta època tan digital i tan d'intel·ligència artificial, no? El que busca la gent és realment aquest contacte personal, que algú t'atengui, que saber qui hi ha al darrere dels projectes, això cada vegada també està agafant més força.
2: I sí, això sí. Ara que ho dius, aprofito per dir el tema dels tardeos, que va ser una mica arrel d'això, o sigui, arrel de dir, ostres, no sé, una parella que tens ganes de sortir entre setmana, perquè potser els caps de setmana doncs tens partits de futbol, partits de bàsquet, no? El ball de saló de la nena o del nen o el que sigui, doncs dius, mira, doncs entre setmana un dia de parella, un dia d'amics, de only adults, no? De dir, anem a fer gaudir de nosaltres, doncs va, aprofitem aquest espai de la xerranca per fer-hi el vespreig, que nosaltres li hem dit tardeo, però
1: bueno, sí.
2: És com mal dit, però és com una paraula que ha quedat una mica també, la gent la reconeix, no? I és una mica arrel d'això, de dir, doncs anem a socialitzar-nos en un espai doncs a l'aire lliure, el juny, que ara sembla que ja ve l'estiu, ve de gust, i...
0: Bueno, perquè bàsicament també creiem que és important moments per un mateix, moments per la parella i moments per la família. Vale? Per tant, si parlàvem de moments de compartir temps i de regalar temps, aquest temps també ens l'hem de regalar com a parella, en aquest cas si vas amb la parella o amb els amics. Hi ha d'haver-hi aquell moment, aquelles
2: també
0: estones.
2: També venir sol, vull dir, per
1: conèixer gent.
0: Correcte,
1: no?
0: Sí, sí.
2: Gent,
0: però
2: vull
0: ens l'hem de regalar i hem d'aprendre a regalar-nos aquest temps perquè el nostre dia a dia ens porta a una vida que no hi ha temps per res, i i que
2: anem accelerats.
1: Sí, que anem accelerats.
0: I ens hem reivindicat i hem dit muntem un tardeo, i aquí ven els tardeos de

0: la granja i fem que aquells moments de gaudir doncs els puguem gaudir en parella, amb amics o sol, però només amb els adults, perquè també creiem que és molt necessari i molt important. I què millor que vindre gent i parlar amb gent i conèixer gent, que és super xulo que et vingui gent a casa, si ets d'aquesta manera, que et vingui gent a casa i puguis descobrir gent tan fabulosa com tu i com la Mireia, que ens hem descobert gràcies a això, i això és super maco, perquè en definitiva doncs cada un té la seva vida, però que hi ha gent molt maca i que...
1: que ens hem de connectar i hem de créixer.
0: Això mateix.
1: I també és veritat que jo, que em dedico sobretot al món del networking professional, no saps mai què hi ha darrere d'una conversa. En definitiva, no saps mai què pot passar.
0: Sí.
1: I aquesta curiositat també està bé, no, que també l'anem cultivant en aquests espais, que fan molta falta, i sobretot en el territori.
2: Clar, perquè
1: és
2: que no hi ha.
1: És que no hi ha.
0: No hi ha.
1: Perquè jo que em faig, vaig a molts i penso, hosti, és que estic farta potser una mica de tant de cotxe, i a vegades no depèn de quina hora, tant de caravana i tant,
0: I
1: està molt bé que estigui per aquí. Doneu-nos una mica més de detalls això dels tardeos, quantes persones, o sigui, com teniu pensat els formats, quines dates, quins dies, doneu-nos més informació.
2: Mira, la idea és poder-ho fer el mes de juny, val? Tots els dijous, que sigui, la idea és començar a les 7 de la tarda, de 7 a 10, i la idea és que cada dijous hi passi quelcom diferent, val? Ara, per exemple, aquest dijous tindrem doncs un saxofonista que ens amenitzarà així una mica la tarda. Tindrem un tast de cerveses, de la cervesa La Marca Única,
0: d'aquí Caldes,
2: que és d'aquí Caldes, en Jordi
0: Canet,
2: supermaco, ens vindrà doncs a explicar aquest projecte que també és relativament nou del món de les cerveses, però que ha anat agafant molta força i són boníssimes, ens les va deixar provar i ens van encantar. Ens explicarà doncs una mica també el seu projecte, com es fa la cervesa, que molts no ho sabem, no? Vull dir, el vi sabem que s'aixafa, però i la cervesa com es fa, no? Vull dir que també serà curiós. I llavors ens tindrem doncs en Miquel, que ens farà unes hamburgueses superbones del restaurant El Grillat de Lliçà d'Amunt, acompanyat també d'un picoteo de quatre entrants així divertits. I la idea doncs és això, passar doncs una tarda amb amics, amb família, amb parella, i...
0: Bueno, i que la gent també es pugui conèixer, que en el fons ens tracta d'això, no? Que dius, ostres, jo vull vindre sol, però jo no sé qui m'hi trobaré, i et trobis doncs gent com nosaltres i que estigui amb el seu grup d'amics i que comparteixi aquell tas i que digui, ostres, doncs jo sí que li trobo aquell gust que m'està dient en Jordi de... i en definitiva és connectar amb gent.
2: I també serà algo com íntim, perquè no hi ha capacitat, vull dir, les entrades són limitades, vull dir, només tenim capacitat per 50 persones, o sigui que sí que té un tiquet d'entrada, i amb aquest tiquet entra tot, vull dir que no podeu arribar allà i dir, ai, que m'apunto, no? Perquè igual doncs ja no hi ha plaça, vull dir que s'ha de fer una reserva prèvia, i 50 persones, o sigui que també serà algú com, no?, molt informal.
1: Que tampoc és fàcil, juntar 50 persones.
0: No.
1: Vull dir que sí, és un aforament que està molt bé, però, clar, mobilitzar 50 persones... Bueno, no és gens fàcil, vull dir que és, bueno, jo crec que això serà un èxit brutal.
2: Esperem que sí. Ens queden encara algunes places, vull dir que si algú vol venir aquest dijous encara serà benvingut. Estem aquí amb en Jordi creuant els dits que no ens plogui, perquè estem mirant aquí el temps, i sembla ser que dijous ens marquen pluges, però bueno, ho estem preparant amb molta il·lusió, i la veritat és que sí, ja anem, va en marxa, tot això va en marxa.
0: Sí, de fet és això una mica. La idea dels tardeos és moments de compartir, i fabulós que ja ho tenim aquí, això.
1: Però parleu de juny, juliol també, o és una prova?
2: Fa com respecte parlar de tant, tant enllà. Clar, això és una cosa que no sabem. Vull dir, de moment provem el juny, i si veiem que la cosa doncs té quòrum, m'agrada, doncs ens llançarem al juliol, però avançar ja juliol, bueno, anem fent pas
0: bueno,
2: a pas.
0: A la Maria i a en Jordi, és a dir, jo, ens agrada el rock and roll. Vol dir que de seguida ens animem a tot, i el juny anem allò partido, com deia, però veurem les forces que hi ha, són, i farem alguna cosa al juliol. de moment és això, arrenquem amb el juny i vam posar la data per dir, és que o posem una data o
2: totalment,
0: això no ho arrencarem.
2: Se'ns tira sobre.
0: I se'ns tira sobre i el nostre dia a dia també va tan atribulat que vam dir, no, hem de posar una data i aquí va ser el 4 de juny i ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, sí, jo tinc una amiga que quan li dic alguna cosa em diu, posa data.
0: Ja,
1: no?
0: Sí, tal
1: si
0: qual.
1: No hi ha data, és com que, és veritat, és que la vida et passa per sobre, de sobte no te n'adones.
0: I tal qual.
1: I és aquest efecte, no?, l'efecte Parkinson, em sembla que se diu, que quan tens una data...
0: Ja està.
1: Tens aquest temps i, i ja està. I escolta, ara m'agradaria parlar amb vosaltres una mica de, des de la vostra vessant més d'emprenedora i empresarial, no? És a dir, tot i que porteu tants anys emprenent, què ha posat en joc o quines habilitats heu hagut de posar en marxa per engegar la granja? O aquest tipus de tardeos o aquesta activitat nova?
0: Jo crec que és més un tema de veure quines necessitats hi ha al nostre entorn, què ens demana el nostre client i nosaltres doncs amb el que teníem, que en definitiva era una granja, que era el nostre magatzem, adequar aquestes necessitats. Però és dir, ostres, si ens estan demanant gent que vol un espai per fer-hi una festa i no volen anar a un happy park
2: i els hi haig d'anar dient que no les necessitats tècniques no les
0: doncs,
2: tens, també sap greu.
0: Et porta amb això de dir, ostres, doncs sí, jo tinc l'espai, tinc les activitats, doncs t'ho monto jo. En definitiva, el que necessites és ganes, temps, paciència i, evidentment, un finançament que t'ajudi a poder fer un tipus de projectes així. Però és ganes creure en un projecte i donar-hi l'ànima perquè aquell projecte tiri endavant i ja està, i posar-hi sobretot una vegada el temps arrencat molt de carinyo, molta estima i mimar aquest projecte que és un fill que acaba de néixer i l'has d'anar cuidant. Vull dir, no pots dir, mira, com que ja ha nascut el deixo a la mà de Déu. No, l'has de mimar, li has d'anar traient la pols i l'has d'anar ara ens estan demanant més per gent adulta, doncs anem a buscar empreses i gent que ens ajudi a muntar aquestes jornades per a empreses. Doncs clar, evidentment hem tingut que començar a buscar gent de catering, qui ho fa, com nosaltres volem, com treballen, quines... Clar, tot això per nosaltres era desconegut i a marxes forçades hem tingut que anar buscant, però realment no hi ha un secret, és creure en una cosa, ficar-hi la banya i lluitar contra allò i a vegades contracorrent. Però, bueno, tots
2: però
0: els
2: sigut,
0: res és,
2: divertit,
0: és fàcil.
2: Sí, ens ho passat
1: no?
2: Bé.
1: Us veig.
2: Sí, ha sigut divertit.
1: Explicant-ho. I escolta, sempre és important també que la gent que col·labora amb vosaltres, no? Això que dèiem, no? Doncs el càtering, sí, el llums, també estigui molt alineat amb valors amb vosaltres.
0: Tal qual.
1: Heu trobat gent
2: pel
1: camí?
2: I després saps que també volem com donar a conèixer aquestes empreses que tenim per aquí al voltant. O sigui, intentem que, per exemple, els càterings siguin d'aquí a la zona.
1: Territori, no? Una mica.
2: Correcte, saps? Perquè, ostres, és que ens n'anem a la Conxinxina quan en aquí és que tenim gent molt guai i gent molt professional i gent molt potent. Llavors és això, no? Pues la cervesa única d'aquí, no? Miquel del Grillat de Lliçà, no? És com buscar aquesta gent que realment
0: són... Amb el Marc de la Vallesana, que també hi hem parlat. Vull dir que, clar, són gent molt potent en la seva zona i l'hem de promocionar entre tots. És que perquè...
1: Bueno, de fet, és la manera més intel·ligent de créixer, perquè al final si fas territori, no? Llavors és la recomanació creuada, també.
0: Tal qual,
1: no? Llavors és una manera com de teixir aquesta xarxa que llavors també fa que tot es retroalimenti.
0: Correcte.
1: No?
0: Sí.
1: Jo, de totes maneres, la pregunta anava més enfocada a vosaltres com a empresaris, no tant com a projecte, sinó hi ha hagut alguna cosa que hagis dit, o sigui, jo quan vaig pensar en això no vaig comptar que... Saps? Hi ha hagut algun repte personal com a empresaris en engegar això nou? Ostres. Que potser no, eh? Potser no. Les coses...
0: Jo crec que ve més amb el fet de com som nosaltres dos. Una mica el que potser ens han transmès els nostres pares, no? És emprendre i idees i sentir-te valent per afrontar situacions... És un tema de caràcter.
2: Però entrebancs com a tal?
1: No, algun repte de dir, escolta, mira, jo ara hem engegat això i no comptàvem amb, no ho sé, qualsevol cosa que... Al final, sempre quan engeguem un projecte nou, sempre hi ha coses que no hi comptàvem, en definitiva, no?
2: Sí, sí que és veritat, però potser amb aquest de la granja, potser de moment encara, no? Igual, no
1: necessàriament, perquè potser, tota la vostra evolució vital ja us ha portat aquí.
2: És que jo crec que sí, que deu ser una mica això. perquè és que clar, la web ja la tenim, o sigui, és com que ha sigut un fill nou, però vull dir, quan ja tens el primer, no sé com dir-te, no? El segon ja és diferent i el tercer també, vull dir, no ho sé. De moment no ens hem trobat amb... Tot ha anat bastant fluid i en Jordi i jo, clar, ens coneixem, ens portem molt pocs anys, vull dir, en Jordi ens portem 15 mesos, o sigui, és que des, la gent ens deia si eren bessons, no? Vull dir, sempre hem anat com molt agafats de la mà, tenim com la manera de fer, la manera de pensar bastant igual i poques disputes, inclús en el sentit de dir, quan muntàvem la granja, no? Aquests llums negres, és que els dos ho veiem claríssim, negres, sí, no? Vull dir que tot ha anat bastant així.
0: I... Sí, bueno, i també és dir, ostres, si tu veus clar d'aquesta manera, doncs tira-li. És a dir, arriba un moment que és qüestió de creure en el qui tens al costat, en definitiva és el teu germà o la teva germana, i si aquella que tens al costat o aquell que tens al costat ho veu clar, doncs confia en ell i allò sortirà bé, sense posar-hi entrebancs ni coses que impedeixin que aquell projecte no neixi, perquè evidentment si un tira per la dreta i l'altre per l'esquerra, evidentment hi ha algun moment que allò peta. Per tant, doncs és això, és els projectes, doncs, a compartir-los, però sense
1: més, sense més, gaudint. Correcte. I escolta, i una altra cosa, amb tots aquests anys que porteu junts i que porteu emprenent, segur que heu vist moltíssimes històries, heu viscut moltíssimes no, experiències emocionants dintre de l'empresa. Quina destacaríeu, potser?
0: Jo me'n recordo d'una molt bèstia.
2: que
0: la Maria deia que no la volia fer, jo deia, jo la vull viure. I era que el rei Far, un jeque àrabe el propietari de l'hotel Juan Carlos I, volia fer la festa d'aniversari del seu fill, justament estaven a Barcelona, i ens van contactar una empresa i ens va dir que s'ha encaparrat amb les nostres activitats i amb la nostra empresa i que vol que muntem allò, i clar, li dèiem, hòstia, però és que estàs parlant, vull dir, és que això és molt bèstia el que ens estàs dient. Nosaltres, vull dir que tot el que l'home va dir que sí, que volia la festa d'aniversari, va fer-ho per todo lo alto, però per todo lo alto vol dir va llogar tenia la sala de l'hotel Juan Carlos I, una sala molt gran, un càtering tot decorat amb la pel·lícula dels Cars, vam tindre que ficar moqueta per tot arreu, inflables que siguin només relacionats amb els Cars, o sigui, en aquell cas la festa anava relacionada amb els Cars, i la pregunta que li vam fer, vam dir, bueno, doncs, amb quants nens contem a la festa?
2: Ja, perquè clar, hi havia tantes activitats que vam dir, uau, aquí vindrà la marabunta de nens.
0: Sí, i eren dos, era ell i el seu germà, i vam dir, hòstia, però tot això per dos nens? I diu, sí, tot. I diu, però a més volem els... Nosaltres tenim uns cars que van en pedals de la xarranca i es van caparrar amb aquells cars. Doncs tots els cotxes que hi havia a l'hotel, que hi havia doncs, cotxes d'alta gamma, i els va fer fora tots i va ficar el nostre car en l'entrada del hall perquè el nen, quan baixés de la seva habitació, es trobés el car a davant i només ell, juntament amb el seu germà, anessin fins a la sala aquella que havíem preparat per muntar-hi tot aquest festival. Clar, com que només hi havia dos nens, el que vam proposar vam dir, bueno, doncs convida els nens que tinguis a l'hotel, perquè d'aquesta manera doncs, la festa serà més agradable. No n'hi havia suficients i va convidar tots els fills, les famílies amb nens, dels hotels d'alta gamma de Barcelona. Per tant, ens vam trobar amb una festa, però imagina't la festa que d'alta gamma, eh? Vull dir que nosaltres el nostre aniversari els nostres pares preparàvem pa amb nocilla.
1: Sí.
0: Però allà hi havia...
2: I el joc
0: havia...
2: de la trencada de la olla.
0: Clar, allà hi havia filet de no sé què i tot era molt, molt exclusiu. Doncs la gent ens... era impressionant perquè ens deien ¿Quién es el niño?
2: Del cumpleaños.
0: Perquè anaven a una festa que els havien convidat d'alta gamma i ningú sabia qui era el nen. O sigui, la sensació era de dir, que trist... tot plegat, què
2: sí,
0: fas?
2: Ja, és molt heavy.
0: I la sensació era de dir, estic muntant una festa, que la Maria no hi estava d'acord, però jo vaig dir, jo vull ser-hi, perquè veure una cosa d'aquestes no ens passarà més, i realment ens va passar l'any següent que ho vam muntar-ho a casa d'ell.
2: Sí,
0: o sigui, encara ens ho va posar que també va ser xula, però són coses d'aquestes que ho hem portat a l'extrem, que
2: no estem acostumats.
0: No estem acostumats, però que va ser, bueno, és una experiència que va ser xula de viure amb una cosa d'aquestes. Que...
2: I després, grates amb ells, perquè vam poder-hi parlar amb els pares, i supermacos, vull dir, realment, sí, sí, molt bona gent i molt agraïts, i... però clar, és que...
0: Tot molt fred. Tot
1: I
0: molt...
1: tu per què no volies, Maria?
2: Perquè, ostres, és que és això que diu en Jordi, que fred, no? Vull dir, realment hem d'arribar a aquest punt, o sigui, li hem de donar tot això a aquest nen, és que potser aquest nen el que vol és estar amb els seus amics, potser aquesta festa...
1: Amb la filla.
2: No? Per què no li fas, exacte, potser quan arribis al teu país que hi hauran els seus amics, per què li fas aquí? Celebra-ho amb el teu pare i la teva mare, aneu els dos al Tibidabo, per exemple, no sé, vull dir... Cal fer tot aquesta... No? No ho sé, sí, no m'acabava de convèncer.
0: Ho vam portar-ho a l'extrem, i jo me'n recordo una de les entrevistes que vaig llegir un dia en un diari, que li preguntaven a un fill d'aquest tipus. Què és el que més desitges, no? Una mica és això, no? I va respondre, diu, saber que alguna cosa no la puc tindre. Clar, per ells qualsevol cosa era viable, és a dir, jo vull el car aquí, tota la resta del cotxe és fora, jo vull una festa que hi hagi això i jo voldré allò, és a dir, vam fer la festa d'aniversari l'any següent a casa seva i portàvem un inflable i volia l'inflable, i si teníem que llogar un helicòpter per portar l'inflable, doncs llogava un helicòpter, és a dir, què podem, o sigui, jo, si jo vull, ho tinc, i aquest és
2: però
0: el
2: en
0: punt,
2: canvi no té, no té aquest amor,
0: els
2: aquest,
0: amics,
2: no?
0: No té gent que el que nosaltres, els valors nostres, que el que volem justament és unir famílies, unir comunitat, ells no ho tenen, tenen un poder econòmic molt bèstia, però no tenen això que nosaltres, per això la Maria potser no volia,
1: sí, sí,
0: perquè realment
1: no ho
0: va
1: entenc,
0: en contra dels nostres valors, però com a experiència que ens deies, Núria, era bàsicament això, algú que ha sigut a l'extrem de tot plegat.
1: I a nivell de, per exemple, ajuntaments, que dèieu que teníeu joguines grans i tot això, que també me va cridar molt l'atenció, perquè fa poc vaig pujar a Castellterçol, i allà tenen uns escacs també gegants. Què és el més estrany que us han demanat, per exemple?
2: Demanat com a tal, no, perquè nosaltres tenim un catàleg, diguéssim, amb aquestes diferents col·leccions de joc, i llavors trien el que veuen, no? Et podria dir que hi ha jocs que no els volem treure, encara que de vegades els veiem potser com quicos o antics, o digue-li com vulguis, però perquè és que el qui és qui hi ha de ser-hi, el joc del 4 amb ratlla hi ha de ser-hi, el joc de l'oca hi ha de ser-hi, no? el 3 amb ratlla hi ha de ser-hi. Demanant-se com a tal no, perquè els veuen, els hi agraden, i són els que ens demanen i els que portem.
1: I territorialment, on treballeu més a nivell, per exemple, d'així de jocs?
2: Clar, treballem molt per província Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, o sigui, aquest seria una mica l'ordre.
0: Andorra.
2: Però treballem molt Andorra. Per Andorra, exacte, València, País Basc.
1: Home, Déu-n'hi-do,
2: sí,
1: no, però?
2: Sí, sí.
0: Madrid,
2: sí, sí.
0: També hi hem estat un parell de vegades.
2: Correcte, però bàsicament és Catalunya, Andorra molt, també, i sí, sí, i València.
0: I ara el que ens estem trobant, i que també ho estem treballant molt, és el tema de les Families Day, que això també empreses, grans
1: no?
0: companyies, que el que volen és parem motors, anem a cuidar aquestes famílies, que en definitiva és el motor de la nostra empresa, i anem-los a muntar un dia exclusiu per a aquestes famílies. I nosaltres, que tenim el joc, doncs oferim aquests espais o aquests dies de jornades que són aquests Families Days, que hem muntat empreses molt reconegudes i molt grans, i cada vegada
2: més. Home, és que els nens moltes vegades els agrada saber on treballen, no? El seu pare i la seva mare, i que doncs aquesta empresa obri les portes per...
1: Això ho feu allà,
2: correcte. Llavors nosaltres anem a l'empresa, i doncs a dintre de les oficines, a dintre dels patis, de les naus, doncs els hi muntem tots aquests espais de joc, i però, és molt xulo. La veritat és que la jornada és molt xula.
1: I Maria, jo ara m'estic imaginant quin tipus d'infraestructura ha de tenir la vostra empresa per poder mobilitzar.
2: Nosaltres la gran infraestructura que tenim és el tema dels monitors i monitores, que gràcies a ells, i això ho posaria en majúscula, això està aquí, i la xerranca existeix i continua, perquè són el motor, o sigui, ells són els que munten, els que desmunten aquestes activitats, i després, sobretot, els que els hi posen un somriure durant aquella jornada, no? I jugant amb tots aquells infants i famílies que estan allà. Per tant, el nostre gruix,
1: cor, no?
2: El nostre cor són aquests monitors i monitores que moltes vegades, molts d'ells són la primera feina que tenen, que això també és molt curiós, no? Perquè són nanos joves. La majoria doncs, són gent estudiant que tenen doncs, els caps de setmana lliures perquè bàsicament és quan duem a terme aquestes activitats i que els hi va la mar de bé doncs, poder-se treure un sou i relacionar-se doncs, amb companys de la seva edat més o menys i amb els nens i nenes que és molt xulo, no? Si tens un caràcter així doncs és una feina, la veritat és que és molt agradable i és molt maca.
0: I ara ens estem trobant amb monitors que són els nebots de exmonitors nostres, no? Clar, ja tenim una generació, inclús el Martí, el meu nebot, el fill de la Maria, ja ha començat a iniciar-se a fer aquest tipus d'activitats, vull dir que són nanos joves que els agrada el món dels infants, el món del lleure, i els hi permet doncs, estudiar, entrenar i, evidentment, pues, treure's un petit sou durant els caps de setmana, que durant l'estiu déu-n'hi-do el sou que s'emporten, però que en definitiva sí, se'l treballen per sol, que els hi va superbé. Però que és curiós que ara ja ens trobem aquestes generacions
2: ens anem fent grans.
0: Sí.
1: No, però això que diuen, jo tinc una filla de 19 anys, no? I a vegades quan diu la gent, és que la joventut, penso, bueno, tota no.
2: Se'ls ha de donar l'opció.
1: No, però que hi ha molt jovent,
2: molt super,
1: molt saludable,
0: i tant,
1: sí, és que,
0: no.
1: Clar, llavors jo també vull trencar una mica aquest mite, no? Quan em diuen, és que el jovent, bueno, no. Quin jovent coneixes
0: Correcte.
1: Tu? Perquè,
0: sí.
1: No, aleshores jo crec que també s'ha de fer una mica apologia de que hi ha molt jovent que té ganes de treballar,
0: I
1: que
0: tant.
1: Té ganes d'estar per aquestes coses i això també s'ha de posar molt en valor.
0: I tant, no, i nosaltres en tenim molts que evidentment, doncs, pel que sigui, les necessitats de cada família, doncs aquells pares no els poden ajudar i es nota, doncs, que tenen moltes ganes de treballar, de tirar endavant, es paguen la carrera, es paguen el cotxe, la gasolina, les vacances i és gràcies doncs a aquestes feines que nosaltres els hi permetem i que no tenen aquella obligació de treballar cada cap de setmana, sinó que segons el seu horari i la seva agenda doncs els permet doncs poder-hi treballar i nosaltres doncs estem encantats doncs, que també pugui haver-hi aquesta moneda de canvi amb tots ells i elles, no? Vull dir que per nosaltres, és, com deia la Maria, és el nostre motor de la xerranca.
1: Sí, i sobretot també, vosaltres que també veniu de família empresària, moltes vegades, encara que els hi puguis pagar, el fet de no pots estar tot l'estiu sense fer res, també és molt important.
0: I tant.
1: I el valor de
2: l'esforç,
1: no?
2: El valor de l'esforç, el valor de les coses, i el fet de dir, bueno, és que encara que tingui mal de cap, jo m'he compromès i per tant, com que m'he compromès, vaig a treballar, que això també no ho sé,
1: sí, que no puc dropejar tot el dia perquè tinc una obligació i confien en mi, no? Jo crec que més enllà també dels cèntims, evidentment, que, però aquest posar en valor la cultura de l'esforç, no? Que alguna vegada hem tingut
0: totalment.
1: Gent aquí també a l'estudi, també fan una mica aquesta qüestió que potser ho estem perdent aquí a Catalunya, doncs també està bé que aquests joves també sàpiguen que, bueno, caps de setmana es pot treballar, estiu es pot treballar, i que això també ajuda que, bueno, que el país també prosperi.
2: Correcte, sí. Nosaltres tenim com una borsa de monitors, que ben som 35, 36, vam comptar l'altre dia, vull dir que déu-n'hi-do, i nosaltres doncs tenim com una xarxa de molts monitors i els hi pengem les activitats. Mira, tal dia tenim activitat, i llavors ells s'apunten, i clar, nosaltres els hi demanem, penseu bé, perquè el dia que us apunteu, aquell dia va sagrat. Vull dir que no hi ha després un concert d'última hora, ni... Vull dir que també els estem com formant molt i ensenyant
1: I
2: sobretot això, de que si t'has compromès i has dit que tu aquell dia podies, doncs aquell dia vens a treballar i ja està. Vull dir que també els anem...
0: No, i que després ells marxen, evidentment.
2: I molts diuen, ostres, és que realment la xerranca m'ha donat tant, perquè he après tant, vull dir que...
0: És que inclús a conduir una furgoneta. Clar. Nosaltres tenim furgonetes grans i tenim camions i aquells nanos que es treuen el carnet, nosaltres, com potser ens han fet els nostres pares a nosaltres, va, comença a espavilar i tira-li pelante, ja t'ho trobaràs.
1: Jo
0: una mica
1: recordo.
0: la vida
1: sí,
0: és aquesta, no? I ja t'ho trobaràs. Però
2: molts han agafat les furgonetes de la xerranca per primera vegada. No havien agafat mai cap furgoneta.
0: O sigui, les nostres són grans.
2: Dius, oi, els ara se'n van de vacances amb furgos, no? I dius, mira, pues han perdut la por al transport gran.
0: Bueno, i el dia a dia, en el fons, és, van sols en l'activitat, evidentment amb els nostres coordinadors, però s'afronten el client, s'afronten uns pares amb nens, s'afronten el dia a dia, que en definitiva és el que tots ens trobem al nostre dia a dia. I clar, es troben amb gent jove que, ostres, ara ja és una realitat. Tinc, primer que tinc una nòmina, tinc un contracte, tinc un compromís, però a més tinc un carrer i al carrer m'hi trobo doncs, uns pares, un client, uns imprevistos, unes senyalitzacions,
1: coses, no?
0: Un m'he perdut, un accident a la carretera i no puc arribar a l'hora, que com gestiono això? Tot aquest nano, tots aquests nanos i que tenim doncs s'afronten a la realitat de tot això i això també ens enriqueix, no? com a xerranca, doncs, perquè veus que aquests nanos doncs, ara és, ja són adults, ja són pares i ara ens venen doncs, els seus nebots i inclús ja començaran a vindre els seus fills quan ells ho havien set. I això també és maco.
1: Sí, la veritat és que sí. Escolta, i cap a on evoluciona la granja? Que, com la visualitzeu d'aquí 2 o 3 anys?
0: Més gran.
2: Jo també, sí, sí.
1: A nivell estructural,
2: sí,
1: eh?
2: Clar, més gran. Sí, perquè sí. Amb més capacitat, perquè realment és un espai que ens permet poder tenir més, poder abarcar més persones.
0: Sí, capacitat de créixer la tenim. El que passa que nosaltres sempre hem cregut que anem poc a poc i anem augmentant segons ens anem trobant, no? Una mica el que t'explicàvem abans. No deixa de ser una granja, vull dir que la granja és molt gran i pot créixer perquè tenim capacitat d'espai per créixer i ho anirem veient, però sí que la gent ens ha demanat, escolta'm, però no m'hi puc quedar a dormir on aquí?
1: I escolta, jo pensava en casaments, potser, no? Fins i tot.
0: Sí, bueno, en definitiva és això. És clar, nosaltres el nostre espai, el que oferim és un espai interior de 60 metres quadrats, en allà hi ha una sala, una cuina i un lavabo, en la sala interior hi entren unes 20-25, i després hi ha tota la part exterior que són 450 metres quadrats amb una barbacoa i amb un porxo cobert, doncs, però hi ha capacitat per, i per això diem que hi ha una capacitat màxima de 40 en total, entre dins i a fora. Què ens passa? La pregunta del millor. Si plou, 40 persones hi entraran a dins, i nosaltres diem que, sempre que no, perquè realment no és així, com et deia, només hi entren 20-25, i la part exterior, doncs la resta sí que és veritat que és un espai pensat per de cara al bon temps, aquest temps que tenim ara, i tenim doncs, porxos i parasols, i de més, realment no tens sensació de que t'està tocant el sol al clatell, perquè ho tenim tot preparat perquè no sigui, i a més que et ve de gust estar més a fora que a dins. Ara, si plou, no tenim aquest plan B. Per tant, una de les opcions i el que ens plantegem i de cara al futur doncs, és engrandir les nostres naus i poder-ho doncs, fer aquest plan B i, evidentment, la gent que vingui i siguin 40, doncs, en cas de pluja, doncs, puguin estar tots a dins ja reserats i sense problemes i gaudir de l'exterior, però només de les vistes, perquè si plou, si plou no
2: ens hi podem oferir. Quan plou és el que passa.
0: Però possibilitats de créixer les tenim, ganes també. Ara tots just arrenquem i necessitem doncs, arrencar-ho doncs, com ho estem fent ara, a poc a poc i partido a partido.
1: Però heu visualitzat també novetats, com dèiem ara, no? Es podrà a futur quedar la gent a dormir, es podrà venir la gent a casa, tot això ho heu pensat o millor que no anem...
0: Sí, sí, clar, bueno, el nostre cap no para, eh?
1: Ja m'ho imagino, per això.
2: A vegades li haig de dir, Jordi, un moment, ja, sisplau, sí, para, sisplau, sí, sí.
0: El nostre cap, sí, sí, tot el dia va rumiant, perquè evidentment és la nostra manera de ser, som així i constantment anem fent, el que passa que hi arriba un moment que dius ja... Però sí, és que és... Només cal ganes, dedicació i realment reafirmar que allò és possible i possible
1: I
0: ho
1: tant.
0: És, per tant només dependrà de nosaltres és...
1: Sí, perquè a més també no hem d'oblidar que hi ha molta indústria al nostre voltant,
0: sí.
1: Que moltes vegades també parlem de territori però també oblidem que, ostres, jo ara també quan pensava a les empreses grans que potser hi han persones i rodalies, però és que és veritat, és que oblidem que aquí al territori també hi ha molta indústria que també necessita molt d'això.
0: I que vivim en una zona privilegiada, Núria?
1: Sí.
0: O sigui que, a part que no t'hem explicat, nosaltres tenim una casa de turisme familiar.
1: és que
0: no pararia, però... I és una casa que tenim a Lliçà d'Amunt i que tot el nostre client és internacional. Vol dir que la gent vol conèixer Barcelona, perquè aquesta gent no ve a conèixer Lliçà d'Amunt, perquè aquest Lliçà d'Amunt no té gaire cosa, però està ben situat i això permet que la gent que vol vindre a viure i conèixer Barcelona i no vol està en el Megollo a Barcelona,
1: no, no
0: ve al nostre territori i ve gent de tot el món. De tot el món vol dir des d'Estats Units fins a... Va vindre uns clients de Nova Caledònia, que és una illa molt petita d'Austràlia. Ens ha vingut gent de tot el món i poca gent del nostre territori. Vol dir que vivim en una zona que hem de valorar on estem, hem de valorar què tenim i perquè la gent ho ve.
2: Sí, sí.
0: I això és una realitat, perquè nosaltres ens hi trobem en aquesta casa, no? I per tant, doncs és això. Evidentment la granja no està pensada per aquesta gent que vingui de fora perquè no vindrà a passar el dia, però la tenim pensada per aquesta gent que viu a la zona de Barcelona, tota aquesta part que potser no tenim, no té la zona que tenim nosaltres, però li podem oferir el nostre espai, la granja, per conèixer. Vull dir que és donar valor que tenim, eh? Perquè...
1: I tant, bueno, jo estic super d'acord amb tu que som privilegiats de viure on vivim. I a més, res, 40 minuts de Barcelona,
0: sí, sí, sí.
1: Vull dir que vols jaleo,
0: sí, sí.
1: N'hi ha, però clar, viure aquí per mi és una altra història.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I escolta, alguna cosa més que m'hagueu de sorprendre, una casa de turisme familiar?
2: No.
1: Bueno, i escolta, ara per anar acabant, m'agradaria preguntar-vos quina relació ha estat determinant la vostra trajectòria. És a dir, hi ha hagut algun moment on hagueu conegut algú o hagueu fet algun match amb algun projecte que digui, mira, això ha desenvolupat en un projecte concret, o sempre ha sigut tot cosa vostra?
0: Jo crec que els nostres pares han sigut claus.
1: Els pares,
0: sí. Sí.
2: Ara ens emocionaríem,
1: sí,
2: oi?
1: Sí.
2: Estem aquí els dos amb la llagrimeta.
0: Sí. Bueno, sí, sí.
1: Bueno, la trajectòria familiar, no? Una mica tot el que us han inculcat i que estic segura que tot això també ho esteu impregnant en els vostres projectes. Ai, que acabarem plorant tots.
2: Sí,
0: sí, sí,
1: sí, sí, molt
0: qual.
1: Bé, molt maco. No? I a més, de veritat que això es transmet, no és per dir-vos-ho, el dia que em van parlar de vosaltres m'ho van transmetre, jo ho veig en vosaltres i estic segura que aquesta empremta que vosaltres deixeu en els vostres tardeos, en aquest cas, no? Doncs també calaran molt. Doncs ara sí, anem a trencar aquest moment tan bonic.
0: Sí.
1: Anem a acabar per recordar les dates dels tardeos, horaris, com s'inscriu la gent...
0: Vale. Nosaltres, com et deia, ho estem comunicant tot a través de la xarxa social que tenim, que és Espai La Granja. Allà, en la mateixa bio, hi ha un enllaç on tenim un formulari que la gent s'ha d'inscriure, més que res per també tindre un control de tota aquesta gent que vindrà i saber una mica l'aforament, si el podem assumir o no. Com deia la Maria, tenim capacitat per aquest dia 4 de juny, però la idea és inscriure's en el formulari i després nosaltres els respondrem amb la confirmació de que l'hem rebut i ens hauran de fer la transferència o pagament amb targeta o transferència amb el tardeo en el que sigui. I els horaris, és com dèiem, són tots els dijous del mes de juny, de 7 de la tarda a 10 del vespre. Això no vol dir que a les 10 ja, pom, tothom fem fora la gent.
1: Bueno,
0: tots sabem...
1: Per tenir una hora.
2: La idea és a les 10 tancar música i...
0: Tema per ordenança municipal, que estem obligats doncs, a que la música, doncs, evidentment...
2: I respecte als veïns,
0: també, que volem ser
2: molt curosos amb això.
0: Però, evidentment, doncs, que si tu encara estàs en allà, no estarem fent fora a tothom.
2: Però que a veure, l'any demà tots treballem, o la majoria de persones també treballen, vull dir que també ja és un bon horari, no? De dir, ostres, has vingut, has passat una tarda agradable, arribes a casa a sopar i amb una hora correcta per l'any demà, doncs, de Sant Tornem-hi, no?
0: La idea és aquesta, és tots els dijous del mes de juny. I si tenim forces i ganes, que esperem
1: que
0: sí, ho allargarem al juliol.
1: Estic segura. Bueno, i ara per anar acabant, m'agradaria, no sé si hi ha alguna cosa que volguéssiu dir quan us he preguntat, si voleu afegir alguna cosa abans d'acabar.
2: Ostres, em sembla que...
0: Jo crec que ho hem dit tot o
2: sí.
0: No... Tampoc no ens havíem preparat res.
2: No.
0: És a dir,
1: bueno, això no s'ha de dir, Jordi.
0: No, però vull dir que ni jo ni la Maria, que abans de vindre em diria, què direm? És que, Maria, és que ho tenim tot clar. És a dir,
2: clar.
0: No,
2: bueno,
0: ens hem de preparar res.
2: I hem dit, anem a fer un cafè i mirem aviam què direm. I hem parlat de tot,
0: sí,
2: tot menys d'aquesta...
0: Sí, vull dir, perquè quan les coses les tens clares i saps per què ho has parit, ningú t'ha de dir com ho has de preparar-ho ni fer-ho.
1: Totalment.
0: Vull dir que...
1: Sí, tota la gent...
2: I jo estava molt nerviosa, però ara m'hi quedaria una estona més.
1: Sí. És que clar, tothom que ve líders, jo li dic, no patiu, si, yeah, si parlarem de vosaltres, no? Aquest programa és per vosaltres, perquè expliqueu, a mi m'encanta a líders conèixer les persones que hi ha enrere dels projectes, però també és per donar veu doncs, als projectes, al territori, i seguir fent xarxa i seguir-nos connectant. Per tant,
2: sí.
1: Així que ara sí, donem per finalitzat el nostre programa i, com sempre, amb el Ferran als comandaments. Avui hem descobert que els espais poden ser molt més que un lloc físic. Poden ser un punt de partida d'una conversa, d'una amistat, d'una col·laboració, d'una oportunitat o fins i tot d'una comunitat. Hem compartit aquesta estona amb en Jordi i la Maria, fundadors de La Granja, i hem comprovat que darrere de cada experiència memorable hi ha una intenció, la de connectar persones i crear entorns on les relacions floreixen de manera natural. Gràcies per inspirar-nos, per compartir la vostra visió i per recordar-nos que les millors oportunitats sovint neixen quan obrim la porta a la trobada, a la conversa i a la confiança. També volem agrair la imprescindible col·laboració d'en Ferran Monterde als comandaments tècnics, fent possible que cada setmana aquesta conversa arribi a les vostres llars, despatxos, empreses i projectes. Jo sóc la Núria Cortés i això és Líders, l'espai on les històries, les persones i les connexions es converteixen en oportunitats. I recordeu, les relacions correctes ho canvien tot. Fins la setmana vinent.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Hi ha dies en què la ciutat es converteix en un mirall. Un mirall que ens mostra com som i com ens agradaria ser. Ahir Barcelona va viure la visita del Papa Lleó XIV, una jornada carregada de simbolisme, de protocol i de focus mediàtic. Però també, també va ser un dia de trànsit tallat, d'autobusos desviats, de parades anul·lades i de molta gent desorientada al centre de la ciutat. Una d'aquelles jornades en què la vida quotidiana, la de veritat, la dels horaris, la dels trajectes, la del mal de caps, queda sotmesa a un esdeveniment extraordinari. I avui, curiosament, és el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions, un dia que ens recorda que el diàleg no és només una paraula solemne que surt als discursos. És una pràctica quotidiana, és saber conviure, és saber escoltar, és saber que una ciutat és de tothom i que la fe, la cultura o la política no haurien de convertir-se en obstacles per a la vida de cada dia. I també és el Dia Mundial del Modernisme, i si el Papa va visitar la Sagrada Família, aquesta obra encara inacabada, que és molt més que un monument, és un símbol de creativitat, de diàleg entre arts, de convivència entre formes, cultures i mirades. Gaudí va construir un temple, però també una metàfora. La bellesa només existeix quan les diferències conviuen. Potser per això, avui, després del caos d'ahir, val la pena recordar que les ciutats, com les civilitzacions, només funcionen quan hi ha respecte, quan hi ha escolta, quan hi ha espai per a tothom. I que el diàleg no és una gran paraula, és un gest petit, és deixar passar, és no imposar, és entendre que la fe d'uns no pot ser el mal de cap dels altres i que la cultura, quan és viva, ha de ser també amable. Potser aquest és el repte d'avui, aprendre a conviure sense trepitjar-nos, aprendre a dialogar sense imposar, aprendre a ser ciutat, país i comunitat, sense perdre'ns pel camí. Benvinguts al Fòrum. Sí, aquest espai de trobada, el Fòrum, de trobada diària, on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartir les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 10 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit, com cada divendres, arriba Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols. Avui ens parlarà de les noves tendències i estilismes, vestuari, colors que ens portaran aquest any i les línies que marcaran l'estiu. I, com sempre, ens compartirà consells per combinar aquestes tendències i ressaltar la nostra bellesa de manera senzilla i elegant. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la literatura, des de dins, des de la seva fabricació. Parlarem del món editorial i de la relació entre qui edita i qui escriu. Ens acompanyaran Daniel Boil, director de Comitia Editorial, i Maria Lliberga, professora i autora del llibre de relats Ull Clínic, que està publicat o s'ha publicat a Comitia. Dues mirades que ens ajudaran a entendre millor el vincle, a vegades complex, a vegades màgic, entre l'editor i l'editor. I l'autor, volia. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I sí, tal dia com avui, un dimecres 10 de juny. Doncs podem dir que ja han passat 161 dies d'aquest 2026 i en resten 204 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda Santes Margarida d'Escòcia i Jolenta. Si us dieu així, moltes felicitats.
I avui és un dia carregat de causes i consciències. Se celebra el Dia Internacional del Pal Diàleg entre Civilitzacions, el Dia Internacional de la Heràldica, el Dia Mundial del Modernisme, el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria i el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade. Pel que fa a aquest dia internacional, pel que és el diàleg entre civilitzacions, l'ONU va declarar aquest dia, aquest 10 de juny, com el dia dedicat a això, diàleg entre civilitzacions. I va ser a través de la resolució 78 del 75 del 29 de maig del 2024. Una data que vol recordar-nos que la diversitat és una riquesa i que el diàleg és imprescindible en un món cada vegada més tens i polaritzat. Exemples històrics de diàleg intercultural poden destacar la Ruta de la Seda, que va ser molt més que comer, va ser un pont d'idees, religions i coneixements. Gràcies a ella, el budisme es va expandir per l'Àsia Central i la Xina. Andalus va ser un altre, un període de convivència sempre imperfecta, però real, entre musulmans, cristians i jueus. D'aquí van néixer avenços en medicina, filosofia, matemàtiques i astronomia. L'Escola de Traductors de Toledo n'és el símbol més clar. I el Renaixement. Europa es va redescobrir a si mateixa gràcies als textos grecs i àrabs preservats pel món islàmic, un diàleg cultural que va entendre una de les etapes més brillants de la història. Ara passem a un altre dia, un altre dia temàtic, com és el Dia Internacional de la Heràldica, perquè avui també se celebra aquesta disciplina antiga i fascinant, la heràldica, la ciència del blasó. La data recorda la investidura de Geoffrey d'Anjou al segle XII, quan el rei Enric I d'Anglaterra li va concedir portar els felins anglesos sobre un escut blau. L'heràldica és un llenguatge visual que explica identitats, territoris i històries. Els seus elements principals són el camp de l'escut, les particions, els mobles o figures, l'esmalt, els ornaments exteriors, com corones, elms o mantells. No? Una disciplina que avui porta part de les ciències auxiliars de la història, juntament amb la xilografia, la diplomàtica i la vexilologia. També és el dia, com hem dit en un principi, a l'editorial, el Dia Mundial del Modernisme. És aquest moviment artístic que va voler crear un art nou, lliure i inspirat en la natura. La data no és casual. Antoni Gaudí va morir el 10 de juny del 1925. Udo Lechner, figura clau del modernisme hongaret, també ho va fer el 10 de juny, en aquest cas del 1914. Des del 2013, Hongria impulsa aquesta celebració internacional. I aquí també el modernisme, Art Nouveau, Modern Style, Liberty, Sensations i Jugendstil, no? És segons el país, no? Va transformar l'arquitectura, la pintura, l'escultura, les arts gràfiques, la joieria i fins i tot el mobiliari urbà. I aquest 10 de juny també ens recorda que o se celebra que és el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria. Va ser aquesta celebració l'any 1988 pel Grup Mundial de Lluita contra la Falsificació. És un dia que vol conscienciar sobre els riscos de consumir productes falsificats i la importància de respectar la propietat intel·lectual. La falsificació afecta la salut, la seguretat, els drets del consumidor i l'economia dels països. Els productes més falsificats són obres artístiques, música, cosmètics, productes d'higiene personal, calçat i marroquineria, medicaments també, joieria, electrònica, roba i aliments processats. És en el cas dels medicaments on el risc és especialment greu. Per això es recomana consum responsable, revisar etiquetes, dates i registres sanitaris i evitar sempre la pirateria. I finalment també és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, una malaltia rara que afecta el sistema nerviós perifèric. La data coincideix amb el naixement del neuròleg Corino Andrade, que la va descobrir o la va descriure l'any 1952. Aquesta malaltia provoca formigueig i
estomiment, pèrdua de sensibilitat, dolor, sensacions elèctriques, manca de sudoració, atrofia muscular, trastorns vesicals, intestinals i sexual. Visibilitzar-la és essencial per aconseguir diagnòstics precoços i millorar la qualitat de vida dels pacients. I avui ho deixarem aquí, tot i que hi ha efemèrides que també van passar en aquesta, o van succeir en aquesta data, però millor passem al que toca ara, que serà Bellesa 360 graus, i de seguida començarem.

0: Doncs sí, és dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jo ja no te volia fer esperar més, perquè ja estaves per aquí, eh? L'Oriol sempre ens porta aquesta secció dedicada a les tendències. Avui serà a les tendències i l'estilisme d'aquest estiu, podríem dir, d'aquest any, no? Del que portem d'any, però sobretot ara, de cara a l'estiu. Colors, textures, combinacions i aquella manera tan seva, tan de l'Oriol, d'explicar-nos com vestir-nos per sentir-nos belles, còmodes i coherents.
1: Així. I tant.
0: Pues,
1: I tant. Avui portem una miqueta d'estilisme perquè penso que també forma part de la nostra estètica. De fet, en els estudis d'estètica com a tal, quan ensenyem als alumnes, hi ha una part de l'estilisme, hi ha una part de la colorimetria, hi ha una part del visagisme, perquè bueno, doncs fem maquillatge, fem estètica i volum de la nostra corporalitat, de les nostres tendències, i sobretot com l'estètica és tan àmplia i hi ha una part d'assessoria d'imatge personal, una part d'estilisme i direcció, vull dir que n'hi ha molts més estudis que abarquen a part de l'estètica, doncs avui he volgut portar una miqueta també part d'aquesta essència, que és l'estilisme que diàriament doncs, ens influeix a les persones. Vull dir, a tothom li agrada o se sent bé quan es posa una samarreta. Si te la compres és perquè t'agrada i et fa sentir bé el seu color, la seva forma, el seu estil. Te l'adeques, no?, al teu tipus de cos, al teu tipus d'estil de vida o la teva personalitat, que això és molt important, no? Saber que al final l'estil de cada persona també té molt a veure amb com som i què volem expressar. I llavors, doncs dic, va, avui li portarem a la Conchi una secció que vagi una miqueta relacionada amb tot això.
0: Pues és molt important. I per situar-nos, parlem d'aquestes noves tendències al respecte de tot plegat, com ho has explicat, i sobretot tenint en compte aquest estiu. Tot
1: clar,
0: i que avui el dia està grisós, vull dir, està gris.
1: Avui el dia està una mica més... Més de primavera, diguéssim, però
0: sí.
1: No pel sol, sinó perquè no. Caurà un xàfec, jo crec.
0: Sí, jo penso que sí, tal i com està el cel, i des d'aquí, des d'aquest espai, ho podem distingir molt bé, vull dir, hi ha molts núvols, està molt ennuvolat, no sé si això vol dir que d'aquí a una estoneta, doncs, i per la temperatura, que també
1: sí,
0: ha baixat.
1: Ha baixat una mica. Penso que també és bo que ens arribi una miqueta d'aigua, perquè rega, neteja...
0: No, que encara no hem arribat a l'estiu,
1: Encara no hem arribat a l'estiu, encara que van passar unes setmanes anteriors bastant... Bueno, semblava això més de juliol-agost,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Vull dir... Però bueno, jo, ja que ens apropem a l'estiu, ens apropem també els colors que portarem a l'estiu, val?
0: Aquestes tendències,
1: aquests colors. Començarem una miqueta per ordre, eh?
0: Sí.
1: Colors,
0: formes...
1: Estampats i teixits... Després passarem a parlar de
0: bueno,
1: combinacions fàcils...
0: Estil i comoditat, que també
1: Exacte,
0: és important,
1: accessoris...
0: Estil, comoditat i amb elegància, podríem dir, no? Però que també amb senzillesa. No sé si això...
1: Sí.
0: Que va d'anar. Però, bueno, tu, que siguis tu.
1: Intentem. A vegades no és fàcil, eh? Perquè ens... Jo ho pensaria d'una manera, tu ho pensaries d'una altra, les persones, cadascú s'ho imagina, i llavors aquí ja ve el gust. I el gust és, bueno, pues com diu aquesta frase tan mítica, no? Para gustos los colores.
0: Sí.
1: I llavors, quins colors es portaran aquesta tendència primavera-estiu, tirant estiu, eh? Doncs mirem, els colors que s'han posat de moda o que més de moda han sortit en les últimes passarel·les més conegudes i que els dissenyadors han començat a reprendre seran el blau cobalt i el blau mediterrani.
0: Cobalt, quin tipus de blau? El blau cobalt, quina diferència? Perquè hi ha el blau elèctric, que és molt xulo, el blau cel, no?
1: Exacte.
0: El blau marí,
1: sí,
0: i el blau cobalt...
1: Estaria com una miqueta entremig. És com aquestes pedres semiprecioses de color blau que tenen aquest to pujat, doncs estaria per aquí. I el blau mediterrani, que és el que coneixem normalment, que es sol portar en estampats combinats amb blanc, o les samarretes de mariner o marinera també venen en blau mediterrani, o els que coneixem anar a les finestres o els porticons quan anem a la costa, que veiem, doncs aquest seria el blau mediterrani, eh? Un blau que no acaba de ser el blau marí, però tampoc és un blau cel, està allà entre mitges. Ve el vermell tomàquet, un vermell pujat, un vermell sang.
0: Al igual que ho explicaves a les ungles.
1: A les ungles.
0: I aquí ha de combinar. Pot ser sí. que en aquell moment, quan m'explicaves els colors de les ungles, dels mans, dels peus, combinaria també amb aquest...
1: Exacte. De fet, estem partint d'una tendència que fins ara hem estat en una temporada on no hi havia combinació, on podies portar perfectament un estampat... amb color vermell i unes ungles les podies portar perfectament amb color lila. No, doncs ara anem a tirar per la zona monocromàtica, eh? Comencem a tirar per colors. Doncs portarem un color vermell, doncs podem portar colors similars o complementaris a les mans, vale? Mans i peus. Llavors vindrà el rosa, està amb nosaltres, el groc, groc pàl·lid i groc mantega, el verd oliva...
0: El groc, un incís, pàl·lid i mantega. És com un groc gairebé tirant a crema, no?
1: Sí, a crema, exacte. És aquest color crema, aquest color com blanc trencat groguenc, sí. Estaria aquí. Bé, el verd oliva, que és un color... A mi m'agrada molt
0: intens,
1: el verd oliva.
0: Verd intens.
1: El taronja terrós o taronja cremat. Què vol dir taronja terrós o cremat? El terrós o color torratge seria... Doncs aquest color que podem trobar a les façanes moltes uh-huh. vegades, sí? I el taronja cremat, jo dic que perquè se'ns quedi, quan et treuen la crema catalana, nostra típica d'aquí, doncs seria aquest color.
0: Sí, no, i més o menys, mira, per posar l'exemple, taronja cremat, quan la taronja se va secant,
1: exacte.
0: Queda aquest color, com si s'hagués cremat. Uh-huh. Se va secant, i ja no queda el color taronja realment, sinó aquest color cremat. Jo ho distingiria d'aquesta
1: exacte,
0: manera.
1: Exacte, sí, exacte. Després vindrien els tons beijos i els tons sorra, uh-huh. arenosos, per dir-ho. Uh-huh. Llavors, aquests seran els colors que tindrem aquest estiu presents. Com els hem de combinar o com ens aniran les combinacions? Se'ns recomana que siguin colors neutres i els complements o aquelles petites prendes de roba que volem acabar de posar tinguin aquests colors. Vull dir, amb tot això, m'explico. Si vaig tot de blanc, doncs portaré un mocador.

0: l'animal del
1: l'animal.
0: Top.
1: L'animal. Llavors, el to del seu pèl és sí. el que... Bueno, li diuen com el color topo,
0: que
1: ara.
0: Que és que entre un marronet i gris...
1: I un gris, no, sí. sí. Serien els marrons freds, va. Que diem. Que són aquests marrons que tenen una tendència més cendrosa. Uh-huh. A lo que fa els estampats, venen les llunes.
0: Les en lloc dels topos, les llunes.
1: Les llunes.
0: Però les llunes completes o mitges llunes o...
1: Bueno, vindran mitges llunes, llunes completes, però tampoc es perd el topo, eh? Però ja no ve el topo petit, el que li diem de llentia, sinó, més, sinó ve el topo gran. Uh-huh. Flors. Però les flors venen mida XXL. Uau, que siguin enormes. Grans, grosses. Ratlles marineres tornen a arribar.
0: Les ratlles marineres són les que...
1: Les transversals horitzontals. Sí.
0: De fet, mai acaben de passar.
1: Mai han acabat de marxar. Sí. Jo penso que sempre, sí. tots els estils sempre van perdurant, eh?
0: Sí, sí.
1: Però ara ve una
0: a més,
1: tendència.
0: A més, sempre xamarretes d'aquest tipus, però tant, sempre les podem aprofitar.
1: Exacte. I mira, vull dir que ve molt en tendència perquè... S'ha posat, bueno, està fent una revolució en voler viatjar molt a Venècia, per exemple. Llavors, jo penso que el fet d'apropar-nos a la zona mediterrània ha fet que la moda vulgui portar totes aquestes tendències doncs, florals o de ratlles marineres. Eh? Uh-huh. Vindran també els dibuixos inspirats en el Mediterrani i els estampats geomètrics. Estaran presents dintre del nostre estiu.
0: Estampats geomètrics, per exemple, pots donar així exemples?
1: Doncs triangulars, que tinguin ratlles però també puguin portar algunes formes rodones.
0: Tipo així, que doni la sensació com unes pintures d'aquestes cubistes?
1: Exacte, sí, podria ser. Llavors, els estampats mediterranis venen doncs, amb cargoles, venen amb estrelles de mar, petxines... perquè també es portaran els complements. Els teixits, el lli, el cotó i el crotxè s'emporten aquest estiu la palma.
0: La palma.
1: Sobretot el crotxè s'ha posat entre els influencers bastant de moda i llavors n'hi ha molts cursos online de crotxè i la gent està fent moltes coses de crotxè.
0: O sigui, crotxè és aquell
1: com el
0: teixit. Ganxet,
1: és un com teixit. El,
0: vull dir que és aquest tipus, però que no és... Tu fas... Bueno, tu fas o tu venen fet, però és més bé... O sigui, ja no és, així com el lli o el cotó és un teixit molt clar, l'altre és el tipus de bé, tal com ho diu la paraula, crotxè,
1: sí,
0: ganxet...
1: Seria com canjet,
0: vull dir,
1: sí.
0: Que és diferent. Has de tenir un cos molt maco perquè això quedi bé, també t'ho dic així.
1: Bueno, és que té,
0: jo no
1: té, molta caiguda, sí. Llavors, clar... defineix molt la figura.
0: Però depèn, no? Depèn de la
1: però,
0: figura.
1: Però hi ha tot sí, tipus, bueno. De, hi ha tot tipus de complements. I de, des de pot ser un coll només, pot ser un xaleco...
0: Jo em referia als pantalons o a unes faldilles que queden com molt ajustades i per això deia jo del cos.
1: Clar, perquè té molta caiguda i llavors defineix molt la figura. Uh-huh. Sí, sí, no és aquella... No és la tendència per dissimular... Més.
0: Per exemple, tipus seda, tipus d'aquesta caiguda, aquest teixit caigut, que justament per dissimular doncs, els michelins i coses així, doncs va molt bé, perquè queda caigut, no?
1: Bueno, per això també aquesta... venen els estils vaporosos, eh? Sí. Vull dir que hi ha estils per tothom, per tot tipus de cossos i per tot tipus de gustos.
0: Això també ho trobarem.
1: Ah, exacte. El que passa és que sí és cert que el crotxè està
0: de,
1: doncs,
0: moda.
1: Bueno, està de moda.
0: I a més, com ho has dit tu, les influencers.
1: Sí, els influencers estan allà teixint darrere les seves xarxes per ensenyar-les.
0: Les teves alumnes ho tenen en compte, totes aquestes, per exemple, aquesta moda?
1: Sí, jo crec que sí, que s'han adherit molt a la moda, que s'estan adherint tant els alumnes com les alumnes d'aquesta moda.
0: Bueno, tots, alumnes de tot tipus. Jo dic alumnes,
1: sí, sí, sí.
0: Femení, però que ho engloba, eh?
1: Ho engloba tot. Doncs s'estan adherint, i ara en parlarem, perquè ve també molt dintre del que seria la tendència del banyador.
0: Mm.
1: Llavors,
0: també està en crotxè.
1: Està en crotxè, clar que sí. Que... Estils vaporosos... De teixits i frescos.
0: No, però això en la roba, no en els banyadors. Banyadors
1: no, en els banyadors ara parlarem.
0: Sí.
1: Llavors, estils, pantalons, faldilles, pantalons... Doncs aquest estiu ve tot. Podrà ser tot combinable. Fins i tot un estil que es va portar molt en els anys 2000, finals dels 90, que era faldilla i pantaló.
0: Uh-huh.
1: Que fot, no la faldilla i pantaló, sinó portar pantaló i faldilla.
0: És a dir, no és una cosa sola, sinó dues peces.

0: peces.
1: Dues peces. Llavors, faldilles, venen faldilles llargues i fluïdes, amb grans volums, val? Però de teixit subtil, que siguin frescos. I els pantalons venen amples, venen pantalons amples, de caigudes rectes o caigudes acampanades, que ja es va portar en estils anteriors, però sempre reflexant un toc elegant, que siguin alts de tiro, no seran baixos de tiro.
0: O sigui, alts de tiro, amb una... que se, una mica s'ensenya també la, la part d'aquí, no?
1: Sí, que, la part superior del tronc.
0: No, no sé
1: tronc.
0: Com és, no és... això també seria una xamarreta, no? Però una xamarreta...
1: Un crop top,
0: vale.
1: Es diu. Que són aquests tops,
0: tu
1: xamarreta, que van just per sobre del pit i deixes a l'aire el que seria la franja mitja, vale? Conegudament com la boca de l'estómac.
0: No, sí, està molt bé, sobretot
1: centre.
0: per les persones joves queda perfecta.
1: Bueno... A la joventut tot queda
0: tot
1: bé.
0: Tot queda bé.
1: Tot
0: clar,
1: queda
0: no,
1: bé.
0: És així de clar.
1: Tot queda bé. Doncs hem parlat dels estampats, de què es portaran aquests tipus de pantalons i de faldilles, dels colors, però també m'agradaria parlar ara dels banyadors.
0: Ai, i tant, i a mi
1: dels
0: també.
1: Dels banyadors.
0: Banyadors, biquinis... què s'emporta més? O què s'emportarà més? Banyadors complet o biquini? O el topless?
1: No sé. Bueno, jo crec que es portarà tot, perquè estem en un moment on es porta tot, però sí és cert que tenim una tendència al banyador.
0: Sí.
1: Ara, tindrem una tendència als banyadors, banyadors amb escots marcats i asimètrics, vol dir només un sol tirant, o els dos tirants agafats al coll, o sense tirants, però que tinguin formes també geomètriques i asimètriques, molt escot d'esquena, s'està portant molt l'esquena destapada, com es feia als anys 90.
0: Sí, sempre, el banyador normalment és així, que esquena...
1: Esquena molt descoberta, colors llisos, però molt intensos.
0: Pot ser qualsevol, un blau marí,
1: un
0: blau elèctric,
1: un ros elèctric, un fluor,
0: un vermell.
1: Un vermell. Sí, intensitat, perquè el que es porta és el bronzejat. Volem estar bronzejats. Estem tornant a aquesta tendència de voler-nos bronzejar molt.
0: I el blanc també?
1: I el blanc
0: perquè
1: també es portarà.
0: Perquè aquí ressaltarà més el bronzejat.
1: Exacte, també es portaran estampats, hem dit que els llisos es portaran amb aquests colors, però també es portaran estampats florals amb flors molt grans o mariners, en colors vermells, blaus i blancs, fent una combinació així com més marinera. En quant a el triquini desapareix una mica més per donar-li més importància al biquini o donar-li importància al banyador.
0: El triquini.
1: És aquesta combinació entre banyador i biquini, que no acaba de ser ni una
0: sí,
1: ni l'altra.
0: No sé si per això, però jo penso que sí que es portarà, perquè ho he vist bastant, quan mires la xarxa, no? Veus aquestes dues peces, una més llarga, però en realitat són dues. Una més llarga, que és com si fos una faldilla, no? No arriba a ser faldilla, i després està la part de baix, que és també com més llarga. No sé si això ho portaran més persones ja més com jo, no? O perquè jo per persones joves ja els veig de... No
1: jo
0: els
1: crec
0: veig tant.
1: Que el que et refereixes és un banyador a dues peces complet.
0: Sí.
1: I després el triquini... és un banyador i un biquini perquè van interconnectats entre ells. És aquest que la part superior, vale, va connectada amb la part inferior per un teixit.
0: Sí.
1: Llavors fa alguna forma a la panxa, o fa alguna forma o porta algun tipus de pedreria, que també es portaran les pedreries dintre dels banyadors. Portarem perles i bueno, algun tipus de pedreria que simuli doncs, aquesta joieria més lluenta, no? D'esfera semipreciosa o pedra preciosa. Es portarà també tot el tema de lentejuela petitona, que doni brillo, perquè els brillos han vingut per quedar-se una temporada. En quant als nois, es torna a portar el banyador recte, vale, i el banyador curt, no hi ha cap tipus de diferència, el que tenim una tendència a la licra i a voler portar el que es diu un turbo, que són aquests banyadors més curts de calçotet típic,
0: sí.
1: Val, que es van portar molt, es van deixar de portar i ara es tornen a portar. Es tornen a portar molt.
0: I el tipus aquell que arribava fins al genoll també? No sé si aquest és el que tu deies en un principi.
1: No, el que és recte és el banyador normal, a mitja cama.
0: Va.
1: El que arriba al genoll, com tenim una tendència a bronzejar-nos, estem perdent
0: clar.
1: Metres de cama per bronzejar-nos. Llavors, clar, què fem? Escurçar.
0: Clar.
1: Per això ha vingut la tendència de fer aquest turbo, que és escurçar el mínim per bronzejar al màxim.
0: Home, és que sempre... el banyador d'home mini sempre s'ha portat. Vull dir, el que tu dius, per aquí una mica més de la part... O sigui, no com un calçotet, no? Però sí com un calçotet actual, no? Que queda com un pantalonet.
1: Sí, exacte. El que seria un boxe,
0: sí,
1: també,
0: exacte.
1: Conegudament.
0: No me sortia la paraula.
1: Conegudament.
0: Això ho saps més que jo.
1: Doncs això és el que seria la part de bany. En la part de bany. Llavors, el que seria en la part d'accessoris, que també aniran complementàriament amb el bany, accessoris, doncs portarem... En tema d'arracades i penjolls es portaran colors daurats, formes orgàniques, inspiració marina, serien els més destacats. En quant a collarets, capetes fines però molts collarets, que siguin petitets, parlats, vale? Que siguin bueno, lleugerets però molta quantitat. L'opció serà portar-ne molt. Quant a polseretes o polseres que siguin braçalets amples amb acabats metàl·lics, són els que vindran més.
0: Trobarem més.
1: També trobarem formes amb petxines, closca, no?
0: Que es portaran... Això que serien en penjolls.
1: En penjolls, amb polseretes, també s'acabaran portant. I mocadors, que siguin vaporosos, diademes al cabell, pinces bastant grosses i que portin doncs, algunes tendències marines, com petxines, estrelles de mar, tot això es portarà.
0: Això, diguem, quan hi ha un cabell.
1: Quan hi ha un cabell llarg.
0: Quan el cabell és curt,
1: quan
0: com
1: el cabell
0: molt,
1: és
0: te poses
1: curt,
0: alguna cosa
1: un
0: dalt.
1: Un mocador, no sé. Alguna cinta, sí, exacte.
0: I un barret, també?
1: També.
0: No, t'ho dic perquè quan vas a la platja o quan vas pel carrer, els barrets a l'estiu també s'emporten bastant.
1: I tant, per això la protagonista aquest estiu serà la Pamela de Ràfia.
0: Uau.
1: Els barrets d'ala ampla.
0: Pamela vol dir, ostres.
1: Barret d'ala ampla, gorres elegants i gorros de crochet. Aquest no el perdem.
0: O sigui, el crochet...
1: Perquè estarà de moda.
0: I el gorro de crochet, que és, quin tipus seria?
1: Bueno, depenent, hi ha que tenen estructures que podran aguantar el crochet i hi ha que no tenen estructures i que directament l'estructura serà doncs, el nostre cap.
0: No, i a més, exacte, que cobreix el cap, una part que quedi de visibilitat del cabell, de la part, de, per exemple, del serrell, no?, i que deixi al descobert la cara i el coll.
1: Sí,
0: no sé,
1: tot dependrà de...
0: Jo te posaria un exemple perquè lo tinc molt aquí, que, per exemple, una actriu, Romy Schneider, que no hi és, no? Però és que era una persona que duia tot tipus de barrets, no? I aquests, per exemple, n'era un. Vull dir que hi ha més de crochet, eh?
1: Jo crec que durant el dia hi haurà les estructures on seran fortes i podran ficar el crochet a sobre fent o simulant una pamela de crochet, una gorra de crochet, i després hi haurà el que és aquestes estructures que ja directament aniran, serà un crochet que podrem adaptar a la nostra fisonomia o al nostre cap. Però venen una miqueta per aquí perquè ens ajudaran també a protegir-nos del sol i portarem un estil sofisticat. Sobretot en la tendència més masculina serà portar la gorra. La gorra torna, en comptes d'aquest barret més clàssic que s'havia estat portant fins ara, doncs vindrà més la gorra.
0: Uh-huh.
1: Calçats d'estiu, doncs venen les sandàlies, però aquesta vegada venen de tires fines, amb joies recarregadetes a la zona del frontal on està l'empeine del peu, vindran sandàlies de tira fina amb joies, colors daurats i platejats, tornen a vindre, i la sandàlia amb inspiració romana i plataformes moderades. Per què? Perquè perdem l'estil d'anar amb taló molt alt per tornar a les ballarines, tornar als mocassins d'estiu i a portar el peu molt més pla i més descobert. Però sí que ve una sandàlia, i ve la sandàlia de crochet, que és la ballarina de crochet. Ja he dit que era el rei d'aquest estiu.
0: No, és que jo t'havia preparat.
1: Sí, m'està ensenyant ara una fotografia de l'actriu.
0: Una bellesa, per mi, impressionant, no?
1: Bueno, aquesta actriu va fer la pel·lícula de Si sempre era actriz, pot ser,
0: bueno,
1: oi?
0: Bueno, mira, és que hi ha de... Mira-la, que tot.
1: Els nostres oients no la veuen, però
0: tenia,
1: bueno, que si la volen posar...
0: No sé si tenia 16 o 17 anys quan va fer aquesta, però justament ella va defugir el màxim d'aquest prototip que se l'havia encaixat, no? I aleshores va fer pel·lícules que no tenien res a veure, tot al contrari, eh?
1: Bueno, jo m'ho imagino, perquè quan ets tan jove
0: destacava l'erotisme, fins a tot, o sigui, a partir d'aquestes primeres pel·lícules, després va venir tot, fins que va morir ella, tenia 43 anys.
1: Imagina't, una persona super jove, però que ja va marcar molt dintre del món de la moda, amb els barrets, amb els complements, i dintre del món de l'espectacle com a actriu, perquè ja et dic, jo fins i tot ara he vist la fotografia i he reconegut una de les seves pel·lícules més famoses.
0: Sí, aquesta era en un principi eren les famoses, però t'asseguro que n'hi ha moltes d'elles que molt, a veure, aquella sí, és aquest edulcorant, producte edulcorant i tal, que precisament per això ella va voler marxar d'aquest prototipus en què no volia estar encaixada.
1: Imagino. Ara, el prototip que et portaré jo és el del maquillatge. Quins maquillatges es porten? Doncs la nostra tendència és a un maquillatge que sigui natural, el protagonista i la tendència serà que sigui natural però que tingui un efecte de bona cara i que tingui un efecte de lluminositat, glow, com es coneix ara, colorets amb tons préssec i coral, que ja vam parlar en programes anteriors, sí, però faig una repassada, colors brillants però també subtils, destacarem el coral, el préssec, el rosa pàl·lid, els tons terra i els daurats, que venen portar, per exemple, doncs una tendència de podem ficar una BB cream que quedi brillant al nostre facial, que quedi una pell bonica, que sigui com turgent, sedosa, i un bon coloret de color o un terracota amb color daurat o brillant, eh? En quant a les ungles, també les vam veure, però repassem que venen els colors rosats molt pàl·lids, corals, blanc perlat,
0: tomàquet,
1: blau mediterrani, tomàquet que no es perd, i el groc mantega, entre d'altres, dissenys minimalistes com la francesa, petits dibuixos mariners, fruites estètiques o detalls dintre de lo que seria la ungla, doncs aquestes decoracions que es fan avui dia, doncs s'ha posat en tendència a fer doncs algunes fruites, fer petits dibuixos mariners, com un ancla, una estrella de mar, dibuixos asimètrics com podrien ser doncs diferents línies creuades i alguns topos barrejats, doncs vindrien per aquí, i sobretot també en ple estiu i quan estem molt bronzejats o bronzejades, vindrà els tons fresa dintre, o maduixa dintre de les nostres ungles. I bueno, una miqueta doncs, aquí seria tota aquesta conclusió de colors, tendències que es veuen i que es porten dintre d'aquest 2026, i una miqueta doncs, també dir-vos que es veuen o es reflecteixen dintre d'aquests estudis que jo sempre dic que faig, que aquí ens es podem trobar a l'Institut Manolo Huguer, que els donem tant de matí com de tarda, tant el grau mitjà d'estètica i bellesa com el superior d'estètica integral i benestar.
0: Una pregunta, per exemple, ja, i perquè acabem, no? Quins errors cometen més sovint quan arriba a, no sé, amb aquestes tendències i quan arriba aquest bon temps a l'hora de fer, o sigui, de combinar aquests colors, per exemple?
1: Doncs per mi la primera errada és voler-ho posar tot. És, arriba en tendència a les flors, samarreta de flors, però també som tendències mariners, llavors em poso un pantaló amb ratlla marinera. Llavors venen sandàlies amb joies, imagina't, flors, ratlles i sandàlies amb joies. Quan volem portar totes les tendències alhora és quan fem un batiburrillo i és quan xoca i dius, ostres, és que no combina res. Llavors, l'ideal és que totes les tendències ens les sapiguem posar en una part neutra. Samarreta de flors, pantaló neutre, que sigui blanc, terra, però que sigui llis. Pantaló amb ratlla estampada marinera, samarreta neutra, que sigui llisa, i un complement, un mocador, unes pulseres, alguna coseta així, no? Que porto una sandàlia molt recarregada i joiosa, doncs un vestidet o algo que sigui totalment llis, monocromàtic. Que vull portar molts complements com arracades, polseres, mocador, doncs he d'intentar que tot sigui monocromàtic i llis. Donar-li sempre el protagonisme a l'estructura, al teixit i a la forma. Llavors, és aquí el truc.
0: Molt bé, Oriol. Doncs mira, avui ho deixarem aquí. Ens queden, perquè acabar la temporada, dues setmanes més, dues belleses 360 graus més. La setmana que ve, si ens pot avançar alguna cosa, perquè la última m'agradaria poder fer com una mica de
1: un repàs de tot. Un repàs de tot. Doncs mira, aquesta propera setmana portarem a...
0: Perdó, ens quedarà una.
1: Doncs mira, setmana que ve...
0: El 24 és festa, és Sant Joan.
1: Doncs bueno, va, la setmana que ve jo et portaré el repàs la temporada.
0: I al més el nostre tècnic aquell dia no vindrà, perquè entre d'altres coses tindrà una ressaca terrible, no?
1: I estarà acabant la festa.
0: Per la revetlla de Sant Joan, i possiblement tu també.
1: Va, la propera setmana fem un repàs de tota la secció, de tot el que s'ha fet, una miqueta de tot, unes píndoles tant de cosmètica com de principis actius, com de tendències, com de proteccions, com de com posar-nos una crema, tot seguit.
0: Molt bé, Oriol. Doncs un plaer d'escoltar-te, com sempre. Gràcies per ajudar-nos i mirar-nos amb més estima i més consciència.
1: A vosaltres.
0: Ens retrobem dimecres que ve.
1: Perfecte.
0: Tot i que sigui l'última de la temporada. Doncs, i amb aquest espai de bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: ara sí passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. I avui ho fem posant el focus en la literatura, en el procés de fabricar un llibre, quan l'obra ja està escrita i quan arriba la part més complexa, la de publicar-la. Una fase, o sigui, quan he dit que l'obra està escrita per l'autor, però ve la fase de publicació, no? Una fase on entren en joc les editorials, els criteris, les mirades i les decisions que converteixen un manuscrit en un llibre real. Parlarem d'aquest procés des de dues perspectives complementàries, la de qui ho edita i la de qui escriu. Per fer-ho amb profunditat i mirada humana, avui ens acompanyen dues veus que es troben just en aquest punt de connexió entre edició i escriptura. Daniel Boil, cofundador de Comitia Editorial. No sé si és Comitia o Comitia.
1: Comitia.
0: Ja queda clar. I Maria Lliberga, autora de la novel·la Ulclini, entre d'altres, no, però aquesta és l'última publicada per la mateixa editorial. Un diàleg que ens permetrà entendre el vincle entre l'editor i l'escriptora. Un vincle que pot ser exigent, delicat, creatiu i sovint transformador. Doncs primer de tot, benvinguts al fòrum i a Ràdio Caldes, Daniel, Dani i Maria.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Amb el vostre permís faré un petit resum de cadascú, no?, del que us destaca. En el cas del Daniel, Daniel Boil és Iserna, és així? Daniel
1: sí,
0: Boil,
1: sí, correcte,
0: Iserna,
1: correcte.
0: És cofundador, impulsor i soci de Comitia Editorial, o
1: Comitia.
0: Comitia. És que no l'he posat a l'accent. Comitia. Comitia Editorial, un projecte literari independent nascut a final del 2024 a Granollers. Comparteix la direcció amb la seva parella, Mònica Fernández. Tots dos apassionats per la literatura. A més del món editorial, en Dani té formació i trajectòria en dret. Un bagatge que aporta rigor i estructura al projecte. Pel que fa a Maria Lliberga, Maria, doncs, ella és mestra d'educació infantil, psicopedagoga i escriptora catalana. Ha dedicat tota la vida, podríem dir, del que portes de vida, no?, a l'educació i a aquesta mirada sensible que impregna la manera d'escriure. Ha rebut premis en el Casino de Granollers al 2026 i a Set Lletres al 2025. I és autora del conte infantil On és el Pol? I del blog L'Estigma, L'Estigma Roig. La seva darrera novel·la, Ulclínic, és una sàtira intel·ligent sobre els prejudicis humans. No sé si ho he encertat o bé, de tota manera, són coses que trobes. Vull dir que no és que sigui invenció meva.
2: No, sí, bastant encertat tot. L'única cosa que no he dedicat tota la meva vida a l'educació. Jo primer vaig començar a treballar en una empresa, primer a magatzem, després vaig passar a despatx i vaig acabar la carrera gran, és a dir, això que es diu sempre de que ets massa gran per estudiar. No, jo he estudiat tota la meva vida, fins i tot
0: sempre,
2: treballant.
0: La formació sempre ha de ser continuada.
2: Formació, perquè això ens renova i ens fa sentir joves, perquè
0: sí,
2: anem
0: senyora.
2: A la part de la societat.
0: Sí, senyora.
2: I bé, com que el meu era... Bueno, a mi m'encantaven els nens, ho vaig descobrir precisament fent una d'aquestes tasques mentre treballava, doncs vaig acabar la carrera i vaig deixar l'altra feina per dedicar-me als nens.
0: Molt bé. Doncs a partir d'aquí jo us aniré fent preguntes, però és com tipus conversa, eh? Vull dir que no és... El que passa que és que és normal. Vull dir, aquí us tinc a tots dos i a tots dos us aniré preguntant. O fins i tot les podeu contestar a vegades a tots dos. Primer de tot, l'origen de Ulclínic, Maria. Quan neix aquesta història i quin va ser el primer impuls que et va fer escriure-la?
2: Aquesta història fa molts anys que va néixer dins del meu cap com a llavor, a partir d'unes tafaneries que van arribar i que jo vaig pensar, ostres, és que les persones som la rehòstia, perdó. Però sempre jutgem els altres o ens imaginem la vida dels altres sense tenir ni idea del que viuen o del que passen. I això ja va començar a fer llavor dins del meu cap. I llavors aquest era un llibre que jo el volia escriure i primer van néixer una mica com les històries, però sí, jo necessitava un fil conductor i bé, doncs jo escric diverses coses, llavors a vegades faig, quan em ve al cap un conte, una història, un relat, doncs aturo el que estic escrivint més llarg i em poso amb el relat. Perquè jo sí que és veritat que quan escric ja sé el que vaig escriure. O sigui, a mi el full en blanc no existeix, de moment, i que duri, però perquè jo abans ho penso molt en el cap. Llavors, encara que no surti la versió definitiva, però la idea ja, quan jo m'assec, ja sé el que vull escriure.
0: La mirada pedagògica. En aquest sentit, vull dir, torno a estar amb tu, Maria. O sigui, la teva trajectòria com a mestra i psicopedagoga és, o podríem dir, com es filtra en la teva manera d'observar i de narrar?
2: Jo crec que em dona moltes oportunitats de conèixer diferents tipus de gent. Jo he passat per moltes escoles, tot i que al final ja doncs, vaig estar en la meva definitiva, no? Però he passat per moltes escoles i conegut molta gent, m'he bellugat en diferents àmbits. Després, el fet d'estudiar tota la vida una cosa o altra m'ha fet conèixer moltes persones i jo crec que això et dona aprenentatge de la gent.
0: Ara anem cap al Dani. El projecte editorial Comitia, doncs un model, aquest model d'editorial Comitia aposta per un model clàssic i independent. Què vol dir això en la pràctica?
1: Mira, precisament avui us he portat un llibre de Newcastle Editorial, que és una editorial de Múrcia, que el Javier Castro Flores és l'editor. Aquesta va ser l'editorial que ens va servir d'inspiració, l'he portat per això, perquè els hi tinc molt, bueno, els tenim molta estima, ens hem parlat i tal, ens parlem per les xarxes i ens ha... I a l'any 2021, més o menys, vam descobrir aquesta editorial, Newcastle Editorial. Nosaltres ja vam començar a pensar, la meva parella, Mònica Fernández, estava fent el curs d'edició a través del... bueno, Random House té un acord amb la UPF i té un curs de quasi dos anys que és per formar editors, no? Suposo que per la seva base. I vam descobrir que ja en coneixíem alguna, però en aquest cas ens va cridar molt l'atenció d'una petita editorial que podia tenir una línia clara i definida d'edició, distribuir a tot el país, a tot l'estat espanyol i fer-ho d'una forma honesta. I ens va servir molt d'inspiració. Vam pensar, bueno, si aquesta persona pot fer-ho ell sol, nosaltres que en som dos i que ja fa 35 anys que tenim negoci, pues, ens tirem endavant, no? Llavors, és una editorial independent, vols dir que no formes part de cap grup editorial.
0: Exacte, estàs...
1: Ets independent. Diu Enrique Murillo, que és un gran editor, que ha escrit un llibre fa poc, diu, independiente no, todos dependemos de la cuenta de resultados.
0: Sí.
1: Diu, independiente es la que no depende de la cuenta de resultados. És cert, no? I després clàssica, perquè no fem ni coedició ni venem serveis editorials, ni hi ha moltes empreses que es diuen editorials. Jo no sé si ho són o no. El que sé és que la base del seu negoci està en donar-li uns serveis als autors, que està molt bé, que molts autors publiquen, i cobrar-los per fer-los, no? O els diuen que han de comprar un cert número d'exemplars i tal, no?
0: Ai, jo quan parlo, a vegades que parlo d'editorial honestes o deshonestes, és això,
1: bueno, sí.
0: Aquest tipus d'editorials que n'hi ha, que en part, tot i que potser te poden fer una presentació d'un llibre molt maca, vull dir, no, però per lo general és com si fos una impremta, no? Però que a més, és això, t'obliguen a comprar.
1: Sí, no, però i a més, les grans editorials, estic parlant de Random i de Planeta, també tenen línies.
0: Els dos grups.
1: També tenen línies, així, o sigui, tu pots publicar en Planeta pagant, amb una línia que tenen. I Random House, per exemple, et cobra, no sé si són 60 euros, 30 o 60 euros, perquè un dia, que em sembla que el fan aquesta setmana o la que ve, els hi presentis la teva obra. O sigui... El mercat ha arribat a un punt... Sí, sí, cobrar...
0: O sigui, cobrar per presentar-li.
1: Si tu tens 5 minuts o 10, presentes la teva obra, pagues, i llavors ja hi ha una sèrie de...
0: Però no vol dir res, que te l'hagin de publicar ni res.
1: No. És, o sigui, com que ja té l'avalanxa de manuscrits que arriben, penseu que Constantino Bertolo, que també ha escrit un llibre, que és Com rechazar manuscritos, que és boníssim, perquè és en clau d'humor, eh? Diu que també ha sigut editor durant molts anys, i molt bon editor... Diu que generalment és un 3% dels manuscrits que es presenten es publiquen. Un 3%. És a dir, nosaltres anem per aquesta... Que tenim aquest ràtio a l'editorial. O sigui, cada 30-35 trobem un bo. O sigui, li has de dir a 29 persones...
0: Que no. Però,
1: clar.
0: Però s'ha de ser sincer i honest a la vegada.
1: Claro.
0: Vull dir, el que no pots estar és no... que suposo que pot anar per aquí també el fet de que tu entregues una obra i que passa, te diuen a lo millor te posa un termini de 3 mesos, no? Però passen aquests 3 mesos, 3 mesos, més i no hi ha contesta, no hi ha resposta.
1: Sí, perquè moltes editorials no ho llegeixen. Perquè significa que han de pagar un lector beta o un lector que ha de fer la primera criba per realitzar la sinopsis i llavors no passa. Si no ets una persona famosa, tens un contacte, a no ser que et recomani algun escriptor que ja estigui dintre el fons de l'editorial, és molt difícil que t'arribin a llegir pel volum que hi ha. Jo ho entenc, perquè la gent diu, bueno, clar, llegir-se 1.000 manuscrits que pot rebre una editorial gran, pensem un Anagrama, per exemple, té un cost econòmic important. I de 1.000 potser en sortiran, el que dèiem, no sé, 10 o 15, no? Publicables, que potser... no entraran en la línia que té l'editorial en aquell moment, perquè també moltes vegades envien coses que estan bé però no estan en la teva línia. Pues una editorial independent i clàssica, que era la pregunta, vol dir enfrontar-se amb un mercat amb aquesta situació, no? Amb gent que ven serveis editorials i es diu editorial, s'anomena editorial quan jo tinc els meus dubtes de si realment ho són, i amb grans grups que acaparen el 60% de les vendes al mercat, o el 70%. Sí. Mm-hmm. Que són dos.
0: I pel que fa, per exemple, a riscos i compromís, és a dir, assumiu tots els riscos econòmics
1: amb
0: les publicacions, i per què aquesta aposta tan valenta?
1: Mira, una llibretera, crec que va ser la primera o la segona llibretera amb la que vaig parlar, em va dir que sou molt valents. I me'n recordo que m'ho va dir molt en sèrio. I després, quan vam començar a publicar, molta gent ens deia, molta gent que ens han anat escrivint, tant llibreters, sobretot escriptors, ens diuen, ostres, és que costa molt trobar una editorial petita que aposti, no? Nosaltres vam fer uns números i vam dir, bueno, a veure, no vam fer-ho escrit com un pla d'empresa, però teníem el cap molt clar, no? Tirades no molt llargues, treballar molt al nivell comarcal, després de comarcal anem a comarques pròximes, molt estrictes amb la qualitat, molt estrictes amb la qualitat, perquè si baixem la qualitat la gent dirà, bueno, això és una cosa d'aficionats, i no ho és. Vull dir, no ens hem dedicat a això. Sí que ens agrada molt i tenim un altre negoci que ens dona de menjar, però la nostra expectativa és que això sigui una empresa que ens permeti tenir uns sous modestos. I per això dic, no ha estat fàcil, però bueno, estem molt contents.
0: Doneu visibilitat als autors del Vallès Oriental o no necessàriament, és a dir, però també o d'alguna manera és a persones, no, escriptores, escriptors que us agraden per la seva manera d'escriure, etc. Però no sé si el tema de la mirada local també és molt important.
1: Donem prioritat als autors comarcals, és a dir, si nosaltres tenim dos criteris. Bueno, tenim el primer, el de la qualitat, però a igualtat de qualitat, primer català que castellà, perquè publiquem en català i en castellà, prioritat català, i segon, prioritat autolocal. Si tenim algú molt bo o no tenim algú igual de bo en català i d'autocomarcal, doncs el tema auto, que no és comarcal, Maria no és comarcal, Maria és del Baix Llobregat.
0: Molins de Rei, no? Però bé, tampoc està tan junt.
1: No.
0: Però sí que és, d'alguna manera no és Vallès Oriental, no?
1: Correcte.
0: Però el que tu has dit és el Baix Llobregat o sí, el Baix Llobregat, però que tampoc és el que sí que és veritat que podria ser autora local dins del que seria...
1: El Baix Llobregat.
0: Llobregat.
1: Sí. Bueno, de fet, allà la presentem com a autora local, el Baix Llobregat. I ara, per exemple, els dos que tenim propers, un és a Cornellà, que és una persona, si tenim temps després us explicaré, que és el tercer llibre que treu.
0: També és molt proper al Molins de Rei.
1: Exacte. I l'altre és de Madrid, que se suposarà al Sala Madrid a presentar a Madrid i tal. Perquè, bueno, de fet, nosaltres distribuïm a tota Catalunya per mitjans propis. Ahir ens va entrar una altra llibreria de Barcelona, i tenim, ara tenim 28.
0: Documenta de Barcelona Documenta, també formaria part,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Documenta és de les primeres que hem fet, fent presentacions a Documenta. Tenim 28 llibreries a la província de Barcelona que distribuïm directament i després tenim 31 a la resta d'Espanya que distribuïm a través de distribuïdor, és a dir, en un any i poc hem arribat a 60 llibreries pràcticament.
0: I de la comarca, evidentment, Granollers, per suposat, no? Però també, vull dir, la intenció és arribar al màxim possible de llibreries de la comarca.
1: Sí, aquí estem intentant entrar a Caldes.
0: Sí.
1: Però tenim Sant Celoni, tenim La Garriga, tenim Santa Eulàlia, tenim Lliçà, tenim Mollet, bueno, tenim a tota la comarca. Aquí a la comarca en tenim moltes. De les 28, igual, 15 són de la comarca.
0: Clar, aquí a Caldes, de fet, només hi ha, ara, a l'actualitat, només hi ha dues llibreries, no? De fet, hi ha una secció aquí al fòrum que es diu La Llibreteria, que ho porta justament la llibretera, que és la Marina Meneses. Doncs bé, se suposa que parlant s'entén la gent, vull dir que,
1: segur que sí.
0: Això segur.
1: Segur.
0: Doncs què fa que un manuscrit sigui comitia? És a dir, què busqueu i què descarteu? Crec que una mica l'ho has descartat abans, però exactament...
1: Nosaltres fem novel·la contemporània, relats, que relats hi ha poques editorials que publiquin, que això també ens hem donat compte que és
0: aquest,
1: bastant novedós.
0: Un clínic és relat i sobre les baldoses era sota les baldoses.
1: Sobre les baldoses
0: sobre les baldoses també és relats.
1: Bueno, el clínic és una barreja entre l'Hospital
0: sí,
1: i la Maria,
0: sí,
1: entre novel·la curta i relat.
0: Exacte, perquè i d'alguna manera també hi ha com un gigant entre uns i els altres.
2: Jo dic que està entre la novel·la curta sí. i el relat perquè...
0: Home, hi ha algun relat que és més llarg.
2: I el fil conductor és molt fort.
0: Sí. Exacte. Per això dic que
2: jo dic que està com en un entremig.
1: Bascula,
2: no?
1: Sí, entre els dos, sí.
0: No, però hi ha novel·les que en realitat són relats i són novel·la. Per què? Perquè, com ho diria, el contingut o els personatges i tot, a vegades els van sortint en els diferents relats que hi són, no? I és com aquesta connexió que hi ha i pot ser perfectament aquesta, una novel·la més curta o diferents relats, però que tenen aquesta connexió, no?
2: Sí, sí.
1: Pues la línia editorial, com us deia, és de novel·la contemporània, sigui més llarga o sigui més curta, com és Ull Clínic, col·lecció de relats, que n'hi ha poques. Ens arriba molta gent de relats, perquè se'ns va penjar una mica l'etiqueta de només feu local. No, no és cert. Després ens va penjar l'etiqueta de feu relats. No, no és cert. No només fem relats. I ara volem obrir negre i... O sigui, novel·la negra.
0: Me'n sembla...
1: Sí, que és més difícil. Potser té un punt de dificultat.
0: No pensis. No és difícil. No, L'única cosa que aquí has de primar el... també que sigui... que tingui aquesta... que no sigui titja, moltes vegades titges a la novel·la negra, no? Que no està ben escrita, que no, i trobes unes joies importantíssimes, no? I penso que aquí pots trobar grans novel·les.
1: Estamos en ello, que diuen.
0: I a més, la part positiva que té és que t'enganxa bastant, no?
1: És addictiva.
0: Totalment.
1: Bueno, clar, tu què has fet? Alcaldes criminal?
0: No, però el que passa que sí que és veritat que és un tipus de lectura que acostumo... Llegeixo de tot, I a més, m'obligo a llegir de tot.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Això els clubs de lectura van molt bé, perquè els clubs de lectura t'obliga a llegir-lo tot, no només el que te ve de gust, no? sinó també doncs, els clàssics, que són molt importants, no? I llegir-lo tot. Vull dir, novel·les i en els clubs de lectura descobreixes de veritat joies importantíssimes, tresors, grans tresors que per si per tu mateix no ho trobaries.
2: De fet, jo estic amb tres clubs de lectura.
0: Imagina.
2: Un de novel·la negra específica, perquè la meva última novel·la és novel·la negra.
0: Uah! Anirem parlant d'això.
2: I reconec això que dius, que jo m'he llegit llibres que no els hauria llegit mai.
0: Sí, totalment. Sí, jo com a usuària, ara, de moment, estic només que en dues d'usuària i tres que podrien dir que estic a dins. Vull dir, sobretot dos que els condueixo totalment. L'altre, hi ha un que és a mitges.
1: Pues a part de novel·la negra, També volem obrir una línia d'històrica.
0: També està molt bé. I pots, sí. tenir les dues coses
1: sí,
0: unides,
1: no, no.
0: Pot, història
1: no, no, no,
0: i negre.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Aquestes són molt interessants. I el que tenen de tenir totes, totes, és que, en principi, nosaltres volem apostem per una literatura que sigui optimista. És a dir, grans drames no ens agrada publicar. O sigui, ens agrada, bàsicament, ha de ser una novel·la que sigui ben escrita, que t'atrapi i que al final en treguis una reflexió. Per això el nostre lema és històries per gaudir i pensar. I que siguin honestes, és a dir, també que siguin honestes dintre d'aquesta mateixa línia, o sigui, que vegis que l'autor s'està deixant el sentiment.
0: I tant.
1: Si això no passa, que això ho veus a les primeres 20 pàgines i a vegades a les 3 primeres, no continuem. Uh-huh. Si li diem, li expliquem, i pot ser que sigui un manuscrit editable en altre editorial, però nosaltres no ho fem. I ens costa dir que no, eh? Però perquè a vegades no tens el número de publicacions que voldries. Ara ens està arribant molt, molt bo i cada vegada ens arriba més bo. I tu dius, ostres, vas dient que no a molta gent, però cada vegada t'arriba millor nivell, no? I bueno, suposo que és per això, per mantenir-nos en el punt de... Sobretot la Mònica, aquí les feines les distribuïm, la Mònica és l'editora pròpiament dita, jo em porto la part de promoció i distribució. I ella és molt estricta i a vegades jo tinc dubtes, ostres, això ho publicaríem i tal, i em diu, no, si no... I esperem que arribi. Una mica va ser... Ulgli va ser així.
0: No, és que, a més, en el cas de la teva, o sea, sòcia, no? De l'editorial, i si ella porta aquesta part com a editora, vull dir, que ha fet i que coneix molt el tema de l'edició, clar, l'ull clínic
1: que té,
0: doncs, és, val molt, molt, no? I bé, continuem ara amb tu, Maria. L'humor com a eina, és a dir, escrius, i aquí ho veiem, no?, amb ironia i sàtira. Per què vas triar aquest tot per parlar de prejudicis?
2: No ho sé. La veritat és que em va sortir el personatge així. El personatge va sorgir perquè jo necessitava algú per fer de contrapunt, per explicar aquestes històries, i bé, cada vegada es va anar perfilant més fins que jo és que ja el veia, el Sebastià jo ja el veia. I clar, i també, no sé ni com ho vaig fer, però que em va sortir d'aquesta manera i amb aquest humor, no sé si negre o què, però que penso que va molt bé perquè les històries, pues, algunes són força dramàtiques i llavors hi ha aquest també contrapunt de dir, bueno, descansem una mica i tornem, no? Fem una mica d'humor i després tornem a la història a veure quina és la realitat.
0: Mm-hmm. En Sebastià és un personatge molt humà, molt imperfecte també. Com el vas construir?
2: El vaig construir... Mira, a mi em costa molt fer personatges del no-res. Jo necessito inspirar-me en algú o en alguna persona. Llavors vaig inspirar-me en un amic, que evidentment no és així, però sí que m'ha servit, doncs, per tenir una imatge, per veure'l, i per potenciar totes les petites coses que hi ha, doncs, fer-les créixer, fer-les més exagerades per crear aquest contrapunt. Però sí, llavors jo ja el vaig anar fent i clar, com més escrius sobre el Sebastià, més el veus. Mm-hmm. Vull dir, ja deixa de ser el teu amic per ser el Sebastià.
0: Clar. perquè fa el vincle, el vostre vincle, no?, entre l'editorial i o l'editor, no? L'editorial, perquè clar, aquí està,
1: sí,
0: el Daniel...
1: Fem el 50%,
0: però,
1: no?
0: Exacte, sí, 50%. Sí, sí, sí. Però l'editorial i l'autora. La primera trobada, com va ser el primer contacte entre vosaltres? És a dir, quan tu li vaig, Maria, li vaig portar el manuscrit?
2: Jo és que no li vaig portar el manuscrit, em van venir a buscar ells.
0: Ah.
2: Perquè van fer un concurs a Granollers de relat curt i jo vaig presentar un concurs que tenia, que l'havia fet així, mira, pues perquè jo, allò que et deia... que no he deixat mai d'estudiar, jo m'apunto a un bombardeig,
0: sí,
2: a qualsevol cosa que a mi em pugui servir, no? I m'havia apuntat a un curs d'escriptura creativa a Sant Vicenç dels Horts i eren unes sessions que al final et feien escriure un relat curt. Jo estava cuidant a ma mare, que s'havia trencat el braç, i clar, em va sortir parlar de la meva mare i de la bellesa. I el tenia suelto, no era cap projecte, no era cap... i vaig trobar el concurs aquest i dic, mira, doncs se m'adiu amb el relat que jo he fet, l'envio, i vaig guanyar el primer premi. I llavors què passa? Que estaven Editorial Comitia i suposo que devien buscar qui era jo, i llavors ja van fer per parlar amb mi. Em van demanar si tenia alguna cosa, i jo que estava eufòrica, sí, tinc un projecte al calaix. I els hi vaig enviar, doncs, això, les 20 primeres pàgines.
0: I això va ser suficient, no?
1: Sí,
0: perquè acceptéssiu el repte, bueno, anava a dir el repte, no?
1: Els concursos van molt bé per conèixer gent, perquè hi ha algú que ja ha fet la feina de la tria. I si aquells que t'han fet la tria et donen unes certes garanties, fa que tinguis curiositat. Això ens va passar amb Òmnium també aquí. O sigui, nosaltres intentem saber llegir algú de la gent que hagi guanyat premis a la comarca. O sigui, quan hi hagi un premi, ara donaran el premi a la gralla de narrativa curta. I llavors, quan surti la guanyadora o guanyador, nosaltres buscarem qui és, segurament, i direm a veure què escriu, a veure com escriu i tal. En el cas de la Maria, la vella del mirall, que és el relat guanyador, que està incorporat al llibre, l'Ull Clínic té al final del llibre el relat guanyador de la narrativa curta del casino, de la vella del mirall, que es diu la vella del mirall, estava molt ben escrit. I llavors per això li vaig preguntar, escolta, tens alguna cosa escrita? Per això que dèiem que nosaltres havíem obert recepció de manuscrits al desembre, però volíem algú per Sant Jordi, teníem molt clar que volíem, el tipus de llibre que volíem treure, que per suposat tenia que ser en català, i volíem que fos una mica de cara a l'estiu, fresc, simpàtic. També ens agrada que sigui una mica canalla, que la literatura, els nostres autors, també tinguin aquest punt de crítica social i tal, no? I li vam dir, jo vaig anar i li vaig dir, hola Maria, què tal? Ens vaig presentar, encara l'estic veient allà. Ella
2: jo pensava que em volien enredar, per allò que heu dit abans de les editorials.
0: Sí.
2: Perquè hi ha moltes editorials, sí. Pues que el que volen és que tu editis i paguis.
0: Clar, no, és que moltíssimes.
1: Aquest ve buscant diners, no.
2: De fet, el conte infantil que tinc publicat, que és On ets, Pol, jo ho vaig fer amb l'editorial Babi Dibu, que és això, a mi em van fer comprar 200 exemplars. Uh-huh. Que si els vens recuperes i si no, no.
0: Clar.
2: I jo ho vaig fer per un tema personal, perquè era un tema que em tocava a mi i volia fer-ho. Però si no, jo no ho faig.
0: O sigui, és que imagina la feina, aquesta feina que és gran part del que ha de tenir l'editorial, no? És que, de fet, Dani, tu l'estàs fent, d'anar-te a buscar llibreries, no? I presentar el contingut de l'editorial, els llibres, no? I aleshores, doncs, posar-los a la venda. Doncs això, aquest tipus d'editorial, el que fa és si ho treu de sobre, tu el compres, no? I la feina després és teva per vendre. És a dir, vas a presentacions, en les presentacions te compraran dos o tres, si cauen, no?
2: Sí, no, a més, el meu que toca un tema tabú, encara menys. Vull dir, jo aquest conte el vaig publicar perquè parla de la mort i penso que és una eina per les escoles que va molt
0: important.
2: Bé. Molt important. Jo l'he trobat a faltar, en el meu cas,
0: com a mestra.
2: I que penso que de la mort s'ha de parlar amb els nens quan són ben petits perquè vegin que no hi ha un tabú i que sempre poden venir a tu a parlar quan tinguin dubtes o quan els hi preocupi el tema de la mort, que sempre hi ha...
0: I sempre perdran apareix. A un avi, a una àvia, a algun familiar, no? I a vegades la família intenta que no estiguin...
2: És molt tabú, jo ho he vist. Però bueno, jo amb aquest conte tampoc vull guanyar diners. Jo el que es guanyi d'aquí se'n va a Sant Joan de Déu, perquè està inspirat en un cas real d'una malaltia d'aquestes... minoritàries. Uh-huh. I vull dir, ho vaig fer per això, no per guanyar diners, per això, no? Però que clar, i que a mi m'ha anat molt bé, perquè sí que és veritat que l'editorial em va donar la possibilitat de triar entre il·lustradors que jo dibuixar no en sé gaire. I llavors, doncs, per això es va poder fer el conte. Però sí, clar, jo vaig haver de comprar 200 exemplars, que si ho vens molt bé, però si no, doncs bueno,
0: sí, és una inversió. I si els vens, diu... recuperes el que tu t'has gastat. Clar. Intenta recuperar com a mínim el que tu has dit, no guanyar, perquè a més en aquest cas anava...
1: Deixeu-me dir pels oients que s'hagin incorporat que aquest no és el cas de Comitia.
2: Per això quan ells van...
1: Per diferents raons. Primera, perquè Els autors que publiquen amb nosaltres no tenen obligació de comprar cap llibre. Ells tenen uns llibres de cortesia i a partir d'aquí, si ells volen comprar, compren. I si no, n'hi ha que no n'han comprat ni un i n'hi ha que n'han comprat alguns. O sigui, però no és. Nosaltres comptem amb la red de distribució de llibreries, que ben bé són 40-50%.
0: A través de vosaltres mateixos.
1: Nosaltres, però sobretot llibreries. O sigui, a nosaltres ens truca... Ara hi ha la campanya aquesta de contra la distòpia, contra la llibreria. Nosaltres ens truca la gent i li diuen on tens una llibreria. Uh-huh. Li podríem vendre per Amazon, perquè els tenim. Sí. Li podríem enviar directament, perfectament. Guanyaríem un 30% més, que és el marge que es queda a la llibreria, però nosaltres sempre li diem on tens la llibreria. Perquè si el llibre ven, si el llibreter ven els seus llibres, em voldrà que li portis més i generarà aquesta relació de confiança. Podràs fer presentacions a les seves llibreries i tal. Has de tenir un punt de generositat. Jo crec que a la vida has de tenir un punt de generositat. Uh-huh. I jo crec que això, Conxi, tu també ho tens, i la Maria també ho té. També, també treballem en... Sempre intentem que els escriptors siguin bona gent, eh?
0: Mira, és que aquí...
1: Si no, això no, tampoc la pregunta funciona. Que... Si no, no funciona, eh?
0: Era,
1: Dani, no hi ha...
0: Hi havia aquesta, no hi pregunta, hi aquesta pregunta de com treballeu a Comitia l'acompanyament d'un manuscrit, l'acompanyament amb l'escriptora. No sé si de moment, perquè crec que... Bueno, després
1: bueno,
0: parlarem,
1: bueno, i volia dir, només per acabar, que les presentacions de Will Clinic han anat molt bé, n'hem fet 4...
0: I acompanyeu vosaltres...
1: I se n'han venut moltíssim, o sigui, se n'han venut 30-40 llibres en diverses presentacions.
0: Però vosaltres us encarregueu de buscar aquesta presentació. És que molt sovint te trobes, sobretot en els grans grups, has comentat, que a l'escriptor s'ha de buscar la vida. És a dir, escolta, que puc presentar, m'ajudes o m'acompanyes a la presentació del llibre, que potser ve de, pues, imagina, de Terrassa, Manresa, on sigui, no? O de Girona, etcètera. I et demana, evidentment, si és a la ràdio, sempre, vull dir, aquí, si venen en presencial, ideal, no? Perquè això és el que dona riquesa també als programes. Vull dir, quan veniu de manera presencial, per telèfon es pot fer, però la presencial és una altra cosa. Primer perquè parlem, es veien les cares ben bé i parlem de tu a tu, no? I a vegades per telèfon la cosa no funciona així. No? Pues això era, doncs, aquest, com treballeu vosaltres a aquesta...
1: Ho expliques tu, Maria?
2: Sí. Primer... No em creia el que em deien. Que des del primer moment em va insistir, sobretot el Dani, em va dir, som editorial tradicional. I jo vaig marxar aquell dia, aquell vespre, dient, aquests em volen enredar, perquè com pot ser que em vinguin a buscar? Però diuen que són editorial tradicional, però bueno, és igual. L'endemà al matí jo vaig enviar les 20 pàgines que m'havien demanat i la veritat és que de seguida em van contestar i em van dir, mira, sembla que encaixi, envia'ns el sencer. I vaig enviar-lo sencer. El vaig enviar un dimarts a les 11 del matí i a les 11 del vespre del mateix dimarts em contestava ell, ens l'hem llegit els dos, ens agrada molt, et publiquem, demà et truca la Mònica. I jo, què? Jo no m'ho creia, encara no m'ho creia. La veritat és que ha sigut molt enriquidor. La meva trobada, a part de que ha sigut com un... El Speedy González, que diuen, vull dir, ha anat superràpid, que jo, havent guanyat un premi el 2025, encara estic esperant que es publiqui aquest premi, és a dir, m'han publicat ells abans que el premi.
0: Aquest era el conte?
2: El set lletres.
0: Sí.
2: Val? Jo vaig guanyar el set lletres 2025.
0: Clar, que això és
2: jo entenc,
0: de
2: Pagès Editors.
0: De Pagès.
2: Jo entenc que tenen molta feina, però clar, fa quasi un any. Clar, ells els conec, els hi envio això i de seguida bum, bum, bum. Bueno, va ser molt enriquidor, sobretot la trobada amb la Mònica, que jo ho veia que anava amb peus de plom, perquè jo també conec molta gent que escriu, evidentment el fet de fer tants cursos i tantes coses, bueno, trobes molta gent i hi ha gent que té l'ego molt pujat, que no es deixa corregir. Jo crec que és un error, perquè tu hi ha coses que no les veus, que la gent que et llegeix et diu, mira, això no sé què, això no sé quantos, no? I tu, tot el que et diuen, ho pots utilitzar per millorar el que tu has escrit. I a mi la trobada amb la Mònica em va anar superbé, perquè el primer que em va dir, jo havia fet el Sebastià un senyor de 50 i pico d'anys, perquè jo m'interessava que encara estés treballant per la història. I ell em va dir, mira, hi ha una cosa que no la veig gens clara, que això sí que ho hauries de canviar. Aquest senyor no pot tenir 50 i pico d'anys. Aquest senyor està jubilat. I jo li vaig dir, oi, és que no pot estar jubilat, perquè a mi, per la història, diu, doncs llavors ha d'estar a punt de jubilar-se. I clar, quan jo vaig pensar, dic, és que té raó, perquè amb el que jo em vaig inspirar era més gran que jo.
3: Sí, clar.
2: La persona, i ella em deia, és que una persona d'aquesta edat, de 50 i escaig d'anys, no parlaria així, no faria això, no faria... I vaig pensar, hosti, té raó. I després, tot i que jo aquest projecte l'havia fet, bueno, jo tinc escriptors d'aquests Z, 0 o com se li diguin, no? Que jo ho dono perquè em diguin si veuen alguna cosa que jo no he vist. O...
3: Això, aquests serien lectors, no? Lector sí, zero, no? Sí. El lector zero és aquell sí. que tens persones de confiança.
2: Que els agrada sí. llegir o que estan en el món de l'escriptura, que també escriuen, que dius, llegeix-lo a veure què trobes que es pugui millorar o algú que grinyoli. O... I se l'havien llegit i ningú m'havia dit això. I ella em va dir dues coses de dos contes d'aquí, que una jo la desconeixia, llavors clar, això ha millorat el relat perquè ara passa una cosa que realment passa, però jo ho he hagut de modificar. I l'altra, que no ho vull dir, perquè no, claro, no. Si no, faig spoiler.
3: No.
2: I després també em va dir, fes créixer una mica.
3: Fer aquestes pincellades llavors, del clar, que va ja és
2: que trobis,
3: suficient.
2: Que et trobis una editora que et digui cosetes que tu veus que dius, ostres...
1: I al final, perquè, al final clar, també el veu treballar
2: sí,
1: molt.
2: Sí, vam fer créixer el Sebastià i al final, que potser estava tot com massa pilotonat, el vam anar posant per altres bandes, no? Mm-hmm. O sigui, vam fer modificacions que jo crec que han millorat el
1: procés d'edició,
2: el llibre.
1: Que nosaltres fem, Això és el que fem nosaltres. No tothom ho fa, hi ha gent que no ho fa, que passa corrector ortotipogràfic i tira que te vas. No, nosaltres no. Nosaltres... Una vegada feta la selecció, i a vegades també passa que mires les 20 primeres pàgines, ens ha passat ara fa molt poc, amb un parell, que eren molt bones, i després era un desastre, o no acabaven de concretar, o la trama no estava ben feta, i era molt insalvable. No? I és una llàstima, perquè aquests els tenim com dient, va, segueix escrivint, enviem una altra cosa, perquè ja veus que aquí hi ha talent.
3: O perquè o la idea de reescriure-la, no? Vull dir, perquè vosaltres podeu, si veieu els fallos real que n'hi ha, no?, podeu aconsellar, diu, home, si això la tornes a reescriure i rectifiques això o altre, no ho sé.
1: El que passa és que aquí has de valorar molt bé, o sigui, tu has de saber que l'editor ha d'incidir en la millora del manuscrit per passar de manuscrit a llibre. O sigui, ara tenim un text i hem de convertir-lo en un llibre.
3: Clar.
1: Quant de temps hi dedicaràs i quants de mesos necessites? Perquè, clar, hi ha hagut gent que li han dit, clar, és que això necessita molts mesos de treball. Llavors tampoc no t'hi pots ficar, perquè quan la Mònica treballa amb la Maria o amb la Núria, que també va estar aquí al programa, són mesos. Amb el tema de la Maria, a més, teníem el Sant Jordi a portes, o sigui, s'havia de fer molt ràpid. S'ha de dir que el llibre de la Maria Ullclínic, la feina d'edició ha sigut molt menor que en altres obres, o sigui, que estava bastant bé, estava ja bastant llest, no s'havia de retocar massa. Les coses com són, perquè generalment retoquem més. El teu ha sigut el que menys.
2: Mm-hmm.
1: Això no ho sabia.
2: Mira, veus? Això no ho sabia.
1: Ara, per exemple, estem fent dos, i dels dos que estem fent, n'hi ha un que estem retocant molt poc, però ja és la segona obra que ens envia aquest autor, per el que dèiem, perquè ens va enviar una i no ens quadrava, la va enviar quan la Maria. I li hem dit, mira, aquesta no, i tal, i ara ens ha enviat uns relats que estan molt bé, i ell ha anat entenent el que volíem, ho ha perfilat molt bé, i

0: I t'ho trobes en llibres de, escrits o que s'han publicat en aquestes editorials fortes, no? I que, a més, estan tenint una venda impressionant, perquè, clar, són persones bastant mediàtiques, no? I després tu llegeixes, dius, i com és possible que un fallo com aquest hagi passat desapercebut per l'editorial i que també tingui tantes vendes? No, acabo d'entendre.
1: És molt fàcil, jo t'ho explico. La Mònica, que va fer el curs a Random, dic Random, però Planeta és igual, eh?
0: Sí.
1: Què passa? Que moltes vegades les revisions dels editors són freelance o gent que treballa... Li passen aquell llibre i li diuen tens 20 dies o 15 dies per revisar-lo, punto. Ella podria, hi ha una bossa de feina. Ella havent fet aquest curs podria anar a la bossa de feina, jo no sé, igual algun dia ho fa. Però ella les pràctiques, o sigui, els exercicis es feien sobre llibres que s'estaven publicant de Random en aquell moment. I clar, a ells els donaven a triar i els enviaven els llibres, vale? Revisa't aquest llibre si tu el tinguessis que publicar i tal. I hi havia coses, i no vull parlar malament de cap editorial, eh? Però sí que defensaré sempre les independències dels grans grups, que dius, això qui s'ho ha mirat, per Déu. O sigui, això qui s'ho ha mirat, perquè no s'hauria de publicar. O sigui, són coses que fins i tot no s'haurien de publicar perquè no, desprestigies a la teva línia editorial.
0: Pots trobar que la història sigui molt bona, és a dir, molt bona, però trobes que diu, ostres, aquí això, com és possible que no s'han adonat? O sigui, que no s'ha adonat que el que escriu és una persona jove, etc, però l'editorial...
1: A vegades és per el que et dic, perquè l'editor de mesa, que és el que revisa, no té temps de fer-ho i li paguen poc i ha d'anar molt a pinyon, o perquè l'editorial ha decidit que aquell llibre surti. La Mònica va revisar.
0: I perquè sap que es vendrà.
1: Estaven revisant un llibre d'una persona molt famosa que ha sortit a televisió, no diré el nom, i ella em va dir que això no s'hauria de publicar perquè és que està mal... O sigui, no està ben, no és que estigui ben escrit, és que aquesta persona no sap escriure i en porta 4 de llibres. I l'editora de mesa de Random, o sigui, per molt que s'esforcés no podia. Penseu que hi ha alguns casos, per exemple, jo no diré noms de, perquè el món editorial dona per molt, eh? que han agafat una noia jove i no diré noms i li han ficat 3 editores de mesa per reescriure-li absolutament l'obra perquè el producte era ella, una nena guapa, molt ben comunicadora i tal. Dona'ns el que tinguis, que aquestes persones te'l reescriuran sencer.
0: Clar, perquè ahí estan els escriptors, com es diu, negres, no?
1: I després estan els que escriuen per sota. Sí. O sigui que, vull dir, en aquest món, o sigui, nosaltres ens esforcem per explicar-li a la gent i l'expliquem també als llibreters. Els nostres llibres estan editats, i editat vol dir revisar el contingut del text des de l'estil del text, la història, la trama, la definició dels personatges, els finals, els ritmes, tot això. Perdoneu, que sigui una mica...
0: No, ja
2: dono fe.
0: Va bé que m'ho expliquis així, perquè ja no te faré preguntes perquè me les has contestat. Les has contestat totalment. Però passem ara de nou al Ull Clínic, a la novel·la, al tema central. Què volies que el lector es preguntés, o què t'agradaria que el lector es preguntés quan en acaba el llibre, quan acabem de llegir?
2: A veure...
0: Et preguntés a tu, eh?
2: Ah, a mi?
0: Sí.
2: Que em preguntés a mi, no
0: o
2: sé.
0: O que et preguntés a tu o que es preguntés. Jo, és a dir, que jo me pregunti quan
2: clar,
0: acaba, però
2: jo,
0: clar...
2: El que pretenc és pues, que la gent reflexioni una mica, tots, jo també, eh? Perquè a mi m'ha passat que jo escrivint el llibre i fent aquest personatge del Sebastià, al principi a mi també se'm feia odiós. Llavors, aquest llibre el que pretén és que la gent es... reflexioni sobre aquesta mania que tenim, que jo penso que la tenim tots, que és inherent a l'ésser humà, que és el jutjar els altres pel que fan, pel que diuen, per com vesteixen i per tot, sense tenir ni idea de quina és la seva vida, de quines són els seus problemes i per què la vida els ha portat fins aquí. O tu només veus una part, no veus. Per això cada història és una finestra al món de les persones que s'inventa la seva vida al Sebastià.
0: Sí, la novel·la confronta les suposicions absurdes del protagonista amb la realitat.
2: Amb la realitat,
0: i per
2: no?
0: què aquest joc?
2: Pues això, per veure que sempre que tot... o sigui, cadascú té una mirada. Normalment mirem segons les nostres vivències, el que hem tingut, també mirem cap enfora, no? Amb els nostres prejudicis, en el que ens ha donat la societat, de fet, on vivim. Llavors, intentem jutjar o valorar l'altre segons els nostres

0: coneixements i les nostres experiències, quan no sabem res de l'altra persona. Llavors, lo meu era, lo que jo intentava era fer, tots tenim prou feina ja per mirar-nos a nosaltres mateixos, que això no ho fem gaire, i potser ens hauríem de mirar a dintre nostra què és el que ens mou, per què pensem com pensem, per què actuem com actuem, o per què ens molesta el que fa un altre, perquè a vegades el que et molesta de l'altre és el que et molesta de tu. Però això costa molt, no? És allò que veiem, com ho diuen allò, veiem la paja en el ojo ajeno, però no veiem la viga en el nostre. Sí. Bueno, doncs una miqueta això. Llavors, què passa? Que jo també el que pretenia és que el lector va llegint i al final també vas veient una mica la vida del Sebastià i vas entenent per què el Sebastià és com és i actua com és. I l'autor... pues que se n'adoni de que també està jutjant el Sebastià.
1: El lector.
2: La gràcia d'aquest llibre, la cosa definitiva que ens va fer publicar-lo va ser que quan tu llegies els textos, tu te n'adonaves compte de que tu feies a Sebastià. I que a més et sorprenia molt. O sigui, hi ha moltes històries reals que quan tu penses, ostres, jo potser hauria pensat com en Sebastià, no hauria pensat mai en la realitat. I després una cosa molt bona, que no ens hem de deixar de dir-ho, que és que passa tot en un dia. És el seu darrer dia de vacances. I llavors està molt ben travat perquè passi en un dia. Uh-huh. I això també és molt original i molt difícil de fer.
3: És que ara, per exemple, aquí, com a lector, has respost, no? Però justament era, en aquest cas, Maria, quines, si t'havien arribat opinions de lectors i que a tu particularment t'ha sorprès. Clar, el Dani ens ho ha contestat perfectament perquè el Dani i la Mònica són els primers que han llegit i els que han valorat, perquè justament sí. per publicar-la. Però no sé si t'ha arribat alguna altra opinió justament de persones que és això.
0: Alguna altra opinió que m'ha arribat?
3: De persones que li han arribat sorpreses.
0: No, bueno, alguna persona el que m'ha dit, home, és que ens deixes amb la història a mitges, és que tenim ganes de que s'acabin les històries d'aquests personatges. I clar, és que no és la meva intenció. La meva intenció és obrir una finestra. Això passa en un dia. Obres la finestra i veus que no té res a veure aquella història amb la que s'ha inventat el Sebastià. Mm-hmm. Però... després, jo no tanco les històries.
3: Clar, això també ara el que m'estàs dient pot donar peu a que tingui continuïtat. És a dir, aquí hi ha diferents històries, però a lo millor se t'acudeix de que tingui continuïtat en una altra novel·la.
0: No ho crec, perquè...
3: o ho deixes senzillament perquè són relats que te queden oberts i és el lector el que ha de...
0: Jo crec que quan tu deixes obert un relat, el que fa... és fer reflexionar al lector. El lector està llegint allò, es queda així i diu, bueno, i ara jo què faria si fos aquest personatge o aquest altre? O, ostres, per què no fa això altre, aquesta persona? És a dir, tu deixes que el lector
3: sigui el que
0: decideixi també.
3: Exacte.
0: Que jo també crec que és molt important que moltes vegades quan escrivim els escriptors tenim molta mania de que, oi, si no s'entén, i moltes vegades escrivim més del conte. I el que és important és que el lector arribi a deduir coses sense que tu els hi diguis.
3: Clar.
0: Perquè si no sembla que l'estiguis tractant de tonto.
2: Els personatges que funcionen molt bé a les novel·les, també els relats curts, la gent et diu, ostres, podries fer una segona, perquè no li dieu això ens ho han dit, perquè no li dieu pues ara, perquè el Sebastià és un protagonista que odies i l'acabes estimant. I llavors dius, ostres, potser per què no els l'envieu de, jo què sé, de creuer, per exemple, que seria fantàstic fer un creuer amb el Sebastià, no? Però de fet ella amb la Mònica també vam dissenyar un final en què els personatges es troben d'alguna manera, no em puc avançar més, però aquests personatges que van durant el dia, perquè el llibre està dividit en matí, migdia, tarda i nit, es van trobant i tal.
3: Són les 24 hores.
2: Exacte, i probablement donaria... I, bueno, quan t'ho diuen vol dir que funciona. Uh-huh. Si t'ha agradat el personatge és perquè dius, ostres, això podria tenir continuïtat, no?
3: I tant. Parlem del futur de l'edició i de l'escriptura. Dani, què diries a algú que està escrivint i no sap si envia el seu manuscrit? Perquè, clar, que a vegades també te trobes amb això. Vull dir, pot tenir el sí com pot tenir el no.
2: Jo crec que com a escriptor has d'enviar el manuscrit sempre.
3: Hòstia, quan allí sempre estem parlant de nous autors.
2: Sí, sí, autors novells o poc coneguts, que és amb el que nosaltres treballem. Has d'enviar-lo sí o sí. Primer t'has d'assabentar quina és la línia editorial de l'editorial a la que escrius. T'hauries de comprar algun llibre de la seva editorial i llegir-lo. Perquè, clar, a nosaltres ens envien coses de romàntic dark, ciència ficció, terror, coses que dius, és que nosaltres no publiquem això. O sigui, i em permetràs dir que és quasi una falta de respecte per l'editor, perquè no li envies coses que no tenen res a veure la seva línia. Enviar por enviar, no. I després està disposat a rebre crítiques. La Maria en deia, i no és l'única, però això diu molt de l'autor, de la qualitat humana, de la persona i de, com a, i de l'honradesa en si mateix com a escriptor. Diu, si una editorial no està disposat a publicar-me, potser és que no és suficientment bo, en deia ella. No? Jo no vull fer coedició ni autoedició. Jo escriuré i faré cursos i faré millores fins que trobi algú que valori el que estic fent. Llavors, això a vegades costa. Mira, no sé si es pot dir, però ho diré. Hi ha un noi, no diré el poble, no és de Caldes, però és molt a la vora, que ens va enviar, que té 20 i pico d'anys, que ens va enviar unes 20 pàgines. Jo estava a la consulta del metge. Jo em ficava les mans al cap. La meva dona em va dir, t'emportes el portàtil i t'ho llegeixes. Era bueno. O sigui, és bueno lo següent. No l'hem pogut editar perquè no s'ha acabat les obres. Ja han parlat 4 o 5 cops. Ja ha enviat 3 o 4 de tal. I la Mònica li va dir, fes-ho així, prova de fer-ho d'aquesta manera. Perquè aquest noi, que no editarem, si arriba a fer-ho bé, serà boníssim. No serà bo. Serà boníssim. Llavors, jo li diria a aquest escriptor, envia-ho, però siguis perquè com diu la Maria, l'ego de l'escriptor, igual que l'ego de l'editor, pues necessita molt aliment i aquí tots hem de ser humils.
0: Clar. I jo afegiria des de l'altra banda, perquè a mi m'ha costat molt enviar, doncs que quan tu envies un manuscrit tu has de pensar les opcions que hi ha, tu has de ser conscient que hi ha molta gent que escriu, molta gent que envia el manuscrit i que el més probable és que no agafin el teu, que si l'agafen, doncs xurra que has tingut, però que és molt difícil, doncs, per totes les coses que ell ha explicat abans també, perquè a vegades ni tan sols se'l llegeixen. Llavors, tu també has d'estar una mica curtida o curtit de rebre un no, i no passa res. Jo vaig presentar vaig presentar l'Estigma Roig, que he acabat fent un blog perquè jo el que volia era que em llegís la gent, i era un recull de relats molt encarats cap a la dona. El vaig presentar a un concurs que era especial per la dona i tal, i que tenia moltes possibilitats en aquell concurs, i no vaig guanyar, i no només no vaig guanyar, sinó que van donar dos accèssits i no va ser cap dels accèssits, i jo ja ho sabia, i vaig voler anar a la presentació a rebre les tres hòsties, una, dues i tres, perquè penso que això et va curtint i et va fent tocar de peus a terra.
3: Clar. Maria, perquè ja queden poquets minuts i he d'anar acotant. Maria, què t'agradaria explorar en futures... Abans crec que ho has comentat, no?
0: Sí.
3: Una novel·la negra,
0: la novel·la,
3: no?
0: Però, negra.
3: Sí, en general, què t'agradaria, sí, explorar en futures obres? I com les tens?
0: A mi m'agrada jugar amb l'escriptura. Això ja ho he descobert amb els anys, eh? M'agrada jugar. Per tant, jo vaig provant diferents coses. El que em remou per dins surt d'alguna manera, o amb relat, o amb novel·la, o... Amb novel·la romàntica, amb novel·la negra, amb el que sigui. És a dir, estic oberta. Quan tinc una idea, bum.
3: I Dani, què ve ara a Comitia?
2: Ara ve una col·lecció de relats de... Ho puc dir perquè ja s'ha signat el contracte, però nosaltres el primer que fem és signar un contracte amb el Manuel Corroza, que és un escriptor de Madrid, que és aquest que ens va enviar un text i no el vam acabar de veure, i després els mals textos, que és urbà, i que són històries que trasbalsen de com unes persones quotidianes ens trobem en situacions que ens canvien la vida. Està molt ben escrit, però molt ben escrit, i bueno, i el presentarem a Madrid. Sempre fem presentacions aquí a la comarca, una a Barcelona, i després on és l'escriptor, això també ho diem. A Madrid intentarem fer dues i a veure si podem fer aquí a Barcelona i a la comarca. I després tenim del David Rosa, que també s'ha signat el contracte, que és l'autor de Florecillas en el Barro, que és una que s'ha publicat fa 2 anys per l'editorial Gato Mojado, que és un escriptor de temàtica queer, o sigui, LGTBI, però aquest llibre és un llibre que, com era Les Baldoses, que no era un llibre feminista, es pot llegir per tothom. I és una novel·la curta, molt per una generació de 30-40 anys i més jove, que parla de la precarietat a la feina i de la vivenda i tal, i és molt fresca, molt, molt divertida, també en la línia d'Ull Clínic.
3: Res, molt, molt, molt ràpidament, un personatge que voldríeu haver creat molt ràpid, en tots dos,
0: Uf, no ho sé pas.
3: Si no, no sé, o que jo t'he dit que podia haver creat un personatge que se us ha quedat d'algun altre llibre.
0: A mi,
3: llibre.
0: Dic del Michael Ende, La història interminable, m'hauria encantat fer aquell llibre.
2: Uh-huh. Jo, del llibre Eden de Audurava, que és un llibre que publica Club de Llitors, primer llibre de 2025, que us el recomano molt, la protagonista, que és una noia a Suècia, és fantàstica, és un llibre meravellós.
3: Pues aquí queda també aquest recomanat, hem d'acabar. El temps passa molt ràpid, el que passa que jo m'he quedat, vull dir, he anat passant, però vull dir, faria moltes més preguntes. Penso que això passa sempre, sí. Una hora sembla que doni per molt, però no. Maria, Dani, moltes gràcies per aquesta conversa tan rica i tan honesta, gràcies per compartir el que no es veu d'un llibre, el procés, els dubtes, les decisions i la passió. I molta sort, Maria, en el teu cas, i també amb l'editorial, amb
0: moltes
3: Ull Clínic, doncs, en Comitia i en tot el que també, en tot el que vindrà.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
3: Per part de tots dos,
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres per
3: que sapigueu que el foro...
2: Gràcies per convidar-nos, ha estat un plaer i... Sempre que vulguis, estarem aquí a la teva disposició.
3: I el fòrum aquí és casa vostra, vull dir, i la ràdio també. Doncs sí, arribem al final del fòrum avui i per acomiadar-nos, mira, sortim amb una cantant francesa, Laura Ferrer, i el seu síndrome de l'impostris o de l'impostor, una cançó que ens recorda que fins i tot quan dubtem, seguim endavant. I doncs ha estat un matí molt ràpid i no m'he donat més temps per acomiadar, però sí que dic que gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en Cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat, a l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud, també a la C58 i C33 de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, a la ronda litoral, també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda, el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud, a Sant Quirze del Vallès, tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59, 1 quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona, també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la S60, en sentit nord, hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca. I pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
7: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores, amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte, perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
8: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
5: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
9: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
5: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
10: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
11: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
10: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar però no les protestes.
12: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
13: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
14: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
10: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
5: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia, gràcies per convidar-me.
5: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
15: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
5: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser, això, desbordats per la mateixa situació.
15: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
5: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
15: Gràcies.
5: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa. Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
16: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
5: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: I el resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip.
0: Arribarem a 7:45 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
5: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
6: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9. I pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
7: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
8: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
7: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
8: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
7: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
0: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
1: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
2: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
3: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
5: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha 1 quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
7: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació. I volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
5: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
8: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
5: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
9: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
10: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
9: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
11: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
9: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
5: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central, la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana

0: primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat doncs, en un entorn doncs, on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret, ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven doncs, elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
1: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
0: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia doncs, les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat, el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tant com vulguis, que l'eficàcia serà bastant dura.
1: Perquè els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients, per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
0: Sí. Penso que hi ha una paraula clau, o dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
1: Senyor Carbonell...
0: Digui. Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torna i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
1: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
0: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem-ne, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
1: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre.

0: Tindre'ns aquest matí per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Gràcies a vosaltres. Aviam.
0: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida extrema extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. Emi Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar aquesta samarreta també, y tothom lo ha donat fins al final, y molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però el segon temps, el de Linyola, va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat, que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.
9: La xarxa de comunicació.

0: de Portes Endins amb
1: César Arquer
0: i Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
1: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
0: Us esperem per créixer, aprendre i...
1: passar-nos-ho bé.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Caldes Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.
4: Oh,

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Tot Radio Caldas. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
3: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
2: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
5: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista P7 hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antítot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre l'ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions d'Horta Esplugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb l'aixafogor. Bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8:05 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores, i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Through Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per a l'estabilitat i l'economia mundial. Cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
7: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació. I volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
2: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
8: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
2: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
2: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
9: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de Boomers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga, si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume, y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
2: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
9: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana, ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy, hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia, según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera, que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas. Claro, los ojos no dan para poder vigilar y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
2: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta, veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
9: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas las y los socorristas de todo el litoral catalán hasta que esta solución se solucione.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a 8:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
11: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
12: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
11: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
13: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
14: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
11: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
2: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central. La necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
3: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tant com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
2: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dica Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
15: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
16: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
2: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
17: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
18: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
2: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
1: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
3: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els hi ha valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
5: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Acabem suar en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Through Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
6: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz. No que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè, si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre. Que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat, per el que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata. Bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres. No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber, en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
1: Tika, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
6: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords i ho estarà fent. Encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
1: Veurem. Tika Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
6: Vale, gràcies. Adéu.
7: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
8: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees

0: L'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
1: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de Protecció Civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes, que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebredo.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, doncs, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment, doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.

0: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torna i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
1: Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
3: Sí. Mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo. Les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i GHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
2: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran anunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
3: En efecte, una de les, com us deia, una de les eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra, és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés, ara farem un any de balanç, i és diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector, i les institucions debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
2: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
3: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I, de fet, aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
2: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
3: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en les darrers anys a Catalunya, jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
2: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
4: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que es jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
5: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
6: Demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar esta samarreta también, y tothom lo ha donat fins al final y muy content per l'actitud, el compromís y per el resultat.
4: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
7: Doncs endavant, a la vitrina.
4: I a celebrar-ho.
7: Això mateix, Cristina.
4: Vinga, que vagi bé.
7: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem, a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gusarapa.
2: La ràdio que parla de tu.
5: A veure, germans, què diem a la falca promocional del triplet? Que aquí només treballo jo.
6: Home, doncs el primer que hauríem de dir és que ja tenim aquí la tercera temporada del triplet.
7: Això mateix, però també hauríem de mencionar doncs, que mantenim seccions de l'any passat i de l'altra temporada, com la lligueta, però que fem seccions noves, parlarem de futbol local, d'alcaldes, i que volem portar molts més convidats.
5: Va, doncs apunto, futbol local, seccions noves, convidats, i bueno, tot això tots els dilluns de 5 a 6 en directe, no?
6: Efectivament.
7: Perfecte. Som-hi, no?
5: Va, perfecte. Va, perfecte. Va.
8: El triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Com?

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc a recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital-lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-offs d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga,
3: ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig parlant sol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu, que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
5: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar divendres al Fòrum.
1: No els noten, però no vol dir que no hi siguin.
2: I tant.
1: Les persones que expliquen que sí que els hi fa por volar tenen la sensació d'aquests símptomes identificatius d'ansietat. Llavors, la resposta és mesures, no?, que per calmar aquestes sensacions, no? I llavors hi ha aquelles situacions que aquí més que menys, sobretot si hi ha turbulències, no? Pues ha tingut, no? Mirar la cara del personal de cabina, no? Si tots estan tranquils, pues, bueno, no passa res. Sorolls, els sorolls del... És a dir, llavors hi ha la recerca, no deixa de ser una compulsió, la recerca compulsiva que ens busca una sensació de tranquil·litat, no? Això, per començar, crec que és interessant, no? O sigui, i també abona la part més fisiològica de lo que tu explicaves molt bé, de la diferència entre la por i la fòbia. Perquè por, instintivament, en té tothom. El que passa és que hi ha una part de la població que no la nota i hi ha una altra que sí que la percebeix.
2: Això passaria, vull dir, també amb aquesta fòbia a les alçades. Vull dir, la fòbia a les alçades és que...
3: Aquesta sensació, que crec que no és només meva, sinó que segurament a tu et passa i ens passa a tots, que veus l'absurditat d'algunes coses en el dia a dia, no? Per exemple, hi ha un moment que a mi això em feia molta ràbia, el d'anar a comprar al supermercat i que et cobrin per la bossa de plàstic i després entres i tot t'ho donen embolicat en plàstic i deies, això és ridícul, o sigui, és com absurd, no? I tu en passes. I com això, doncs no sé, surten diverses coses i coses que em sortien... O això de trucar a algun puesto i que et passin el número 2. Ara et passo el número 4.
2: Passes al 70.
3: Ara, si vol que li expliqui en hebreu, passo al no sé què.
2: És realitat pura. O sea, no tindrem 20 ni 30, però sí que és però veritat, sí, que contínuament estan emprenyats.
3: És veritat, sí. És veritat,
2: no,
3: això.
2: I a més que és una manera que dius tu, i a més al telèfon. I és que moltes vegades avui dia ja no... O és pel telèfon o és per el correu electrònic.
3: També.
2: Vull dir que no
3: també.
2: Hi ha l'atenció directa, que per mi seria la més ideal.
3: La més ideal. Després ja no tens a la persona física per parlar amb ella ni
2: clar.
3: Res, no? I això és veritat, i és un món com que funciona a vegades per inèrcia i a vegades amb absurds, no? Que acceptem com si fossin fosses normals, perquè ja estem com acostumats a això, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat, i això sí.
2: I què t'interessa? Aquí, evidentment, interessa la família, que expliques el món d'aquesta família totalment, però explicar el món que t'envolta, no? No sé si és això, d'alguna manera... el que tu intentes, o sigui, la part més que podrien...
1: Un pensament sobre una terminologia mèdica que ara s'està recuperant, però que es havia abandonat per allò que a vegades passa, que dona una sensació negativa, no? Aquelles paraules que donen un estat quasi bé insultant, no? Que és el terme de neurosi. És a dir, en psiquiatria hi ha dos grans grups patològics, diguem, no? De dintre de la classificació. El que abans i ara es recupera el nom de neurosi i la psicosi. La psicosi, queda molt clara, és un apartament de la realitat, no? Els deliris. La neurosi, que és un terme que s'ha anat desestimant amb el temps perquè popularment no queda bé, no? Aquella persona és un neuròtic, és una neuròtica, vull dir, és un terme que, i en canvi, defineix molt bé què és una neurosi. Una neurosi és una vivència excessiva d'una realitat.
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és 15 de juny i el calendari ens posa davant d'una realitat incòmoda, d'aquelles que sovint preferim deixar en un racó fosc. El Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Bellesa, en la bellesa en B baixa. El lema d'aquest any és contundent, més enllà de la sensibilització, aconseguir una prevenció eficaç del maltractament a la gent gran. I és que sensibilitzar està molt bé, però no és suficient. No ho és quan parlem d'un col·lectiu que creix i creixerà de manera accelerada. Entre el 2019 i el 2030, la població major de 60 anys augmentarà un 38%. No ho és quan sabem que el maltractament a la gent gran continua sent un fenomen silenciat, poc denunciat i massa sovint normalitzat. El maltractament pot ser físic, psicològic, econòmic o institucional, però també pot ser una cosa molt més subtil i devastadora, la invisibilitat, la desatenció, la solitud no volguda, la idea que la bellesa és un problema i no una etapa de la vida que mereix dignitat, respecte i protecció. A mesura que la població envelleix, també ho fan les persones amb discapacitats i moltes altres desenvolupen discapacitats en etapes avançades. Això exigeix una coordinació real entre les polítiques d'envelliment i les de discapacitat, protecció, cures, suport comunitari. Sense aquests pilars, el maltractament continuarà amagant-se darrere de portes tancades, de silencis incòmodes i de mirades que passen de llarg. I mentre tot això passa, ahir celebraven el Dia Mundial del Donant de Sang, un dia que ens recorda que la solidaritat no és un eslògan, és un acte, un gest concret que diu «la teva vida m'importa». Potser la connexió és més clara del que sembla. Una societat que dona, que cuida, que acompanya, és una societat que no abandona els seus grans. Perquè una societat que no protegeix la seva gent gran és una societat que es trenca per la base, i una societat que els cuida, que els escolta i que els respecta és una societat que es reconcilia amb ella mateixa. La seva protecció encara més. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després de la presentació, obrirem de manera conjunta amb la llibreteria, amb Marina Meneses, i amb música, llibres i pantalles, amb Clàudia García. I és que el que avui porten connecta totalment amb les dues seccions, El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. El llibre, o els llibres, perquè és una trilogia, ben disposat a una de les prestatgeries de la llibreria de la Marina, les seves adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generació. Tot plegat omple perfectament el temps de les dues seccions. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, dedicarem l'espai a parlar de solidaritat, de comunitat i d'aquest gest que salva vides. Ens visita Manuel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Campistrom, membre de l'entitat, i amb ells farem un recorregut per la història de l'associació i la seva col·laboració amb el Banc de Sang i Teixís i el que representa aquesta causa. Una segona hora plena de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entendre molt millor el que significa de veritat salvar vides. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública oberta i participativa. I passem ara a aquesta primera part, no?, d'aquesta hora que cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir nous mons nous, no? És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de la Marina Meneses per parlar del que ella ens sap molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Bon dia, Marina.
2: Bon dia.
1: I també és moment d'entrar a música, llibres i pantalles perquè la Clàudia García ja ens ha obert la porta. De fet, avui la porta ja era oberta del tot, i és que la Clàudia col·labora amb la llibreria de la Marina, i entre totes dues fan un tant de perfecte per parlar d'una obra immensa, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. A veure si avui me diu la Clàudia. Bon dia, Clàudia.
3: Bon dia, Conchi.
1: J.R.R. Quin nom és? És que em quedo, o la Marina.
2: Pues no ho sé, la veritat.
3: Jo tampoc.
1: És que em recorda una mica, quan jo dic J.R., havia una sèrie fa molts anys que era Dallas, no?, i que sortia el J. Bueno, no, és que ella igual encara no havia nascut. Igual tu ja eres molt jove i
2: sí,
1: tot.
2: Sí, però no,
1: la
2: Clàudia... No, jo l'he vist.
3: No,
2: sí que
3: però no em sona de res, no, que ja t'has previnguda.
1: No havies nascut, però havies aquesta sèrie de Dallas que sortia el J.R. I per això, quan jo dic sempre J.R., però no, afegim una altra R. J.R.R. Tolkien, no?
3: Sí, doncs fet, si vols que ens quedem amb Tolkien directament, en comptes de dir J.R.R., ens quedem amb Tolkien.
1: I el senyor dels anells, una trilogia que travessa prestatgeries, pantalles i bandes sonores. De fet, ara ja estem escoltant aquí una part de la banda sonora, eh?
3: No.
1: Ah, no! Aquesta és Dallas! Aquesta és Dallas!
2: És veritat, és Dallas.
1: Aquesta és Dallas!
3: Sí, mare sí, meva, sí. Com es munten la festa a la Terra Mitjana, els
1: hobbits. Sí. S'han convertit en més
3: mare,
1: moderns
3: mare
1: i tot.
3: Mare de Déu, el Gollum de festa.
1: I això que aquesta banda sonora de Dallas ja porta, pues, no sé si més de 30 o 40. Mira, aquí el nostre tècnic penso que era un nen petit. El 78. Si tan petit, mare meva, si no sé si és del 70, 75 o així, vull dir que per això hem de dir que sí, que aquesta banda sonora que ens ha escoltat ja porta també molta història. Però bé, anem nosaltres a lo que ens importa. A veure, Marina, no sé si començar per tu, perquè avui portes un d'aquells univers literaris que no només omplen prestatgeries, sinó que han marcat generacions senceres, podríem dir també, no? Perquè quants anys porten, des del que és pel·lícules, no ho sé, ens ho dirà la Clàudia, però del llibre fa moltíssim, tot i que nosaltres els coneixem quan s'han fet més famosos, no?, amb la pel·lícula.
2: Bueno, suposo que pel gran públic sí que s'ha fet més famós arrel de les pel·lícules, però vaja, El senyor dels anells, jo crec, no sé del cert, la veritat és que no ho he acabat de veure o de trobar quin any va ser escrit. Sí que he trobat la dada de que el 1942 Tolkien ja havia escrit el Hobbit.
1: El Hobbit, sí, sí, vale. És la primera.
2: Que era un conte per nens, no? Que ja,
1: bueno, per nen i per adults, perquè és tan tendre que el Hobbit que jo diria que és de tot. El que passa que sí.
2: Va ser escrit, sí, com un conte per nens, diguem-ne, sí, que ja ens ho va explicar la Clàudia la setmana passada. Sí. I aleshores, sé que el 1942 Tolkien va parlar amb el seu editor i li va dir que estava escrivint com la continuació, del Hobbit, i li anava explicant, pues, que, bueno, que creia que no seria tan per nens, que creia que sortien personatges que tal, i que anava parlant, fins al 1954, que és la data que jo he trobat, que finalment, 8 anys després d'haver dit que volia publicar això, ho tenia enllestit, que no m'estranya que trigués 8 anys a escriure-ho, vaja, és una obra de tota una vida.
1: És que és una trilogia, pensem, sí, bueno, sí, sí. Tot i que
3: tres
1: també...
3: Tres totxacos així, perfectament.
1: Sí, i ho pots trobar en un, però resumint, sí. Vull dir, en un ben gros i amb el paper molt...
2: Jo tinc un tom només,
4: també,
5: volum,
4: però molt gros.
2: I és la lletra superpetita, petita, és paper superfí.
5: Ahí està, el tinc també. Jo tinc aquest també.
2: Doncs, segurament, sí.
3: Sí, com bé has comentat, es va publicar finalment en el 1954.
5: Oi
2: que sí?
5: Bueno, mira, encara no havia nascut jo tampoc. O sigui.
2: Oh, clar.
3: Mira si faig, sí.
5: Sí.
3: I...
5: Ui, m'està
3: llet. No, perdó. Perdó, ha sonat molt lleig això, perdoneu-me. No anava amb mala llet, òbviament. Conxi, no. Parlant de violència a la bellesa i jo aquí fent aquests comentaris. No,
5: que aquí no hi ha violència de bellesa, aquí no hi ha bellesa.
3: Ai, Conxi, jo t'estimo molt, ja ho saps. Va, a veure, el Senyor dels Anells, com bé has comentat, és això, és una continuació del Hobbit i es va escriure entre el 37 i el 49,
5: uh-huh.
3: Que molta gent es pensa que és al revés, que primer es va escriure El Senyor dels Anells i després El Hobbit, perquè en les pel·lícules sí que va ser així, que sí. Primer es va fer El Senyor dels Anells i després doncs, ja va sortir el Hobbit, perquè clar, el Peter Jackson, que és el que va dirigir les 6 pel·lícules, hi ha un total de 6 pel·lícules i després hi ha una sèrie que parla d'una època anterior fins i tot, El Senyor dels Anells i El Hobbit.
5: 6 pel·lícules, jo feia que eren 3, o sigui que són 6 les pel·lícules.
3: Si comptes El Hobbit, sí, perquè són les 3 del Hobbit i les 3 del Senyor dels Anells, que de fet la primera del Senyor dels Anells va sortir que jo encara no havia ni nascut. O sigui, sí, molt
5: fort. És que aquí és tan jove que... Clar, estem parlant dels anys 90...
2: No, 2002.
3: Jo soc del 2 i la primera va sortir en el 2001. O sigui, potser jo ja estava en cocció i tal, però dubto molt, la veritat.
5: Sí, qui veig 2002, d'unidó.
3: L'altre dia em van dir senyora a la feina.
5: Què dius?
3: Sí.
5: Però si tu sembles molt més jove encara de 24, que es pot dir la teva edat i encara sembla més jove.
3: No, si encara em demanen el DNI als bars i potser n'hi he demanat una birra, potser he demanat un cafè i em demanen el DNI. Però sí, i no sé si vols comentar una mica, Marina, el que vindria a ser la trama, o ho fem una mica entre les dues?
2: Sí, ho fem entre les dues.
5: Perquè podem dir, podeu fer la trama, però en aquest cas, com és una trilogia, podeu fer 3 trames, no?
2: Bueno, sí, podem anar explicant una mica cada llibre que tracta més, no? I sí. Bueno, jo ho tinc bastant fresc perquè per refrescar la història, no? Perquè jo fa molts anys, de fet, jo la vaig llegir el 2001.
3: Ostres!
5: Encara abans que ella.
2: Sí, per això, que fa uns quants anyets. De fet, ho vaig començar a llegir arrel de les pel·lícules. Vaig dir, bueno, crec que ara és el moment. O sigui, és ara o és mai, no? Perquè em feia il·lusió veure les pel·lícules i vaig dir, no, però primer de llegir els llibres. Aleshores, llegia el primer llibre, veia la pel·lícula,
3: Jo ho vaig fer amb Harry Potter, això. Primer vaig llegir els llibres i ja després vaig veure les pel·lícules.
2: No, però jo una a una. O sigui, llibre, pel·lícula, perquè s'anaven estrenant.
3: Clar,
2: i entremig jo llegia, o sigui,
3: que guai,
2: ja fa uns quants anyets d'això ja, i ara aquesta darrera setmana
5: però estic segura que fins i tot, perquè tu tens també una filla més gran, però que encara tampoc ni havia nascut
2: ni res.
5: Que igual estaves ben joveneta.
2: Soltera, jo crec que sí. I bueno, i ja no sé què anava.
5: Sí, no, que estaves dient, o sigui, pel·lícula, llibre, pel·lícula, llibre, pel·lícula, conforme anava sortint.
3: Te l'has tornat a llegir per avui?
2: No.
3: El primer. Imagines, en una setmana que llegis els 3.
5: Impossible.
2: He vist les pel·lícules per refrescar una mica l'argument i refrescar una mica...
5: Te les has vist totes?
2: Sí,
5: perquè són llargues.
2: Sí. Pues he agafat la setmana. De fet, vaig començar dilluns passat, que vam quedar amb la Clàudia que
3: faríem.
2: I, o sigui, que més o menys ho tinc bastant fresc. I, bueno, m'han tornat a encantar, eh? De fet, vaig fer un intent fa uns anys de tornar-les a veure amb una de les meves filles. I, clar, suposo que ho intentava veure amb els ulls d'ella i deia... No. Però, bueno, veient-les jo ara sola i tal, doncs molt bé. Bueno, doncs la història comença, no? Bueno, és que clar, és que no sé ni per on començar.
3: Podem començar per la comarca.
2: La comarca, no? Són uns llibres de gènere fantàstic, no? Basats en mitologia nòrdica, sobretot, uh-huh. No? Tolkien està inspirant en mitologia nòrdica per crear la Tierra Media, que és aquest univers, no? On hi ha diferents regnes, diferents territoris i diferents races que conviuen amb els humans també, no?
3: Sí.
2: Aleshores hi ha una una terra que és el, un dels països, és la, la comarca, que és on viuen els hòbits.
3: Hobbiton.
2: Que els hòbits són, doncs, són una raça que, a veure, explica-t'ho. Si, si
3: bé, doncs físicament s'assimilen bastant al que vindríem a ser els éssers humans, però disminueixen considerablement d'alçada, és a dir, potser són igual d'alts que jo soc bastant petita.
5: No,
3: sí, sí, sí, o sigui, jo però... podria ser una hobbit adulta, eh? Un poc cuidado. I després, bueno, es caracteritzen sobretot per tenir els peus molt,
5: més
3: molt, curt, molt
5: grans. Les cames més curtes, però de sí. Cara, de, la cara sí, sí que podrien sí, ser sí, bastant.
2: Les orelles, no?
3: Sí, sí, les orelles també són una mica més punxegudes i això, sobretot els peus són molt, molt grans.
2: I l'alçada.
5: Sí, el peu sí. És molt gran i en canvi les cames més curtetes. Més curtetes.
3: Sí, sí, és graciós, és graciós.
5: I a més, acostumen a anar sense sabates.
3: Òbviament, sí, no hi ha sabates pels hòbits.
2: Clar, clar, clar.
3: Clar, comença la història com del Senyor dels Anells, es podria dir que hi ha entre el hòbit i el Senyor dels Anells potser hi ha 60 anys. Perquè, vale, si sí, recordem, en el hòbit, el protagonista era el Bilbo, Bilbo Baggins Took, i resulta que és l'oncle del protagonista del Senyor dels Anells, que és el Frodo. I clar, hi ha com uns 60 anys de diferència i tal.
2: Perquè viuen molt de temps.
3: Viuen molt de temps, clar, sobretot el Bilbo, no recordo exactament, però el Bilbo tenia com algun tipus sí. De benedicció dels elfs o alguna cosa així que feia que visqués una miqueta més fins i tot que
2: bueno,
3: que
2: s'ha relacionat amb l'anell, no? També?
3: Sí, sí, sí, perquè de fet el Bilbo es guarda l'anell durant molt de temps, és veritat. Sí, sí, sí, sí. Perquè... clar, la idea... jo després us ho comentaré amb la banda sonora perquè la idea aquesta dels anells es remunta a moltíssims anys dins de l'època, que és que aquestes diferents races que tu comentaves, Marina, cada raça tenia un cert volum d'anells i els anells eren com... com amulets de protecció, de poder, i hi havia un anell que era capaç de dominar tots els anells. I, per exemple, els enanos, que és una altra raça, que ja vam comentar la setmana passada amb el Hobbit, tenia, per exemple, 7 anells, posa-li. Els humans tenien 3, els elfs 5, per posar. Però n'hi havia un que governava sobre la resta d'aquests anells, i el Bilbo, en les seves aventures en el Hobbit, resulta que se'l troba a les mans del Gollum, que és un personatge que tornem a veure en El Senyor dels Anells, i de fet hi ha un motiu melòdic associat a ell també. I bé, doncs el Bilbo es vol jubilar i no sé en quin moment apareix un altre cop en Gandalf, que és una mica torracollons aquest home, sempre buscant aventures amb els hòbits, i apareix el Gandalf a la porta del Frodo i és com, tu ets l'escollit per destruir l'anell, que és com l'anell màxim aquest de poder i tal, i l'única manera que hi ha de destruir-lo és portar-lo a Mordor.
2: A l'infern.
3: Que és l'infern allà, horrible, amb els Nazguls i... que lletjos que són.
2: Sí.
3: I bueno, li encomana aquesta missió al Frodo, perquè pensa, bueno, és el nebot del Bilbo, el Bilbo ja va fer una bona tasca en la seva aventura, doncs ara li dono el seu nebot en plan, té, fes tu també una aventura. I el Frodo doncs parteix amb la Comunitat de l'Anell, que de fet és com es diu el primer llibre, la primera pel·lícula, La Comunitat de l'Anillo, The Fellowship of the Ring, i va acompanyat d'una sèrie de personatges, entre ells el Sam Sagath, que està interpretat pel Sean Austin, que per mi és infància perquè jo el coneixia dels Goonies, molt fort, i a mi els Goonies em ve lluny, però jo ho coneixia pels Goonies, el Sean Austin. I després està l'Elijah Wood amb el Frodo i molts personatges, mira els Goonies, que fort, en Monster porta la samarreta als Goonies.
5: Això és que el Goonies aquí és la samarreta del nostre tècnic.
3: Sí, sí, sí, sí.
5: Casualitats de la vida,
3: casualitats de la vida, sí, sí. I això, amb dos hobbits més, el Merrin i el Pippin, i més personatges que destacarem, potser l'Aragorn, no sé si...
2: Legolas
3: també, el Gimli, hi ha molts personatges, molt Boromir, Faramir, sí, bueno, si sí. M'he de posar... Ahir, per exemple, estava veient el Hobbit amb el meu xicot i hi ha 13 nans i ens vam posar-nos a competir a veure qui els deia tots els noms seguits, o sigui que jo ja vinc entrenada per dir tots els noms avui. I bé, doncs el primer llibre és l'inici d'aquest viatge cap a Mordor amb el Frodo, el Sam, el Merry, el Pippin, l'Aragorn i bueno, tota aquesta Comunitat de l'Anell, I bàsicament es podria dir que tota la trilogia és aquest viatge fins que finalment arriben a Mordor. No us espoilo per ningú, eh? Heu tingut molts anys per llegir-los i per veure les pel·lícules, que ningú em vingui amb spoiler, arriben a Mordor.
5: No. Escolta, i després de tant de temps aquí podem fer l'espoiler que sigui.
2: Els clàssics es poden parlar.
5: I més aquest tipus, perquè ja dic que aquesta pel·lícula, jo diria, qui no l'ha vist? Qui no ha vist les pel·lícules?
2: Bueno,
5: que,
2: potser,
5: encara segurament.
2: No et pensis, és un gènere que no a tothom li agrada, la fantasia.
5: Mira, aquí. Tot i que porri...
3: Bueno, portes una samarreta als Goonies, Monter, i ens dones una pista.
5: Però no li agrada al Senyor dels Anells. Jo, si us he de dir alguna cosa, la primera la vaig veure molt bé, però després la segona i la tercera, el que és pel·lícula, no me va encantar tant.
2: Ja.
5: Que...
2: Bueno, perquè hi ha molta més guerra...
5: Trobava molta violència. Això sí, el paisatge era una... era una gozada.
3: Sí.
5: I el final també,
3: correcte.
5: Sí. El final de les tres, això sí que me va agradar també.
2: Sí,
5: vull dir
2: sí,
5: que
2: sí, sí.
3: Sí, no, això, el paisatge de Nova Zelanda també, sí. I a més han deixat

0: figura que és com la raça més insignificant, no? Uh-huh. Perquè no té cap poder, no té cap... Bueno, no sé, sempre sembla que són insignificants, no?
1: Sí,
0: que viuen com
1: aïllats,
0: sí. no són grans herois, no són, doncs com que es posa al centre, no? I els dona com, bueno, la importància, no? De que ells han de ser els que, bueno, un en concret, però bueno, al final són quatre els que l'acompanyen, o sigui, tres i el protagonista Frodo, es posa al centre, no? I són els que ells han de salvar el món, no? Vull dir, si donen la responsabilitat, l'envolt, evidentment, la comunitat de l'Anell, doncs van altres personatges, doncs, que es protegeixen perquè són herois, perquè són cavallers, perquè tenen poders, perquè, no? Però al final la responsabilitat és del
1: Frodo.
0: Com li diuen els menuts, no?
1: Els menuts. Sí. Però clar, jo crec que també com són insignificants i tal, per dir-ho d'una manera...
0: Sí.
1: Jo crec que per això també els atorga el poder, perquè al final són criatures tan bondadoses i tan normaletes,
0: sí,
1: que potser és més difícil que els corrompi l'anell, perquè al final el portador de l'anell sempre acaba corromput,
0: sí,
1: i per això s'havia perdut durant molts anys, perquè tothom que el tenia, de fet el Gollum, en Gollum molta gent no ho sap, però en Gollum abans de ser Gollum era Smígol, que era un hobbit,
0: i
1: va acabar molt corromput per l'anell, perquè el va tenir en la seva possessió durant molts anys, fins que al final el Bilbo li va robar. Uh-huh. I clar, és com és aquesta inestabilitat, que és molt més fàcil per un home ser corromput per l'anell que no pas pel hobbit,
0: uh-huh,
1: i per això crec que també és això que se li encomana la tasca al Frodo,
0: sí.
1: I bueno, això de que estava inspirat en la mitologia nòrdica, jo he trobat el poema, perquè està bastant relacionat amb Wagner, que és molt curiós perquè us volia parlar de la banda sonora, perquè Wagner té una òpera que es diu L'anell del Nibelung.
0: Sí.
1: I ja només amb el nom ja ens podem fer una idea de...
0: Sí.
1: Tolkien sempre ha negat que tingués inspiració amb L'anell del Nibelung, però al final és una trama molt semblant, que és que hi ha un anell de poder i que la gent es corromp amb aquest anell. I clar, està tot... Tant L'anell del Nibelung com El senyor dels anells estan inspirats en un poema nòrdic, que ara l'he perdut, però i no el podré pronunciar bé. Però sí, estan tots inspirats en un poema... que no sé com mencionaré, però sí. I clar, jo volia parlar-vos molt també del tema dels leitmotivs, però venint cap aquí m'he adonat que sempre us estic parlant de leitmotivs, que és que no hi ha manera que calli amb els leitmotivs.
0: Bueno, no passa res, és molt interessant.
1: I tant.
0: I tant.
1: Vale, sí. Mira, l'antic poema nòrdic és Volsunga Saga, i de fet va servir d'inspiració per Wagner i per Tolkien, o sigui, els dos van agafar com el mateix poema per inspirar-se a les seves obres. I després, clar, Howard Shore, que és el compositor de les bandes sonores i tal, de l'univers del Senyor dels Anells i del Hobbit, també va agafar una mica de referència de Wagner en el sentit d'utilitzar molt el tema dels leitmotivs. O sigui, nosaltres, per exemple, això que estem escoltant, no sé quin tema serà exactament, però és...
2: És banda sonora.
1: És banda sonora, que... és la comarca.
0: Uh-huh.
1: És la comarca i ja ens porta, ja ens relaciona amb els hobbits.
0: És una música alegre, no?
1: Exacte, o sigui, cada personatge, cada ciutat, cada situació té un tema, que de fet és molt interessant, jo crec que... No sé si els hauré escoltat tots, n'he comptat fins a 80 i alguna cosa. Diferents motius melòdics, escoltant-ho. I veient-ho amb les pel·lícules i tal, de que cada situació, cada ciutat, cada personatge, un mateix un motiu melòdic. O sigui, Howard Shore aquí va fer...
0: Barbaritat, no?
1: Una barbaritat.
2: Jo, mira, quan he posat les bandes sonores, músiques, és que, no sé, m'he omplert tota una fulla i una mica més, i me faltava una barbaritat per omplir, vull dir que no...
1: A més que cada... Clar, es van desenvolupant a mesura de tres pel·lícules, i tot i que sempre es reconeixen els mateixos motius melòdics, de fet aquest és dels més coneguts de la comarca, que tu l'escoltes i automàticament ja et porta on viuen els hobbits.
0: Uh-huh.
1: I jo el que destaco més, que crec que és el que més es reconeix, és el tema de l'anell, perquè a més és molt interessant que a vegades no estem veient ni l'anell en pantalla, que comencem a escoltar la melodia i ja sabem que sortirà, o que s'està parlant d'ell, o que té alguna cosa a veure amb el que s'està dient.
0: Sí, mateix.
1: amb Mordor, amb Sauron, que és un... que és... No hem parlat de Sauron.
0: Bueno, no hem parlat de moltes coses.
1: És que és molt complicat.
2: Jo diria que no acabaríem en dies, per parlar de tota aquesta història.
0: Sauron és el mal. Igual que Gandalf és el bé, no?
1: Sí,
0: la sabiduria, la bondat, no? El Sauron és tot el contrari, no? Perquè, de fet,

0: literàriament, no? El Senyor dels Anells és una, és una aventura i una novel·la èpica, no? En el que és el bé contra el mal. Vull dir, al final la base és aquesta, no? El bé contra el mal i la lluita per aconseguir que un dels dos guanyi, no?
1: T'has vist molta diferència, Marina, entre el primer llibre i la primera pel·lícula, per exemple?
0: No, jo crec que jo crec que les pel·lícules... Clar, el llibre ja et dic, fa molts anys que el vaig llegir, però jo recordo en el moment que quan vaig fer-ho una cosa darrere de l'altra, a mi em van semblar superfidels i bueno, que estava com molt ben lligat tot, no? Vull dir, no deixava coses sueltes, vull dir, és una d'aquelles adaptacions que jo crec que és...
1: Que guai.
0: Que és perfecta, no?
2: Vull dir... Jo diria que estic d'acord amb tu, vull dir, en aquest sentit. Sí. I fins i tot a vegades la violència que et pots trobar en el llibre la trobes, bueno, la pel·lícula la trobes més, visualment la trobes més, però està molt... Això sí que t'agradarà o no t'agradarà, està superben treballada.
0: Sí,
2: vull dir, que són d'aquestes que dius tu, xapó, no?
0: Perquè... Sí, bueno, i Tolkien, a veure, la seva manera d'escriure, amb aquelles descripcions infinites, també, jo crec que també ha ajudat molt, no?
1: Construeix molt bé el món i l'univers,
0: no? Vull dir,
1: de manera que s'entengui. Jo recordo llegir El Hobbit.
0: Exacte, i t'imaginaves un orco, no? Vull dir, bueno, un orco potser ja és algo més conegut, no? Però bueno, per mi en aquell moment no era una figura coneguda i vale, després quan ho vaig veure a la pantalla vaig dir, vale, sí, és un orco, no?
1: Ah, doncs mira, es veu així, magnífic.
0: No, vull dir que ja era més o menys el que t'havies imaginat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I en aquest sentit, doncs, igual que, no, el detall en el que Tolkien descriu tot el tema de quan parla d'una raça, no? O sigui, quan a la pel·lícula es veu una raça o descriu una raça des de la llengua, des de la música que escolten, la història d'aquella raça, no? O sigui, tot això s'ho inventa i tu no? I t'ho plasma en el llibre, t'ho integra i és totalment...
1: És que tot el tema de les llengües i tal, o sigui, fonèticament té bastant de sentit. Jo tinc una mica... que va fer l'exercici pel seu TDR o TFG de crear un idioma i també bastant sona una mica amb com ho havia fet Tolkien. I clar, és fonèticament té bastant sentit, o sigui, jo crec que es podria aplicar en el món actual i tot, perquè tinc entès que clar, que no va fer en plan inventar-se una frase de no sé què, no sé quantos, i això significa tal, no, o sigui, hi havia com certa alfabetització i normativa, i clar, jo crec que es podria posar en pràctica, sí, jo crec que si ens posem a investigar existeixen els idiomes amb tota la seva fonètica i tot escrit.
0: Molt bé.
1: És molt bon univers, la veritat.
0: Sí. No sé si vols parlar una mica de la segona pel·lícula.
1: És que ens estaríem aquí tot el dia.
0: Bueno,
1: realment, temps, no? Si no recordo malament, la primera pel·lícula és La companyia de l'anell, la segona és
0: Les
1: dues torres i El retorn del rei és la tercera.
0: Sí.
1: Que El retorn del rei està relacionat amb l'Aragorn, no és spoiler, ja heu tingut temps. I bé, realment és que no et sabria dir...
0: Que Aragorn és un dels personatges que acompanya Frodo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que és el Viggo Mortensen.
0: Exacte.
1: Magnífic, sí, que bon actor.
2: Tot i que han passat els anys,
1: encara
2: conserva molt.
1: Encara és molt, molt, molt, molt guapo.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: està l'Arwen, el Legolas, la Galadriel també, que és molt bona.
0: Sí.
1: És que no sabria dir, perquè jo a més quan les veig intento veure-les totes seguides.
0: Ja, bueno, diguem-ne que la primera acaba, que és quan la companyia de l'anell es dissol, no?
1: Sí.
0: Vale? Es dissol perquè, bueno, perquè no poden continuar junts, perquè bueno, no sé com explicar-ho.
1: Ja per començar cap a l'inici de la companyia ja es perd un, o sigui, ja es mor un, i això ja comença a fragmentar-ho tot una mica.
0: Sí.
1: I després no recordo bé si és que s'agrada estaven a alguns dels hòbits i en Frodo...
0: Bueno, és quan el Boromir intenta...
1: Sí.
0: Apoderar-se de l'anell, vale? I aleshores aquí és quan l'Aragorn li diu al Frodo que fugi,
1: que vagi
0: i va amb el Sam, no? Que el Sam és la figura de la lealtat infinita i l'amistat profunda, vull dir...
1: Jo ho sento, però sense el Sam, el Frodo no arriba enlloc.
0: Exacte.
1: Sóc d'aquelles persones.
0: No hagués arribat enlloc.
1: És veritat, sí, perquè en Sam i en Frodo se'n van per una banda.
0: Exacte, la segona pel·lícula ja és això, el Frodo i el Sam per una banda i
1: el Merry i el Pippin per una altra,
0: que el Sam s'ha agrestat
1: que arriben a Rohan també i a totes aquestes ciutats, i després sí. El Legolas, l'Aragorn i el Gimli també sí. Van pel seu compte.
0: Van a rescatar, diguem-ne, els hobbits.
1: Sí, sí, vale. sí, és veritat. Mm-hmm. Sí. I la segona pel·lícula ja són com històries fragmentades, d'això de que anem ja seguint els una, diferents.
0: Exacte, no
1: va
0: seguint.
1: I a la tercera ja, poquet a poquet, es tornen a trobar.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: ja
0: sí,
1: cap
0: sí.
1: Al final, perquè jo recordo que, clar, que el Sam i el Frodo ja arribaven sols a Mordor.
0: Sí, sí, sí, arriben sols sí. Amb el Gollum.
1: Amb el Gollum. M'encanta.
0: Amb el Gollum. I... Sí.
1: Bueno, molt xulo.
0: Jo hi ha una frase del Gandalf que bueno, és d'aquelles que jo crec que és memorable, no? Diu, no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, no? Sí. I això és com... És com dir, bueno, o acceptes la teva responsabilitat, no? Que en aquest compromís amb la humanitat, amb el món, no? I et sumes a la causa, no? O te'n vas de l'altra banda, no? I et poses l'anell i desapareixes, no? Perquè al final l'anell és el, sí que és el símbol del poder i tot això, però també és el, bueno, jo no vull saber res dels altres, no? Que s'apanyin com vulguin, no? Com puguin, no?
1: Sí.
0: Y también me ha hecho pensar mucho aquesta frase es cuando digo, ¿no? No podemos decir en qué tiempo hemos vivido, sino solo podemos elegir qué hacer con ese tiempo, ¿no? Es bueno, pues podemos hacerlo servir a partir allí.
1: Totalmente. Muy buena manera de acabar de resumir el Señor de los Anillos.
2: Pues mira, jo ara us faria unes preguntetes. Per exemple, ja que hem estat per xerrant tant del Senyor dels Anells, però això, per exemple, avui, el fet de que les dues heu treballat plegades, no?
0: Sí.
2: Com ha estat això? Vull dir, com que us has oposat i què heu posat d'acord ràpid amb el tema precisament aquest de Tolkien? Què us heu posat d'acord?
0: A mi m'ha agradat fer la secció conjunta. Crec que aporta... Crec que la podríem repetir en sí, algun
2: és
0: dia.
2: És que jo estic totalment d'acord. Perquè
0: si no se'ns queda com una mica curta sempre,
2: sí,
0: no?
2: I que mira, d'aquesta manera exacte. És coincidir... o sigui, tu, com a persona que coneixes, i a més hi ha tantes obres maestres que
0: sí.
2: clàssiques, etcètera, que podeu sí. Compartir.
0: Sí,
2: que
0: podríem fer-ho, podríem anar-ho fent. Sí.
2: A veure, no sempre,
0: no,
2: però perquè cadascuna té, però com a mínim un cop o dos cops al mes.
0: Sí, que podríem
2: d'aquesta manera.
1: A mi m'agrada molt també, a més la Marina és molt guai.
0: Sí. No, la Clàvia em sap molt.
1: No, però em mola molt xerrar amb tu.
0: Per tot el jove que és, no? Tot el que aporta... És increïble.
2: A més, música, bueno, és que és una experta en música, vull dir que, però pantalles, literatura, vull dir, tot plegat.
1: Em costa dir que soc experta en música, però és que després m'adono que tinc un títol.
0: Bueno, tant.
2: Que és això. I que tindràs sí. Més.
0: Posa bon valor.
2: No, i que tindràs i més. Doncs, si haguéssiu de convèncer algú que no ha entrat mai a la Terra Mitjana, què li diríeu? Una frase, jo crec que frase ja has comentat una, sí. O sigui, un ganxo.
0: Jo crec que és l'obra mestra de la literatura fantàstica. Vull dir, sí que és veritat que no és fàcil, no és un llibre fàcil, però sí que és l'obra mestra en majúscules.
1: Totalment d'acord. Sí. És magnífic. La música també és revolucionària pel cinema, la fotografia, els efectes especials, els efectes sonors, tot. Tot. Una obra mestra, per
2: veure. Sí. Jo diria que de obres mestres aquesta és total.
1: Sí, sí, top 3 sí. Obres mestres.
0: Sí.
2: Marina,
0: sí, del gènere, sí.
2: Marina, Clàudia, gràcies a totes dues per aquest viatge a compartir entre prestatgeries, pantalles i melodies. Avui heu demostrat que quan la literatura, el cinema i la música es donen la mà, el resultat és un univers que s'expandeix i ens arrossega. Un plaer de tenir-vos aquí.
0: Gràcies.
2: I encara en queda una setmaneta més, vull dir que la setmana que ve a veure què decidiu.
0: Molt bé.
1: A veure què portem.
2: Doncs passen, de fet, ara ja gairebé són les 10, és el moment d'escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i no marxeu, que de seguida hi tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc a recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: arribats a un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum. Coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, no deixem passar aquesta efemèride. Cal retre homenatge a totes les persones que, de manera solidària, humana i comunitària, pensen en els altres. Enguany, amb el lema «Una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides». Cada 14 de juny se celebra aquest dia per agrair als donants voluntaris i no remunerat les seves contribucions que salven vides i per sensibilitzar sobre la necessitat permanent de donacions regulars que garanteixen subministraments de sang segurs, suficients i accessibles. També és un recordatori de la responsabilitat dels governs i les autoritats sanitàries d'invertir en sistemes sòlids i que assegurin la donació voluntària, l'accés equitatiu i pràctiques de transfusió segures. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Manel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Campistrom, membre també de l'entitat.
1: Sí.
0: Primer de tot, benvinguts.
1: Gràcies.
2: Bon dia, benvinguts.
0: Què tal?
2: Aquí estem.
0: Sí, doncs el dia de fet era ahir, però bé, Vull dir, ara anirem parlant. Si em permeteu, faré una mica de 5 cèntims de cadascú. I si aquí, perquè a vegades jo busco la informació, clar, el Google més o menys doncs ens diu coses, no? Però també es pot equivocar. Vull dir que aquí està la cosa. Si s'equivoca, rectifiqueu-me. Mira, Manel Pérez és delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Fa anys que treballa per fomentar la donació voluntària i no remunerada i per mantenir viva la xarxa de solidaritat que permet garantir sang segura i accessible per a tothom. Coneix de primera mà la història de l'entitat, la seva evolució i la relació constant amb el banc de sang i teixit.
2: Sí.
0: Penso que quants anys porta, Manel, per això?
2: Bueno,
0: perquè de tant en tant va canviant.
2: Jo porto des del 2021, juntament amb el Miquel Gómez, que també vam entrar junts. Si volem fer una miqueta d'història d'aquí de Caldes...
0: Ara la farem, presento al Joaquim i fem aquesta història. Doncs el Joaquim és membre actiu d'aquesta entitat i de moltes altres, perquè el Joaquim és un... Podríem dir, anava a dir terretremo, no,
1: digues el que vulguis,
0: és un caminador. és col·laborador habitual i també en campanyes, en altres, vull dir, en aquesta, però també en d'altres, no? Música, el que sigui, i tot, sobretot en història, vull dir, tot el que porti això.
2: Són historiador.
0: Sí, és.
1: Manel també és historiador,
0: Vull dir que tots dos teniu
2: vincles. Però vas fer la carrera, però no li practicar gaire.
0: Bueno, teniu vincles, no? Sí. I es tracta d'això, vull dir, de tenir vincles. Vincles.
1: Sí.
0: Doncs això, que en el cas del Joaquim doncs fa campanyes, jornades i activitats de sensibilització. Ja dic, d'aquesta, en aquest cas, és de la donació de sang, però de moltes altres, no? I ha viscut de prop l'impacte real que té la donació en la vida de les persones i la importància de mantenir una comunitat compromesa i informada. Jo penso que aquí no m'he equivocat.
1: No, però dius que surto al Google...
0: A veure, si el Google te dona i pistes.
1: El teu Google.
0: Te dona, sí.
1: Clar, ell ho coneix.
0: Sí. No, en el cas me donava més pistes del cas del Manel.
1: Esclar, lògic.
0: En aquest sentit. Però clar, en el cas teu és que et conec de fa molts anys.
1: Exacte.
0: I per això vull dir que sí, estàs, és la persona que ha put, bueno, que ha tret tot el tema del George Lauren, vull dir que, en fi, ja, és una persona que estàs ficada en tantes coses, però sobretot en història. Història d'aquí, de Caldes.
2: Sí, Caldes. Sí.
0: I per això. Doncs primer fem una mica d'això, Manel. Parlem de la història.
2: Sí. Nosaltres des del 2021, deia, amb el Miquel Gómez vam entrar com a delegats, ell i jo, i ara des de fa també un any han entrat com a delegats també l'Anna, el Joaquim i el Mario. El Mario era delegat allà a La Roca, del Vallès, però s'ha traslladat a Caldes i llavors l'hem integrat. O sigui, som un equip actualment de 5 delegats. I anteriorment a nosaltres, durant 15 anys, des del 2006 al 2021, van estar el Josep Soleil i el Jaume Monterde. Mm-hmm. Ells van estar 15 anys que van fer un treball boníssim. A més, un treball que en aquelles hores era repartir els cartells d'una setmana abans per les urbanitzacions, per als carrers, per les botigues, posar pancartes. Avui ho tenim més fàcil perquè avui tot és a base d'informàtica, arriben els avisos.
0: La xarxa.
2: Sí, la xarxa, arriben els avisos als donants. I també fer notar que abans les donacions es feien els diumenges en el CAP, els diumenges al matí al CAP, i els dimarts a la tarda en el bus que es posava a l'estació. Uh-huh. Després, posteriorment, es van traslladar a les cases dels mestres, on estava la Creu Roja, també els diumenges al matí, i els dimarts a la tarda seguia fent en el bus a l'estació. Fins que es van traslladar a la sala noble de Can Rius i també van canviar els dies. Ho fèiem el divendres per la tarda i el dissabte matí i tarda. I últimament hem fet també una variant amb la sala nova de la Pilar d'Aznar, tan maca que tenim, que tothom que ve a la sala aquesta es queda meravellat, és un lloc esplèndid, i llavors les donacions es fan el dissabte matí i tarda i diumenge al matí.
0: Uh-huh. I com definiríeu la importància de la donació de sang en un municipi com és el nostre, com a Caldes?
1: Tu tens dades, no? Aquí, sí.
0: No, en principi és el concepte. Per exemple, que... això sí que ho pots dir, i després el Manel pot donar dades.
1: Ah.
0: No, una mica és el que tu, per sí. exemple, en aquest cas, Joaquín, bé. El fet de definir el que representa, no
1: sí,
0: per Caldes.
1: Per mi, sí, d'acord. Sí. I per Caldes, per... Home, jo veig que hi ha moguda des de fa anys. I jo acabo d'aterrar. Ens coneixem el Manel des de fa anys, i un dia trobant-nos pel carrer xerrant, no sé què, i va començar i vaig dir, ostres, se'm va remoure la consciència, veureu per què. Jo quan estava, llavors m'haig recordat d'una cosa, quan era petit vaig estar, tenia prop d'un any, vaig estar molt malalt, però molt, vaig estar entre la vida i la mort durant pràcticament un any, i la sang que porto és de la meva mare, evidentment, però també del meu pare, és a dir, perquè em fotien transfusions a més no poder, no? I vaig pensar, ostres, potser tinc un deute, no? En aquest cas, amb el meu pare no, està clar, però en la societat, amb mi mateix, no? De dir, compte, que jo he rebut, per tant, potser toca donar alguna cosa. I vaig dir, va, ho provaré. I me'n vaig recordar d'això que deia el Manel, de l'autobús, que hi havia, sí. Deia, ostres, clar, van anar venint records al cap. Des de fa anys s'està fent aquesta activitat.
0: I tant.
1: Per tant, vol dir, i de manera, jo diria que ininterrompuda. I a més...
0: Fa molts anys, vull dir, i això dono fer també, vull dir, perquè...
1: En veus? Esclar, vull dir que jo he passat
0: per allà, també.
1: I diverses vegades
0: sí,
1: l'any.
0: Sí, i dius... No, i tant, diverses, i a més, alguns dies especials, etc. Vull dir que és molt. I justament el Josep Soler i també el senyor Monterde, vull dir que són persones... Clar, són 15 anys que han estat, mm-hmm. Vull dir, i abans estava el Francesc Sala, també, vull dir que eren anteriors,
1: imagina't.
0: Vull dir que són molts anys ja que porta... aquesta...
1: Això diu molt de Caldes.
0: Sí,
1: diu
0: no,
1: molt.
0: No, i tant.
2: I fer notar, interrompo perquè seguiu,
1: digues.
2: Que aquí a Caldes, el dia 12 d'octubre del 2010 es va fer un monument que està davant del CAP, dedicat precisament als donants de sang, que va ser l'època que estava el Jordi Soler
0: llavors, sí.
2: Sí, llavors, bueno, el Jordi Soler.
0: Com alcalde.
2: Sí. I els delegats eren el Josep Soler i el Jaume Monterde. Sí.
0: Sí, no, vull dir que és cert que ja fa... I a més, hi ha dies que l'assiduïtat es nota molt, no? Vull dir que hi ha moltes...
1: Molt repetidors.
0: Molta participació, no?
1: Sí.
0: I pot ser que potser pugui haver una altra, perquè això sempre ho recordo, no? Quan es fan les donacions, no? De seguida et passen tota la quantitat que s'ha recollit, no? Vull dir que això sí que sempre...
2: Sí,
0: un dia es pot ser més, un altre menys, vull dir, va com va, però sempre, sempre, sempre hi ha participació.
2: Mira, parlant de participació en el que és el Vallès Oriental, Caldes de Montbui estan al puesto número 12 de 42 municipis del Vallès Oriental, número 12 en quant a percentatge de donacions.
0: Sí.
2: Diguem que l'any 2025 tenim aquí unes dades: de sang es van fer 759 donacions i de plasma 73. I això vol dir un percentatge bastant elevat que es fa. Tenim dades també de tota la comarca. Per exemple,
0: el número 1, que ves que me quedo ja jo intrigada, no? per veure la curiositat de qui seria el número 1.
2: Hi ha dos si parlem de percentatge, el número 1 seria, ara ho dic, que ho estic mirant aquí, no, seria Martorelles.
0: Uh-huh.
2: Sí, té un,
0: un
2: 65%, sí. En quant a percentatge de donacions sobre la població.
0: Clar.
2: I Caldes està amb un 41%.
0: No, està força bé.
2: Correcte?
0: No, de 42, d'unidó,
2: Sí. Però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on n'hi ha més són a Mollet del Vallès.
0: Clar, i Mollet és gran, vull dir, ja té una població més elevada que Caldes.
1: Sí,
0: no, una mica, no.
1: Sí, bastant
0: jo diria que bastant. Mm. Ara no te sabria dir els habitants que tens, però,
2: sí,
0: jo diria que doble.
2: Per exemple, Granollers, que encara té més població, sembla, que a Mollet, són
0: home, tant, són 100
2: són 1.739, però Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions funcionen de meravella.
0: Funciona molt bé.
2: Molt bé.
0: No, i això és important.
2: Sí.
0: I això, diguem, és en cada poble, vull dir, que fas aquestes donacions. Després queden les donacions que a títol personal te'n vas directament al centre de...
2: Sí, als hospitals.
0: Hospitals,
2: per exemple,
0: etcètera.
2: Que pots donar.
0: Exacte.
2: I tot això, no?
0: Sí,
2: a Catalunya tenim aquí, per exemple, de l'any 2025, que es van fer 273.000 donacions de sang i 8.000 donacions de sang. I de plasma es van fer 35.483. Vull dir que en tenim
0: així perquè moltes, per saber, perquè moltes persones igual dirà, i quina diferència hi ha entre, per exemple, quan donem la sang, no?, i el plasma. Quina diferència entre... Perquè el plasma és sang, també, no? Però, clar...
1: És una part, és un component.
0: És un component,
1: sang.
0: Exacte. Sí. De fet, quan es fan les analítiques, també te surten allà, diguem, el que és el plasma, etc. Però així, per fer... En el moment que dones, que fas la donació, per fer aquesta diferència de que quan estem donant... La sang és aquesta que, quan estem allà i deixem una bossa, no? De dos, no sé si és 200...
1: Un quart de litre
0: exacte,
1: o 200, un mig litre? Quan és?
0: No, 200. Mig litre, no, 250.
1: 250.
0: O sigui, una bosseta és una cosa així.
2: Jo diria que uns 400.
0: O 400.
2: Sí.
0: Vull dir que no, que és... Però és la... Omples la bossa, no? I després el plasma, doncs quina diferència, com queda això? Per l'explicació.
2: Molt bé, Quim.
1: Ho deixes per mi.
2: Sí, va. Bueno, acabo fes una part i jo faig una altra.
1: Acabo d'aterrar i em passa l'examen.
0: Has llegeixo,
1: a veure, això són coses, evidentment, són dades dels professionals,
0: sí.
1: Està clar, nosaltres d'això, és a dir, no en sabem, almenys jo, però, esclar, fas cas dels professionals. I aquí tinc anotat que el plasma té una caducitat de 3 anys congelat. I diu que es transfon els pacients, llegeixo literalment, es transfon els pacients amb alteracions de la coagulació i grans cremats. I també se'n poden fer medicaments.
0: Veus?
1: Per tant, és molt necessari també el plasma.
0: I tant,
1: el plasma,
0: i tant, totalment.
1: És molt necessari.
0: Clar, i a més, en aquest sentit, o sigui, l'Associació de Donants de Sang Vallès Oriental està íntimament relacionada o col·laboració amb el banc de teixits, no?
2: Sí,
0: que també és una altra manera de donar també.
2: Diguem-ne que el banc de teixits és el que gestiona tot el tema de les donacions globals, perquè fem una petita enumeració, les donacions són de sang, de plasma, també de mèdula òssia, també
1: de llet materna,
2: cordó umbilical,
0: també
2: donació de teixits i també són principalment i també de microbiòtica intestinal. Vull dir que hi ha molta diversitat.
0: Ui, ja, exactament, vull dir que a vegades pensa que és la sang només, però jo diria, van de teixit, perquè jo penso és que és molta el que acabeu de nomenar. Vull dir que són moltes les vull dir que no només, que a vegades pensa que teixit també queda en la pell, no? Però
1: has,
0: no.
1: Has citat cartílag i tendons?
0: També.
2: Dintre dels teixits, dintre d'una descripció dels teixits serien tots aquests que podem anar-los comentant. Mira, si comencem amb el tema de la sang, com has preguntat abans, Conchi, és interessant que la sang té tres components principals. Un són els glòbuls vermells, després les plaquetes i després el plasma.
0: Vull dir, i els blancs, els leucocits, és que uns serien els hematits.
2: Les plaquetes són els glòbuls blancs.
0: Són els leucocits.
2: Efectivament.
0: Uns hematits, glòbuls vermells...
2: Leucocits,
0: i leucocits. És que quan te fan les analítica surt així.
2: Efectivament, no? I sapiguer que la sang no es pot fabricar. Sí que és veritat que s'està ja fent intents de fabricar sang artificial, per una miqueta a garantir que hi hagi la sang necessària per les transfusions i altres necessitats. Però de moment tota la sang que es fa servir és a base de donacions altruistes de persones solidàries. Es diu que cada dia aquí a Catalunya hi ha 800 o 1.000 persones que necessiten una transfusió de sang cada dia, aquí a Catalunya. I vull dir que és un recurs vital que ens està parlant això. I si parlem això en quant a la sang, si parlem del plasma, bueno, ja ens ho ha dit també el Quim abans, no? El tema de la plasma és molt important per fer medicaments, per enfermetats especials que n'hi ha, cremadures també, i això és important, el tema del plasma. Es diu que dels 5 litres de sang, 3 són de plasma i els 2 són de glòbuls vermells i plaquetes.
0: I plaquetes.
2: ¿Vale? O sigui que la sang és una aigua, com una aigua líquida, on neden, diguem-ne que van nedant, els glòbuls vermells i els glòbuls blancs, els leucocits, val? Les plaquetes. I aquest plasma té sals minerals, moltes proteïnes, i amb això ajuda a lluitar contra les... Són defenses per protegir infeccions. Aquí estem llegint, Com diu el Quim, nosaltres no som professionals.
1: No.
2: Només som voluntaris i el que tenim
0: però
2: és la informació dels professionals.
0: També tenim aquesta informació.
2: Correcte.
0: Per exemple, com ha canviat el perfil del donant de sang al llarg dels anys? I perquè ja dic que a Caldes té aquest temps, no? Que jo diria que són més de 20 anys. I tant que són més de 20 anys.
2: Molt més.
0: Per això, vull dir que ja dic que abans de que dels 15 anys que va estar el Josep Soler i el senyor Monterde, doncs abans ja estava, i durant bastants anys, que també estava Francesc Sala, vull dir que són molts anys, no? Vull dir, per això. I jo la pregunta és com ha canviat, i vosaltres, que segur que també coneixeu tota aquesta temàtica, com ha canviat, en el teu cas segur que ho coneix bastant, no? El perfil del donant. És a dir, si el donant acostuma a ser normalment persones, evidentment dins de l'edat, perquè recordem que és a partir de...
2: De 18 a 70 anys.
0: A 70. I en les dones crec que es queda, no sé si...
2: 65.
0: 65.
2: 18 a 65. Sí.
0: Doncs
2: mira, històricament parlant... sempre han sigut els homes que donaven més sang que les dones. També hem de pensar que els homes poden donar sang cada 3 mesos, les dones cada 4. O sigui, necessiten més temps per recuperar la sang.
0: Bueno, perquè hi ha una... La fisiologia de la dona és diferent, també.
2: Efectivament, és diferent.
0: No, i perquè doncs, cada mes ja sabeu, i en època aquesta és normal, doncs hi ha pèrdua de sang, etc. I suposo que una mica va relacionar.
1: Tot això deu influir, segur.
0: Sí, no, tot això influeix.
2: Efectivament, sí. Però, en canvi, en els últims anys s'ha anat invertit.
1: S'ha invertit la cosa.
2: I ara som molt més les dones...
1: En tot, en tot.
0: En tot. És que això ja ho sabeu, que en tot la dona guanya.
2: El segle XX ha sigut el segle dels homes i el segle XXI de les dones.
0: Bueno, i això deia, però depèn de qui, els segles abans també podrien dir que...
1: També embargava,
0: sí.
2: Bueno, el repte també és captar la població jove.
0: Jove, ahí està. Aquí està el repte. Perquè, clar, sempre estem parlant que hi ha un terme mig, no?, dels 35 als, fins i tot als 65, del, sí, vull dir, aquesta
2: sí,
0: edat,
2: sí.
0: Quedaria que ja és quan la gent està com més conscienciada.
2: Més conscienciada, correcte.
0: Vale? Però és de quina manera, per això jo diria, doncs sí, aquesta part del jovent a partir de 18, això d'alguna manera també s'està notant.
2: És molt necessari. S'està notant, però menys del que es voldria. Vull dir, sé que ja la jovent es va conscienciant de que ha d'anar donant sang, i també, a més, quan comences a donar de jove, pràcticament ja és una continuïtat que tens. I el fet és que, com que la gent donant es va jubilant perquè arriba a l'edat que ja no pot, necessites tot un relleu de gent jove. I si s'està lluitant molt en els últims anys per mirar de captar aquest sector jove de la societat perquè facin un bon relleu. I aquí a Caldes jo he notat que sí, que hi ha molta gent jove cada vegada més que ve a donar sang.
0: Mm-hmm. Jo, per exemple, digues Joaquim.
1: El que he notat en la meva curta experiència, evidentment, perquè em sembla que he estat 2 dies, en 2 ocasions, veig que hi ha molt repetidor, moltíssima gent, sí. que quan ve li preguntes hola, bon dia, vens a donar sang o plasma, diuen el què, li fas les dues preguntes de rigor que s'han de fer, i llavors, doncs, esclar, li dius, has d'omplir aquesta fitxa? No, ja està, ja ho sé, ja està. Ja
0: sí,
1: ho sé.
0: Perquè és que és normal, es passa com tot, Joaquim. Vull dir que, a veure, quan tu estàs en el poble i participes en moltes activitats, qui són els que més participen? Gairebé repeteix.
1: Sí.
0: Es repeteixen les persones.
1: Sí, sí,
0: en la donació també passa
1: la donació
0: el mateix.
1: També passa.
0: Clar, vull dir que, i a més, com és cada 3 mesos, no?
2: Sí.
0: Cada 3 mesos acostuma...
1: Cada 2 mesos, no?
2: Cada 2 mesos fem... els homes. Poden...
1: Que fem...
2: Una cosa és que les persones, si són homes, poden donar sang cada 3 mesos, si són dones, cada 4, però... L'activitat i l'organització de donar sang s'organitza cada dos mesos actualment. Sí.
0: Sí, cada 2 mesos s'organitza, però no vol dir que en aquests 2 mesos repeteixin els mateixos, però que sí que és cada 3 mesos o quadre d'això, que aquí sí que repeteixen.
2: Correcte, sí.
0: A veure, cada 2 mesos, suposo que aquí, o cada 3 mesos, és perquè abans, si tu has donat 400 grams de sang. Clar, no pots tornar a repetir en 3 mesos, perquè això representa que si no tens podràs produir una anèmia, no? Que amb això ja sí que sabeu, no? I en el cas de les dones també te posen 4 perquè va això. Però això no vol dir que cada 2 mesos es facin les extraccions, perquè el que es tracta és de que hi hagi moviment.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que hi hagi moviment. Sí. Però que sí que és veritat que tu notes que... Després, vull dir, moltes persones són repetidores, és que és així, vull dir, que és repetidora perquè a més vosaltres ja estan fitxats.
2: Sí, el banc de sang ja té la fitxa,
0: i aleshores
2: l'email,
0: rep la carta.
2: I els hi havia sempre la informació, quan hi ha una donació se'ls envia també.
1: Sí, això ajuda, clar. Això
2: i
1: ajuda
2: després al llarg de l'any, de tant en tant, es fa alguna cosa especial. Estem parlant de que per la festa major, per el mes de setembre...
1: Octubre,
2: no?
0: Sí, que és la festa major.
2: Volem fer una donació especial també, Vull dir, a més de les 2 que fem cada mes, aprofitant la festa major i dels molts visitants que venen aquí a Caldes, doncs puguem fer una donació extra per reforçar totes aquestes donacions que es fan,
0: No, això acostuma a fer-se. Vull dir, per exemple, a l'estiu, no sé si també en algun centre d'educació s'acostuma a fer també, no sé si...
1: No, a l'estiu no. Em sembla que no, a l'estiu, oi que no? Recentment l'escola Pia
0: Vale, no és a l'estiu, és abans.
1: No, és abans.
2: Si l'escola Pia ho fan al mes de maig.
0: Vale.
2: Mes de
0: maig. Primavera.
2: Sí, perquè fem gener a març.
1: Maig.
2: Al maig les fa l'escola Pia. A nosaltres també. L'escola Pia també col·labora. Després ja fem juliol, setembre i novembre. Són les 6 donacions que es fan ara actualment aquí a Caldes, regularment, eh? Regularment. Conxi, hi ha alguna informació també històrica que m'agradaria comentar?
0: Sí, i tant, perfecte.
2: Ho diu perquè ahir va ser...
0: El dia del donant.
2: El dia mundial de les persones donant de sang.
0: Jo ja l'he destacat. Vull dir, jo sempre cada dia començo amb
2: una
0: editorial. Avui és que cada dia és un dia temàtic. Avui és el dia, t'ho explico, perquè avui és el dia... el Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa. Vull dir, és un dia important també. Sí. Però jo ho lligo també amb el tema del dia d'ahir, bueno, que era el dia de la donació, perquè al cap i a la fi, tot es pot connectar, no?
2: Sí.
0: Vull dir que...
2: Sí, sí.
0: Cada dia són dies temàtics.
2: La pregunta és per què va ser ahir, eh?
0: És perquè, exacte, celebra el 14 de juny.
2: Per què? Pues perquè un dia 14 de juny del 1868 és quan va néixer el Karl Landsteiner, que era un patòleg i un biòleg austríac, va néixer a Viena, i és la persona que en l'any 1901 va descobrir i classificar els grups sanguinis principals, que són l'A, grup A, grup B, grup AB i el grup O, que és l'universal. I després, per això li van donar a l'any 1930 el Premi Nobel de Medicina. I després, juntament amb l'Alexander Wiener, en l'any 1940 van descobrir el factor RH, positiu i negatiu. I aquest factor RH en positiu i negatiu és un factor molt important de cara a la compatibilitat de la sang del pacient, la persona que dona, amb el pacient receptor. I llavors aquests són fets molt històrics, molt importants amb el tema de la donació de sang. Per això es fa que cada 14 de juny des de l'any 2004. O sigui que portem 22 anys celebrant el Dia Mundial de les Persones donant de sang. I vol ser un dia especial de reconeixement i agraïment a aquestes persones que d'una manera voluntària i altruista doncs fan aquestes donacions per salvar vides de moltes persones. És un acte humanitari, de solidaritat, d'empatia i de compromís amb la societat i és per la salut col·lectiva i també el benestar social de les persones. Vull dir que és un moment molt especial, precisament nosaltres volem ara com a delegats, el Joaquim i jo, en nom de tots els delegats que som d'aquí de Caldes, doncs agrair a tots els donants que tenim a Caldes de Montbui, que són molts i molt fidels també quan el tema de les donacions.
0: I tant, i tant. Parlem ara del funcionament intern, és a dir, l'organització, els reptes i les col·laboracions. Com s'organitza una campanya de donació a Caldes? És a dir, quins passos hi ha darrere de cada jornada? Perquè hi ha una feina.
2: Sí, primerament l'associació de dones de sang del Vallès Oriental es posa en contacte amb l'Ajuntament, això d'un any per l'altre, eh? Sempre es fa d'un any preparant la programació de l'any següent. Es posa en contacte sobretot per sol·licitar l'espai per fer les donacions. I a partir d'aquí es queden ja en les dates de l'any, cada dos mesos, com hem dit, que és els mesos impars de l'any, i una vegada que ja està concretat les dates i el lloc, que actualment se fa en la sala Pilar Aznar, de les Cases dels Mestres. Doncs a partir d'aquí ja som els delegats els que ens posem en marxa. Posem en marxa què vol dir? Bueno, que el dia que toca la donació, pues, obrim el local, posem les taules, les cadires, preparem el local amb el tema de l'aire condicionat, si insistiu, com si és a l'hivern també, i preparem tot l'espai quan ve tot l'equip sanitari pugui muntar les camilles, els aparells. Vull dir, pensa que ve l'administrador, del banc de sang, sí. Ve el metge també, i després venen les infermeres i infermers, que són els que fan pròpiament l'extracció de la donació. Uns són per al tema de la sang, els altres són per al tema del plasma. Normalment posem 6 camilles per sang i
1: 4, em sembla.
2: Sí, sí.
1: Oi?
2: Sí, 2, 4, segons les possibilitats i la disponibilitat que n'hi ha per al plasma. I ho fem d'aquesta manera. Es fan normalment 4 hores al matí, de 10 a 2, i per la tarda també 4 hores de 5 a 9. Eh? I, bueno, molt bé, molt bé. A més, és un personal molt agradable. Ah, bueno, també tenim una part de refrigeri. Eh?
1: Ah, sí.
2: Una part de refrigeri que és...
0: La beguda.
1: Al final, al final. Oh, no pensis, no només beguda. Hi ha suc, oh,
0: bueno,
1: hi
0: ha
1: aigua...
0: O menjar alguna cosa.
1: Sí,
0: i tant,
1: hi ha,
0: tant,
1: hi ha,
0: tant.
1: Hi ha fruitxets.
0: Sí. No? I alguna pasteta. Vull dir que sí. Això sí que l'he vist.
1: Bossos de patates. Sí.
2: Jo quan vaig començar, l'any 2001, recordo que encara es donaven entrepans.
0: Sí.
2: Després de la donació es donava un entrepà amb un suc, d'acord? Ara no, ara ja no fem entrepans, ara
0: el
2: donem
0: suc.
2: Les bossetes de patates freixides, també de...
0: Fruits secs.
2: De fruits deshidratats, per mm-hmm. exemple, de coco.
0: Ah. Sí, i també... que serien fruita deshidratada.
2: Això mateix, fruita deshidratada, d'acord? I després tenim beguda, diverses, sí, sí. Després també hem dit d'això, aquestes cosetes que es venen a base de cereals, també, cereals amb una miqueta de xocolat i tal, boníssimes, eh?
1: Perquè sí, molta varietat, tu.
0: Sí, de fet, de tota manera, penso que és amb el líquid el que et reposa,
2: sí,
0: és el líquid el que reposa,
2: sobretot.
0: El que has, vull dir, sí, es tracta de beure aigua mateixa, o líquid, sí, suc, el que sigui, però que això és el que reposa el que has donat,
1: vull dir que
0: a més ràpida, vull dir que no
1: i,
0: és...
1: I fixa't que es recomana abans de la donació que la gent begui, el donant begui aigua.
0: Sí, clar, sí, vull dir que sí, és
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí. I després obligatori, eh?
1: I després obligatori.
2: Després obligatori. Obligatori. Abans opcional, eh?
1: Opcional, sí.
2: Però després obligatori, sí, per al tema de,
1: clar,
2: de reposar.
1: Per benefici
2: reposar
1: de la pròpia persona,
2: i,
1: del propi donant.
2: Han d'estar uns 10 minutets allà, qui ets, relaxats, tranquils. Bueno, és una estona molt maca, eh?
1: Sí.
2: Aquell moment allà que...
1: Sí.
2: Després de la donació, eh?
1: Ja, és a dir, sí, ens veus allà xerrant els uns amb els altres... De manera relaxada, sí. Hi ha molt bona... Aquesta sala és una passada, eh?
0: Sí, quina?
1: La sala...
0: La de Pilar Aznar.
1: La sala d'actes dels Escolapis la vaig veure i déu-n'hi-do, també, eh? Déu-n'hi-do. Però, clar, evidentment, aquesta és molt més gran i pots tenir sectors, aquí els que s'esperen, aquí els que no sé què, aquí els que no sé quantos, aquí els que han de parlar amb l'administrativa, amb l'administratiu primer, etc. No, està molt bé.
0: Uh-huh.
1: I a més una altra cosa, música d'ambient.
0: Ai, això és encara
2: millor.
0: Sí,
1: música d'ambient. Jo vaig flipar, sí, sí. El primer dia com ja, música d'ambient. Esclar, jo sé que hi havia, que hi ha l'aparell, a la sala hi ha l'aparell, clar, pels que van a fer ball, etc.
2: Dos, perquè a la sala es pot dividir,
1: ah, sí,
2: i n'hi ha dos, una
1: cada
2: espai.
1: I quan vaig veure que posaven, dic, posa això. Sí, home, esclar, em van recordar en una ocasió que em van intervenir a mi i estava sedat, no, sedat no, estava de cintura en avall, estava...
0: Bueno,
1: adormit.
0: Ah, sí, adormit. Com es diu, l'epidural, no?
1: Exacte, l'epidural.
0: Sí.
1: I, esclar, i em van posar, quin tipus de música vols? Em van dir, ostres! I sí, em va ajudar, em va relaxar.
2: Sí, sí. Tenim pantalla ajuda. També, una pantalla
1: una
2: gran.
1: Una pantalla,
2: eh?
1: Sí.
2: Pantalla molt gran, eh?
1: Ostres.
2: Que es pot connectar per programes, per exemple, la del National Geography, i llavors hi ha tots uns paisatges i tal, i la gent, mentre s'està esperant, pues està puguem veient i tot això. Si la sala està molt, molt ben equipada, repeteixo que tots els professionals que venen estan meravellats.
0: Sí. Molt bé. Quina és la relació amb el banc de... Vull dir, perquè hem parlat abans del banc de sang i teixits, però quina és la relació de l'entitat, no? O sigui, de quina manera us coordineu, no? Les entitats, perquè... A vosaltres aquí com a delegats, però sou delegats a Caldes del Vallès. La entitat és tota el Vallès Oriental,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. L'entitat és del Vallès Oriental i a cada un municipi, que som 42 en el Vallès Oriental, hi ha els delegats.
0: Els delegats. Doncs com us coordineu en general dins de lo que és l'entitat completa i també amb el banc de sang i teixit?
2: Bueno, l'entitat completa del Vallès Oriental fem una trobada anual, una assemblea general, on es repassa totes les dades... que es fan en quant al tema d'altes i baixes que hi ha hagut als delegats, delegats que s'han jubilat, delegats que s'han incorporat, per exemple, doncs també es fa tota una informació doncs, de com han anat les donacions durant l'any anterior. També hi ha una renovació de càrrecs de la Junta directiva, efectivament, i normalment acabem sempre amb un dinar de delegats, com germà i germanó.
0: Exacte, i una mica de cadascú és dir la seva,
2: sí,
0: etcètera.
2: Sí, ella fa la xerradeta d'un municipi a l'altre, per les assemblees de la Garriga, Vilanova del Vallès, els de la Roca, Granollers, Mollet, d'uns i els altres, ens anem coneixent també, no?, com a delegats, i tot això, vull dir, és un ambient...
0: Serveix també per coordinar les activitats, no?, de lo que fa en un lloc, dels que feu en un altre. A veure, tots són tot donacions, però bé, d'alguna manera és intercanvi, no?
2: I sobretot testimonis. O sigui, el que és molt maco són els testimonis, no?, de gent que ha estat col·laborant de molts anys, iniciatives, perquè a diferents municipis hi ha diferents iniciatives. Per exemple, nosaltres estem pensant en la Festa Major i mira de fer una donació extra. Altres ho fan en diferents altres moments de la ciutat, no? I tot això es comparteix. I això és molt, molt interessant. I dintre, i bueno, tot aquestes... diguem-ne, el grup del Vallès Oriental és una de les comarques de Catalunya. Després, totes aquestes comarques formen part de la Federació, val?, de voluntaris de donants de sang, correcte? O sigui, hi ha la federació que és formada per totes les comarques. I tot això, aleshores, està supervisat i aleshores també hi ha la coordinació amb el Banc de Sang i Teixits. Vull dir que hi ha tota aquesta estructura.
0: Oi, vull dir que ja no és no només el tema, és l'associació, però una de les diferents comarques, sí. Després la federació i després tot plegat amb el Banc de Sang i Teixits, que és tot queda així. I quins reptes logístics i humans té avui la donació de sang? Crec que alguna cosa has comentat abans.
1: El jovent
2: sobretot,
1: no?
2: I sobretot sí, renovar sobretot el que és els donants que es van jubilant, això es necessita molt, és implicar la joventut i sobretot augmentar la quantitat de sang que es dona. És veritat que Catalunya és pionera i a més es va al capdavant de la quantitat de donacions que es fan, i en aquest sentit és molt, molt interessant, però clar, el tema de la sang, al ser una cosa viva, una cosa que depèn dels donants, no es pot fabricar de moment. Repeteixo que sí que hi ha intents de mirar de fabricar sang als laboratoris, però de moment depèn molt i es tracta de mantenir aquesta continuïtat d'aquest repte d'implicar gent jove, però també sobretot anar augmentant els donants.
0: Uh-huh. I com es garanteix que la sang recollida sigui segura i arribi on cal? Perquè això perquè pregunto també això. Normalment es fan, no sé si les persones, hi ha un tipus de persones que tot i que vulguin anar a fer donació no poden, per exemple, si has patit una hepatitis. Vull dir, en aquest sentit es mira bastant. No sé si al respecte hi ha persones que han patit una hepatitis i no s'han adonat, que es dona molt aquest cas. I aleshores, doncs, clar, si tu no saps que has patit i en aquest... Vull dir, es fa... Això s'analitza normalment? Vale, és el que ara expliqueu.
1: Dic només això i tu continues. Jo, en aquesta última donació que hem fet el mes de maig, el mes de maig. Bueno, sí, perquè la vaig atendre jo, una senyora, i diu que venia a donar plasma. Bé, va omplir la fitxa amb totes les dades que hi ha allà. Nosaltres d'això, és a dir, ni intervenim. Si tenen alguna pregunta a fer, alguna cosa que no entenen, ho han de preguntar
0: als que estan allà.
1: L'administració,
0: al metge, sí, sí, són, o llavors, infermers, que també hi són.
1: També hi són, sí. Clar. Llavors, després d'això, cop ha passat aquest filtre, diguem, passa la doctora i van estar xerrant una estona i quan va sortir va dir no puc, m'han rebutjat avui. És a dir, que hi ha control, això es controla, però bé, potser pots donar més, bueno, segur, més informació
0: també,
1: a tu.
0: També et fan com una petita sí. punjada sí. i aquí et veus ràpidament si estàs bé aquell dia o no estàs bé, perquè a vegades pots tenir l'hematocrit que sigui una miqueta més, molt just, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquest control del dit, sobretot el que es controla molt és el tema del ferro.
0: Sí. Eh?
2: Sí, el tema de del ferro i la tensió com estàs per saber que estàs en condicions de poder donar o no. Però com ha dit el Joaquim, hi ha molt de control. El control en el moment de la donació en si, perquè hi ha un formulari molt, molt estès. Uau. Mira, si t'ho resumeixo, seria que no has de patir cap malaltia, que no has d'haver pres antibiòtics en els darrers 3 mesos, els darrers 3 mesos, que no has viatjat fora de la Unió Europea en els darrers 6 mesos, i després hi ha tot un llistat, repeteixo, de moltes variants, que el tens que anar omplint. Tot això passa en l'administrador, que mira que siguis donant de sang ja habitual o per primera vegada i tot això, i després passa al doctor i t'ho revisen tot. Si veuen que en aquell formulari hi ha algun inconvenient per donar sang, queda rebutjat. Ho sentim molt per les persones, i ara mateix ens fem solidaris amb elles també, les persones que tenen totes les ganes de donar sang o plasma i els diuen que no. Sempre hi ha. En cada donació hi ha un percentatge de 4, 6, de vegades 8 persones que no els deixen donar sang per algun factor.
0: Clar.
2: Vull dir que hi ha un control molt rigorós. Però a banda d'això, després quan aquesta sang en el mateix, en seguida que es dona sang, ja es posa en uns departaments que ja estan refrigerats. I automàticament van al banc de sang que tenim al Poble Nou, a Barcelona. I allà aquesta sang s'analitza de moltes maneres i tal i qual per assegurar-se que és una sang bona, saludable, que es pot utilitzar per una transfusió.
0: Que no incidirà en que, diguem, surti la malaltia. Vull dir que normalment això, i tens raó, no passa.
2: No.
0: Vull dir, precisament perquè passa per tot aquest filtre.
2: Molt de filtre.
1: I a més, ara m'he recordat d'una cosa. La temperatura ambient. Clar, la bossa queda externa, queda fora. Per tant, està... és a dir, és susceptible de la temperatura ambient. Per tant, la temperatura ambient també es controla.
0: Clar.
2: Sí.
1: Ni molt alta, no sé quines arcs

0: se li havia contagiat aquesta costum. I així se muera el tio calambre que diu seu sangre pa mi salut.
1: Sí,
0: no se'n recordava?
1: Sí.
0: I, bueno, o sigui que hi ha una cançó dedicada a la transfusió de sang quan la sang no està en condicions o te transmet una malaltia.
2: Una malaltia,
0: una
2: no?
0: Cosa, no? Però avui en dia això no passa, repeteixo,
3: no.
0: Per als controls que n'hi ha en el moment de la donació com després quan arriba al banc de sang, als laboratoris.
2: I què motiva a una persona a donar sang per primera vegada? Però no sé si amb això teniu alguna cosa a dir. La primera vegada. Jo recordo la meva primera vegada.
0: Sí, doncs va, pues Conxi, perquè no ens ho expliques.
2: És molt fàcil. Vull dir, si un familiar teu rep un accident molt greu, greu, jo recordo, i això fa molts anys, no? En l'Hospital de Sant Pau, doncs allà, sense demanar permís a ningú, jo me'n vaig anar i vaig anar a donar la sang, precisament tenint en compte que necessitava
3: ara anava a dir, veure la necessitat. En el meu cas va passar exactament el mateix. I en aquella ocasió sí, era plasma, em sembla que sí, que vaig donar un senyor que estava molt malalt, un veí, i em va venir la seva filla, perquè jo tinc el tipus 0. I no sé,
0: zero positiu o negatiu?
3: No, l'universal,
2: no,
0: universal,
2: sí,
0: universal.
2: Sí. Per tu només serveix aquesta, però la teva serveix per tot, sempre i quan que sigui positiu, no?
3: Ara no ho recordo exactament. Però sé que quan vaig dir que tenia l'universal, allò dels veïns, anar-s'ho dient entre els veïns, la filla d'aquest home que estava molt fumut va dir, ostres, i és que aquesta l'estem buscant. Dic, doncs ja està, ja l'heu trobada.
2: Sí, no, aquesta precisament és... En canvi, aquesta és la que més n'hi ha.
3: Ja.
2: Vull dir, no acostuma a faltar, precisament. Ja. Tu pots donar-la, però no hi ha problema.
0: Sí,
2: en canvi, la més... Aquesta o la negativa, la que és negativa, aquestes són les que més...
0: Sí, la O negativa, que és l'universal, aquesta és l'universal que se li pot donar a tothom.
2: Sí.
0: Aquesta no té problemes, tothom la pot rebre. Sí. I el receptor que pot rebre també totes les sangs és AB positiu. Quan tens la AB positiu també pots rebre tots. O sigui, com a donant és la universal negativa, com a receptor AB positiva és la que pots rebre. I bueno, mira, la més habitual és la A, que hi ha un 36%, i la que menys és la B positiva, que hi ha un 8% de la població. Bueno, hi ha altres tipologies que encara són menors, però ja serien coses més rares, en aquest sentit. A mi també em va passar que vaig a l'hospital jo vaig començar a donar sang a Can Ruti, allà a Badalona, també arrel d'una operació que em van fer, i estant allà doncs vaig veure el banc de sang i vas dir, doncs, escolta'm, és el moment de donar-ho, perquè estem en un lloc, jo no la vaig necessitar, però vas pensar, aquí la gent la necessita. Sí, llavors em vas fer donant de sang, sí.
2: No, però això va molt bé, perquè quan tu dones, però també en alguna ocasió també rebem. I aleshores doncs diu, bueno, pues és el fet de que has fet una donació i diu, pues tampoc estaré, no tinc ara el mal de cap diguent, ostres, doncs, bueno, és això, vull dir, dones i reps.
3: I a més, jo pensava aquests dies, no sé, m'ha vingut al cap un concepte, una idea, un concepte. Potser és l'única cosa que tenim, no ho sé si és l'única, però, clar, és a dir, quan tu dones diners, els has perdut. És una manera de dir, no? És a dir, ja no els recuperes, aquells diners. Els recuperes, sí, cobres la pensió, si treballes, sí. Però aquells en concret,
2: no.
3: Ja no els té. En canvi, resulta que la sang, és a dir, jo la dono, però és que al cap d'unes hores, no sé quantes, però no masses, ja la torno a tenir.
2: Sí.
3: Ostres...
2: No, ja, o sigui, tu de fet la reposes de seguida,
3: la reposes.
2: Mm-hmm. Però a banda d'això, per un moment determinat, per un algo a la vida, doncs que també pel que sigui, tu també has rebut
3: a part
2: aquesta,
3: això, no?
2: A banda d'això. Però sí que és veritat que tu la sang la reposes de seguida.
3: No tens no cap
2: és,
3: pèrdua.
2: No, que va. Ja t'he dit, només que beguis aigua, ja has reposat.
3: Ja n'hi ha prou.
0: Mira, vull fer una miqueta de resum de que quan es fa cada any aquest dia mundial de les persones donant la sang, es busca un lema. I alguns dels lemes els vull repetir
2: jo he donat el de

0: any, sí, però vosaltres podeu dir...
1: Quin has donat tu, digue'm.
0: Mira, el d'aquest any és aquest que jo...
1: Som el que fem?
0: No, el d'aquest any és el de... ara me costarà trobar-lo perquè com el tinc aquí estava al principi de tot, quan, sí, quan, de fet és quan us he presentat el, bé, és el fet de que vas a...
1: Mira, mentre el busques et repeteixo alguns dels lemes.
0: Sí.
1: Mira, més sang és més vida. Un altre any es va dir cada donant és un heroi. L'altre es va fer, es deia gràcies per salvar-me la vida, això com el receptor, no? Dona sang perquè el món continuï bategant, som el que fem, no? Vull dir que dona sang, dona vida, vull dir que és un element essencial per moltíssimes persones. Hem de saber que la sang salva vides, això és molt important. Salva vides amb operacions, amb accidents, amb cremats, amb malalties cròniques, amb el càncer, amb leucèmies. Vull dir que és un element molt, molt, molt important. Cada dos segons algú necessita una transfusió en els hospitals. Cada dos segons.
2: Cada dos segons.
1: Cada dos segons.
2: A Catalunya?
1: Sí, a Catalunya. Vull dir que en aquest sentit és molt important. I els donants de sang és la part que fa possible aquestes transfusions. Vull dir que és molt, molt important. En aquest sentit és molt interessant.
0: Una gota d'humanitat... Una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. Aquest és el lema d'aquest any.
1: Molt bé, boníssim. Boníssim,
0: és molt bo.
1: Sí.
0: I a més, lo tenia aquí col·locat al principi, però com jo després vaig col·locant les pàgines, pues se me queda. Però és aquesta. No, està molt bé. Com afecta la desinformació o la por a la donació? Parleu perquè moltes persones pensen que, ja ho estem remarcant, que la sang se recupera de seguida, però ja, tot i així, hi ha persones que consideren pues, que no, que això me quedaré sense sang o que sigui, no? Parleu, vull dir...
2: No he trobat ningú així, jo, menys.
1: Bueno, jo, una de les vegades de les pors és la punxada.
2: Sí.
0: O que es marejaran, també.
1: La gent pensa que li faran una punxada. Hi ha gent que només per anar a fer una analítica ja li costa, no? Sí, el tema de la punxada. Després, el tema de que estàs entre 20 minuts, mitja horeta, fent la donació quan és de sang. Si és de plasma, es dura més, Dura uns 40-45 minuts, d'acord? I potser aquest factor de la punxada, el factor que es pensin que es poden marejar, cosa que no és molt infreqüent. Molt infreqüent, en algun cas es dona, però com que estàs allà, infermeres, metges, doncs no hi ha cap problema.
0: I te vigilen.
1: Sí, te vigilen, no hi ha cap problema. I jo crec que és una miqueta una falta d'informació. Una falta d'informació. I sobretot una falta d'informació, com tot, que hauria de compensar a les escoles. Precisament des de l'Associació del Vallès Oriental tenim un programa per a les escoles. Un programa que a base de jocs i a base de vídeos per fer una informació. I s'està fent, el que passa és que és molt lent perquè s'ha d'anar visitant escola per escola, però aquest és una mica falta d'informació. Però no hi ha cap problema. Al revés, donar sang és saludable, perquè el que fas és renovar la teva sang.
2: Exacte.
1: I aquesta renovació és molt bona. O sigui que és bona per la salut.
0: Sí,
1: per la salut. Sí que has de tenir una mica de precaució, que abans de donar sang no has de fer un exercici fort, i després de donar tampoc. Però passar les 24 hores ja està.
0: Ja pots
1: saltar tot el que vulguis.
0: Una pregunta, perquè és que no vull que que se me'n vagi, perquè ja queden pocs minutets i aquesta és important. A veure, ara, quina és la propera donació? El dia que tenim primer, diguem-ne, perquè no se'ns oblidit, no?
1: Juliol.
0: El juliol.
1: El mes de juliol. Els dies, el segon cap de setmana. Ara no tinc aquí el...
0: El segon cap de setmana...
1: Sí, el calendari.
0: Jo tampoc el tinc, però bé, vull dir que pensem que el dia...
1: Dissabte
0: i diumenge. El dia 10 és divendres. Vull dir que el dia
1: 10... 11 i 12.
0: Exacte.
2: 11 i 12.
1: 11 i 12 de juliol, la propera...
2: 11 i 12, és veritat, 11 i 12, sí.
0: Dissabte i diumenge.
1: Sí,
0: doncs aquesta és la propera activitat per donar sang.
1: Correcte.
0: És a dir, que com sempre és allà a la sala Pilar Aznar de les Cases dels Mestres.
1: Una sala fantàstica, que serà molt ben rebuts, molt ben atès. entesos, amb un bon... donaran, però també rebran,
2: sí.
1: Rebran un bon refrigeri, però sí. Sobretot és la satisfacció. Aquesta satisfacció a les persones que són altruistes, que són voluntàries... Bueno, quan fas una cosa, com diu allò, no? És millor donar que rebre, no? Te'n fa més feliç, estàs més content, i jo crec que aquesta satisfacció personal, la teva consciència, la teva actitud social, com també saber que salvaràs vides, això és una motivació, i convidem a tots els calderins que vinguin entre 18 i 70 anys a donar sang aquests dos dies, 11 i 12 de juliol, que és la propera donació, després serà setembre i després novembre.
0: O sigui, abans de les vacances, d'agost, és aquesta, dia 11 i 12 de juliol.
1: I faran les vacances amb una sang renovada.
0: I tant.
2: Sí, senyor.
0: I què diu de nosaltres, perquè ja així estem per acabar, què diu de nosaltres com a societat el fet de donar sang? Bueno, som persones solidàries, voluntàries...
2: Venim a aquest món i ho rebem tot.
0: Clar.
2: Penso jo, no? És una cosa que m'ha passat ara bé pel cap. És a dir, venim a aquest món i ho rebem tot. Venim sense res, ho rebem tot. Ostres, donem alguna cosa, no? És a dir, alguna cosa.
0: Que,
2: i això...
0: I què menys que aquesta?
2: I què menys que aquesta, que això... és a dir, allarga vides i a més salut, salut pròpia.
0: Exacte.
2: I a més no hi ha problema perquè al cap de poqueta estona ja tornes a tenir aquella quantitat que has donat, no?
1: Sí, tornem a insistir que és un acte humanitari de solidaritat, d'empatia, de compromís amb la salut col·lectiva i el benestar social, és una generositat, és donar vida perquè una altra persona continuï vivint.
0: Doncs arribem al final, me quedo amb preguntes, però jo us tornaré a tornar, mira, cap al setembre, octubre, que tornem aquí, i a més, ara teniu aquesta d'estiu, al mes de juliol, però al setembre, tornada de nou, Sant Tornem-hi, perquè Sant Tornem-hi a tot, no? Doncs Sant Tornem-hi també
2: i
0: a parlar.
2: I per la Festa Major.
0: També.
1: Molt disposats.
0: També, vull dir que aleshores jo us convido a que vingueu per aquí i que hi hagi aquesta bona entesa. Doncs Manel, Joaquín, gràcies per aquesta conversa tan necessària i tan plena de sentit comunitari. Avui hem entès una mica més què vol dir donar sang, donar temps, donar vida i donar-nos els uns als altres. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva aquesta xarxa de solidaritat que salva vides cada dia. I amb aquesta mirada solidària i humana tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per aquesta música lluminosa i tan ben trobada que ja escoltem en Dona Força, interpretada per Sergio Dalma, una cançó que avui pren tot el sentit. I recordant una mica de què ha anat avui el fòrum, a la primera hora hem passat per la llibreteria amb la Marina Meneses i per música, llibres i pantalles amb la Clàudia García, avui descobrint de manera conjunta el fenomen del Senyor dels Anells. Hem viatjat per la Terra Mitjana, hem revisitat les aventures de la trilogia, les adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generacions, un recorregut inoblidable. I la segona hora, tal com ara estem dient, l'hem dedicada a la necessitat i al significat profund de la donació de sang. Avui en sabem molt més gràcies a les explicacions de Manel Pérez, delegat de Caldes de Montbui, de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i de Joaquín Campistro, membre de l'entitat. Dues persones que de solidaritat i voluntarietat en saben molt. Sentim la força que ens donen les persones de bona voluntat i ens no oblidem aquest lema, una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. Gràcies per sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més veus, nous continguts i noves converses. Fins aleshores, que tingueu molt bon dilluns.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc el recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la Sala de Cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Si és en xarxa.

0: Hi ha coses que no es veuen, però que tenen el poder de canviar completament com ens sentim. Una olor pot portar-nos a casa dels avis, a un record d'infància, a una persona o a un moment que creiem oblidat. Les aromes tenen aquesta màgia invisible, entren sense demanar permís i connecten directament amb les emocions, la memòria i el benestar. Avui a Líders ens acompanya l'Àngels Campà, fundadora de Despertar Essencial, especialista en aromateràpia científica, formulació natural i màrqueting olfactiu i exprofessora universitària. Una dona que ha sabut unir ciència, sensibilitat i emprenedoria per donar valor a un sentit que sovint oblidem, però que forma part de la nostra manera de viure, decidir, recordar i connectar. Avui parlarem d'olors, emocions, marques, benestar, empresa i propòsit. Perquè potser també lideraràs això, aprendre a crear experiències que deixen empremta. Àngels, benvinguda a Líders. I ara sí, Àngels, des de l'escala, moltíssimes gràcies per ser aquí a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta, que tinc una bateria de preguntes per fer-te, crec que ens donarà temps, però el primer de tot m'agradaria saber qui és l'Àngels Campà més enllà de Despertar Essencial.
1: A veure, sóc una persona que m'interessa molt tot el que és la natura, sóc molt curiosa, m'agrada descobrir, m'agrada practicar, m'agrada improvisar i treballo molt amb tot el que és la sensibilitat, el benestar de les persones i m'agrada molt tot el que és la recerca i la docència.
0: De fet, és curiós perquè durant tota la temporada, no?, quan pregunto qui és l'Àngels o qui és, tothom s'escapa de la part personal, no? Tothom ho porta sempre a la part professional, però bueno, ja anirem entrant, ja aniré trobant pel camí. Però ara sí, com arriba una exprofessora universitària al món de l'aromateràpia científica?
1: Mira, jo vaig començar amb aromateràpia com a conseqüència lògica de tots els interessos meus des de tota la vida. Sempre he compaginat el 50% el que era la meva vida com a professora a la Universitat Autònoma, formant mestres, amb tot el que era el desenvolupament personal, la natura, etc. No? I vaig passar doncs, de treballar amb minerals, de treballar amb plantes, oleats, hidrolats, el 2016 a conèixer els olis essencials, enamorant-me, i a partir d'aquell moment doncs, començar a estudiar-los. I estudiar-los de manera bastant profunda per poder treballar amb ells al mateix temps que estava treballant encara a la universitat.
0: Que de totes maneres, a veure, abans d'entrar de ple en el tema dels aromes, tampoc només donaves classes, és a dir, no només formaves, sinó que has escrit llibres, has escrit manuals, sí. Explica'ns tot una mica també això, perquè no és, bueno, tot està bé, però no és el mateix.
1: No, a veure, jo he sigut sempre especialista en francès, en com ensenyar francès a les persones, i des de abans del 2000 ja estava treballant, doncs, havia estat professora i directora d'Aliança Francesa, havia estat treballant a París com a guia turístic, havia estat fent recerca sobre la intercomprensió de les llengües i l'any 2000 una editorial francesa molt important, Hachette, la més important, va demanar al Departament de Filologia Francesa de l'Autònoma que féssim un llibre per poder aprendre francès. I era un llibre que es va distribuir arreu del món, l'utilitzaven les millors universitats i es deia Fòrum, i bueno, per mi va ser un honor que em volguessin comptar amb mi en la participació. No? Després també he estat formadora de formadors de la Generalitat. Durant molts anys vaig ser la referent del Departament d'Ensenyament per formar els més, els professors de la formació continuada del professorat. I el 2012 o 2013, no recordo exactament, el procés de creació de llibres dura uns quants anys abans de la publicació, Oxford University Press em va demanar a veure si podia fer uns altres llibres per l'ESO, aquesta vegada només a l'àmbit espanyol, i en total doncs, ja des del 2015 que van sortir publicats portem 4 sèries, no? És a dir, un total d'uns 28 llibres per aprendre francès.
0: que sempre parlem de lideratge en el món de l'empresa, evidentment, eh? Però està clar que es pot també liderar en el sector públic, perquè al final no tothom fa aquestes coses, no? I al final ser un referent dintre del sector públic sembla una cosa complicadíssima.
1: A veure, no és fàcil, no? Perquè en el sector públic el que té la universitat, com a mínim en aquest sentit, és que quan tu comences a liderar estàs, per exemple, en un equip de deganat. Jo vaig ser membre d'un equip de deganat, vaig ser vicedegana, no? Però el que té d'interessant això és que avui ets vicedegana i demà tornes a ser professora normal i corrent com abans de ser vicedegana, no? És a dir, que a tot el que és la gestió universitària es tria entre parts, no? Entre els mateixos membres, i llavors, doncs, com diuen, avui hoy eres zapatero y mañana...
0: Te ponen los zapatos.
1: Exacte, vull dir que et toca fer una mica de tot. Amb la qual cosa, és un lideratge diferent també, perquè és més consensuat, penses més en l'altre, no? I de vegades
0: clar, perquè,
1: això...
0: Clar, perquè és allò de ara estàs a dalt, després estàs a baix, i al tanto, no? Perquè,
1: sí,
0: no és com el món de l'empresa, que a veure, han de passar moltes coses, però normalment la gent té sempre una carrera una mica ascendent, no?
1: Sí, i quan estàs a dalt en el món de l'empresa, doncs si deixes d'estar-ho és perquè te'n vas.
0: Sí, sí.
1: En canvi, a la universitat, no, directament estàs en allà. Avui ets vicedegana, avui ets una persona normal i corrent, un profe normal i corrent, i al cap d'uns dies et criden i et diuen mira, estic configurant un futur equip que s'ha de votar després, evidentment, i m'agradaria que formessis part per dedicar-te a la internacionalització, a les pràctiques o als estudiants, no? I a la promoció. Jo em vaig encarregar durant molts, molts, molts anys de tot el que era la promoció dels estudis de la Facultat d'Educació i la relació amb els estudiants i també pràcticum i relacions internacionals. Va ser una època molt interessant, sobretot perquè ens van enganxar les tancades i les ocupacions de la facultat el 2008, i allò era molt... era realment interessant.
0: I escolta, Àngels, i ara que ja ets empresària, ets emprenedora, a més, com després explicarem també, científica, no? Tens un producte propi. Quin aprenentatge tens d'aquella època que has pogut, d'alguna manera, adaptar a l'època actual?
1: Mira, el primer de tot són les persones. Les persones és el més important de tot. Si no fas les coses pensant en les persones, en el seu benestar, no cal que facis res. Per mi això és bàsic. I en la universitat, sobretot formant docents, això és fonamental. Vull dir, si no hi ha un bon clima, si no hi ha un ambient de feina que permeti que tu desenvolupis les coses, no tires endavant, no? Si a l'aula no crees un ambient d'aprenentatge, no sortiran bons docents, no? I això és el més important, perquè en la nostra societat, encara que hi hagi molta gent que no ho vulgui entendre, els responsables de que la societat funcioni són els mestres, perquè tenim a les nostres mans el futur de la societat.
0: Totalment.
1: Es diu els científics, sí, els científics, però els científics arriben a ser científics perquè han sigut educats en una escola. I llavors, doncs, directament això és el que incideix, no? Traspassar això en el món de l'empresa, jo he de dir que per mi l'empresa és una gran desconeguda encara, eh? Estic a les beceroles de l'empresa, perquè jo sempre m'he considerat docent, no? Llavors, intentar traspassar tot això és molt complicat, perquè no entens els codis, no coneixes com funciona una empresa, no coneixes el desenvolupament del màrqueting, no coneixes la gestió, l'economia, una factura. Jo no tenia ni punyetera idea de com es feia una factura. Llavors necessites passar a l'altra banda i convertir-te en aprenent.
0: Però vols dir que la part que tu ja portaves incorporada, la de les persones, no és la més difícil d'aprendre en el món de l'empresa? Perquè, clar, jo, ara quan m'explicaves això, no, que formes docents, al final és com la cultura d'empresa, no, que va de dalt cap a baix. Vull dir, i tornem al lideratge públic, perquè tu formaves docents, llavors una mica la teva cultura, no, la teva cultura a nivell de visió, no, de docència, també suposo que ha calat a tota l'estructura.
1: Sí, el que passa és que l'educació necessita molt de temps. I tu no veus els resultats de l'aplicació de l'educació fins al cap de molts i molts i molts i molts anys, perquè ha de passar tota una generació que comença a I3 amb 3 anys, passa per la infantil, la primària, la secundària, el batxillerat, la universitat, i amb això ja han passat un mínim de 22, 23, 24 anys, i llavors han d'implementar-se a la societat. És a dir, que fins al cap d'uns 30 anys tu no veus resultats. No hi ha llei
0: una
1: educativa.
0: Una generació, no?
1: Sí, com a mínim. Les lleis educatives no duren tot això. Volem els resultats ja. I això no és possible. Amb l'educació no és possible. A l'empresa tampoc.
0: No, està clar. Està clar que no, però sí que és veritat que potser tenim més mecanismes d'actuació més ràpid per ser més àgils.
1: Segurament. El que passa és que quan... jo sempre recordo el Raymond Samsó, que un dia en un dels programes de l'Ofici de Viure comentava que li venien les persones a dir que volien fer canvis i així, i ell els hi deia, bé, doncs anem a fer un pla curt, mitjà i llarg, un any, dos anys, mig any, i així, i els hi deia, no, jo vull ara.
0: Sí, clar, la setmana,
1: jo vull
0: sí.
1: La setmana que ve, és que sí, jo ho necessito sí. Per ara. No, això tampoc és possible.
0: Sí, això s'ha parlat molt també en aquest estudi, hem tingut la visita a diversos coachs i també tothom molt en contra de les frases aquestes de tassa, no?, del Mr. Wonderful de querer és poder, bueno, a vegades no. Bueno, Àngels, i ara una mica que ens hem posat en context, sí que m'agradaria d'entrar de pla en el tema dels aromes, no? Ja has dit que vas descobrir el món dels aromes, però què passa, no?, quan fas aquesta descoberta, i què passa en tu que et desperta aquest interès per aquest món?
1: Mira, l'interès ve de poder saber com funcionen, no? Jo vaig anar amb una xerrada divulgativa dels olis essencials, no? Vaig anar pues, per ajudar una amiga i així, allò de dir, bueno, va, anem a veure què,
0: sí,
1: què fa.
0: Vinga, va, ja vinc.
1: Que et conviden i dius, bueno, va, sí, ja vinc, no? I de cop i volta anar allà, jo tenia molt mal d'esquena, em van dir, mira, això et podria ajudar, em van fer van posar una mica, i jo vaig dir, tu, sembla que aquí l'esquena aquesta està millor, no? Van dir, jo tenia problemes digestius, em van dir, això et podria ajudar, hosti, tu, la cosa anava millor, no? I llavors vaig dir, bueno, jo he de saber per què funciona això, no? I per què una gota d'això que se'n diu oli essencial funciona. Però què és això d'un oli essencial? Bé, quan jo treballava amb hidrolats i oleats, em deien, però treballes amb olis essencials? I jo deia, no són olis essencials. Però no sabia ben bé exactament què era
0: sí,
1: un oli essencial.
0: Sí, el que no és, però...
1: Sí, el que no és, però no el que és, exactament, no? I llavors doncs, vaig estar buscant i formant-me, no? I un oli essencial és la part més pura de la planta, la més concentrada, la que guarda tota la seva essència i tota la seva capacitat remeiera d'ajudar i de resoldre temes físics, emocionals, espirituals, també energètics, etc. No? I clar, en aquí ja va ser un uau. Va ser una descoberta impressionant.
0: I escolta, Àngels, i què passa al nostre cervell quan olorem alguna cosa?
1: Mira, el fet d'olorar passa que l'aroma entra pel nas, evidentment, arriba al bulb olfactiu i connecta aquest bulb olfactiu amb la zona límbica del cervell. Això que sembla tan tècnic vol dir que connecta amb el cervell més emocional que existeix. A més, hem de saber que l'olfacte és el sentit més primitiu que existeix i es connecta directament amb el cervell reptilià. que és el que ens manté vius, perquè a la prehistòria i tota la vida l'olor és la que ens ha posat en guàrdia. Tots recordem l'olor d'ous podrits. I quan jo era petita vivia...
2: No, no era sí, l'exemple sí, que jo hagués
1: no,
2: posat.
1: No, però ara veuràs per què. Quan jo era petita vivia al costat d'una fàbrica a Terrassa, l'Onàndia. I l'Onàndia treballava en productes químics. I llavors, doncs, n'hi havia un que era la d'ous podrits perquè avisava de que en aquells moments hi havia alguna fuga, de que en aquells moments hi havia algun element que ens havia de posar en guàrdia. No? Aquesta olor d'ous podrits és una marca de vigilància. El gas no té olor, és inodor, i per això té olors d'aquestes molt agressives i molt dolentes que permeten que la persona estigui en alerta, estigui en vigília. Evidentment, ja ho dius, no hauria posat aquesta olor, però realment, com a exemple, és una cosa que ens serveix molt per mostrar que no totes les olors són positives, són bones. Hi ha elements que són molt, molt tòxics, i ens diuen l'amoníac, el salfumant, totes aquestes olors, hem d'anar molt en compte i ens hem de protegir. Després hi ha olors molt agradables, però no totes són positives. Jo recordo una clienta meva de roses que em deia: no suporto l'olor de la lavanda. I tu dius: home, però si la lavanda és una olor que tothom agrada, és fresca, és natural, és preciosa. Vam arribar parlant, vam arribar al fet per què no la suportava, i era que quan ella era petita i vivia a Granada, en les coves, quan algú moria i el tenien en allà, en la cova, l'envoltaven de lavanda per fer que l'olor del mort no fos agressiva. I llavors ella associava, el seu cervell límbic associava la lavanda a aquells moments, sense ella donar-se'n compte, no? I quan vam arribar a aquesta conclusió, a partir d'aquell moment va poder reeducar aquesta emoció i la va poder reconduir. I ara, en aquests moments, la lavanda ja no li és una olor dolenta, agressiva, que la situava en aquell punt record, emocional, no? I en aquell record negatiu.
2: Bueno, jo, de fet, ara estava pensant que, per exemple, quan algú fuma a la vora meu, no, que et molesti, penso no, perquè l'olor tabac em recorda el meu pare. Llavors és com, per mi, fins i tot penso: ai, mira, saps? Fins i tot sí, m'agrada.
1: T'ajuda a tenir-lo present.
2: Sí. A mi l'olor de tabac no em molesta gens. I precisament perquè l'associo, no, en aquest record del meu pare. O, per exemple, un perfum, no, que et recorda aquella persona concreta. Hi ha un perfum concret que sempre m'aporta, no només m'aporta a una persona, sinó a una època concreta, clar, no? Aleshores, això és perquè d'alguna manera estic connectant emoció amb olor, no?
1: Clar, tothom recorda la frase de la Marilyn de com se'n va dormir, doncs, amb unes gotes de Chanel 5, no? I quantes dones no han comprat el Chanel 5 pensant en la Marilyn.
2: Sí.
1: Que són aquelles coses que...
2: Sí, que no s'han... Sí, és veritat, li hem de posar, sí, ho hem de posar en context, perquè a vegades penses que és algo com molt eteri, no, i és, no. És purament físic, no? I llavors, tu creus que en general la gent som conscients de com ens afecten les olors?
1: No, en absolut. No som en absolut conscients de com ens afecten, fins al punt que a tu t'agrada l'olor del cafè?
2: Sí.
1: Doncs cada vegada que olores un cafè i sostens la tassa de cafè, la teva vibració corporal baixa 15 megahertzos.
2: De veritat?
1: Sí.
2: Però és que a mi m'ha passat una cosa. Jo he associat llevar-me amb el cafè, no? Llavors, jo moltes vegades em llevo, em faig el cafè perquè m'encanta la cafetera, la típica,
1: l'italiana.
2: La italiana, m'encanta aquesta olor de matí. Moltes vegades em faig el cafè i llavors no me l'acabo ni prenent. Però aquell instant, aquell ritual... no, ja forma part, és veritat, eh? Quina cosa més absurda.
1: Però és això, s'han fet medicions i s'ha vist això, no? Ara, i dius, ostres, però cada vegada que em prenc un... Que, només que l'oloro ja em baixa, sí, i què passa, doncs, si me'l prenc?
2: Doncs mira, ja, sota terra, no?
1: Ja la cosa va pitjor. Però això té solució? Sí, té solució. Pensaments positius, pugen la vibració, i si olores olis essencials, també puja la vibració, i si medites o reses, també. Mm-hmm. Llavors, doncs, jo sempre dic, no es tracta que deixis de prendre cafè, sinó que el
2: compensis, no?
1: Compensis una cosa amb l'altra.
2: O sigui, prendre'm el cafè veient un vídeo del Raimon Sansós seria bé. Per exemple, compenso. Bueno, ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Sí.
2: I ara això ens porta a la següent pregunta que tenia preparada, que és, llavors sí que ens poden condicionar a nivell de decisions, estat d'ànim i comportament, tot el tema dolors, no? Quin és el cas, potser, tu que has viscut, o sigui, potser més impactant?
1: Mira, el cas d'una filla de la meva neboda, que ho passava molt malament perquè en aquells moments tenia gelos de la seva germana petita, ella tenia 5 anys i la petita en tenia 2, que sí, molt mona i que tal, i ho portava malament, no? I li va dir a la seva mare, mama, la tieta no em podria fer un oli per això, no? I la meva neboda m'ho va dir i li vaig preparar un oli essencial, una barreja d'olis essencials, perquè treballem sobretot generalment amb barreges d'olis essencials, no només amb oli pur, sinó amb barreges d'olis essencials. Li vaig fer amb una dosificació adient per una nena de 5 anys, que és una dosificació molt molt petita, i a partir d'aquell moment se'l va començar a posar i oli amb un llum.
2: I escolta,
1: la seva manera de viure la relació va ser completament diferent.
2: I és important això que has dit, perquè no es tracta de vendre olis.
1: No,
2: tu no fas això.
1: No.
2: No? La qüestió és saber com utilitzar els olis perquè això realment tingui un resultat.
1: Exacte. Jo sempre dic que jo no venc olis, jo treballo amb olis. A mi em diuen, em passa això. I llavors parlem molt per veure quin és l'origen d'allò que està passant, tant si és físic ha d'haver-hi una diagnosi, jo no treballo sense diagnòstics.
2: Sí, això també ha sortit aquí l'estudi, que tampoc ens tirem a la piscina, no? Cadascú el seu.
1: No, cadascú la seva cosa, sí. I llavors, doncs, si és un tema emocional, doncs en parlem molt per veure què hi ha al darrere d'això. En aquesta vessant, a mi em va molt bé, doncs, tota la formació en psicologia que vaig fer quan estudiava magisteri, tota la feina de treball personal que hi ha hagut al darrere també durant molts i molts anys, i llavors, doncs, arribem a unes conclusions. I a partir d'aquí, doncs, anem a veure, a treballar aquell element. Per exemple, el cas d'un dol, no? Però dol entès en el cas de pèrdua, no només de la mort d'una persona, sinó, per exemple, d'una separació, un canvi de feina,
2: la pèrdua d'empresa,
1: no? Qualsevol element que arriba a tu no buscat.
2: Que maco, això.
1: De manera sobrevinguda. I aquí treballem, doncs, amb tot el que és les fases del dol. I comencem, doncs, amb una part d'acceptació, que allò és així i que no hi ha retorn. Després, doncs, amb una fase de perdó, amb olis, no?, que permet que la persona es perdoni a si mateixa, perdoni a l'altre, perdoni les situacions, perdoni l'entorn, i una altra fase de deixar anar totes aquestes coses, no?, i poder, llavors, girar pàgina, no?, i poder avançar. Això és el que jo n'hi dic, el protocol de dol. A mi m'agrada treballar la part emocional amb el que anomeno protocol per capes, perquè els problemes emocionals normalment no tenen una única capa, sinó que tenen un nucli a sobre del qual hem amagat coses i hem posat tot unes capes allà de coses que ens permeten viure una mica millor, però aquestes les seguim protegint amb altres, i fins que no hem tret tot el que hi ha allà no podem arribar a treballar la part del nucli i resoldre el tema, no? I fer que el puguem viure d'una manera diferent, amb més calma, amb més tranquil·litat, i poder avançar.
2: Sí, no es tracta d'erradicar ni negar, sinó de viure amb això, no? Transitar-ho de la millor manera i els olis en aquest cas, no? I amb la teva feina és tot un acompanyament,
1: sí,
2: que fem en el camí. I escolta, Àngels, i llavors això em porta a pensar en quins són els errors més greus, no? O els errors que tu veus en el món dels olis, perquè ara estic pensant, però si ho pots comprar, un difusor ho pots comprar tot arreu, sí, sí, però mm-hmm, què li poses?
1: Exacte.
2: No, al final, quins són els errors que tu te trobes en el teu dia a dia? Perquè és un món certament desconegut, aquest.
1: Mira, una de les coses, com bé dius, pots comprar un difusor a tot arreu. Hi ha moltes farmàcies que en venen, hi ha molts llocs que en tenen, i així. I sobretot, hi ha molta gent que té un difusor d'aquells que hi poses una espelma sota, unes gotes, una mica d'aigua, i llavors hi afegeixes unes gotes d'oli. Això és el pitjor que es pot fer. Per què? Perquè el que fas és, quan evapora l'aigua, el que estàs fent és cremar l'oli. I llavors es perd absolutament tota la cosa, no? És molt millor un difusor d'aquests que són de sons, d'ultrasons, no? I llavors la cosa és, val, ara ja el tinc, què hi poso? Hi ha gent que només el posa perquè fa bona olor. Mira, a mi el que m'interessa és que faci bona olor. Vale, molt bé. Però quines olors t'agraden? T'agraden les olors cítriques? T'agraden les olors florals? Les més herbàcies? Les terroses? Les més de fusta? I aquí ja et quedes allò de dir perdoni, què vol dir tot això, no?
2: Sí.
1: I perquè hi ha olors que són molt, molt profundes i que d'altres que són molt volàtils. L'oli essencial és volàtil, s'evapora molt ràpidament. Ho notem amb qualsevol colònia que agafem, i sobretot les més fresques, perquè tenen molts cítrics i els cítrics marxen en qüestió de minuts, durant molt poca estona, no? Llavors, doncs, si només ens interessa que faci olor, doncs agafem aquella olor que ens agrada. Una lavanda, un...
2: Bueno, però segons el que dius, tampoc és tan baladí, això.
1: Ah,
2: jo ara
1: no,
2: també m'estic qüestionant les vegades que jo... No? O que entres a un lloc i sents un olor i dius, espera't, no, sí, no vull olorar res. Perquè igual m'està condicionant tot
1: absolutament,
2: això.
1: Absolutament, absolutament. Tens, per exemple, una olor... Una vegada em van demanar que fes una olor per una immobiliària que volia posar aquella olor en els pisos quan els ensenyava. I em diu, vull que faci olor de pa torrat. Diu, perquè és una olor que a la
2: fa
1: gent
2: casa, fa casa. No?
1: Li vaig dir, home, això és molt fàcil, porta una torradora, torra el pa i deixa-la allà, no? Perquè això amb olis essencials no és factible. Això es pot aconseguir amb olis sintètics, però no amb olis naturals. Quan tu vols tenir un espai en el que se senti una olor casolana, doncs has de posar un aroma que tingui barreges de pi, de taronja, de canyella i vainilla. Per exemple, això et donaria una olor molt, molt casolana, allò de, oi, estic a casa ara... Ja,
2: que estic bé, no?
1: Ja estic bé, no? Si, i llavors va ser més o menys una fórmula similar a aquesta que els hi vaig fer. Un dentista em va demanar que li creés una olor que generés confiança, serenitat, tranquil·litat. Llavors vaig treballar amb olis més herbacis i d'altres que eren arrels, que feien sentir que estiguessis arrelat en allà, no? Llavors, doncs, això el que fa quan tu olores això és que el cervell entra en una fase més de tranquil·litat. Però també tens olis que t'esperonen. Per exemple, un oli per conduir de nit seria la menta piperita, perquè et desvetlla.
2: Mm-hmm. Fa com cosa, no? Perquè és que estem realment manipulats per tot arreu.
1: Totalment.
2: La música, els aromes, la llum, no? La ventilació... O sigui, com sí, és això? Perquè no és la primera vegada que tu fas, a més, pots fer el que dèiem, no? Aromes concrets, fins i tot, has fet per un grup de BNI.
1: Sí. Sí. Jo vaig crear, a partir del grup de BNI, dels valors d'aquest grup, vaig crear un aroma que potencia el networking, la confiança, tot el que és el treball en equip i així. I per una empresa vaig crear un que es diu Tresco. Col·laboració, cooperar, col·laborar. I llavors el que fa és que quan els equips treballen amb aquest aroma en l'espai, doncs treballen millor, compartir, col·laborar, cooperar, no? I això, quan un equip pot fer això realment sense pensar en els egos de cadascú, això rutlla.
2: I escolta, la gent una mica incrèdula de tot això, què li diries? Perquè sí que és veritat que dius, com no hem caigut amb tot això, no? Però realment en un entorn de feina on tothom va a la seva, hi ha objectius, hi ha estrès, tot això realment funciona?
1: Sí, funciona. Amb una persona que no hi creu gens, li faria diverses preguntes. Et poses colònia? Uh-huh. Per què te la poses? El teu gel de dutxa fa olor? Per què tries aquest i no un altre? Tot el que tenim en el nostre món té una olor. És molt difícil trobar coses que no tinguin olor. Un cotxe, l'olor de nou del cotxe, tots la recordem.
2: I tant.
1: Quan entres en una casa t'hi sents bé, i en altres espais dius, uix, et tira enrere. L'olor del forn, l'olor de la cafeteria d'un restaurant, l'olor d'hospital, a tot l'olor la tenim present sempre.
2: Sí, sí, però ostres, sempre. fins que no ho enraones així no hi caus, perquè mira, ara que la meva filla ha estat estudiant fora, vaig comprar la colònia que li posava de petita, perquè necessitava com tenir-la una mica més a prop, no? Mira quina cosa, ara que hi caic, vaig anar i vaig comprar aquest pot de colònia infantil perquè pensava, mira, la tinc més a prop, i ara la tinc allà perquè ara la tinc a casa, per tant, ara ja no em fa falta. És curiós això, eh?
1: Mira, fa uns mesos en una casa d'una amiga en el quarto de bany tenia mussel.
2: I vaig jo també tinc això perquè sí, també.
1: El mussel a casa no l'utilitzàvem, utilitzàvem S3, però convivia mussel i S3, no? I vaig comprar, i durant uns mesos vaig estar utilitzant mussel, no? I era allò del retornar a la nena, a la infància i així. I ara fa un mes o així vaig dir, avanço. Durant molts anys havia utilitzat o de rotxes amb el gel i tot, no? I vaig dir, torno a l'o de rotxes.
2: Que avui li portes.
1: Sí.
2: I avui quan t'he saludat m'has recordat a la meva mare, que la meva mare també se la posa, no? És que és I mira, no t'ho he dit perquè he pensat, però de veritat, jo també he pensat, oito, l'o de rotxes, que la meva mare també se la posa.
1: Perquè hi ha qüestions de vegades que són generacionals, que són d'èpoques de la teva vida, no? En una època de joventut sempre portes colònies molt fresques. Quan entres a la maduresa...
2: Perfums, no?
1: Perfums. A veure, jo sóc d'haver utilitzat Chanel 5. Durant molts anys vaig utilitzar Chanel 5, no? I és allò de, ara em tornaria a posar un Chanel 5? Home, si no fos per una situació molt concreta, no. Però, en canvi, l'olor de rotxes que m'he posat avui, sí. I és per això, perquè et reafirmen, et donen, et porten, et transporten una altra vegada a una altra època en la que vivies d'una manera diferent, segons
2: Ostres,
1: quines
2: sí, és veritat,
1: coses.
2: No? És molt, molt curiós, I és, sí. És bo perquè, clar, ara que ho expliques, dius, té tot el sentit, però és com que, bueno, no? La vida també, és el que diem moltes vegades, també t'atropella i no causen aquestes coses. I escolta, ara m'agradaria entrar de ple en un tema que és el que a mi m'apassiona, no? Del que tu fas, que a més tens un producte propi, no? Explica'ns
1: sí.
2: Què és el Capil.
1: Mira, jo sempre he tingut una alopècia severa molt, molt gran, no? Des de molt jove, des d'abans dels 30 anys, jo ja utilitzava el minoxidil en aquella època, ara en tinc 67. Vull dir que d'això ja fa uns quants telediarios, no? I sempre havia estat buscant maneres de poder revertir aquesta alopècia i no ho havia aconseguit. La meva, això ja em va tenir una part de genètica, que la meva mare, la meva àvia ja tenien una alopècia androgènica també molt, molt gran. I llavors, doncs, amb els olis essencials, el 2016, quan hi vaig arribar, doncs em van dir, hi ha tres olis que funcionen molt bé, que són la lavanda, el cedre i el romaní, barrejats, els poses amb el xampú, amb la mascareta, i els utilitzes, i això frena molt la caiguda. Clar, sí, frenava la caiguda, però en el meu cas no era suficient, no? I llavors el que vaig fer va ser dir, bueno, doncs ara que estic treballant amb olis, començo a estudiar-los, no? I vaig començar a investigar. I aquí la vessant universitària va ajudar molt per anar a buscar aromateràpia científica, no? I en aquells moments també la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, va començar a fer cursos d'extensió universitària d'olis essencials, no? I va ser quan jo vaig dir, bueno, doncs jo me'ls faig tots, eren cursos amb exàmens, amb titulacions, no de grau, evidentment, però sí que el volum de crèdits que utilitzàvem i que ho fèiem equivalia aproximadament al que seria un postgrau, que no està gens malament i és el que existeix més reglat, més consistent en formació en aromateràpia. I llavors doncs vaig començar a mirar, a estudiar i vaig crear una fórmula jo per mi. Me la posava.
2: És allò.
1: Clar, a veure.
2: Si no hi ha, doncs m'ho faig.
1: Exacte, no? En casa tu t'ho fabriques i tu t'ho poses no. I anava fent les meves barreges, les meves sinergies i al cap d'uns mesos els amics i la gent pel carrer em deia escolta, què estàs fent? Perquè abans no tenies cabell i ara tens cabell. I jo, doncs mira, em poso uns olis essencials i així. Escolta, doncs a mi m'interessen. Per què no me'n prepares? I aquí va començar la cosa, no? El 2000, finals del 20, principis del 21, jo anava, doncs, això, escolta, el meu fill voldria que li preparessis i tal. I aquí ja va ser quan la família deia, això ho has de patentar. Això ho has de difondre. Això, i llavors vaig dir, bueno, doncs crearé una societat. I així va néixer Despertar Essencial, la societat. I llavors així vaig entrar a BNI, també. I a BNI, doncs, gràcies a BNI, vaig desenvolupar doncs, els estatuts, tot el que és l'estructura de la societat, no? El Capil és una... Ara ja es fabrica en un laboratori de Badajoz, associat a la Universitat de Badajoz, i en allà doncs, ara és un esprai, un esprai que és senzillíssim d'utilitzar perquè l'únic que fas és pulveritzar com si fos una laca en la zona del cabell que vols que torni a sortir, no? I ara el més interessant de tot és que hem acabat un assaig clínic de 9 mesos amb 24 persones, 12 homes, 12 dones amb problemes lleus i moderats d'alopècia, i els resultats han estat espectaculars perquè el 75% dels homes han tingut cabells nous i el 83% de les dones han tingut cabells nous. És a dir, no només frena la caiguda, sinó que fa que també surtin cabells nous. I això és una cosa realment molt, molt important.
2: Que Àngels, de totes maneres, tu ho has explicat molt ràpid i sembla que, oita, mira, tinc una idea, faig, fabrico, però clar, això també han sigut anys. 5 anys, no?
1: Han estat 5 anys.
2: 5 anys i has tingut algun entrebanc fort, també? Sí. I ho pots explicar o...?
1: Bueno, vaig tenir un problema amb el proveïdor que no va fer la feina que havia de fer i vaig haver de pausar durant uns mesos per tal de veure si podia continuar o no.
2: Sí, és que jo recordo aquell moment que vas dir, estic en un moment que no sé si ho deixo estar, allò ja,
1: tema. La qüestió va ser, aquí he perdut 30.000 euros, que han desaparegut, i he de veure si puc solventar la situació o no, si trobo la manera, evidentment posant-hi un altre cop diners, per poder tirar endavant i per poder avançar, no? En aquell moment vaig haver de decidir si xapava o no, i vaig dir no, no tanco, però el que sí que faig és no buscar nous clients, perquè clar, si no els puc abastir els que tinc, doncs no em servirà de res, no? I vaig estar doncs uns 8 mesos en aquest impàs fins que no vaig poder resoldre la situació i avançar. Els entrebancs aquests, pels neòfits en el món dels negocis, en el món de l'emprenedoria, són molt durs. Són molt durs perquè és allò de dir, bueno, què fas tu ara posant-te, qui t'ha dit que havies de posar-te a emprendre ara que estàs en el moment en el que et jubiles?
2: A punt de jubilar-te, no? Sí. Que és el que hi ha molta gent que ho estàs esperant, i tu vas, au, vinga, ja emprenc.
1: Sí. Em diuen, però tu no estàs jubilada. Sí, estic jubilada, de la universitat estic jubilada. Però tinc una empresa en la qual jo faig poca cosa perquè estic jubilada i amb la jubilació no pots treballar, però l'empresa és meva i en allà tinc persones doncs, que van fent la feina que han de fer. Però sí, a veure, ha estat dur, però ara és un moment dolç amb els resultats aquests de dir, per fi tinc elements suficients per poder mostrar a les perruqueries, per poder mostrar a les barberies que aquest producte funciona, no?
2: I Àngels, això sí que és veritat que és un entrebanc evidentment estructural i això, però te n'has trobat d'altres? És a dir, a nivell, aquí li donem molta cera al govern i a les polítiques que estan que acompanyen l'emprenedoria. Has trobat ajuts en aquest sentit?
1: Mira, el kit digital ha anat de fàbula.
2: Mira, una de les poques persones que me'n parla bé.
1: Bueno, a veure, jo havia de canviar la meva pàgina web per afegir-hi botiga, perquè jo només venia per WhatsApp.
2: És que és supercuriós també.
1: Jo venc per WhatsApp i tu com si la meva pàgina web no té botiga encara. Però per WhatsApp, no? Ara el que costa és que les persones que estan acostumades a comprar-te per WhatsApp dir-los, no, ara ho has de fer per la pàgina web, no? Això encara estem en aquest impàs, no? Però la gestió del kit digital doncs, va ser fantàstic i he de dir que ho vaig fer tot gràcies a BNI, que m'ho va gestionar tot, el responsable de kits digitals, un dels membres que se n'ocupava i que ho va fer la mar de bé.
2: Que m'agrada molt que mencionis BNI, jo ja saps que sóc una superfan i que obrim BNI al Vallès Oriental i un dels pobles o de les localitats on posarem un grup és a Caldes i tota la zona d'influència, i la veritat és que estic molt contenta perquè aquí precisament a l'estudi també ha vingut molt empresari i molta empresària de la xarxa i bueno, al final jo sóc una superconvençuda, jo tinc certesa absoluta, però que m'agrada que també vosaltres digueu doncs, que la vostra experiència ha estat excel·lent a la xarxa.
1: Jo ho dic perquè és cert, ben bé el 50% de la meva facturació és gràcies a BNI.

0: patologia, estudiar-la i proposar quatre productes creats nous amb olis essencials. Jo vaig triar el mal d'esquena, perquè clar, jo, el meu mal d'esquena, les hèrnies i tot el, i les cervicals i totes les coses, vaig dir, home, com a mínim provar-ho jo per saber que això funciona, no? I sí, sí, funcionava, i és el que estic recomanant molt, que és el Corporis, i alleuja molt, molt tot el que són les contractures musculars, el mal d'esquena, mal de genolls i tot això, i llavors doncs funciona molt bé, estic molt contenta.
1: Però també. I aquest també és spray, és
0: sí,
1: crema?
0: Sí, és spray. Jo ho faig tot amb spray perquè és molt ràpid d'acció, realment és en qüestió de minuts ja notes la diferència, i sobretot perquè com que també els vaig crear per mi, fer-me un massatge a l'esquena jo mateixa era una mica complicat. I llavors vaig dir, no, a veure,
1: sí, s'ha de ser pràctic,
0: s'ha de ser pràctic. Si tens mal als cervicals, fas una esprayada amb el braç, estires i és més senzill, no? Llavors això era molt més fàcil de fer.
1: I com estàs donant a conèixer tot tant el Capil com el Corporis?
0: Instagram, xarxes, sobretot.
1: Bueno, si vols aprofitar, mi les diem ara, tot i que la repetirem al final, però quin Instagram seria el teu?
0: Despertar.essencial. A TikTok també despertar.essencial. Tinc un canal de YouTube des de fa molts, molts anys, des de molt abans de que existeix els olis, el treball amb olis essencials, que és Despertar Essencial sense el punt.
1: No t'has matat massa, eh?
0: No. S'ha de ser pràctic.
1: No? Veritat, s'ha de ser pràctic.
0: No, aquestes són les xarxes socials meves i així.
1: Que me'n recordo de la història que em vas explicar, si no vols explicar, ho expliquis, quan et van traduir les escriptures de Despertar Essencial.
0: Ai, sí.
1: Sí. Sí, sí. Sí, perquè és que passa, a la vida de vegades passen moltes coses.
0: Quan vaig arribar al notari em van dir, les escriptures les vols en català? I jo, com a bona catalana, vaig preguntar, el preu és el mateix? Sí. Clar, perquè a vegades que et diuen no. Diu, sí, diu, però si alguna vegada les has de presentar a Madrid, diu, les hauràs de traduir i això et costarà diners. Dic, m'és igual, això no importa.
1: Sí, jo també doncs, les tinc en català.
0: Doncs, dic, fes-les en català. I van, i el nom, la meva empresa es diu Despertar Essencial en castellà, no? I van i em posen Despertar Essencial amb dues esses. I quan me les donen i ja havíem acabat i així, allò que te les llegeixes uns dies, dius, però què han fet aquí? I llavors el notari, quan vaig protestar, em diu, home, però si només hi ha una lletra de diferència. Dic, home, dic, el meu pare, quan jo era petita, deia que un home per una lletra havia anat a la presó, volia fer una estufa i havia fet una estafa. Llavors, doncs, aquí no és la mateixa empresa, si hi ha una S o dues S's. I llavors doncs, es va canviar tot per poder posar Despertar.
1: És que aquesta història me'n recordo al principi de l'empresa, com vas explicar, que clar, era allò indignant, no?
0: Sí, indignant. Sí, era molt indignant, perquè clar, dels notaris te'n refies, clar. Però van fer una traducció de Google.
1: Clar, això és el pitjor.
0: El Google traductor, exacte, en comptes de fer una cosa com Déu mana. A nivell d'empresa i així, clar, ara per exemple que ja no visc a Terrassa i visc a l'Escala, doncs cal els entrebancs, doncs les lentituds de canvi de domiciliació fiscal de l'empresa i totes aquestes coses, però a veure, no he tingut grans entrebancs en aquest sentit. M'he pogut envoltar de bons professionals que m'han ajudat molt en aquest sentit.
1: Sí, i sobretot treballar també el territori, no? Que a vegades, sí. No viure a Barcelona també es poden fer moltes coses, que nosaltres també el que volem apostar, no? Desenvolupant tot el teixit de BNI en el territori, perquè hem de treballar a casa i hem de descentralitzar també una mica.
0: Exacte.
1: Això.
0: I ara en aquests moments doncs ja tinc alguns centres, algunes botigues que venen el Capil i el Corporis. A l'Escala, per exemple, hi ha el Cisai, a Barcelona hi ha alguna perruqueria, a la Bisbal també. Llavors doncs és allò de ara ja començar a buscar centres i espais que puguin vendre directament i no només el consumidor final.
1: Bueno, i sobretot ara amb els estudis clínics, sí. Ja t'avala, diguéssim, que sí, ja vas amb sí. Resultats, no? La cosa ara canvia una mica.
0: Sí. Exactament.
1: I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés, més enllà del producte? O sigui, què t'emportes? Quina història personal ens podries explicar avui?
0: Mira, jo sóc molt de...

0: Encara que no ho sembli, m'agrada treballar molt, molt sola. Eh? I sóc una mica tastaulletes, no? Les meves companyes de la universitat, sobretot la Mercè Oliva, sempre diu: a tu t'encanta obrir un projecte, desenvolupar-lo, i un cop està construït, deixar que ja el portin els altres, no? I ara estic en aquesta fase, estic en aquesta que jo ja el deixaria,
1: ja ho he fet,
0: però no. No toca, em toca aprendre que l'he de continuar jo i que l'he de seguir fent créixer jo, i això a mi em costa, perquè jo ara ja agafaria i aniria cap al següent projecte, que és escriure un llibre d'olis essencials, no? Però no.
1: Bueno, perquè ets l'ànima del projecte, no? En definitiva, i sí, suposo que també aquest producte que potser ara ja està més expandit, però al final la gent també confia molt en tu, no? Que és el tema del lideratge. Sí. I el producte pot estar molt bé, però al final ens en refiem de tu.
0: Sí.
1: I suposo que això va per davant.
0: I a veure, també és allò que em diuen: escolta, però tens un oli per les al·lèrgies, per què no el comercialitzes també al mateix nivell que estàs fent amb el Capil i amb el Corporis? Dic, perquè aquesta fórmula és una fórmula molt bàsica, molt que tothom coneix, tothom utilitza, que no tinc cap problema, que qui la vol, doncs mira, lavanda, llimona, menta i pi. Per què? Pues perquè la lavanda obre les vies, treballa com a antihistamínic. La llimona elimina toxina. La menta el que fa és obrir vies respiratòries. I el pi és un corticoide. Llavors, doncs, amb això ja tens tota la cosa. I, bueno, i com ho faig? Pues mira, poso la mateixa quantitat de gotes, i després el més important és dilueixo molt per tal de poder-ho utilitzar, i ja està. Llavors, doncs, a mi m'agrada fer classe, m'agrada donar aquestes eines.
1: Aquest esperit docent, no?
0: Sí. Llavors, doncs, això també m'ho passo molt bé fent aquestes coses.
1: I escolta, Àngels, ara per acabar, t'atreveixes a una bateria de preguntes curtes?
0: Va.
1: Vinga, va. Som-hi. Un aroma que et defineixi.
0: És impossible que n'hi hagi un de sol, perquè els aromes depenen de l'estat d'ànim de la persona. I llavors, doncs, sí que n'hi ha un que m'agrada molt, molt, molt, molt, i que seria molt adient per qualsevol moment, que és l'aroma de la Litzea cubeba, que això no vol dir res a ningú, que és la verbena exòtica i que s'assembla molt a l'aroma de la Maria Lluïsa.
1: Mm-hmm. Un aroma que et recordi la teva infància.
0: El romaní.
1: Un aroma que et doni energia.
0: Ah, aquest és la canyella, el gengibre.
1: Un llibre imprescindible.
0: I aquí n'hi ha molts, molts, molts, és molt difícil, però un que m'ha marcat molt va ser un llibre del Deepak Chopra, Sincronicitat.
1: Una persona que t'hagi inspirat.
0: Ai, també n'hi ha moltes, en molts, molts àmbits de la vida. En aquí no em puc arriscar amb una de sola.
1: Aquí no ens mullem, eh?
0: No.
1: Una decisió que et va canviar la vida.
0: Decidir que deixava de banda la tesi doctoral, que la tenia bastant embastada i li faltava poc, per dedicar-me als olis essencials.
1: Una qualitat que valores en les persones.
0: L'empatia.
1: Un valor irrenunciable.
0: L'autenticitat.
1: Una paraula que defineixi Capil.
0: En aquí és complicat, perquè és més que una paraula. Per mi Capil és ajudar a les persones a que deixin de sentir-se malament per la manca de cabell.
1: Molt bonic. I què significa per tu liderar?
0: Ajudar, estar al servei.
1: I quina és l'empremta que t'agradaria deixar al món?
0: De fer que les dones, sobretot les dones, deixin de sentir-se menys pel fet de ser dones, pel fet de no sentir-se maques i de tenir por de vegades.
1: I escolta, ha sigut un honor tenir-te aquí. Abans de marxar, abans de fer el tancament d'aquest programa, m'agradaria que ens recordessis quines són les teves xarxes, com et podem trobar, tot i que t'etiquetarem a tot arreu, Àngels, però com et poden trobar?
0: Em podeu trobar a Instagram com a Àngels Campà d'una banda, però també com a despertar despertar.essencial, a TikTok també despertar.essencial i al canal de YouTube Despertar Essencial.
1: Bueno, moltíssimes gràcies. I ara així arribem al final del programa d'avui. Hem compartit una conversa preciosa amb l'Àngels Campà, descobrint un món que sovint passa desapercebut, però que forma part de la nostra vida cada dia. El poder de les aromes, dels records, de les emocions i de les experiències que ens transformen. Àngels, moltes gràcies per la teva generositat, pel teu coneixement i per ajudar-nos a entendre que darrere d'una simple olor hi pot haver ciència, memòria, benestar i fins i tot una història sencera. Avui ens emportem una idea molt poderosa. Hi ha llenguatges que no necessiten paraules per deixar empremta. També vull agrair, com cada setmana, la feina imprescindible d'en Ferran Monterde a la part tècnica. Ferran, gràcies per fer possible que Líder Sony arribi i creixi amb aquesta professionalitat. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos i per formar part d'aquesta comunitat de líders que hem anat construint setmana rere setmana. La setmana vinent viurem un programa molt especial. Serà el darrer programa de la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Una temporada plena de talent, emprenedoria, històries humanes, lideratge i persones que ens han inspirat des de la seva autenticitat. Us hi espero dilluns vinent per tancar aquesta segona temporada com es mereix. Fins aleshores, cuideu les vostres relacions, cuideu els vostres projectes i continueu apostant per allò que us fa únics.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca, hi tindrà lloc a recitar el poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la Sala de Cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-offs d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil.

Ambos pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em

Som un duet artístic, anem de pastura. Amb la Matilda sortim a caminar.

pasados. Yeah, baixat fins a l'infern.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca, hi tindrà lloc el recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la Sala de Cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-offs d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Dilluns 15 de juny, avui debuta la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files al Mundial Masculí de Futbol. S'enfronta a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. En aquest cas, el partit entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, els altres dos equips d'aquest grup H, serà a les 12 de la nit, a la mitjanit d'aquesta dilluns cap a dimarts. Avui parlarem del Mundial i també parlarem de les dues Champions catalanes aconseguides aquest cap de setmana, la del Barça d'handbol, que va sumar la seva quarta Champions en els últims 6 anys, la 13a de la secció i la 50a de l'entitat, en aquest cas hi ha Colònia, i la segona Champions del Barceloneta, de waterpolo, que la va aconseguir dissabte a Malta, guanyant a la final de Prorreco Italia. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar ja a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte, un curs brillant, excels, amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions que ha guanyat en l'equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barcelonet es va proclamar dissabte campió d'Europa al waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador, Fran Fernández, però com a jugador. D'aquesta manera, Barceloneta tanca també una temporada perfecta, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i, evidentment, aquesta Champions.
0: Parlem ara de futbol. Avui debuta la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: A les 6 de la tarda, hora catalana, el comitat estatal s'enfronta a Cap Verd en el primer partit del grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, volíem dir, que surt de lesió, un dels 9 catalans que formen part de la convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: Abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G.
0: Això pel que fa a l'agenda. Ahir es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong i Japó. I col·legiada també de Suècia, 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del Racing Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant en gol de Vinícius.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid ha fet oficial avui mateix la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc fins al 2032. Cucurella, format al Barça i anteriorment també a les categories inferiors a l'Espanyol, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontarà la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat, marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women també ha ampliat el contracte, en aquest cas de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada de l'equip de Mar Ballester amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial, males notícies en general per als equips catalans que estan jugant encara a play-offs d'ascens.
1: Doncs sí, Martí, però encara hem de creure en la remuntada. El Sabadell acaba caient 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a partir de les 9 el gol en contra a la nova Creu Alta en la tornada a la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinal li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per pujar.
0: I en l'ascens a la segona federació masculina, derrota encara més dura del Badalona ahir a Compostela.
1: Els escapolars van perdre 3-0 ahir en l'anada a la final del play-off disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest play-off un 4-1 contra el Cornellà. Per tant, hi ha esperança i optimisme.
0: I creiem en la remuntada, evidentment n'anirem parlant durant la setmana. En bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB.
1: Enfrontarà Barça i València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semis finalment s'han definit per la via ràpida. 3-0, el Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València i l'Olímpic de Badalona. Superar un Joventut que s'ho va deixar tot, però va caure 75-87. La penya tanca amb el cap ben alt la temporada.
0: En hoquei i patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, el Vila-sana ja és campió. Després de guanyar dissabte la pista del Fraga, les del Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havien guanyat la segona Copa de la Reina. Per tant, doblet. Ja estima la Champions, Martí.
0: Sí, que es van quedar a semifinals precisament contra el Fraga. En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga de la primera masculina.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar el pronòstic i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria any de Ferrari. És la setena victòria Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol de la parella catalana, que es va desfeir a la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrilenya Claudia Fernández en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I un dia punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues de Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment. Recordem, també va guanyar la Volta a Espanya.

0: Dilluns 15 de juny, 11 minuts passen ja de la una. Comencem parlant de futbol, perquè avui debuta la selecció espanyola masculina al Mundial a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels nou catalans que hi ha a la llista del combinat estatal, de Luis de la Fuente, el porter de l'Arsenal, David Raya.
1: Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya sea en un Mundial, en la Eurocopa, ya en la Liga, en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar bien y de tirar para adelante, pero siempre he dicho que no es como se empieza, sino es como acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible, pero si no es el caso, no es como se empieza, sino es como acaba.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, és qui defensarà la porteria. Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Yo creo que sí, ya no solo a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros, ¿no? Si estamos dando el 100% todos los días, todos los entrenamientos, creo que nosotros nos hacemos mejor e incluso a nuestros compañeros se hacemos mejores. Entonces, lo vivimos con total naturalidad. Sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros, no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir. Y es un lujo poder trabajar con estos porterazos.
0: I precisament sobre un dels seus companys a la porteria, Joan García, David Raya definia així el porter del Barça.
1: Pues desde que coincidí con él en la convocatoria de marzo y ahora mismo la relación es espectacular. Es un, por así decirlo, es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, es muy trabajador, un portero que es muy muy completo en todas las áreas y es un lujo, ¿no?, de poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter a l'11 titular, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria a la porteria i també en tot l'equip aquest a Espanya, Cap Verd, l'altre partit del grup H, que enfronta l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, jugarà aquesta propera mitjanit. Abans a les 9, també avui, tindrem un Bèlgica-Egipte del grup G. Recordem que a Egipte hi ha Hamza Abdelkarim, el jugador del filial del Barça, mentre que a les 3 de la matinada disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup A, G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits ja del grup E i F, Ale, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. Al grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong també de titular, i Japó, i golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, ja van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil, de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que estan disputant encara play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient a 1-0 ahir a dissabte, sí, al camp del Zamora, i haurà d'aixecar aquest divendres el gol en contra de la Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per a aquest ascens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
2: Bon dia. Comença l'última setmana de la temporada 2025-2026 i l'equip de Ferran Costa té claríssima la fórmula que necessita divendres a la Nova Creu Alta per pujar a segona divisió, guanyar. El solitari gol de Mario Losada en el tram inicial del duel al Ruta de la Plata ha donat un mínim avantatge a l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano, però el centre d'esports en té prou amb una victòria, sigui quin sigui el marcador final, per tornar al futbol professional 5 anys després. Una altra operació remuntada que, això sí, el tècnic Carla Quinat desmarca respecte de la del Castilla.
3: De fa una setmana ja va passar i no l'oblidarem mai. Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades.
2: De moment, s'han venut ja més de 9.000 entrades per aquest partit de divendres a les 9 a la nova Creu Alta. Cal recordar que demà a les 8 del vespre s'acaba el termini perquè els socis puguin adquirir la seva localitat amb descompte.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell que creu en la remuntada i, en aquest cas, el Badalona, que ho té encara més complicat. En l'ascens a segona federació masculina, el conjunt escapulat va caure 3-0 ahir a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que el Badalona ja ve d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 en l'última eliminatòria contra el Cornellà. De fet, va guanyar 3-0 també el Municipal de Badalona. Finalment, ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a tercera federació. És la Pobla de Fumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro fent bo l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Elite. I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han decidit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife, completant una gran remuntada, i el València i a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot i tanca, això sí, la temporada amb el cap ben alt. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Massa València bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB. Tot això davant de més de 10.000 badalonins i badalonines que van animar el seu equip fins al final i van acomiadar-lo després d'una gran temporada. Ho explica el base Guillem Vives.
5: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
4: Un Vives que és un dels jugadors que està pendent de si continuarà la temporada vinent o no. I és que a la penya se li presenta un estiu de canvis.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys a Colònia. Per completar una temporada pràcticament perfecta, si no perfecta, l'equip de Carlos Ortega, que va guanyar la seva 9a Champions, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchs de Berlín, que comptava amb tot el suport ambiental i que van guanyant 37-34. Escoltem el capità Blorana, dicament.
6: Especial, increïble, mucha emoción y la verdad que muy contento. Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices. Es increíble estar aquí, ganar la Champions delante de 20.000 personas, es un orgullo y la verdad que muy contento.
0: Recordem que dicament marxarà precisament al Fuchs de Berlín a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Ahir es van acomiadar tots dos amb gran partit el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuch, nomenat MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà reinventar-se de nou per tornar a optar a aquesta Champions. Escoltem l'encara president del Barça, Rafael Juste.
7: És la 50a, fa que siguem l'equip millor del món polisportivament parlant i fa que avui tothom, els culers, estiguin molt orgullosos de l'entitat on són ells, no? Vull dir, estem molt feliços per tots ells, no? I per la gent que ha vingut, per la gent que està a casa i perquè el handball és una part important d'aquest escut, no? Molt feliços.
0: Com dèiem, el Barça que tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, Supercopa Ibèrica i la Superglob, el Mundial de Clubs d'inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a guanyar a caure, volíem dir, ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina, ara la sèrie estrellada a les Comes, on divendres que ve es jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, esperem que sí, el quart. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vilassana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havia guanyat la Copa de la Reina. Escoltem a la capitana, Victòria Porta.
8: No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: Qui jugarà l'any vinent aquesta hoquei-lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes ahir 3-4 en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir l'ascens. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
9: El Club Hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats, quan amb prou feina s'havien jugat els tres primers minuts de partit. Però les d'Oriol Sapinya han sabut reaccionar, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Julià Mumbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonart, exjugadora del Club Hoquei Mataró, marcava el 2-1 per les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per les locals. Aquesta situació ha permès a l'equip d'Albert Larrea capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre Diana al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les mataronines, el partit i de retruc al play-off no estava decidit. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Pel Caldes era urgent marcar, i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza, culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria, però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador, enmig de l'eufòria de les seves companyes i del grup de seguidors que aquest dissabte s'han desplaçat fins a Caldes. Escoltem Albert Larrea, tècnic del conjunt mataroní.
10: La clau és el grup humà. Sempre, en els equips, és la clau. I per mi és molt significatiu que aquest últim gol l'hagi marcat la Nina. És el pal de paller d'aquest equip.
9: D'aquesta manera ha certificat el Club Hoquei Mataró novament i de manera merescuda que torna a ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina.
0: Gràcies, Laia. I en waterpolo, que cada setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un altre equip català, o en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la seva segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final a Prorreco italià 17-16, per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta. Un Fran Fernández que assegurava sentir-se molt orgullós després del partit.
11: Estoy muy orgulloso de mis chicos, muy contento, no solo de mis chicos, sino del club también. No ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra todo. Pues significa un montón de cosas, porque trabajamos mucho. Tengo muchas ganas del año que viene poder empezar con tranquilidad, asentar las bases de un proyecto que dé buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Y en eso trabajaremos.
0: El Barceloneta, que ho tornarà a intentar, com sentíem, l'any vinent, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició.

0: I abans d'acabar en futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, que enfronta el Barça i el Poza de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, els dos primers partits de la millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, tots dos, al Palau Blaugrana. D'altra banda, en categoria femenina, se li complica i molt l'ascens de la primera divisió al Linyola, que ahir va caure 1-4 en l'anada de la final del playoff contra l'Estrella Gallec, i haurà de remuntar Galícia el cap de setmana vinent, si vol pujar. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell s'enfronten a l'eliminatòria un equip fet per pujar amb jugadores internacionals que han fet valer la seva condició de favorita aquest cap de setmana. Les gallegues han demostrat una gran solidesa defensiva i, sobretot, l'efectivitat de cara a porteria davant d'un Linyola que va estar uns minuts amb una jugadora menys per expulsió. Per la tornada, les lleidatanes no renuncien a res, en parla el seu entrenador, Xavi Alís.
2: La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes. Satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del playoff, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig.
1: El partit es disputa aquest dissabte a Cortegada, i on les del Pla d'Urgell han de guanyar sí o sí per 4 gols de diferència per assolir l'ascens a primera divisió.
0: Gràcies, Julen, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
4: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Vengo de una tribu de mujeres.
6: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes.
7: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui toca parlar del Mundial Masculí de Futbol, perquè és el dia del debut de la selecció espanyola amb 9 catalans que s'estrena contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda, hora catalana. També parlarem de bàsquet amb el fi de curs de la penya i la mirada posada ja en la final de l'ACB, que enfrontarà València i Barça, amb vòlei i waterpolo, amb les Champions aconseguides aquest cap de setmana per al Barça i el Barceloneta, respectivament, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final, en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per novena vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions, que, com dèiem, que ha guanyat un equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barceloneta es va proclamar dissabte campió d'Europa de waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández com a jugador. D'aquesta manera, el Barceloneta tanca també una temporada perfecta, brillant, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i ara la cirereta del pastís, la Champions.
0: En futbol, avui debuta, com dèiem, la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: I ho farà a les 6 de la tarda, hora catalana. La comunitat estatal s'enfronta contra Cap Verde en el primer partit de la grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, que surt de lesió, un dels nou catalans, volíem dir, que formen part d'aquesta convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai, de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: I abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també al grup G.
0: Per això, pel que fa a l'agenda, ahir ja es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima a Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong i Japó, i golejada contundent de Suècia, 5-1, la maneta contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir lloc el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius Júnior.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid, l'equip de Vinícius ha fet oficial avui la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc. Fins al 2032, Cucurella, format al Barça, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontaria la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: Ahir el Badalona Women, també en aquesta Lliga F, amplia el contracte de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial i també d'aquestes renovacions, males notícies en general pels equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: El Sabadell va acabar caient 1-0 al Ruta de Plata al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a les 9 del vespre el gol en contra de Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar.
0: Com ja va fer, va. Recordem, va acabar remuntar també un 2-0 en aquest cas contra el Madrid-Castilla a les semifinals. I en l'ascens a segona federació masculina, derrota dura del Badalona i a Compostela.
1: Els escapulats van perdre 3-0 ahir en l'anada de la final de playoff disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al Municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana d'aquest playoff, un 4-1 contra el Cornellà.
0: I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB,
1: que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tota la pista, però va caure 75-87. La penya tanca la temporada amb el cap ben alt.
0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge 6 es cau al quart. I a l'hoquei lliga femenina, Vilassana, campió de Lliga després de guanyar dissabte la pista al Fraga. Les de Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de Lliga de la seva història en un any que també han fet doblet, assolint la Copa de la Reina.
0: En futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, també tenim un català.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Murcia en una final que protagonitzen els dos primers de la Lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5 demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Laurana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar pronòstics i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria de l'any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol per a la parella catalana, que es va desfer ahir de la final de la portuguesa Sofia Araujo i la madrileña Claudia Fernández en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I un últim punt en ciclisme, Paola Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues del Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment.

0: Dilluns 15 de juny, 8 minuts passant a 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui debuta la selecció espanyola al Mundial Masculí a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels 9 catalans que hi ha a la llista de la Fuente, el combinat estatal, el porter de l'Arsenal, David Raya, sobre el favoritisme que pugui tenir la selecció espanyola per guanyar el títol.
1: Bueno, el favoritismo, sabemos que somos campeones de Europa, tenemos una gran selección y lo vivimos con total naturalidad. Creo que hay muchas selecciones que son competitivamente muy buenas y que también pueden ser favoritas para poder ganar el Mundial. Es un torneo muy, muy largo, especialmente este año, con más rondas, con más selecciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, partido a partido, y enfocarnos en nosotros, en lo que sabemos controlar y en lo que sabemos hacer a diario, y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podamos, con ese favoritismo, poder ganar el Mundial.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Lamine Yamal i Víctor Muñoz, és qui defensarà la porteria. David Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Pues con totalmente naturalidad, creo que siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien tenga que elegir que no sea fácil. Entonces aquí estamos todos para ayudar al equipo, y a quien le toque jugar el primer partido, el segundo, tercero, todo el torneo, pues lo va a hacer lo mejor que puede, y los que se queden fuera, pues ayudando desde fuera, com mucho siempre, con compañerismo, intentando ayudar siempre.
0: En aquest cas, David Raya, que també va reconèixer sentir-se una mica invisibilitzat pel fet de no jugar ell la Lliga Espanyola i fer-ho ja des de fa molts anys a Anglaterra.
1: Es normal que los medios de comunicación, pues teniendo los porteros, tanto Joan como Unai, que están en la liga, pues que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba que quién era yo, entonces lo vivo con naturalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi club para poder ser mejor y para poder representar a mi país, que es lo más importante para mí en estos momentos, de poder estar aquí, poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible y poder conseguir la segunda estrella. Entonces el debate os lo dejo para todos vosotros. Y yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil quien tenga que elegir el lunes.
0: En qualsevol cas, avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria aquest Espanya-Cap Verd, tant a la porteria com també al camp. A l'altre partit del grup H, que enfronta a Aràbia Saudita i Uruguai, de Ronald Araújo, amb el capità del Barça, es jugarà aquesta propera mitjanit a les 12. Abans de les 9 tindrem un Bèlgica-Egipte, ja del grup G, mentre que a les 3 de la matinada, també aquesta propera matinada, es disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar ja els primers partits del grup E i F, a l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao, i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong, també un altre valorana, i Japó, i golejada també de Suècia, en aquest cas 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit passada, recordem, ja vam tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismaïl Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant, això sí, amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que encara estan disputant competició, en aquest cas play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient dissabte 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres proper el gol en contra a la nova Creu Alta, a la tornada de la final per pujar a segona divisió, al retorn del futbol professional. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar, per tant empatar l'eliminatòria. I en l'ascens de segona federació masculina, el Badalona va caure 3-0 a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que els escapulats venen d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 contra el Cornellà. Veurem si a la propera també és possible contra el Compostela. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: El Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació i es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir l'ascens. L'inici del partit va ser un autèntic cop per als escapulats, quan tot just havien disputat 5 minuts. Una centrada lateral de Jorge Balín va acabar amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria, avançant al conjunt gallec. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant i 7 minuts després va estar a punt d'ampliar diferències amb una rematada al travesser. La segona meitat va tornar a començar de la pitjor manera per als badalonins. Al minut 53, Guisande va culminar una gran acció ofensiva del Compos després d'una excel·lent descàrrega del davanter Charlie per fer el 2-0. Quan semblava que el Badalona travessava els seus millors minuts, una nova errada defensiva va resultar decisiva. Charlie va aprofitar una indecisió al darrere per plantar-se davant la porteria i definir amb tranquil·litat, establint el definitiu 3-0. Aquesta era la valoració del tècnic del Badalona, Mikel Azparren.
3: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido, la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
2: Ara, el Badalona està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a segona federació.
0: Gràcies, Ramon. Finalment ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a la tercera federació, la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro, fent bo, per tant, l'1-2 de l'anada en la final del play-off de la Lliga Elite. I en bàsquet tornem a Badalona per explicar-vos que ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous, amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals, finalment, com dèiem, s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot a la pista i tanca, això sí, amb el cap ben alt, la temporada. En parlava el tècnic Dani Miret.
4: Hem fet una eliminatòria de molt de nivell i que ells han estat millors que nosaltres i mereixen jugar aquesta final. Agraïm molt a la gent que ha vingut avui a generar aquest ambient. Crec que hem aconseguit una cosa que feia anys que no teníem amb aquesta intensitat, que és que la nostra gent ara mateix sigui un dels públics que més anima el seu equip des d'abans que comenci el partit. L'equip ho dona tot, la gent també ho ha donat tot. Crec que durant el partit s'ha vist, hem aguantat de forces fins a mitjans del tercer quart, que ja ens hem esgotat, tot i això per, com dic, compromís, esforç. Hem acabat a l'últim quart, penso, donant una imatge molt bona i tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí, farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip.
0: I pel que fa al València, el seu entrenador, el badaloní Pedro Martínez, encara no volia pensar ahir en la final contra el Barça.
5: Es muy difícil ganar una semifinal y clasificarse para una final y hemos de, ahora mismo, eso lo he dicho a los jugadores, no penséis en más allá, no penséis ni contra quién jugamos y simplemente tenéis que saber cuándo jugamos, que es el jueves, y celebrar durante unas horas, además vamos a estar todos juntos ahora en el autobús, pues celebrar lo que hemos conseguido y luego ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana, pero vivir en el presente también es celebrar los pequeños logros o los grandes logros del camino, ¿no? Y esto creo que ahora mismo es lo que toca, no mirar atrás y tampoco mirar adelante.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, com dèiem, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie torni, vingui cap a Catalunya, cap al Palau Blaugrana. D'altra banda, en les últimes hores hem confirmat que el nou Quizanes Manresa tornarà a jugar l'any vinent a l'Eurocup masculina. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Després de setmanes de debat sobre si el club vegenc repetiria l'experiència de l'anterior campanya o optaria per tornar a la Basketball Champions League, divendres es va ratificar que el nou projecte, dirigit per Diego Campo, repetiria l'Eurocup per segon any consecutiu. Aquesta nova edició del torneig, però, presenta un caire molt diferent de l'habitual. L'organització ampliarà el nombre d'equips

0: temporada que la jugábamos y bueno, en todo el trabajo con ellos están muy contentos de tenernos. Seguimos trabajando para tener una licencia de más temporadas porque creo que junto al patrocinio, la ciudad, el desarrollo de los jugadores jóvenes y un posible pabellón entraría en un número de equipos privilegiados en Europa.
1: El club vegenc té garantida la seva plaça només per una temporada, compartint aquesta condició de convidat d'un any amb històrics com el Tofas Bursaturk o el Bàsquet Club Roma, que compta amb el suport de l'estrella de la NBA, Luka Doncic. En canvi, un bloc de 20 equips, entre els quals destaca la Laguna Tenerife, han obtingut una llicència fixa per les 5 properes temporades.
2: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys, el que fa la secció d'handbol, per completar una temporada pràcticament perfecta. L'equip de Carlos Ortega va guanyar, per cert, la seva 9a Champions, ell, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final, superant des de l'inici el Fuchsia de Berlín, 37-34, va ser el marcador final, un Fuchsia de Berlín que, per cert, comptava, evidentment, amb tot el suport ambiental d'aquesta Final Four disputada com tots els anys últimament a Colònia. Escoltem el pivot blaugrana, Ludovic Fàbregas.
3: Es increíble, la verdad, que cuando juegas en el Barça y en mi caso cuando vuelves, pues sueñas en ganarlo todo, ¿no? Otra vez y la verdad que hemos hecho una temporada increíble. De seguir dejando el Barça lo más arriba posible también es increíble porque te hace sentir uno más, ¿no? Dentro del club y de esta sección y la verdad que es un orgullo. Creo que todo el mundo está súper contento. Jugadores, staff, directivos, aficionados también que han estado espectaculares durante todo el fin de semana y nada, es increíble y habrá que seguir, pero hay que disfrutar.
2: Uns que tornen com Ludo, d'altres que se'n van. L'encara capità del Barça, dicament, marxarà precisament al Fuchsia de Berlín a partir de l'estiu del 2027, quan acabi contracte amb el Barça. Ahir es van acomiadar tots dos amb un gran partit, el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuch, nomenat, per cert, ahir MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà de nou reinventar-se per tornar a optar a la Champions i a tots els títols. Pel que fa a la part institucional, escoltem el directiu responsable de la secció d'handbol, Joan Soler.
4: Bueno, no es poden explicar, les emocions i les sensacions són extraordinàries. Arribar aquí de la manera que ho han fet, el que han patit, el que han treballat, perquè això no ve només per guanyar un partit avui i un partit ahir, ve d'una feina de molt lluny, de molt de temps, de molts mesos, jo diria que de molts anys, i de compaginar esforç, complicitat, bona relació entre els jugadors, entre l'estaf, entre el club, o sigui que realment ha estat una victòria meravellosa. Sis anys, amb aquests sis anys, hem guanyat 4 Champions, té un mèrit tremendo.
2: Com dèiem, el Barça tancar una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, a més de la Supercopa Ibèrica i la Superglobe, el Mundial de Clubs, guanyat també a inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on aquest mateix divendres es jugarà el tercer partit, i diumenge, si és necessari, esperem que sí, perquè voldrà dir que l'Igualada ha guanyat i ha forçat aquest quart partit, com dèiem, diumenge també a les Comes. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vila-sana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la Lliga de la Història, en un any en què també ja havien guanyat la seva segona Copa de la Reina. Tot plegat fruit de la gran tasca del club del Pla d'Urgell, no només amb el primer equip, sinó també amb el planter, tal com destacava la capitana Victòria Porta.
5: Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya, i com que eren títols, crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
2: Qui jugarà l'any vinent, per cert, d'aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes, en aquest cas 3-4, aquest dissabte, en un partit retransmès, per cert, per la xarxa, per l'Enjoc TV, en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir aquest ascens a la màxima categoria estatal femenina. El Mataró, com dèiem, que torna a l'hoquei lliga femenina, el Caldes tornarà a jugar a la Nacional Femenina.

0: I en waterpolo aquest cap de setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un equip català, en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final al Prorreco italià per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta, un Fran Fernández que, recordem, ja va guanyar l'última Champions de l'entitat del club el 2014, en aquest cas, com evidentment, com a jugador. Escoltem després del partit el jugador del Barceloneta, d'aquest actual Barceloneta, Unai Biel.
1: Bueno, amb el Reco, amb els millors jugadors del món, sabem que defensar és difícil. I ens teníem que adaptar a l'arbitratge, al joc, i ho hem fet a la perfecció. Hem lluitat fins al final i per això hem guanyat. No ho sé descriure, és un sentiment indescriptible. I res, supercontents que hagi sigut així. I crec que ens donarà energia pels següents anys, també, encara.
0: El Barceloneta ho tornarà a intentar el curs vinent, com sentíem, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició. Per cert, també en waterpolo, avui ha tingut lloc el Media Day a l'Assolim Centre de Natació Mataró, que va quedar, en aquell cas, quart a la Champions femenina, després de guanyar la Lliga al Sant Andreu la setmana anterior. Ho fa amb un nom propi, la Clara Cambrai, que deixa... tanca la capitana del Mataró una època daurada després de 12 anys al primer equip amb més títols és la waterpolista amb més títols de la secció del Centre de Natació Mataró, que tanca, com dèiem, aquesta etapa després de més de 12 anys al primer equip femení del Mataró.

0: I un últim apunt en futbol sala. Demà arrenca la final de la Lliga a la primera masculina, que enfronta el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers classificats de la Lliga regular. El Barça es va desfer de l'Inter Movistar per la via ràpida a les semifinals, 2-0. El Pozo ho va necessitar un tercer partit per eliminar el Palma. Els dos primers partits d'aquesta sèrie, el millor de 5 en aquest cas, demà i dijous a les 9 de vespre al Palau Blaugrana, perquè recordem que el Barça té el factor pista favorable. I d'altra banda, ara sí, acabem amb el futsal Mataró, que ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens de segona divisió masculina després de remuntar la final contra el filial del Palma, precisament a casa, guanyant 5-3 en un partit que vam poder seguir també en la retransmissió de la xarxa. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Aquesta vegada l'escenari era l'idoni. Partit de tornada al 3 a Maria Roca, un resultat a l'anada perfectament assumible, el del 2-1, i contra un rival com el Palma Futsal B, el qual se l'havia superat aquesta temporada. Els de Niki de Déu han encetat el marcador abans d'arribar al minut 2, arran d'un gol d'Hermosel, marca de la casa, superant el porter i creuant la pilota al fons de la xarxa. Abans no acabés la primera part, el Mataró ha deixat el marcador amb el 2-0. Si aquest resultat era per somiar, el que ha vingut a l'inici del segon temps ha fet pujar els mataronins al setè cel. En menys d'un minut, Juanito i Marc Ponce han fet pujar el 4-0, que semblava deixar el partit ben encarrilat pels locals, però encara hi havia molta tela per tallar. D'aquí, el Palma Futsal faria dos gols i la situació començava a ser inquietant. La maledicció que suposaven tants ascensos frustrats començava a sobrevolar el parquet. La cinquena falta pesava com una llosa i a 3 minuts i escaig del xiulet final, Sergi Pérez transformava un doble penal, anotant el 4-3 i igualant l'eliminatòria. La pròrroga semblava inevitable, però al partit encara li quedava un últim gir de guió. Quan quedaven 50 segons per jugar, Juanito aconseguia el seu particular triplet, un gol que trencava per fi totes les malediccions possibles. Escoltem Niki de Déu, entrenador del futsal Mataró.
2: I quan més difícil estava, hem tret el caràcter i hem fet el gol. I la veritat que estic molt, molt, molt content, sobretot pel club i pels xavals, perquè la veritat que feia temps que ens ho mereixia.
1: El 3 a Maria Roca es desfermava l'eufòria i el futsal gestoria Lluís Mataró guanyava per 5-3 i aconseguia el somiat ascens a segona.
0: Gràcies, Laia. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: tots els dimecres, a les 5 de la tarda, al Club dels Melòdics.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous a partir de les 7 de la tarda ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les quatre escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc el recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
2: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
3: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
2: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
3: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no arribis tard, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc el recital poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sarp B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si sentia això... O això... O això... Et provoca nostàlgia? El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca hi tindrà lloc a recitar el poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sarb B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
3: I don't know where my baby is, but I'll find her somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS de Caldes, que ha acollit amb 1.017 nens i nenes de les 4 escoles calderines. Com cada any, durant els últims 3 dies s'han celebrat els corresponents partits entre els equips formats per calderins i calderines, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Avui, a 6:15, a la biblioteca, hi tindrà lloc a recitar el poètic anomenat Amors sense casa. Es tracta d'un recital lectura d'una poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu catalana, editada per Sebastià Portell. L'acte anirà a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la Sala de Cuines de Can Rius hi haurà la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, Prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals del play-off d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró, en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Rec amb la Sar B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. Respecte al temps, avui ens espera una jornada estable i sense risc de pluja. La matinada és variable, amb alguns núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'imposen les clarianes. Durant la tarda predomina el sol amb alguns núvols poc importants i al vespre augmenta lleugerament els núvols alts. Pel que fa a les temperatures, la jornada ha començat amb una nit tropical, amb valors entre els 20 i 21 graus. Al llarg del matí, els termòmetres pujaran amb força fins a assolir els 32 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant gradualment fins als 22 graus a última hora de la nit. El vent bufarà fluix, a moderat, i no s'espera cap precipitació al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda a tothom. Bona tarda, Salem.
1: Bona tarda, Neko.
0: Benvinguts un dia més a Línia de 3.
1: No és un dia qualsevol.
0: No, però bueno, sí, sí, no. No és un dia qualsevol.
1: Realment mai és un dia qualsevol,
0: no,
1: però...
0: Sí, però...
1: Aquesta setmana tenim...
0: És un programa més, però... Sí.
1: Amb campió de la NBA.
0: Sí, efectivament. La que s'ha ligat, eh?
1: La tirem d'una. New York Knicks, després de 53 anys, aconsegueix el títol. I amb un 4-1 cap als Spurs bastant contundent. No sé com ho veus.
0: Bueno, doncs amb foc, no? Per allà per New York, autobusos cremats, no?
1: Sí, sí.
0: Home, això és el que es veu.
1: A veure, Neko, tu t'esperaves que guanyessin en el 5, eh?
0: És que per esperar-me no m'esperava un 4-1.
1: Ja.
0: No m'esperava començar amb un 2-0, no? Que va ser.
1: Sí, de fet, l'últim programa que vam fer encara no havien ni jugat el primer a Nova York.
0: Doncs això, jo no m'esperava ni començar amb un 2-0. I més cap a Knicks, a fora de casa.
1: No, increïble.
0: Llavors, no sé, a lo millor m'ho imaginava una mica més igualat i no tan contundent com un 4-1. Sí, però... no ha sigut així.
1: Les coses com són... No sé si ja ho vam parlar una miqueta la setmana passada, però amb aquest anell de NBA, en un top a dia d'avui de jugadors més importants o més bons, com li vulguis dir, NBA, no sé on podríem col·locar Jalen Brunson, després d'aquests playoffs.
0: Home. A veure.
1: Perquè estem parlant de que han deixat enrere els Spurs de Wembanyama,
0: sí.
1: Amb, anem a dir-ho, un joc no com el de Thunder, perquè allò s'ha exagerat, però no han sigut les finals per part de San Antonio més netes que s'han vist, les coses com són.
0: No, sí, sí, la gran aquella del Wembanyama quan tira el Brunson
1: i la patada que per sort no li dona el genoll a Nunobi, també, que ja jo crec que és la més greu, perquè li arriba a impactar bé i el podria haver retirat perfectament, no sé, però bueno, en tot cas han guanyat els Knicks molt merescudament. Tot i que és cert que en el partit de en el quart a Nova York, amb el triple de Jalen Brunson que l'acaba ficant en l'últim segon palmejant en un Obi, cert és que en la jugada anterior en un Obi fa un tap que és ultra il·legal, o sigui, és que no toca ni la pilota, li fot un pal als dos braços, increïble. Allò que s'han sigut dos tirs lliures per Spurs i un 2-2
0: hagués sigut
1: una altra cosa. Tot i que també és cert que encara pitjor, perquè aquí va sumant coses, que en la jugada posterior, diria que quan la fiquen un Obi falten 1,2, 1,8 segons més o menys, treuen de dalt evidentment els Spurs i bueno, des del marcador decideixen que quan la toca Karl Anthony Towns no s'inicia el temps, sinó que s'inicia ja quan la rep el jugador dels Spurs, cosa que no hauria d'haver sigut així, perquè en el que la toques, ara no me'n recordo qui va rebre, Dylan Harper o no sé qui, el jugador dels Spurs hauria d'haver rebut la pilota ja sense temps directament.
0: Bueno,
1: amb la qual cert és que han sigut unes finals, jo diria, amb uns arbitratges potser una mica més protagonistes
0: del que agrada.
1: Del que, bueno, és que clar, venim d'uns Thunder Spurs on han sigut els MVPs de cada partit dels àrbitres. No ha sigut tan exagerat en aquestes finals.
0: Home, però tot i així hi ha hagut aquests detallets que embruten una mica.
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, en tot cas, Knicks s'emporten a l'anell des del 2019 que ningú repeteix, des de que va guanyar de fet en un obvi sense jugar ni un sol minut a les The Finals per lesió amb Toronto Raptors. I des de llavors tot han sigut franquícies diferents,
0: que són Raptors, Lakers, Bucks, no?
1: Warriors,
0: Nuggets,
1: Celtics,
0: Thunder, okay, sí.
1: Thunder, que hauria d'haver sigut Pacers, però bueno,
0: sí.
1: Ja, això hauria sigut per completar uns últims 7 anys històrics.
0: Però bueno, jo crec que estem contents. Jo crec que menys Oklahoma, tots els seguidors de la NBA estan contents. Ja, bueno, amb les finals com eren, ja estava contenta la gent. Estava contenta la gent.
1: Sí.
0: Perquè, bueno, no repetia guanyador i no guanyava Thunder. Llavors, ha guanyat el bàsquet. Ja no ha guanyat New York, ha guanyat el bàsquet.
1: Mentirada.
0: I jo crec que poca cosa més, no, en aquest aspecte. Sí, el que has comentat tu, no? L'arbitratge una mica més protagonista del que hauria d'haver sigut. Però bueno, no podem canviar ja res. Han guanyat els New York Knicks, 53 anys.
1: Sí, no, no, perfecte.
0: I la ciutat ja està...
1: La ciutat...
0: Jo crec que a la gent a New York a la gent li regalen la casa si han d'anar a un psiquiàtric. Perquè, vamos, en quin moment tema, comencen a cremar busos, tio.
1: El tema dels autobusos jo crec que ha sigut una mica de creu a la línia, eh? És que, tio, un autobús escolar, tio, és
0: surrealista.
1: És passar-te completament. Tipo, mira, allà una basura està malament, però dius tu, vinga, va, perfecta relació. Espera, un autobús, tio, que
0: l'utilitzen. Els contenidors, no, que, a veure... Que és una mica més... Bueno, ho hem normalitzat, no, una mica, perquè...
1: És el PSG que ens portaven acostumant, no, aquí.
0: Arreu del món es fa, a les manifestacions, a tot, s'acaben cremant, sí. Cremant contenidors, no?
1: Els contenidors sempre són les víctimes, sí, sí. Passi el que passi, ja sigui celebració, reivindicació, dona igual. Els contenidors sempre estan...
0: No, i això ho hem normalitzat una mica, però... Ostres, un autobús, tio. Hòstia.
1: No, és que un autobús té tela. Però és que, clar, arribarà un dia que... Que jo què sé, es cremarà un edifici. No a propòsit, però vés a saber, saps? Perquè fan tan cachondeo al final. Estan allà de bromes cremant una samarreta als Spurs a dins d'una casa i és que es pot liar. Es pot liar bastant. Llavors, bueno, de moment no sé quantes desenes, no sé si arriba ja a centenars de detinguts a Nova York. Després també el tema de les agressions cap als aficionats dels Spurs.
0: Lamentable. Has vist la del cono aquell que ell tira a l'aire?
1: Ui, bo! No, és que han sortit aquí unes joies en eco de... increïbles. Però bueno, és que el tema de pagar aficionats... És que això sí que jo no m'ho esperava tant, eh?
0: No, sí.
1: Perquè als Estats Units això... No sé. Jo crec que tu pots anar perfectament amb partits de temporada regular, segur. No sé, pots anar a Nova York amb una samarreta als Nets o al revés, o a Boston amb una dels Lakers.
0: A lo millor és una mica, això a lo millor és una mica ja diferent, jo crec, perquè és com la rivalitat, saps? Però amb uns Spurs, si jo no...
1: No,
0: hi ha unes de finals a sobre.
1: És que al final és una excusa més.
0: Que sí, que és un moment, no, que la gent està més calenta, està més...
1: També et dic, si ets aficionat dels Spurs, i pel que sigui, bueno, la situació pròpia és normal, dia de partit, tal, no sé què, doncs vas amb la samarreta dels Spurs el dia de partit, home, és una cosa que és sentit comú. I jo diria que per molt d'aquests Estats Units estigui una miqueta més normalitzat el tema aquest de les samarretes, anar pels voltants del Madison Square Garden, on no es podia ni caminar literalment amb una samarreta de Devin Vassell, jo crec que no
0: toca.
1: No sé, no era necessari, jo diria, no? Perquè al final si no et poses la dels Spurs ningú sap res tampoc.
0: Yeah,
1: i sortir sí. Al carrer, no sé, això ho veig una miqueta raro, eh? No es pot justificar. Home, paga la gent està fatal, evidentment, però és que no sé, també t'ho dic,
0: Però no sé, o sigui, és el que deia jo, o sigui, és diferent aquesta situació que una hipotètica on portis una de Brooklyn, saps?
1: Ja no sé. En tot cas,
0: o sigui, potser jo que sé, la van confondre o algo pel color.
1: No, no. No. És que... no. Em sembla que
0: és que no. No sé, és
1: bueno,
0: que
1: en tot cas està malament.
0: Sí. Però és una mica com... És que no sé, el futbol, no? O sigui, estan els partits del risc, no? On no pots portar X samarreta.
1: Sí, cert.
0: Pues aquí és una... Bueno, és una mica el mateix, no? Però en una final aquí no passa res. No es peguen. Bon, ja. Últimament.
1: Bueno, també t'ho dic. Aquí la gent no es pega... perquè diria que dispositius de seguretat prevenen que no es pegui. Però bueno, en tot cas, malament per part de certs aficionats de Nova York. Tampoc sabem si van haver-hi problemes a San Antonio amb samarretes dels Knicks, no tenim ni idea.
0: Però bueno, no, no ha sortit, però no ha sortit.
1: Saps? Jo almenys tampoc ho he vist. Potser ho han fet i no ho han gravat, que també és, sí, és una miqueta més intel·ligent.
0: Però haurien sortit declaracions, haurien sortit notícies igualment.
1: O sigui, sí, segurament.
0: La visibilitat que té la NBA i més en unes de finals, com, vamos, la gent que ho cobreix absolutament tot.
1: Sí.
0: Fins i tot, jo què sé, aquest es canvia els cordons de color, ho cobreixen tot.
1: Sí, això és veritat. En tot cas... no és l'únic que hem tingut aquesta setmana.
0: No.
1: Al final de les The Finals ha jugat el Barça, ha jugat la penya.
0: Pues hem tingut les semifinals.
1: Clar, sí. Uf, Neko, com... Bueno, ha jugat la Laguna Tenerife i ha jugat
0: València
1: Bàsquet. A la final es veuran les cares Barça i València Bàsquet. No és la final que jo crec que no esperàvem. Bueno, per la branca València Bàsquet jo diria que sí.
0: Sí, però el Barça ha arribat aquí una mica de rebot.
1: El Barça...
0: ha arribat una mica aquí de rebot. O sigui... primera ronda era més fàcil, no? Donar la sorpresa i vam veure que vam dir els quatre equips que passaven i va passar un. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Sí. Pues era una mica més fàcil, no? Donar la sorpresa. Clar, el Barça arriba aquí una mica de rebot perquè el Madrid cau eliminat a primera i et veus les cares contra l'últim
1: classificat.
0: Sí, l'últim classificat. Clar.
1: Bueno, però igualment s'ha vist un joc del Barça molt superior al que s'havia vist en la majoria de trams, jo diria, de la temporada.
0: No, això també. Però jo crec que els hi arriba a tocar un Madrid i no...
1: Bueno, depèn, eh? Madrid sense Tavares i Garuba, jo crec que el Barça hagués guanyat.
0: No sé, és que el Gerson ja ho fa molt bé, tio.
1: Ja, bueno, és que... no, no sé.
0: No ho sabrem.
1: Tampoc ho sabrem. En tot cas...
0: el València sí que era més normal que arribés.
1: Sí. Molta contundència contra la penya, eh? El primer partit va estar més ajustat. Segon, tranquil·lament, València Bàsquet. I tercer... aquí tercer no sé, no sabria què dir-te, perquè sí que és cert... que jo crec que València Bàsquet ho hagués guanyat igualment, però entre la segona meitat del tercer quart i la primera meitat de l'últim quart van haver-hi 3-4 decisions arbitrals que jo crec que van acabar de certificar la classificació de València Bàsquet per la final en el moment en el que... bueno, és que això és tan fàcil com posar-ho a YouTube. Entrenava la penya mirant cap a l'altra punta de la pista, se li acosta un jugador de València Bàsquet, cridant, no sé ni què dient-li. Sincerament, no crec que un jugador, en tot cas, s'hagi de dirigir a l'entrenador, bueno, local, però rival teu, d'unes formes tan així com agressives dintre la pista, per dir-ho així, i que l'entrenador de la penya, en el moment en què es dona compte, posa aquí mig peu a dintre la pista i li pidin una tècnica. Els àrbitres s'ho vagin a mirar, vegin com el que comença recriminant no sé què és el jugador de València Bàsquet, de fet Matt Costello, i bueno, que és igual, que se l'emporta només el Miret. Doncs d'acord. Bueno, no és que li ha... o sigui, a veure com dir això, eh? València Bàsquet no és que estigui a les finals perquè l'han ajudat, tampoc és això, però aviam si es dona alguna situació similar o no contra el Barça, aviam els àrbitres cap on decanten la balança. M'agradarà veure-ho, eh?
0: Sí,
1: perquè no només això, certes fores de banda que dius tu, no sé, no la toca ningú de la penya, pilota per València, bueno, ja veurem què passa a la final, però no sé per què em dona a mi de que aquest tracte contra el Futbol Club Barcelona no es donarà igual.
0: Perquè pareix el Barça, no?
1: No sé. Per experiència de partits, no sé, però ja veurem, potser sí, em sorprenen. Però no solen sorprendre en aquests aspectes, sinó més aviat al contrari.
0: Tu creus que si guanya el Barça és injust?
1: Home, bueno, a veure, depèn de com ho guanyin. Si ho guanyen bé, no serà injust, però a l'igual jo penso que, mira, a vegades m'agrada mirar les coses així. Per un nen petit, què preferiries tu? Que tinguis l'actitud dels jugadors del València durant la temporada o que tinguis la dels jugadors del Barça? T'ho pregunto directament.
0: Home, jo crec que l'actitud dels jugadors del València durant tota la temporada...
1: Doncs, si guanya el Barça, sempre que ho faci bé, no diré que ha sigut injust, però penso que la manera de competir en certs trams no ha sigut gens exemplar, la veritat, per al que jo crec que hauria de ser el segon millor equip de l'ACB.
0: Ja, és que clar, o sigui, després tens la situació de València, no? Que si perden la final se'n van buits de la temporada, i han fet una temporada, vamos,
1: increïble.
0: Sí, magnífica. I es, bueno, queden sense l'Eurolliga, que bueno, estava difícil, s'ha de dir, i es queden sense la Lliga, perquè bueno, Copa del Rei no me'n recordo com ho van fer.
1: Em sembla a mi que no massa bé, diria.
0: Van arribar a la final. Ja no ho recordo.
1: No, perquè la final va ser Baskonia Real Madrid.
0: Sí, correcte, és veritat.
1: Amb la qual no van arribar. Home, sí, també faria pena que el València s'anés...
0: Clar, és que s'anés
1: amb la plete. Uf. Espero que no, sincerament. A part que no només és que perds títols, sinó que perds títols alhora que el 99,9% perds a Montero. I aviam com el reemplaces, eh?
0: És veritat, Montero...
1: Montero...
0: pot estar fent les maletes, eh?
1: Montero té tota la pinta de que les té fetes ja, eh? Montero em sembla a mi que li falta fer el check-in, eh? Jo diria que la maleta ja la té...
0: facturada.
1: Quasi, quasi. El problema és que el check-in, la destination en Eco, una altra cosa és què posarà. Això no... no ho tenim tan clar.
0: No.
1: Home, el que més ens agradaria, jo crec que és Cadés, evidentment. Després ja ho veurem.
0: No sé, és que si posa Madrid a la destination...
1: No, no, no, no, no. Això seria letal. Seria, Neko... Uf. Bueno, podria... Bueno, no sé si podria posar-ho, eh? Jo crec que si posés Madrid, em sembla a mi que... A Madrid es saturarien les coses una miqueta, eh?
0: Home, sí.
1: Massa...
0: Masses galls.
1: Bueno, i no només per això, perquè el Madrid ja té molts galls. No ho dic per això, ho dic perquè... Els 24 segons de la possessió... Aviam qui se'ls gasta. I com te'ls gastis i no... No aconsegueixes fer canasta, llavors... flipes amb els companys, eh? També t'ho dic. Ja veurem. No sé, m'estàs buscant rumors, Neko?
0: Sí.
1: Últimes notícies, cap a on apunten?
0: Bueno, últimes notícies... Jo la notícia escut... aquesta és el 23 de maig. Però...
1: Bueno, no fa tant.
0: Ja, no fa tant, però passen coses, eh? Destinació a Grècia.
1: Sí. Té pinta. Podria ser. També podria ser... També podria ser Hapoel... que espero que no, perquè això sí que seria ultra letal. Vamos, abans que això el Madrid, però també podria ser perquè no sé, a l'amo del Hapoel és una miqueta fan, no sé què li passa amb el València, cada dos per tres allà tirant indirectes aquí, ai, el València no sé què, el València no sé quantos, que miri cap a un altre costat si pot ser, sisplau. No necessitem els seus diners de moment i jo crec que mai.
0: Bueno, però... té pinta que se'n va, eh?
1: Sí, no.
0: Cosa que no renova. No, és que ni que guanyin, té pinta que ni que guanyin.
1: De fet, Sergio de la Rea sembla bé que s'anirà, estarà al draft i fins a tot espera't que pot entrar a primera ronda i tot, eh? Tot i que el partit que va jugar l'altre dia, bueno, l'altre dia no, ahir, que nassos, contra la penya va ser lamentable, eh? O sigui, mira que jo crec que porta fent uns playoffs molt serios, però l'últim partit penya-València, el partit que es casquen Sergio de la Rea i Jaime Pradilla, és per dir cuidado, eh?
0: Vamos, que podem estar davant d'una desmantelació d'equip històrica.
1: Pot ser.
0: No, a veure, aquí posa que ja també tenen tancat el recanvi al base de Panathinaikos.
1: Això jo també ho vaig llegir, el TJ Shorts, no?
0: Sí.
1: Et dic una cosa, canviar Montero per TJ Shorts? Seria com... Aviam aquí la comparació que poso, eh? Canviar Montero per TJ Shorts. És que no sabria ni quin exemple posar per agafar això. Canviar Montero perquè arribi TJ Shorts. Mico, tu com qualificaries aquest canvi? El 0 al 10.
0: Home, a veure, li hem de donar una oportunitat al xaval, però... Però és cate. Cate història.
1: És... Seria com... Sí. Jo li posava un 2, directament. A l'operació, eh? Però és que també et dic, no hi ha gaire més opció, eh?
0: Parlant d'operació, no sé si... No hem parlat aquí. Vas veure el vídeo... que ha pujat a les xarxes socials un jugador de la NBA, ara no em surt el nom, però de jugant a l'operació amb la... O sigui, era Shea el pacient, tipus...
1: Hòstia, no he vist això. Un jugador de la NBA, tipus...
0: Sí, sí.
1: Important.
0: Sí, bueno, és... Ara t'ho busco.
1: Vale.
0: A veure, important, no, però és conegut.
1: Vale. Sigui que la mofa de Shea Gilgeous-Alexander entra dintre de el dia a dia dels jugadors NBA. Bueno, això jo crec que ja ho hem descobrir fa temps, eh?
0: Dillon Brooks.
1: Ui, oh, Dillon Brooks. Que no et sortís aquest nom, Eneko. Sí, sí. Molt malament, eh? Ja t'ho dic.
0: No, no, sí, sí. Vergonya, absoluta.
1: Bueno,
0: mira, al joc li he posat Unethical Hoops.
1: Toma, ara, eh? Això, què ho va penjar a Instagram?
0: Sí.
1: Duríssim, eh? Bueno, en tot cas, els Thunders han vist les The Finals des de Cancún i és el positiu que podem treure.
0: Bueno, potser se les han vist jugant a l'Unethical Hoops aquest.
1: Sí, exacte.
0: No, però boníssim, eh? Quan va sortir ho van fer realitat, el que jo crec que molta gent pensava.
1: Sí, no, no, completament. Bueno, el que estàvem dient, Eneko, si se te'n va Montero, aquí portes, si no.
0: Clar, és que...
1: Ha de ser viable, eh? Vull dir, no... No, Terry Haliburton no el pots trucar per dir-li que vingui. És que, és que per mi TJ Short és un recanvi lamentable.
0: Sí, es queda short una mica.
1: O sigui, es queda molt short, de fet.
0: Però no sé, t'imagines que ara ve i ho fa millor que Montero?
1: No, no, no.
0: Només pel canvi de dinàmica, pel canvi d'equip.
1: No, impossible.
0: Home, és que jo crec que afecta, eh? Això, tu has vist la dinàmica que hi ha ara a Panathinaikos amb tot això del jefe, del...
1: Bueno, han perdut la lliga, eh? L'ha guanyat Olympiacos.
0: Bueno.
1: I... Bueno, això, ho vaig dir ja la setmana passada que... Jo diria que sí, no? Que l'amo de Panathinaikos va entrar a recriminar els àrbitres en mitja pista.
0: Sí, ho vas dir. Sí, sí.
1: Bueno, aquest tio cada cop es supera més. Però bueno, ben enfonsats estan, que tenien la final fora a l'Oaka, la van veure des de casa, i...
0: És que mira que és difícil perdre la lliga grega, eh? O sigui, tipus...
1: Ah, tampoc et flipis.
0: Sí, no, a veure...
1: Però sent el Panathinaikos...
0: A veure, sent el Panathinaikos a l'Olympiacos... És que la tens el 95% de la lliga feta. Vamos. O no?
1: No sé, jo potser ho has exagerat una miqueta, no sé. No veig tan fàcil, eh? La lliga grega... Flipes, els equips que hi ha, netament t'ho dic, eh? Però en tot cas, se'ns estem anant. No estem proposant noms, eh? Critiquem el TJ Shorts, però no...
0: Jo crec que si l'han fitxat és pau.
1: Ah. No sé jo si encara està... No és oficial, eh? Tampoc.
0: No, ja, però...
1: Calma. Nicola Provitola podria ser un nom. Podria ser un nom.
0: I de fet, ara que deies qui hi ha a la lliga grega, jo veig 4 equips, ja està.
1: Bueno, i quants n'hi ha aquí?
0: Però aquí està, 3. És competit.
1: Sí, bueno, però competit... Una cosa és competir en general i l'altra competir pel títol.
0: No, però competir pel títol, jo crec que...
1: Perquè competir pel títol fins fa 4 dies aquí n'hi havia 2 equips només, eh? València Bàsquet i Real Madrid.
0: No, ara ja només queden 2, però...
1: Ara també queden 2, perquè el Madrid s'ha anat i ha entrat al Barça.
0: Al començament de play-offs, jo crec que... Sí, hi havia els preferits, però... Jo crec que... A veure, ara és fàcil dir-ho que podia guanyar qualsevol perquè ja de primeres el Tenerife es va carregar al Madrid, per exemple.
1: Sense Tavares i sense Garuba. I amb 2 fitxatges dignes d'un modo carrera humil amb un equip de quarta anglesa.
0: Jo crec que hi ha més opcions, o sigui... Jo crec que hi ha més opcions que no pas 4 equips. O sigui, aquí a la lliga grega està l'Olympiacos, el Panathinaikos, el PAOK i l'AEK.
1: Bueno, tampoc hi ha tanta diferència, jo crec que...
0: Home, que el primer de lliga t'acabi amb un 24-0.
1: El que va acabar amb 24-0, qui va ser al final?
0: Olympiacos.
1: Vaja, llavors Panathinaikos tampoc té tan fàcil si té un invicta a la lliga.
0: No, ja, però... O sigui... Jo crec que m'has entès.
1: Bueno, sí, pot ser. T'ho compro a mitges, eh?
0: Home, l'Olimpiakos ha jugat molt bé aquest any, però...
1: Joder, sí, jugat molt bé. Olimpiakos.
0: És que jo crec que la Lliga grega en això és un, una cosa aquesta, és que és intocable, saps? Que...
1: Se m'acaba de passar pel cap.
0: Que és una mica com, com els equips anglesos, que quasi que li donen més importància a la Premier que no a... que no a la Champions.
1: Bueno... no sé si te'n recordes d'un tal Juan Núñez, perquè ens hem oblidat una miqueta aquest any i tampoc ha desaparegut.
0: Sí.
1: No seria mala opció, vull dir, al final si se te'n va Montero és pràcticament impossible que puguis pillar un tio com Montero, però potser pilles a dos que te la poden fer una miqueta, i si, te'n va de, si se te'n va de la Rea...
0: No, però pots mirar una mica, jo crec que a baix. Mira el Montero, d'on va sortir. Ha estat al Betis, ha estat a Morabanc.
1: Bueno, i escolta'm, que Juan Núñez no està sent convocat als partits del Barça per decisió tècnica, eh? No és que ara mateix, segons el que jo vaig entendre la setmana passada, Juan Núñez no és que estigui lesionat, sinó que el Xavi Pascual no el convoca. Llavors, no sé.
0: Podria ser una opció.
1: Però és que si no... quasi que tu rebusques massa, eh? Perquè Izan Almansa, bueno, és que tampoc posició per posició no encaixa massa, també t'ho dic. No sé,
0: és que és molt difícil trobar un rac a mi per...
1: Jo crec que València Bàsquet ha d'anar per gent jove, eh?
0: Sí, això sí,
1: perquè agafar jugadors contrastats, o sigui, bueno, si hi ha l'opció d'anar per un jugador contrastat te'l pots agafar, però vull dir, és que dubto que es doni aquesta ocasió. I no sé, algun descarte a l'NBA potser podria haver-hi por ahí.
0: Sí, també poden pescar.
1: Potser poden trucar a una ciutat nòrdica que a l'hivern se'ls congela el llac i de tant en quant pinten el riu de verd, que potser cola per allà un Josh Giddey o un Buzelis. No sé, per provar tampoc passaria res. Si fos València Bàsquet NK ho provava.
0: No, home,
1: han caigut coses pitjors, eh? Han caigut coses pitjors i ho sabem.
0: T'imagines un trade?
1: No, amb una... no, seria impossible, jo crec, però...
0: Que els hi donessin un pic de primera ronda CB que no, ni existeix.
1: Saps per què? Jo crec que això seria impossible perquè, clar, al final el jugador NBA hauria de firmar aquí. I si no vol firmar, doncs et fot el traspàs sencer. Que si no, un moviment així exòtic, jo crec que és el que li falta a la directiva de Bulls per acabar de completar una dècada històrica.
0: Sí, per tancar el cercle.
1: Per tancar el cercle, on es va tocar. Es van arribar a acariciar els núvols i ara mateix, bueno, he tingut la gran sort, jo crec, de caure en picat a les fosses de les Marianes, eh? Vull dir, no sap, però... no troba el fons de tot. Bueno, ja veurem. Ja veurem què fan. Llavors, tanquem una miqueta per una banda el tema València Bàsquet. Podríem parlar del Barça, també, jo crec que... podria ser, perquè el Barça també necessita una miqueta jugadors joves.
0: Bé, i necessita entrenador també, per la temporada que ve.
1: Bueno, el Barça necessita bastantes coses, eh? Jo crec que necessita jugadors que vulguin guanyar des del minut 1.
0: Que posin a la porta, entrenador.
1: Jo en la porta. Ha guanyat el Barça la balonmano, sí, la Champions.
0: La Champions. Transgena Champions.
1: Bueno, pues felicitats. Jo en la porta i el Barça.
0: No, estava ja saltant, tu, eufòric.
1: Sí, sí.
0: No sé si has vist que salta així movent els braços com
1: sí, sempre. ho he vist, sí, sí. Joan Laporta. Bueno,
0: Mira, pot posar el Víctor Font d'entrenador de la secció de bàsquet.
1: Sí, Víctor Font. L'Enrique Riquel me posarà. No, ara farà una més. Necessiten un entrenador i...
0: l'afició vol que torni Jessica Vicious, però és inviable.
1: Home.
0: Sí, l'altre dia, pel Palau, per les afores del Palau, hi havia uns fent entrevistes i va sonar molt Jessica Bishop. Vamos, els 30 primers segons de,
1: sí, clar. Sí,
0: del vídeo.
1: Vaig jo al Palau i diuen: qui vols? Jalen Brunson. Sí, ara mateix.
0: I després també va haver-hi un parell que van dir Obradovic. Clar, no està Partizan, no té equip, podria ser una mica més viable. Però ho veig cruet, també.
1: Sí. Sincerament, jo crec que el Barça té més problema, fixa't el que et dic, en els jugadors que en els entrenadors. Perquè un entrenador top, segur que d'algun lloc o d'un altre el trauran. Ara, jugadors que no estiguin en la recta final, perquè al final el que fa el Barça és només fitxar jugadors en la recta final. Quasi, quasi. Bueno, van apostar per Juan Núñez, però vull dir, si ni el convoquen, jo què sé. Però al final, analitzem la plantilla del Barça. Nicola Provitola, que té 34 anys ja, o por ahí, més o menys. Més de 32, segur.
0: Sí.
1: Després,
0: o si no, els aparenta.
1: Will Clyburn. Por allà andarà.
0: No, sí, sí.
1: I després, bueno, jo crec que aquests dos poden ser els dos jugadors més destacats que porten fins ara. Willy Hernán Gómez, em sembla a mi que ja no estan per l'edat. Bueno, aquí respectem a l'MVP de l'Eurobasket 2022, però és que em sembla a mi que el, si Yusuf Afol no sé ni si ha jugat més i tot aquests playoffs, eh? I mira que Yusuf Afol en Eco és, o sigui, sí, sí, és en Eco un jugador mai vist abans, eh? O sigui, te'n recordes quan van inventar l'NBA, allò de, com era, Shaq Tank o alguna cosa així, que era començar la jugada i fer-li falta al Shaquille O'Neal directament perquè tirés tirs lliures? Doncs, poca broma, que amb aquest tio pista s'haurien de replantejar la tècnica aquesta una altra vegada, eh? Bé, en tot cas, que el Barça necessita un 5 potent de veritat que resolgui, perquè Willy Hernán Gómez i Yusuf Afol no resolen no resolen ni un partit de tercera FEP. Llavors, aquí jo crec que el problema número 1 del Barça és aquest, sincerament, el pivot, no?
0: Sí.
1: I després, una plantilla envellida, està claríssim. Bueno,
0: també. Però sí, el que dius, el problema principal és el 5, perquè a l'altre, bueno, per allà tens el Vesely, tens la Provitola, tens...
1: Bueno, el Vesely, quants anys té el Vesely ja?
0: També, sí.
1: No, és que el Vesely es retira, o sigui, imagina't. És que després tens el Brizuela, que no sé quants anys deu tenir, però... no sé si ja toca, sí, els 30.
0: Sí, quasi, o sigui,
1: si no,
0: tens plantilla envellida, però bueno, o sigui, encara ho fan millor i tot que aquests dos que diuen.
1: Bueno, no sé, jo crec que el Barça hauria de ser la que porta anys darrere d'un estil de jugador que jo crec que és el correcte, però en els moments de la carrera dels jugadors que no són els correctes, ja sigui Jabari Parker, ja sigui Will Clyburn, perquè al final Jabari Parker, quin va ser la primera temporada amb el Barça? Devia ser fa ja 4 anys, és molt, 3 anys o així. S'ha de fer un pensar aquí, està claríssim. Kevin Panther, no sé quants anys té Kevin Panther ja, Tu
0: busca-ho.
1: Però és que...
0: no, però sí, és el que dius, plantilla molt envellida que bueno, jo crec que el Barça el que vol, doncs, és èxit a l'instant, saps?
1: 32 anys en Eco Kevin Panther.
0: És que jo crec que haurien de canviar una mica la visió al Barça. O sigui, que estiguin 2-3 anys sense títols.
1: És que Nico Will, Claiborne...
0: I que després tornin, que forgin alguna cosa, tio. És
1: perdó,
0: que,
1: eh?
0: Que no pot ser, que és el que dius. Si el Vesely es retira, a qui fots? És que qui fots?
1: No, de... Bueno, Kusturica, pues, podria ser que l'any que ve ja estiguis primer equip, no tinc ni idea, i després hi ha un altre del Sots 22 que potser també estarà, no tinc ni idea.
0: No sé, que...
1: O a Dabone, al final fotran a Dabone, perquè amb els pivots que tenen no sé jo on es pot anar. És que 36 anys Will Claiborne, és que fora bromes aquest, o sigui...
0: Però que han de canviar la visió, o sigui,
1: se'n
0: que...
1: se'n va Parker per portar Will Claiborne, en sèrio. No. És que no...
0: Sèrio, que estic indo.
1: És que si Jabari Parker té 31, s'ha anat un que tenia 30 i has portat un que suposo que quan va venir tenia 35. Bueno.
0: Sí, jo crec que han de canviar la visió. A lo millor que no, el que he dit és una mica exagerat, no? Que estiguin 2-3 anys sense guanyar res. Però si no, si és que si no...
1: Bueno, jo tampoc ho veuria tan malament, eh? Estar 2 anyets, donar-li experiència a jugadors que... Sí, és veritat, ara que ho estem pensant, això de fa 2 anyets. Mira, jo crec que és millor estar 2 anys per aparar jugadors perquè en un futur et puguin resoldre el que no saben resoldre els que estan ara, o que potser ens sorprenen perquè com guanyin la CB contra València ens haurem de callar
0: ja,
1: una miqueta
0: la boca, però...
1: La veritat, després d'aquest programa si guanyen pot ser lamentable, però en comptes d'estar fent allà el penes de no sé quants Barça-Madrid hi ha hagut aquest any. Dos només al final? No, no pot ser.
0: Dos a la CB.
1: Dos a Eurolliga.
0: Dos a Eurolliga.
1: Que ha guanyat un al Barça a tots. O algo així. Sincerament, jo crec que la solució és aquesta. I el Barça...
0: Sí, que apostin més pel talent jove i que el treballin, saps?
1: Sí.
0: Que el puleixin. És que...
1: També és veritat que si el poleixes massa com a Michael Rusic a la penya l'has de polir, però...
0: Te'l prenen.
1: Però vigilant, perquè se't pot anar. Però uf, quin jugador Michael Rusic, eh? Increïble, boníssim. Però és que el Barça, és que no sé. Vull dir, en comptes de jugar amb un paio de 36 anys que et fot un partit bo de cada 5... I perquè li dona la gana i perquè no sé què, no corre, pues jo què sé, fica un xaval que podrà tenir els seus errors i segurament te la cagarà en partits on no ho ha de fer, però bueno, almenys estàs donant experiència perquè en uns futurs playoffs o playoffs d'Eurolliga o del que sigui et pugui resoldre. Vamos, crec que jo.
0: Sí, sí.
1: Clar, el que passa és que això és molt fàcil dir-ho i després trobar aquests jugadors que siguin lo suficientment bons com perquè tu creguis que els pots tenir el Barça donant experiència, però que no siguin tan bons com perquè es vulguin anar als Estats Units o... Aquell punt d'equilibri és fotut, eh? Perquè a vegades sembla que no existeixi tot.
0: També.
1: Bueno, el punt d'equilibri podríem dir que és Usman Garuba, Ethan Almansa. Jugadors que potser NBA es queda una mica que no, però aquí tenen un rendiment molt bo. Però dels dos, sobretot Garuba, eh? No sé. El Barça ha de fer un pensament, està claríssim, això.
0: Sí. Però bueno, que si guanya la CB ens haurem de callar la boca, vamos.
1: També et dic, si guanya la CB... amb moltes pinces, eh? Perquè si guanya la CB, també podríem fer nosaltres el nostre pensament de que hem guanyat la Lliga... perquè Garuba es va trencar l'Aquiles i Tavares es va trencar el lligament de no sé què.
0: Però bueno, però és que regalien el València, eh?
1: Bueno, però és que el València també qui se'l va carregar la Copa del Rei? Que tampoc és invencible Madrid. El València, eh?
0: Madrid, crec. No?
1: Pues,
0: Madrid o l'Asconi, un dels dos que va arribar a la final, perquè jo crec que van estar semis.
1: Podria ser un contundent... No sé ni què he dit. Un contundent 3-0 de València Bàsquet, també.
0: També. Molt bé, anant de 2-3-0. Les semifinals és que han sigut 2-3-0.
1: Clínics, eh? València Bàsquet. Uf.
0: T'imagines València Bàsquet sense cap derrota en tots els playoffs? Perquè el València primera ronda no va perdre, no? Jo crec que va ser l'únic que va fer el 2-0.
1: Sí, jo diria que... Sí, és veritat.
0: Contra qui? No me'n recordo, però... Penso... Bilbao Bàsquet.
1: Sí. És veritat. Home, si guanyen 3-0, la paraula podria ser contundència, segurament, perquè no perdrà cap partit. Home, la... També t'ho dic, em farà bastanta ràbia si es dona, que em sembla a mi que a la Laguna Tenerife es va donar una mica comparació amb com van jugar certs jugadors contra el Madrid i com van jugar certs jugadors contra el Barça, com cert és que en aquest tercer partit Jan Montero obre el partit amb 3 triples seguits. Bueno, a veure els 3 primers que tira contra el Barça, també t'ho dic, perquè

0: Madrid.
1: El podríem fitxar, el Barça.
0: Sí. El Barça... Bueno, Marcelinho Huertas, no sé, potser és que sense equip, no sé jo si renovarà o no, ja veurem. Patty Mills. Bueno, Patty Mills segurament et donarà més regularitat que ser jugador que està al Barça. Patty Mills és boníssim, tio. Jo crec que aquí la CB va portar un molt bon jugador per la Lliga i per la competició, jo diria. Increïble el nivell que ha donat als playoffs i la part de temporada regular que va jugar també. Llavors, bueno, ja ho veurem. Home, un 3-0 del Barça m'extranyaria moltíssim, ho veig pràcticament impossible. Però, no sé, és que un 3-1, un 3-2 del Barça sí que m'ho podria arribar a esperar, eh? És que et poden sorprendre, és una loteria.
1: Ja, yeah. Sí, sí.
0: Qui t'anava a dir que anaven a estar
1: a les finals?
0: A la final, sí.
1: Pues ningú. Jo crec que, de fet, tu els eliminaves a primera ronda contra el Camp Múrcia. I
0: sí.
1: Jo també, però els hi donava alguna oportunitat més que tu.
0: Però al final vam posar partits? O resulta final o algo així, no me'n recordo.
1: No, vam dir no, passa Madrid, València, Baskonia o Camp Múrcia, vam dir. I va passar només el València.
0: Aquí nego, no hem quedat bé. Quedat bastant malament.
1: Bueno, això, saps que reflexa que el bàsquet és una sorpresa i
0: sí.
1: que és un...
0: Sí, exacte.
1: I bueno, que
0: lamentable predicció, però a veure, tampoc, vull dir...
1: No era molt descabellada, tampoc.
0: No sé.
1: O sigui, vam dir... A veure, s'ha dit que era una mica massa conservadora, podríem dir, perquè poses que els preferits passen,
0: sí.
1: I almenys a dos havíem d'haver deixat fora.
0: No vam fer tanta màgia com sí que vam fer el de la NBA, la veritat. A l'NBA vam fer màgia absoluta.
1: Estarà per allà.
0: Estarà por ahí. El qual semblava descabelladíssim que jo posés els Pacers en 13a posició i al final van quedar últims.
1: Bueno, jo crec que...
0: Els vas ficar playoffs i tot, jo diria. Així que...
1: No, o sigui, aquí està els playoffs, aquí està el quadre. Aquí està el quadre. Vamos.
0: Vam fer quadre a playoffs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, vam fer quadre.
0: És veritat. Uf, doncs
1: i
0: això...
1: Jo vaig posar els Celtics, xaval. Celtics... No. Crec que... Bueno, ara
0: ho veurem. Ens ho podríem mirar, perquè jo m'havia oblidat ja completament d'això, eh? Perquè pot estar bastant graciosa. Neko, la teva és aquesta, vale?
1: Mare meva.
0: No, Neko, jo crec que ens...
1: Va, jo vaig tirar de fanatisme.
0: Ens podem jubilar. No cal llegir-ho, jo diria.
1: Jo vaig tirar de fanatisme.
0: Tu, Neko, que no cal. Deixem aquí...
1: No, va, sí, va, sí, va. Sí, no, sí, sí.
0: Deixem-ho aquí.
1: He adivinat un equip, eh?
0: A les finals?
1: No, a les finals no. A les semifinals. Vaig tombar Pistons.
0: Vaja,
1: buah, quina màgia, eh? Tu ni això, no?
0: Com a Pistons?
1: Clar, o sigui...
0: Que no, home, que no.
1: Jo això ho he adivinat, eh? Vaig posar 4-1, va ser un 4-1, què va ser? No sé què va ser. Però bueno, vaig posar que passaven els caps a les semifinals i almenys he adivinat això. Buah, jo vaig matar els Knicks a primera, tu.
0: Contra els Hawks?
1: Sí.
0: No, falta. Jo a segona, també t'ho dic, També t'ho dic, a semis de conferència. Tu, els Celtics no tenen vergonya, tio, ens fan quedar malament els equips bons, Nada, tío. Aquí confío en Celtics
1: els,
0: contra Knicks.
1: Els Lakers van passar, no?
0: Sí, sí. Van arribar a jugar contra el Kishi.
1: Jo vaig posar que passaven, eh? Que passaven els Lakers, vaig posar.
0: Ahir vas acertar la de Nuggets contra Timberwolves, crec. Van passar els Timberwolves.
1: No va passar Nuggets? Ah, no, no.
0: No.
1: Ah, també l'he acertat aquesta.
0: Ai, d'acord.
1: Que bo que sóc,
0: tu. Ni tan mal.
1: Vamos.
0: Saps quin ha acertat?

0: jo també super guai. Spurs Blazers. Vaig posar Spurs.
1: Ah, no, jo també.
0: No, no, que...
1: no, de primera ronda a l'Oest ho vaig acertar tot.
0: Bueno, jo he acertat el campió, que jo vaig posar que guanyem Spurs. Ah, no, coño, que guanya el Knicks. El campió de... No, volia dir el campió de...
1: No, jo
0: de la conferència.
1: Buah, és que jo vaig tirar massa màgia. Jo vaig posar a final Lakers-Celtics.
0: Clar, és lo que... Vaig a tornar a fer la frase. Que vaig acertar, Nico, el campió de la conferència, tio. Em vas posar Lakers, on vas?
1: Jo és que vaig tirar massa fanatisme, jo crec. Ho torno a dir.
0: Home, hagués molat molt.
1: Home, hagués estat històric una final Lakers-Celtics.
0: La que ha sigut ha molat també molt.
1: També, sí. Però home...
0: Jo crec que, Nico, que per la nostra imatge hauríem de deixar de fer això,
1: Sí.
0: Perquè cada cop quedem pitjor. Lamentable, És que veus aquí el teu quadre i el meu i els Knicks els està buscant lupa,
1: Pues jo me'ls vaig carregar primera, tio.
0: Lamentable. No, però tu primera se't va pirar molt contra Hawks.
1: Però és que ho vam fer quan havien començat ja, que anaven 2-2.
0: Jo diria que havien jugat un o dos partits ja.
1: Jo crec que anaven 2-2, quan ho vam fer. I jo crec que per això ho vaig posar, però... que indiferentment. Vamos. Lamentable. Però és que...
0: Bueno,
1: és que...
0: vas posar tu com a campions als Celtics.
1: Que se'n va de la primera. Spurs. Mira, no està tan malament. El campió el vaig fotre fora primera i el que vaig posar campió es va anar a Cancún a primera. Has vist? És que...
0: increïble. Els Celtics ens vam pensar que anaven a ser una cosa i van acabar ser una altra. Les coses com són.
1: És que et ven els 76ers, que no s'havia parlat d'ells en tota la temporada. Vamos, l'únic que havíem dit dels 76ers en tota la temporada era estan una miqueta més amunt que l'any passat, no sé què, tal... res més. És que, vamos, per matar l'Embiid, tio.
0: L'Embiid va tornar per carregar-se els Celtics. Va entrar perfecte,
1: Oh, sí.
0: Ja veurem. El que es parla d'aquests.
1: Això hi ha un efecte mariposa molt històric aquí. Perquè jo crec que... quan va quedar a semifinals de conferència ja no me'n recordo quan van quedar, però si arriba a passar Celtics-Knicks, jo crec que ha sigut una altra història, Jo crec que allà un Game 7 sí que entrava,
0: No.
1: Sí.
0: Al nivell que han jugat als playoffs jo diria que no, Celtics va jugar fatal.
1: No, sí, però bueno. Passes segona ronda i a segona ronda, no sé. Bueno, he tirat màgia fins i tot ara.
0: Nico, després d'haver vist això, ja penso en la predicció de la temporada que ve i... m'entra aquí la...
1: No, jo a temporada regular soc millor. Porto 2 anys seguits guanyant. No, ja està.
0: Bueno, m'ho guardo. La més lamentable l'has fet tu, cert. Vas guanyar. La pirada de ficar a Pacers playoff històrica. Van quedar últims.
1: Bueno, però ja se'n van restar els punts corresponents.
0: Se'ls van restar els... això devia ser que jo vaig liar més...
1: encara.
0: Però amb petites tongades, per dir-ho així. Bueno, en tot cas, fins aquí el programa avui. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve encara. Ja serà l'últim. Així que, doncs res, fins dilluns que ve a les 5 aquí a Ràdio Caldes i Línia 3 us diu adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 15 de juny i obrirem l'informatiu fent repàs del cap de setmana. Concretament ho farem amb l'esdeveniment més important i que més calderins i calderines ha involucrat, el 33è torneig de l'Associació de Futbol Sala de Caldes. Unes jornades esportives que han aplegat més d'un miler de participants i on s'han jugat 200 partits. Pel que fa a diumenge, va ser el Dia Mundial dels Donants de Sang i avui també us portem unes dades que fan goig del municipi i dels calderins i les calderines. I continuant sobre els fets de diumenge, la colla castellera de Caldes, els Escaldats, van aconseguir fer un 5-7 en la dotzena trobada de colles castelleres a Sant Celoni. Una fita que els dona impuls per tornar a intentar el 3-7 que no van poder descarregar, però que seguiran lluitant. Al igual que els equips d'hoquei de Caldes, Arrecam Làser va caure en les seves finals contra el Mataró, en el cas del femení, i contra el Noia B, en el cas del masculí. Així doncs, els play-offs d'ascens i les respectives temporades acaben i ja pensen en les vacances i en la planificació de la temporada vinent. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS Caldes, que ha acollit un miler de nens i nenes de les quatre escoles calderines. Durant els últims tres dies s'han celebrat més de 200 partits entre els equips formats per calderines i calderins, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Caldes és un dels municipis que més donen sang al Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració ahir, 14 de juny, del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions i 73 de plasma. Unes dades que, des de la delegació calderina, consideren eren molt importants. La colla castellera de Caldes, els Escaldats, s'han tornat a superar a si mateixos i suma un nou èxit a la seva trajectòria. Ahir diumenge, durant la dotzena trobada de colles del Vallès Oriental celebrada a Sant Celoni, van aconseguir el 5-7 més matiner de la jornada. L'associació Acció Cívica Calderina va entregar ahir els premis dels concursos de catifes i de dibuix organitzats. En aquesta edició, el certamen Catifaire fa referència al centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, una activitat en què es van repartir més de 5 premis entre els artistes i les artistes calderines. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta en qüestió és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesa. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals dels play-offs d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Recamp La Cerver va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. L'últim titular és pel temps. Demà ens espera una jornada plenament estable i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però ràpidament desapareixeran i donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, però aniran pujant durant el dia fins a arribar als 33 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Caldes ha tornat a viure la gran jornada esportiva més multitudinària de l'any, el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala de Caldes, popularment conegut com el Rosario Sánchez, un esdeveniment esportiu i social pels més petits que enguany ha arribat a la seva 33a edició. Més d'un miler d'alumnes de fins a 6è de primària de les quatre escoles del poble van tornar a fer equips per participar als props de 200 partits que s'han jugat entre divendres, dissabte i diumenge a les cremades. La crònica del torneig torneig ens la porta el company i col·laborador d'aquesta casa, Àlex Marí. Bona tarda, Àlex.
2: Bona tarda, Òscar. El camp de futbol i la pista de bàsquet municipals han tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport escolar de Caldes amb la celebració del torneig escolar AFS a l'Històric Rosario, que un any més ha reunit centenars de famílies, voluntaris i participants en una de les cites més emblemàtiques del calendari local. L'Associació de Futbol Sala, formada per 5 integrants, va mobilitzar prop d'un centenar de persones voluntàries per fer possible una nova edició del torneig que, com cada any, ha comptat amb la participació de les 4 escoles del municipi, el Calderí, el Farell, la Montbui i la Pia. Un any més, la resposta de la comunitat educativa ha sigut realment espectacular. En la cita d'enguany, el torneig ha registrat 1.017 inscripcions de nens i nenes distribuïts en 94 equips que van disputar un total de 182 partits al llarg de les 3 jornades. Des de primera hora del matí de divendres i fins al vespre de cada dia, els 4 camps habilitats van acollir una intensa activitat esportiva marcada sobretot pel companyerisme i per l'esperit de participació. Més enllà dels resultats esportius, l'organització va voler posar l'accent precisament en els valors que han convertit aquesta cita en una tradició consolidada al municipi. Així ho expressava un dels organitzadors i membre de l'AFS, Salvador Fa, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: És un èxit, totalment un èxit. Any rere any és un èxit. De participació, de convivència, d'esportivitat. El que jo milloraria, el que intentem millorar, el que passa que això és molt difícil, és que els formadors, monitors, / entrenadors tinguessin una miqueta més de consciència i de corporativisme del que significa un col·laborador nostre estigui aquí de 3 a 4 hores al sol. Aleshores, el que m'agradaria, els nens ja ho fan, es donen la mà, el que m'agradaria és que les properes edicions, tots els formadors, monitors, entrenadors, quan acabi el partit, donguessin la mà a la persona, li donguéssim la mà a totes aquestes persones.
2: Durant tot el cap de setmana, les graderies i els voltants dels terrenys de joc van presentar una gran afluència de públic que va acompanyar els equips amb un ambient festiu i familiar. Salvador Fa va mostrar-se orgullós de la festa i va explicar que, tot i que l'organització és petita i la gestió és cansada, encara hi ha forces per les següents edicions.
3: Bé, és un cap de setmana que tots els nens l'esperen, nens i nenes l'esperen, any rere any, i jo crec que l'èxit de participació el anirem mantenint. El que passa que potser ja veurem nosaltres fins on arribem, ¿vale? Perquè això és un torneig que desgasta molt i esperem que som 5 amics. Però creiem que almenys algunes edicions més continuarem. L'èxit de participació, els nens i les nenes, com he dit abans, esperen un cap de setmana com aquest. I aleshores els 1.050 nens, 10 amunt, 10 avall, fa 4 o 5 anys que els mantenim. Hi haurà properes edicions.
2: Amb aquesta 33a edició, el torneig escolar AFS Caldes reafirma el seu paper com una de les activitats esportives i socials més participatives de Caldes, mantenint viu un llegat que continua passant de generació en generació.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració, ahir 14 de juny, del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions i 73 de plasma. Unes dades que des de la delegació calderina consideren molt importants. Així ho ha explicat aquest matí al programa El Fòrum de Ràdio Caldes el delegat a Caldes de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Joaquim Campistron.
4: Caldes de Montbui estan al puesto número 12 de 42 municipis del Vallès Oriental, número 12 en quant a percentatge de donacions.
5: Sí.
4: Diguem que l'any 2025 tenim aquí unes dades de sang, es van fer 759 donacions i de plasma 73. I això vol dir un percentatge bastant elevat que es fa.
1: Segons les dades, un 41% dels calderins que poden donar sang fan habitualment aquest gest solidari. En canvi, en primera posició, dins la comarca trobem Martorelles, on un 65% de la població accessible a donar ho fa o ho ha fet al llarg del 2025. Pel que fa a les dades absolutes de donacions, Mollet del Vallès és qui encapçala el rànquing amb prop de 2.500 donacions. Un municipi que té 52.000 habitants, una dada que contrasta, per exemple, amb la de Granollers, que amb 65.000 habitants, l'any passat tot just van registrar 1.700 donacions.
4: El número 1 seria Martorelles. Sí, 65%. Sí. En quant a percentatge de donacions sobre la població. I Caldes està amb un 40-41%. No. Però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on hi ha més zona, Mollet del Vallès. Clar. Per exemple, Granollers, que encara té més població, sembla, que Mollet.
5: Són 100 i
4: són 1.739, però Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions, bueno, funcionen de meravella.
5: Funciona molt bé.
4: Molt bé.
5: No, i això és important.
4: Sí.
1: Les dades de donacions a nivell nacional són molt bones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, Catalunya és un dels països més donants del món. Concretament, l'any 2025 a Catalunya es van fer 273.000 donacions de sang i 35.500 de plasma.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La colla castellera de Caldes, Els Escaldats, s'ha tornat a superar a si mateixa i suma un nou èxit a la seva trajectòria. Ahir diumenge, durant la 12a trobada de colles del Vallès Oriental celebrada a Sant Celoni, van aconseguir el 5 de 7 més matiner de la jornada. Més enllà d'aquest 5 de 7, també van aconseguir el segon 4 de 7 amb agulla de la temporada. Una jornada que deixa un bon regust de boca a la colla. Tal com assegura la presidenta dels Escaldats, Núria Soler, en declaracions a Ràdio Caldes.
6: Vàrem portar plaça als 5 de 7, anàvem amb els nostres màxims, amb el que portem treballant. Vam portar el 4 de 7 amb agulla més matiner de la història i un 3 de 7 amb els pilars de 4 a l'entrada i de sortida. Vam fer també un intent de 3 de 7 amb agulla i això són els deures que tenim pendents abans doncs, que puguem anar acabant aquest primer tram. Supercontents, molt orgullosos de tota la participació que va haver-hi. Per nosaltres també Baix Montseny van ser uns grans anfitrions, una organització molt bona. I res, doncs, pel que dèiem dels deures pendents que tenim abans que s'acabi aquest tram, anar treballant aquest 3 de 7 amb agulla i poder-lo portar a plaça el més aviat possible.
1: On van participar juntament amb la jornada castellera va comptar també la participació de 4 colles de tota la comarca, els castellers de Mollet, els manyacs de Parets, els xics de Granollers i la colla castellera del Baix Montseny.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: L'associació Acció Cívica Calderina va entregar ahir els premis dels concursos de catifes i de dibuix. En aquesta edició, el certamen catifaire feia referència al centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Els premis per a les millors catifes es divideixen en dues categories, la dels adults i la d'entitats. En la categoria d'adults, el primer premi ha estat pel grup de la Cristina, mentre que el segon premi se l'han endut adults de l'Escola Pia. En la categoria d'entitats s'han repartit 3 guardons. En primera posició han quedat Junta contra el Càncer, en segona el grup Escola Pia 1 i finalment Esquerra Republicana de Caldes. D'altra banda, també s'ha fet entrega dels Premis Concurs de Dibuix Sebastià Badia Dibucat 2026. El primer va ser Àlex Casanovas, el de segon de primària de l'Escola Pia, va guanyar la categoria de segon i tercer de primària. Augmentant l'edat en els premis de quart, cinquè i sisè de primària, se'l van dur a d'Estadella, qui cursa quart a l'Escola Pia. El premi de l'educació secundària el va guanyar la Ivette Moreno i, finalment, el de batxillerat i adults el va guanyar Marta Sternecker. Però l'accèssit a l'alumne de batxillerat és per Mireia Fernández.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta en qüestió és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Les rutes que travessen el municipi són la cinquena i la sisena. Concretament, la cinquena acaba a Caldes, començant des de la Garriga, un camí que circula per municipis com l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Mont-ras, pujant fins al santuari de Puiggraciós, Sant Miquel del Fai i fent baixada cap a Sant Feliu de Codines i arribant finalment a Caldes. Una cinquena ruta de dificultat moderada amb una distància total de 65 quilòmetres i uns desnivells més de 1.000 metres.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La segona ruta, és a dir, la que des del programa animen a fer el sisè dia, és des de Caldes fins a Granollers, un camí que travessa diversos municipis com Palau-solità, Mollet, Sant Fost de Capcentelles, Vallromanes, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló i, finalment, Granollers. Una sisena ruta de dificultat similar a l'anterior, però amb més quilòmetres de recorregut, 70 concretament. Pel que fa als desnivells, seran bastant similars, uns 1.000. Aquesta creació cartogràfica espera augmentar el turisme de la zona anomenat cicloturisme. Així es fa saber en el programa de la Ruta Gravel del Vallès Oriental impulsat per Turisme Vallès, on s'indiquen connexions amb els aeroports de Barcelona i Girona, a més de les estacions ferroviàries. El conseller comarcal de Turisme, Àlex Valiente, destaca la importància d'haver creat una proposta conjunta entre sector públic i privat, amb la voluntat d'oferir una nova experiència per a les persones amants del gravel i reforçar l'atractiu del territori. Tot i que la proposta atregui els turistes, el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, comenta que tot aquest projecte neix amb la voluntat de continuar treballant per donar a conèixer el territori sense buscar en cap cas un turisme massificat, perquè no és el model que volen, i especialment en aquestes rutes de ciclisme.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.

Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a partir de 6:15 de la biblioteca, s'està duent a terme el recital poètic anomenat Amor sense casa. Es tracta d'un recital lectura de poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu, editada per Sebastià Portell. L'acte va a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi ha la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. L'acte organitzat per l'Assemblea de Caldes és d'accés lliure i gratuït.

0: i com cada dilluns després del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. En esports, arrenca amb la Sarre femení i el masculí B de Nacional Catalana van perdre dissabte l'oportunitat de pujar a primera i a segona divisió, respectivament. Les noies van caure a casa després d'un partit intensíssim contra el Mataró que va acabar 3-4 i els homes d'Eduard Candami van patir un 6-3 a domicili contra el Noia B, que serà l'equip d'hoquei Lliga Plata la temporada vinent. Ens fa repàs, com sempre, el company d'esports, Aleix Marí.
1: Sí, Òscar, somnis frustrats pel rec amb l'àser femení, pel rec amb l'àser B, que han vist com se'ls escapaven de les mans dos ascensos que tots dos equips han tingut a tocar. Tot i caure 2-0 en les finals, totes dues eliminatòries han tingut un dels partits molt ajustat que podria haver forçat tranquil·lament el partit de desempat. Comencem amb el rec en femení perquè les noies d'Oriol Sapinya van rebre el Mataró en el segon duel del play-off després de caure estrepitosament en el primer enfrontament per un categòric 8-1 a casa de les campiones. Tot i que les calderines venien d'aquest resultat, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final en un duel que no es va decidir fins que va sonar el xiulet. Les mataronines van apretar primer, però les locals van respondre en tot moment aconseguint empatar el partit a 3 a falta de més d'un quart d'hora pel final. En aquest últim tram intens, el partit podria haver caigut cap a qualsevol de les dues bandes, però el Mataró també hi va anar molt i es va endur el premi a falta d'un minut i mig del final. Tot i tenir-les per forçar la pròrroga, el marcador no es va moure i les calderines van acabar donant l'ascens al Mataró, clares guanyadores de la Lliga. Després del partit, però, la capitana del primer equip del Mataró, Paula Lladó, va assegurar als micròfons de Ràdio Caldes que hi ha incerteses sobre si el club jugarà a primera la temporada vinent.
2: Igual que ens van plantar cara la setmana passada, sabíem que ens la plantarien aquesta, però ho hem sabut tirar endavant i gestionar els nervis també ha sigut més complicat avui, però crec que al final, doncs mira, el partit ha tombat cap a nosaltres i ha estat. Encara no sabem què passarà la temporada que ve, no ens han informat encara, però a veure si podem posar-nos nous objectius i a veure si es poden assolir.
1: Segons ha pogut saber aquesta casa, el club estaria valorant les opcions de vendre la plaça d'hoquei Lliga i mantenir-se a Nacional Catalana l'any que ve, però pel que sembla, tot està per veure. De moment, el que està clar és que Paula Lladó va posar sobre la taula la possibilitat de que l'any que ve no sigui el Mataró qui ocupa aquesta plaça a primera divisió femenina. Pel que fa al recamp, però, l'entrenador del primer equip femení, Oriol Sapinya, va valorar el canvi de mentalitat respecte al primer partit molt positivament i, a més, va mostrar-se molt orgullós de la temporada del conjunt calderí, al·legant a Ràdio Caldes que els objectius d'aquesta temporada són pels que el Caldes ha de lluitar d'ara endavant.
3: Molt content, no? Vull dir, al final m'hagués agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador. Però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, doncs el partit que s'ha fet avui i que crec que ha vist tothom, vull dir, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. I això per mi com a entrenador és un orgull màxim, la veritat. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit. Vull dir, al final és el primer cop que disputem una final de playoff, és el primer cop que disputem un playoff i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club. Dit això, la temporada que ve ha de ser una altra visió de temporada, és a dir, tu des d'un inici has d'intentar competir per tot.
1: Recordem que es tractava de la primera experiència del rec en femení al play-off d'ascens a Hockey Lliga i que les calderines venien d'estar a play-outs la temporada passada, pel que, evidentment, es pot parlar d'un gran salt de qualitat del conjunt que dirigeix Oriol Sapinya. Per la banda masculina del Nacional Catalana, també hi havia el rec amb làser que tornava a disputar els play-offs d'ascens, aquest cop arribant a la final. Els d'Eduard Candami venien d'una duríssima derrota a casa en un partit ajustadíssim que es va decidir als penals, on el rec no va notar cap falta directa. Els calderins van visitar ahir Sant Sadurní per topar-se amb un Noia B que es va fer fort a casa i van posar-se durant la gran majoria del partit. Els locals van arribar a estar 5-0 per davant al marcador a falta de 7 minuts pel final i el rec va reaccionar massa tard, arribant només a maquillar el marcador per deixar el 6-3 final que els deixa un any més a un pas de pujar a segona divisió estatal.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressols municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des del 16 fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipal de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però aquests desapareixeran ràpidament i donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. No es preveuen precipitacions en cap moment i les temperatures seran suaus a primera hora del matí, amb valors entre els 18 i 22 graus durant la nit i les primeres hores de matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i primera hora de la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 15 de juny. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Marí als esports i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: stupidity,
1: timidity,
0: mistakes,
1: fakes,
2: Ei, molt bona tarda, benvinguts, benvingudes, un dilluns més a la taquilla. Quina energia aquest dilluns, ja com es nota que estem a punt d'entrar a l'estiu. Però avui és un programa, vaja amb calories, eh? Jordi Graví, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Ferran de Besa.
2: I com sempre, controlant els botons, tenim el Monter, aquí també el saludem. Hola, Monter.
3: El Monter, que és el pilot de la nau.
2: Sí, o sigui, si fem un símil, per exemple, amb la pel·lícula Los Guardianes de la Galàxia, ell seria el mapatge aquell, com es diu, el Rocket.
3: Ah, mira, està bé, està bé.
2: Sí, jo seria el Star-Lord i tu la Gamora.
3: Sí, home, i per què has de ser jo una tia de color verd?
2: Ah, ho sento, és el que t'ha tocat. Ah. Aquí mano jo, jo sóc l'Star-Lord, tu, Rocket, venga, obre la taquilla. Gamora, Gamora, hem de parlar de les activitats del Centre Democràtic i Progressista i del Casino de Caldes.
3: Sí, ja ho sé, Star-Lord. Sí. Portem tota la temporada fent-ho.
2: Sí, però ara ets la Gamora, no ets el Jordi.
3: No, no, que era un símil, no la realitat. Ferran, collons.
2: Ferran? Qui és el Ferran? Jo sóc l'Star-Lord. Per cert, tenim una persona de públic. Vostè qui és?
4: Jo soy Groot.
2: És el nostre amic Groot.
3: Sí, una sí. Merda d'alzina sorera que parla. Molt bé.
2: No l'insultis, Gamora. No Torna-t'hi, Groot.
4: Jo soy Groot.
2: Molt bé, molt bé. Això sí que és un insult, eh? En pots dir un altre, si vols?
4: Jo soy Groot.
2: Ah, qui t'ha regalat, eh? Sí, bé, Champions, eh? Molt bé, però sota...
3: Però si sempre diu el mateix.
2: No, ho diu diferent. Fa matisos, i escolta...
3: Mira, així vingués un gos i se li pixés a sobre amb el Groot aquest, càmera dels collons.
2: Va, Gamora, va, no siguis així, va. Vinga, va, parlem del cap de setmana al Centre Democràtic i al Casino.
3: Hem de parlar com a Star-Lord o com a Gamora? Jo com a Gamora no penso dir res.
2: Jo com a... Mira, jo avui parlaré com a Jordi Graví.
3: Ah, vale. I tu... Jo com a Ferran. No, bueno, que teníem dues coses que vam anunciar la setmana passada, sí. Que era el teatre de la sí. Doble vida, pels sí. que no hi havien anat.
2: I el cinema, Estrany en Riu. Mm-hmm. Sí, sí, molt bé. Bueno, per exemple, Estrany en Riu, què?
3: Molt bé. Molt bé. Doncs Estrany en Riu es va haver de suspendre.
2: Què dius?
3: Ja, membres de l'organització no hi podien anar i també hi havia quatre només entrades venudes,
2: vale,
3: i... per culpa del Rosario, tot s'ha de dir.
2: Bueno, és que... Bueno, eh? Que ara ja no es diu Rosario.
3: Bueno, dit, no? AFS Caldes.
2: AFS? Associació de Futbol Sala?
3: Sí.
2: Vale.
3: De Caldes.
2: De Caldes.
3: I van dir, doncs, posposem,
2: vale.
3: I ho fem aquest diumenge. Per tant, en tornem a parlar en el programa d'avui.
2: Molt bé, vale. Fantàstic. I
3: el teatre no es va suspendre?
2: No. De fet, mira, el dissabte, que es va fer sessió a les 8 de la tarda, hi van venir unes 120 persones...
3: Ah.
2: Sí, i el diumenge unes 150.
3: Molt bé.
2: Per tant, escolta, el Boca Orella va fer la seva feina i va funcionar molt bé. Diumenge es veu que va sortir molt bé. El dissabte era el dia que gravaven, el poc que estava allà gravant.
3: Ah.
2: Sí, és allò que dius, quan grava...
3: Segur que no surt... No és que no surti bé, no. És que no quedes tan satisfet.
2: Exacte. Dius, ai, aquí has hagut de fer allò, que ja vaig fer sí. l'altre cop en un assaig. Ja, sí, sí, clar, clar. Però bueno, és la vida.
3: Sí, sí.
2: I en aquest cas és la doble vida.
3: La doble vida. Ja està. Saps si fan bolos aquesta gent o...?
2: Mira, s'ho estan mirant.
3: Ah.
2: S'ho estan mirant.
3: O sigui, Caldes ja era l'última oportunitat ja per veure-la ja al casino, eh?
2: Ja està, ara si es vol, doncs serà s'està mirant o Palau o Castellterçol o Mollet per aquí al voltant.
3: Molt bé.
2: Sí, sí. Però bueno, ara, el que és Caldes ja està.
3: Si no l'heu vista, doncs...
2: A fora.
3: Que us, a fora o que...
2: Us bombin.
3: Que us lloguin el vídeo. Si es va gravar...
2: Ah, sí.
3: El compreu.
2: Exacte.
3: No us el passeu gratis. No.
2: Vinga, aquí, pagar.
3: Pagar.
2: No, i he vist que el centre està buscant que això...
3: Sí, això...
2: Està?
3: No, era per si improvisàvem després, si no teníem temes de parlar, però jo puc dir ara, eh?
2: Sí.
3: La companyia La Bretxa
2: sí.
3: està buscant actors.
2: Molt bé.
3: Si pot ser masculins, millor, perquè només hi ha el Vicenç. Conejos.
2: Sí, això és veritat. Això és veritat que, mira, de fet, hi havia un noi que va estar a la del Terrat.
3: Sí, aquella, el Teodor, el
2: sí,
3: Teo.
2: Que era, o sigui, feia bastant graciós, la sí. veritat, molt bé.
3: El Teo, el que passa que no era de Caldes, sinó que estudiava a l'IRTA, a la Torre Marimon, i va dir, quan se m'acabi el tema...
2: Ja està.
3: Ja no estaré Caldes, per tant, malament.
2: Molt bé, per tant, fem una crida. Com es diu aquest, el programa aquest de la crida? Tots fem centro? No, com és això?
3: Construïm el centro.
2: Això, construïm el centro. Vale, doncs, escolta, què més que per construir un espai és habitar-lo, no ocupar-lo, en aquest cas.
3: No. T'imagines que un dia entres al centro i ja no ocupes? Que tinc una butaca aquí a la fila... No, aquí visc, jo.
2: No, sí.
3: Hi visc, eh?
2: Sí. No, si està molt còmode. A més, tinc aire condicionat.
3: Aire condicionat? Sí. Vaig al bar quan no hi ha ningú i robo begudes i menjar.
2: Escolta, no és mala, eh?
3: No.
2: Estic per fer-ho, eh?
3: Ocupar el centro, tens de tot, eh? Tens lavabos, dutxes, tens de tot.
2: Sí. No donem idees.
3: No donem idees, no.
2: Estem parlant de construir. Construir, per tant, és fer-ho entre tots i totes. Molt bé.
3: Busquen gent de a partir de 18 anys, tant que hagin sigut actors...
2: Com que no.
3: Si només us pica la curiositat de com és fer una obra de teatre, també us podem apuntar. Mm-hmm. Després ja us ensenyaran i ja fareu una obra de teatre la següent que toqui.
2: Sí.
3: Ja hi podreu sortir. Requisits. Diuen que feu socis del centro.
2: Sí.
3: Home, ja que tu ets al centro, feu-vos socis del centro.
2: Exacte. A més que desgrava.
3: Sí, desgrava, és veritat. Desgrava, va bé. Només pagueu un cop l'any i són... 40, màxim, 40 euros.
2: Algo així, tampoc és no... algo així, i després tens els descomptes en el bar, i tens, què més? Et donen, que això és important, en el centre donen una... És un carnet digital.
3: Sí.
2: És un QR digital que se'n va al wallet del teu mòbil. I això és el que verifica que estàs al dia en el pagament. Perquè abans, amb el carnet antic, es veu que hi havia gent que pagava una vez i luego ja...
3: Amigo.
2: Com comprovarà vostè que el meu carnet... I jo... Saps? Una mica Joan Pere, eh?
3: Sí.
2: I llavors la gent feia la triquiñuela.
3: Ara s'ha de passar per una màquina.
2: Exacte.
3: QR ha de detectar.
2: I el QR diu, vostè ha pagat l'última vegada? Vostè va pagar. Si vostè no paga, doncs
3: ocupi el centre.
2: Ocupi. Bueno, molt bé, per tant, majors de 18 anys, perquè persones adultes. A veure, el teatre no és l'espai on es... és a dir, és un lloc de treball. És un lloc de fer produccions. No és un lloc d'anar a lligar.
3: No, però tenint en compte que tots són dones, que només hi ha el Vicenç...
2: És una bona producció. Vale. Llavors, homes solters de Caldes. Gent divorciada. El CrossFit ja està molt ple.
3: Sí.
2: Això d'anar corrent darrere de noies de 20 anys...
3: És lleig.
2: A veure si... Val? Llavors, heu de canviar, heu de fer teatre, heu de culturitzar-vos. Ostres, poder parlar amb algú, no estic fent teatre. I què fas?
3: Una obra molt profunda.
2: Sí. Comèdia, eh? També fem riure, eh? Ah, sí, fes-me riure. I, ai, que et faré riure. Ja està, és una mica això.
3: Sí. No us prendrà moltes hores.
2: No.
3: Aquesta gent assaja un cop a la setmana els dilluns. O sigui, que tampoc no digueu, és que ara m'apuntaré perquè per fer una obra potser necessito tot el temps del món.
2: No.
3: Mentida.
2: No. Un cop per setmana, dilluns tarda. Ja està.
3: Sí.
2: Així comences el dilluns amb un hi hi ha ha, amb un... I el director és el mateix? Continua?
3: Sí. El nou que es va estrenar aquest...
2: El flamant director.
3: Sí, en Xavier Pàmies.
2: Sí, això mateix. Sí. Molt bé.
3: I ja està. I que l'obra que havien de... L'última que vam fer, em sembla que l'han de tornar a repetir el 4 d'octubre.
2: Molt bé. Per tant, 4 d'octubre, Robadors. No, es diu? No.
3: Corredossos de baix.
2: És que... Número 9. És una pel·li, ja ha rodat.
3: Quina pel·li ha rodat, ara?
2: No, no, no. No, no. Hi ha una pel·li que es diu Carrer Robadors, o
3: vale.
2: Alguna cosa així.
3: Vale, molt bé.
2: I se m'ha girat el cervell.
3: Bueno, doncs això, que busquen gent, que... Endavant, les atxes, i apunteu-vos.
2: Molt bé.
3: Aneu al seu Instagram, si us voleu apuntar. És molt fàcil. És Teatre La Bretxa. I ja està.
2: Molt
3: tot junt i en minúscula.
2: I Bretxa TX, per favor.
3: Sí, sí, sí.
2: Per favor, eh?
3: Per favor, no fem coses rares.
2: Sí. No, perquè, clar, en Bretxa amb CH.
3: No.
2: La Bretxa, saps?
3: També és, en català, què seria? Breca.
2: Breca.
3: Perquè la H no sona i la T és una C normal.
2: Clar, clar, breca.
3: Breca.
2: Bueno, escolta, anem nosaltres a parlar potser a les activitats d'aquesta setmana, però no sense abans buscar una bona música d'agenda, que en tenim alguna, no?
3: Bueno, de bona, no.
2: I de dolenta?
3: Les que vulguis i més.
2: Molt bé. Doncs saps què, Jordi?
3: Què?
2: Fot qualsevol merda, que ja s'està acabant la temporada i a mi ja no em ve d'aquí.
3: Doncs som-hi, música d'agenda d'avui. Qualsevol merda.

0: Molt bé, una salutació per Castelldefels.
1: Sí, i per tots els xinos, que no saltin.
0: Molt bé. Escolta, comencem per dissabte. Dissabte anem, anem al centre. Anem al centre perquè es tanca oficialment el TACAM 2026.
1: Sí, es tanca oficialment perquè toca donar els premis als guanyadors.
0: O sigui que no és un acte ben bé pel públic, sinó més aviat pels grups participants. Mm-hmm. És el torn de que ells, és a dir, aquests grups participants, sàpiguen si són o no són els guanyadors de l'edició d'enguany.
1: Això mateix, i no només és un únic premi, perquè a més és com els Oscars. Que hi ha diferents categories.
0: Exacte, bastantes, moltes. A veure, si algun dels 8 grups que han participat no s'emporten algun altre taca, és que són molt dolents.
1: És que molts...
0: Però molt dolents, eh? Mm. O sigui, mira, jo et recordo les categories que hi ha.
1: Sí.
0: Mira, millor maquillatge i perruqueria.
1: Mm.
0: Millor vestuari.
1: Mm.
0: Millor escenografia.
1: Molt bé.
0: Els tres millors actors secundaris.
1: Ah, primer, segon i tercer.
0: Les tres millors actrius secundàries.
1: El mateix.
0: Els tres millors actors principals.
1: També.
0: Les tres millors actrius principals.
1: També.
0: Les tres millors obres segons les votacions del públic.
1: Ah.
0: Els tres millors directors, directores.
1: Sí.
0: Els tres millors grups.
1: Sí.
0: I per si això no fos poc, un premi que el jurat es guarda de la màniga, un as sota la màniga, per qualsevol cosa fora del comú que els hagi agradat.
1: En total,
0: sí.
1: Si contem tot això que has dit, les categories
0: sí.
1: I els seus premis, 25 premis!
0: 25 premis, mare de Déu, mare de Déu, 25, i el grup de no sé què no m'ha tocat cap.
1: Ah, això és el que deia, si algú no se l'emporta cap, és bueno, aquest no torna més, eh?
0: Sí, pensa que el millor vestuari només cal que vagi planxat.
1: Només que es presenti un grup sí. A fer una obra nudista, ja sap que no opta aquest premi.
0: Bueno, no estic d'acord amb això. No estic d'acord. Aquí hem de parlar de... També prens decisions.
1: Sí.
0: Resurat, afaitadet, com, saps?
1: Ah, també entraria dintre el vestuari?
0: Home,
1: o dintre l'higiene personal, que després no tindrem cap premi higiene personal.
0: No, però seria el millor vestuari.
1: Millor vestuari,
0: millor
1: molt
0: vestuari.
1: Bé.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ja, bueno, pots valorar.
1: Pots valorar.
0: Pots valorar, pots valorar. Perquè, mira, no em diràs que allò del traje de l'emperador, saps?
1: Sí.
0: Oh? És vestuari això o no és vestuari?
1: Mm.
0: És vestuari. Si no, com es diu el conte?
1: Sí, el traje d'emperador.
0: Molt bé, no es diu així, però ja...
1: No, el vestit del rei.
0: Ah, bueno, és igual.
1: Bueno, és igual, el vestit, sí, el traje.
0: Aquell que és un vestit invisible.
1: Sí, invisible.
0: Ah. Clar, si fas aquesta obra, què?
1: Jo li donaria després el premi especial jurat de quin valor que tens de sortir despullat.
0: És veritat.
1: Però després no li donaria el millor vestuari. Perquè imagina't que ets vell i tens moltes arrugues. Pots dir, està mal planxat aquest traje.
0: No. És veritat, és veritat. A veure, escolta, la gala, com es planteja aquest any?
1: Mira, això ho posa a les bases ja, que el grup que guanya l'edició del TACAM...
0: Sí.
1: L'any que ve ha de presentar la gala d'entrega de premis.
0: Molt bé, i qui ho va guanyar l'any passat?
1: L'any passat va guanyar el grup de ACR de Fals.
0: Vale.
1: I ells
0: venen des de Fals.
1: Venen des de Fals i ells són els que s'encarreguen de fer l'entrega de premis.
0: Molt bé.
1: I ho maneguen com volen.
0: Com volen.
1: Altres edicions també ja s'havia fet. L'edició passada no, perquè veníem de la parada per la pandèmia i per la tornada a casa de l'esteig al centre.
0: Sí.
1: I va venir un període que no es va fer. I per tant no teníem ningú que fes la gala d'entrega de premis, i ho vam fer jo i el Vicenç Conejos.
0: Molt bé.
1: I va ser així una mica improvisat. Però altres anys que ja ho havien fet grups participants, hòstia, la gent s'ho currava, eh? Hi havia gent... Un va portar un transformista, una persona,
0: sí.
1: un home vestit de dona, amb un... Amb, bueno, tenia un caràcter, una... Feia molt riure.
0: Molt bé,
1: feia molt riure. Molt, molt d'allò...
0: Desparpajo.
1: Desparpajo, sí, desparpajo. I aquesta gent el que volen fer, això és primícia.
0: Oh, primícia.
1: Primícia.
0: Ep, Radio Caldes, tu, els Mapache.
1: Rocket.
0: Estigues atent per la notícia. Òscar, atent la notícia.
1: El tens darrere, l'Òscar.
0: Hombre, atent aquí, eh?
1: La notícia és que volen portar una cantant i un pianista.
0: Què me dices?
1: Per amenitzar l'entrega de premis.
0: Oh, això està molt bé, eh? Entrega de premis a lo musical, eh?
1: Sí. amenitzaran d'aquesta manera.
0: Molt bé, amenitzaran d'una manera com cantant.
1: El grup ACR Fals, que són els que presentaran la gala de Cloenda, tindran a bé de portar per amenitzar la festa d'entrega de premis un pianista i una cantant. Tenim aquí la cantant.
2: Hola.
1: Ara ja pots saludar, ja ha afinat la veu.
2: Sí. Soc jo, sóc la cantant de Fals.
1: Molt bé. Farà cantar en falset?
2: Sí.
1: Molt bé. Què ens cantarà? Una cançó?
2: M'ha endevinat.
1: Sí, una cançó de Vigís.
2: Per exemple, però li podria cantar altres cançons conegudes arreu i més propet també.
1: Molt bé. Cançons teatrals o cançons vàries?
2: Oh, no, no, no. Jo...
1: S'està pixant a sobre?
2: Estic trobant el to.
1: Ah, molt
2: sí,
1: bé.
2: Jo mateix m'estic donant... Jo mateix m'estic donant... Com treballo el diafragma, ho veu
1: sí,
2: o no?
1: Sí.
2: Sap vostè, m'agradaria cantar-li una cançó.
1: Endavant. Bueno, primer digui'm quina, perquè potser li dic que no.
2: Sí, farem O Sole Mio.
1: Ah, doncs així sí.
2: Sí.
1: I la gravarem i la posarem l'any que ve a la sintonia d'agenda com a cançó de merda.
2: Sí, miri, vaig a preparar-me un segon per fer-ho bé.
1: Té alguna aplicació al mòbil per donar-li to? O...
2: No.
1: Té la lletra de la cançó. Sí. Vale. Sí, és que treu el mòbil, no sabia per què ho volia.
2: Sí, perquè no me l'he estudiat encara molt,
1: molt bé.
2: A veure com anava això. Farem... Que... Des d'aquí.
1: Ah.
2: Que...

0: I fins aquí l'actuació de la cantant Calva, perquè s'han queixat els veïns.
1: Oh, gràcies. Bueno, ara ja sóc el Ferran, l'únic que se m'ha quedat ja una veu aguda. Ja no em puc baixar, això.
0: Molt bé. Doncs això, que era que els de ACR Fals volen portar una cantant i...
2: Vale, escolta, vols que te'l canti ara bé o què?
0: Si vols, sí. La part d'home.
2: Vinga, clar. Que

0: Ole.
1: Venga.
0: I la setmana que ve, La Traviata.
1: Setmana que ve, hi ha programa la setmana que ve?
0: Sí, que deu ser l'últim.
1: És l'últim ja, eh? Fixa't. Bueno, escolta, ja, fixa't, ara hem d'anar ràpid.
0: Bueno, no tan ràpid, perquè el que ve ara ja ho vam dir la setmana passada.
1: Molt bé. Sí, que... Molt bé.
0: Vols tirar música d'agenda de quatre xinos o
1: sí.
0: Què? Fotríem música d'agenda de quatre xinos. Sí.

0: Molt bé, doncs ara parlarem fluixet, perquè els companys...
1: Els veïns s'han queixat.
0: Se m'han queixat. Saps que a casa no em passa?
1: No tens veïns, no?
0: Sí, sí, tinc veïns, però de moment no es queixen.
1: Perquè això vol dir que els agrada com cantes. No. Aquests no tenen cultura musical i acaben de fotre crits. Molt bé.
0: No, a veure...
1: Va, tornem al centre. Ja sí. Ho fem en diumenge. Diumenge a les 6 de la tarda.
0: El què?
1: Doncs el que toca ara.
0: Estrany riu?
1: Sí.
0: Estrany riu a 6 de la tarda,
1: a
0: el diumenge?
1: A les 6 de la tarda, en diumenge.
0: Que no el dissabte?
1: Que no el dissabte.
0: Ah, en diumenge.
1: En diumenge.
0: Ah, ja ho hem dit a l'inici del programa, que es va suspendre la pel·lícula Estrany riu, però que no ens quedarem pas sense veure-la, perquè la posarem el diumenge, que no el dissabte. Molt bé.
1: Ja vam parlar la setmana passada, que és un viatge familiar, el riu Danubi, un adolescent que s'enamora, el primer amor...
0: El primer llargmetratge del director Jaume Claret Muxart, que és l'òpera prima. I ara bé, quan teniu dues opcions, o us fem, o sigui, us passem el tràiler que ja us vam posar la setmana passada, o ens inventem nosaltres el tràiler.
1: Les dues coses, no?
0: Sí, clar que sí. Rocket, posa música ambiental de naturalesa a la vora del riu Danubi. Així, així m'agrada.
2: Hola, sóc el noi protagonista de la pel·lícula. Estic aquí de vacances. Sóc un noi adolescent amb veu d'home gran.
0: Sí, ja et veig.
2: Qui és vostè que es banya amb pilotes al riu Danubi?
0: Ah, sóc un home liberal.
2: Molt
0: bé. Sí, sóc un jipi que es coneix per aquí.
2: Ets un jipi?
0: Sóc un jipi.
2: Molt bé, sí. Molt bé.
0: Ei, ei, flueix. Com a consell de vida.
2: I què és de fer?
0: Flueix.
2: M'he de despullar com vostè?
0: Sí, sí, per exemple. Per exemple.
2: I on poso la roba?
0: La pot posar... Mira, la pots posar en aquell arbre que hi ha allà al fons, però a la part ajupida, la part...
2: Molt bé.

0: No miri.
1: No, no miraré.
0: M'ho estic traient tot.
1: Oh, jo estic mirant a l'altra banda.
0: Ah, no el veig perquè estic d'esquena.
1: Jo
0: tampoc... No miri, eh?
1: No, jo tampoc veig que t'estàs ajupint ara mateix.
0: Bé, doncs mira, ho acaba d'encertar. M'estic ajupint i estic deixant els calçotets a terra.
1: Oh, fixa't. Fixa't, era una idea molt... De fet, ho he pensat. He dit...
0: Perquè no estarà mirant, no?
1: No. Ah. No, el que passa que... Sap què passa? Que el reflex de l'aigua
0: sí.
1: Dona... Fa com un retrovisor.
0: Ah.
1: I si, ha sigut sense voler.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Ha quedat enlluernat o no?
1: Sí, mare meva. Mare meva, una bona palambrera, eh?
0: Sí, deixa'm... Com està l'aigua?
1: Uf... Anar a dir fresqueta, però està una mica...
0: Ah.
1: Calentona.
0: Bueno, doncs m'hi poso de cop.
1: Sí, sí, compte, compte. Arriba, com que està fresqueta,
0: sí.
1: Arriba a una zona una mica delicada.
0: Molt. M'agafaré aquest tronc que hi ha aquí sota l'aigua, perquè hi ha molta vegetació aquí sota l'aigua.
1: Sí,
0: tinc por de...
1: pots agafar aquest tronc
0: aquest
1: de sota l'aigua. Sí, sí.
0: Deu ser una canya d'aquelles que surten de bambú.
1: Vaja, sí, ho has endevinat. És flexible i rígida com una canya de bambú.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Veig que hi ha dos peixets per aquí sota la canya de bambú.
1: Ja ho saps, els peixets sempre busquen, sempre busquen. I a veure, ui, i aquests peixets que veig per aquí?
0: També són nous.
1: Ah, són dues, però són dues carpes de riu, això, eh?
0: Sí, són aquells peixos tan lletjos que hi ha. Un silo, són els que se diuen.
1: Són silos. Fan 3 metres de gran, això, eh?
0: Sí, el silo, sí.
1: Sí, sí. Bueno, escolta, no sabem si serà així la pel·lícula.
0: No crec que sigui així.
1: No, però no, estarà millor. Estarà millor,
0: ja vam dir que era una història sí. D'amor adolescent que passa de vacances on una família hi va i que la seva mare, la mare del nen que s'enamora d'un altre noi allà a la vora del Danubi,
1: sí.
0: Ja s'havia enamorat en la seva època ella.
1: Exacte. Mira, fica un moment al trailer i el tallarem a la meitat.
0: Va.
2: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
3: Sí.
2: Va ser en aquest mateix viatge.
4: Ens podem tirar?
5: No està tan fred.
4: Aquí sí que ho tinc idea, això.
2: Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar.
4: I no la vas tornar a veure.
1: Molt bé, ho tallem aquí. He de dir dues coses. Una, ma germana m'està dient ara que amb les pistoles del... podríem disparar el cucurella, que culer de tota la vida, deia.
0: Avui no portem les pistoles.
1: Avui no les portem. I una altra cosa, i és que al casino, ara a les 7, s'està produint una xerrada.
0: Ah, doncs...
1: Sí.
0: Ràpid, sí. De què?
1: És una xerrada sobre la malvat dels éssers humans per un doctor en psicologia. Una cosa tremenda. Qui vulgui anar a saber per què som malvats, som malparits i una colla de desgraciats, que vagi allà al casino.
0: Que vagi allà al casino o que escolti la taquilla. Sí. Són les dues opcions.
1: Exacte. Sí.
0: Per saber la maldat humana.
1: Escolta, ja ho sabeu, Estrany Riu a les 6 de la tarda, diumenge, eh?
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, doncs escolta, fins aquí l'agenda d'avui. Hem de parlar alguna cosa més, no?
0: No.
1: Doncs ho deixem aquí, Jordi Graví. Moltes gràcies, molt bona tarda, fins
0: doncs,
1: la setmana que ve.
0: Ferran, fins la setmana que ve, que la setmana que ve és l'últim.
1: Molt bé, només ens queda dir que per avui nosaltres tanquem la taquilla. 3, 2, 1... La 7.
6: Espera't.
1: Ja! La 7.
7: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca, una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Dimecres se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Umbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 400 ofertes laborals actives. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des de demà fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressols municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bon dia, bon dilluns. Benvinguts a l'Hora Bussarapa. Soc la Rebeca. Avui és dia 15 de juny, 15. I obro ja els micròfons als tres tertulians de sempre. M'estan ja fent indicacions. He de pujar més al micro, eh? Ja aquí. Aquí molt millor, sí? Més avall.
1: Crec que tu se t'escolta bé.
2: O baixar la música.
0: Baixar jo,
1: sí, crec que baixar la música també és lògica.
3: Eso.
0: És ben bé.
3: Que és el teu primer dia, Arnau.
4: Sí. El meu sí.
0: Encara ens estem acomodant amb això de la taula de so. Bé.
4: Encara. Sí. Quants portes, més o menys?
2: I els que falten. I els que falten.
0: Com esteu tots tres?
2: Estem.
3: Molt. Estic.
4: He tingut una notícia que en teoria és mala, però molt bé.
0: Ens explicaràs què portes al nas, Arnau?
4: Sí.
2: Vull que s'acabi l'escola.
0: Per què?
4: Tinc carnots i per AliExpress vaig.
2: No ens paga ningú.
4: Ja, ho he pensat després de dir-ho. Per una tenda online.
3: Molt ràpida.
4: Online. No tan ràpida.
3: No és gent ràpida.
4: Doncs em volia comprar una carcassa per la càmera. I vaig dir, vaig a buscar tot el que em vingui al cap a aquesta pàgina online, coses que potser necessitaria, m'agradaria tindre.
3: Compres compulsives, Arnau?
4: No, compres lògiques.
3: Amb cap?
4: Amb cap, amb molt de cap.
3: Amb cap i seny?
4: No, seny també.
3: Molt bé.
4: A casa. És que res. Però té raó, veritat. M'he comprat quatre coses.
3: Quatre, eh?
4: Sí.
3: Quatre o poques?
2: Pot deixar que parli?
3: No sé, és que tinc ganes de...
4: El primer que...
2: Tinc ganes de fotre-li la bronca.
4: El primer que m'he comprat és això.
3: Molt bé, molt radiofònic.
2: Això.
0: Això li acaba de treure un piuet que jo no sabia que es podia...
2: El jack.
4: El jack, sí.
2: O sigui, és un adaptador del mini jack al jack.
4: Correcte.
3: Que veïna, Dios.
2: Una cosa.
4: És que com que... No, no, de una veritat.
2: Perquè soc noia.
4: Correcte, de broma. De broma ho anava a fer. Anava a fer la broma. Oye, men. Que jo no soc masclista.
3: No, no ho és.
2: No, no.
0: Perquè sí, el mini jack és el petit, no?
4: El mini jack, sí, correcte. Doncs m'he comprat dos adaptadors perquè el senyor Arnau Càtedra els perd. Soc el millor. Sí, tio,
0: has perdut adaptadors mini jack-jack.
4: Sí, i m'he comprat dos perquè vaig perdre dos que em vaig comprar fa mig any i anem a comprar-nos. Després m'he comprat una carcassa per la càmera perquè la meva càmera és una mica petitona i a vegades es sobrescalfa i és una de ferro i així doncs l'agarre és molt millor, li puc posar més coses i tal, més a futur, i em serveix per les càmeres que vull perquè són de la mateixa... És que ens estan fent una foto.
3: La foto de rigor.
4: Vale.
0: Hi ha sempre aquest moment al principi del programa, clar, de silenci incòmode perquè ens estem girant perquè el monter faci la foto.
4: Correcte.
2: Què més t'has comprat?
4: No, el que aquesta carcassa
3: és que jo notava que hi havia alguna cosa especial en aquesta carcassa, a part de que era rígida i que podia posar moltes coses.
4: Sí.
3: Sorprèn-nos, Arnau.
4: La cosa guai és que la càmera que tinc és una versió més antiga o més pitjor, diguem, més pitjor. Una versió pitjor, i la que jo m'agradaria tindre o comprar més a futur és idèntica de tamany i l'únic que canvia és tot el que és intern. Llavors, el guai és que aquesta mateixa carcassa em
2: serveix dos
3: per la següent càmera,
4: per la següent, i
2: que potser és d'aquí dos anys, no?
4: Sí.
2: Amb molt a futur. Sí. Vale, i què, a part de la carcassa?
4: A part de la carcassa, m'he comprat això que et porto al nas, que són unes tires que... Un respira bien. Són unes tires, bàsicament, que es posen al nas i t'eixamplen.
0: I respira bien?
4: Sí, ho he notat bastant. O sigui, sé que de petit ho vaig provar perquè jo tinc carnots des de sempre. Carnots, en teoria, en tenim tots.
3: Correcte, en teoria de la pràctica.
4: Sí, en teoria de la pràctica, correcte. Però...
3: Epa, des del vano, l'Aina. Avui dia de vano, tot s'ha de dir.
4: I...
0: Avui, perquè l'últim programa estaves igual.
4: Sí, també.
2: Però ventana l'Edo.
3: Uf, és que... Molta calor, molta calor.
4: I això que... això que realment jo de petit ho vaig fer servir, però en teoria els carnots eren molt més bèstia
3: l'afectació. Els carnots, sí, quan eres petit t'agobiaven més que ara.
4: Correcte.
3: I ara és com que has après a conviure amb aquests carnots que t'han tocat.
4: Però també quan creixes els carnots no creixen, creix el teu cap. Llavors els carnots es sembla que siguin més petits. Okay? Llavors,
0: en proporció ho són.
4: Correcte, correcte, en proporció ho són. Així que de més gran, en teoria, molesten menys. Depèn, òbviament, cada un potser ets... La cosa és que des de fa no sé quants anys que no m'havia provat això, de petit que ho havia provat, ho he provat i...
3: És meravellosa la vida quan t'obren els carnots?
4: No et diria...
2: Però no t'obren els carnots.
4: No t'obren els carnots.
3: Però... Què t'obre?
4: No, és la...
2: T'obre l'orifici nasal.
4: Correcte, correcte,
3: correcte. Però... Vale, vale, però... Bueno.
4: Ho entes.
5: Vale, era una broma. No. Vine, és que a veure... Ah,
3: happy Christmas!
4: Era una broma, Edu, no tens ni idea. Exacte. I, bueno, el resum és que la sensació, molt guai, però perquè sembla una tonteria, potser, però... Com que estic una mica...
2: T'has preguntat tu, eh, que ho
0: sí,
2: sàpigues.
0: Sí, sí, t'has preguntat tu,
4: ell. No, Dios, això...
5: Ai! Ah. Perdó, perdó, no, avui... Se li ha caigut un carnet a l'Arnau a la taula.
4: Sí. Quan me'ls he posat, era... No sé si era que... Ai, no, sisplau.
2: Bueno, és que no puc aixecar, cony.
4: Perdó. Quan m'ho he posat, no sé si el problema ha estat...
0: Que respires bé, no, Arnau?
4: Sí, però vull un mini debat, mini.
2: De no que... volem debat.
4: No sé si era conscient que estic respirant i com que penso com molta consciència, com que li poso més èmfasi i, ai, estic notant coses, perquè prens consciència quan és algo automatitzat, o ha sigut realment de que noto que respiro bé perquè la sensació era que no havia de fer cap esforç.
3: O sigui, amb aquest aparato que us
4: clar, posat, no t'has d'esforçar a respirar, eh? Jo de normal he de fer una mica de força perquè entri aire i surti aire. I quan m'ho he posat, no sabia si era de dir...
3: Efecto placebo, no?
4: Efecto placebo, clar. O és veritat.
3: Bueno,
4: i el meu dubte és, vosaltres no heu de fer cap tipus de força, no entenc? Per la vostra reacció.
3: No soc conscient.
0: És com una cosa molt involuntària.
4: Sí, no?
3: Sí, 100%.
4: Va, doncs jo crec
0: tu
4: que
0: no respires involuntàriament.
4: Sí que respiro involuntàriament, però sóc conscient que faig, o sigui, faig força. O sigui, no faig força a consciència. Però...
2: Fas esforç.
4: Sí, faig un mini esforç. Un mínim, és molt, molt petit.
2: Ja és... Força no fas.
4: Clar, tio, clar, correcte. És
3: esforç, calderins, tanqueu les finestres que l'Arnau agafa aire.
0: L'Arnau està molt fort perquè quan respira...
3: Traieu la rentadora a estendre, no?
4: Que us la seco d'una respirada.
0: No,
4: ja està.
3: Molt bé, aquesta concreta,
0: és la seqüela dels tres porquets. Llavors venia l'Arnau.
4: Sí.
3: Ostres, clar, correcte.
4: El llop venia a bufar i
3: el
4: venia a...
2: Vale, portem tres. Què t'has comprat més?
0: La casa de maons amb l'Arnau.
2: És que si no acabarem mai això.
3: Quina seria la següent? La quarta casa? Si hagués un nou, però és que això no m'interessa.
2: Però és que no hem tancat el tema de l'Arnau, que ha dit tres coses de les quatre, sisplau.
3: Ja, però és que m'interessa molt saber quina és la vostra imaginari de quarta casa.
2: Ja, però és que això és saltar un tema, sisplau.
4: Acabo superràpid. M'he comprat uns auriculars.
2: Sigut tu qui has preguntat.
4: M'he comprat uns auriculars minis, tancats, que van a dins de l'orella, perquè quan em gravo els que tinc són oberts i a vegades s'hi cola una mica.
2: Què vol dir tancats?
4: Això que els que tenim nosaltres són oberts. Si veieu aquí, tenen com uns forats, ok? I això és perquè des de fora podem escoltar una mica. I és més, és el so que rebem és més natural. Quan són tancats no és tan natural, però òbviament el de fora no ho escoltes tant, t'aïlla molt més, correcte. Llavors, a l'hora de gravar...
3: La qualitat del so és millor, no? Diguéssim. Que tu escoltes?
4: No.
2: Ah, hi ha moltes
4: quan
2: són oberts, que són tancats.
4: Quan són oberts, la majoria... S'escolta millor perquè s'escolta com més natural. La veritat. Sí.
2: És com la veu que tu escoltes.
4: Quan són tancats el problema està en que es compacta massa el so. Es concentra
3: massa. I te'ls has comprat tancats?
4: Me'ls he comprat tancats per gravar.
3: Ah,
4: l'objectiu és que siguin de mala qualitat i gravar. La mala qualitat és perquè la majoria del món escolta la música...
3: Ah, això ja m'ho has explicat en algun
4: correcte
3: moment.
4: Llavors, vale. La meva idea era comprar-me uns que siguin...
0: Que l'escoltem i tot.
4: Sí. La meva idea era comprar-me...
3: Era un dia d'aquells del 75.
4: Uns que no fossin de molt, molt bona qualitat i que fossin tancats. Ja està.
3: Vale, molt bé.
0: D'acord.
4: Tres porquets.
3: Tres porquets.
4: Quatre, ara.
3: No, clar, quina seria? O sigui, és que m'interessa molt.
4: Obsidiana.
3: Obsidiana?
4: Sí, que hi ha...
3: La casa d'obsidiana.
2: Sí.
3: Si hi hagués un quart porquet...
0: Inevitablement ens n'anem al Minecraft. No?
2: Claro, totalment.
4: Claro.
2: La pizlazuli. Què?
3: No ho sé, jo què. No, jo no estava pensant en Minecraft, suposo que per temes generacionals, bueno, però no se m'acut.
0: La teva generació també ha jugat molt al Minecraft, eh?
3: Sí, ja, jo no, però...
0: No, tu concretament
3: ja,
0: no,
3: però... No, és que jo sóc la meva única... No, però el que em refereixo és que no havia pensat en Minecraft, ja està. No sé, no sé, no se m'acut, no proposo, doncs, molt bé.
0: Jo el que pensava és que, sobretot... Ui, estan fent cares rares ja.
4: No, una altra cosa.
0: Sobretot quan ets nen petit o quan comences a jugar al Minecraft, i de, sobretot quan, quan te n'adones del que és el mode creatiu on pots agafar tots els materials que vulguis, o fins i tot en supervivència hi ha la típica cosa que tots hem fet d'intentar fer una casa de diamants, que és com el material més valuós del joc.
3: Vale.
4: 100%.
0: Sense cap mena d'explicació més enllà, perquè a més a més els diamants tenen molta utilitat i la principal no és ni molt menys la decoració.
3: La construir, no? Clar.
0: Ni de construcció, però era com... Pues,
5: me voy a hacer una casa de diamantes, sí. Te va a cagar.
0: Sí. No? Perquè era el material més complicat d'aconseguir. Ara és molt més fàcil.
4: Sí.
0: I, bueno, ha anat canviant el joc, però bé.
4: Estic bastant ficant.
0: I entenc també que l'obsidiana t'ha vingut pel Minecraft, Arnau.
4: Sí, òbviament, sí, sí, sí. No,
0: segurament ja més endavant has descobert les propietats de l'obsidiana.
4: Ah, vale.
0: Pensava que existia l'obsidiana
4: més...
2: que no s'ho ha inventat Minecraft.
4: No, no, no.
0: Que no és només,
4: però que,
0: que no és només per fer un portal a l'intermón.
4: No, bueno, no, no, no és només per això.
0: No, però vull dir...
4: Ah, vale, perdó, tio.
0: Que no podem fer un portal a l'intermón nosaltres amb
4: obsidiana. No, no, no.
0: No ho he provat, però tampoc...
4: No, el que a mi el que em va agradar més o sobtar més sempre va ser que jo quan era petit pues, també ja havia jugat a Minecraft i a Minecraft l'obsidiana és superdura, super no sé què, i a la vida real es veu que...
0: En veritat, costa molt de minar l'obsidiana.
4: No, però dic, clar, clar, però a la vida real, en plan, aquí al món no és molt més fràgil l'obsidiana del que sembla. O sea,
0: sí, s'ha d'anar en compte aquí perquè els termes com tenacitat i duresa i
4: yeah.
0: són molt diferents, eh?
4: Vale.
0: Però, i sincerament jo ara no tinc...
4: O
2: sigui, no som experts geòlegs.
0: Però és com el tema aquest de que el diamant diria que és dur perquè és capaç de ratllar qualsevol altre d'això, però després igual et cau al terra i se't trenca,
4: sí.
0: Saps?
4: Sí, sí, sí, clar, clar.
0: Vull dir, és això. Bé, Aina, diria que faltes tu per respondre a la pregunta de l'Edu.
2: No, ja em serveix la resta. Más uno a l'obsidiana.
3: Más dos, jo també.
2: No, faria de diamantí.
3: Shambhalic
2: diamond.
4: T'imagines que el CRT és la Britney Spears? Per què dic Britney Spears? La, com es diu? La diamond.
2: La
3: Rihanna.
4: Això.
2: Va néixer el mateix dia que jo.
3: La Rihanna?
4: Ui, és veritat, em sembla que ho has dit.
3: Uau.
2: La Riri.
3: La Riri.
4: És que són col·legues.
2: Per los amigos.
4: La gent que...
0: Voleu començar una mica amb el programa?
2: Sí, sí, volem,
3: no,
2: volem.
3: No.
4: Perquè segur que parlem de futbol.
2: Però és que ja ho vam deixar la setmana passada dient que parlaríem de futbol.
3: A veure,
2: havíeu de fer deures. S'han fet els deures?
3: No, he tingut tantes coses a fer que el futbol ha passat.
4: Jo he fet deures.
2: Es va dir que es farien prediccions. Haver estudiat a casa.
4: Ja.
0: No, en farem una conjunta.
3: Vale.
0: Sí, us sembla bé.
4: Jo no faig la conjunta. Vale. O sigui, jo la meva conjunta serà fer un +1 com ha fet l'Aina.
2: Fantàstic.
0: No, pots donar la teva opinió.
2: L'Aina ha estudiat moltíssim. Però...
4: Clar, doncs jo aniré +1 amb l'Aina.
2: No, perfecte. O sigui...
4: Ai, perdó.
0: El...
2: Ja no.
0: Ni idea, tampoc t'ajuda tant, Arnau.
2: Vull dir, no, no sé.
0: De les prediccions de futbol.
2: Perquè
0: també,
2: és
0: l'atzar. També,
2: ja,
0: ja,
2: ja. També dedica...
0: I fins i tot igual et tires de... Pues a mi em fa molta il·lusió Curaçao.
4: I
2: Curaçao l'entrenador va plorar quan van fer el gol.
0: Clar,
2: tan petit.
0: El context és que un dels partits que ja s'ha jugat és Alemanya-Curaçao.
3: Oh.
0: I ha quedat 7-1.
4: Ah, Curaçao.
3: Dios.
0: Sí, òbviament per Alemanya. I el gol de Curaçao doncs va ser...
2: També dic, jo vaig...
3: Els hi van fer peixet o no?
2: Jo vaig... No, 7-1.
3: No, però jo què sé, perquè marquessin amb un...
0: Donar peixet,
2: deixar,
0: sí, és deixar-se.
2: El plan és sucre, sí. Saps?
3: Ja. Yeah.
2: Deixa'l i que et faci gols, en plan, sí, sí. No està fatal.
3: Aquell gol va ser lluitat i tot ok.
2: Tot i això, jo vaig fer una predicció abans de que comencés el Mundial. O sigui, després ja potser ja no...
0: La voldràs donar?
4: Sí.
0: Sí, no?
4: Sí.
2: No cal, no cal. Podem...
0: Sí, així, així. No. Podem
2: fer.
0: Record.
3: Libertat, eh?
4: No.
0: Però arribem després.
2: Abans, sí, no, sí, fem.
0: Volia fer això una mica de... Intentar comentar notícies al principi. La veritat és que avui les he virat i la majoria eren molt avorrides.
3: Total, és que avorrides la vida.
4: És que avorrides.
0: Coses que ja sabem, no?, en general. Tot i així, m'ha interessat, que sé que a l'educació esteu bastant ficats. Diversos col·lectius universitaris han criticat les polítiques de personal de la Universitat de Barcelona.
3: Wow.
0: Denunciant possibles efectes sobre la captació i retenció de talent acadèmic. Prop de 250 docents de la UB han fet públic el manifest per l'excel·lència, que critiquen que la política docent i investigador de la institució acadèmica, que està molt centrada en l'estabilització interna i la suficiència, en detriment d'una aposta decidida per la captació de talent i l'excel·lència acadèmica. Consideren que el model de gestió ha facilitat dinàmiques endogàmiques i els professors alerten contra els processos de promoció, especialment l'accés a les càtedres, que continuen prioritzant l'antiguitat als serveis prestats i acumulació d'hores de docència, mm-hmm. més que el reconeixement de trajectòries de lideratge i excel·lència en recerca i transferència. Llavors, asseguren fer molt i fer molt i fer poc no pot tenir el mateix reconeixement. No sé vosaltres què en penseu, perquè és aquest debat etern,
3: clar,
0: no?
3: És que és un temita
0: entre si s'ha d'apostar pel que ja saps que et funciona o per la gent que ja porta moltes hores d'experiència en aquesta cosa en concret que és la docència,
3: clar.
0: O al contrari, girar cap a l'excel·lència i buscar tota l'estona això.
3: Clar, ja en parlaven ara fa unes setmanes, no? Que deia molt dels cicles formatius. Coi, si jo m'estic currant una, no? un perfil professional o uns estudis professionals, haig de... I ve algú altre que per una nota més alta me la treu i no té res a veure la seva no, el seu passat estudiantil, pues no acaba de ser del tot just. Però sí que és cert que al final també s'ha de premiar l'excel·lència d'alguna manera. No?
0: Sí, i a la mateixa hora potser també s'ha de premiar l'excel·lència a nivell pedagògic.
3: Sense dubte. Perquè... això és un mòbil que ha caigut.
0: Els professors d'universitat també han de saber fer de professors.
3: Home, per suposat, no s'ha de buscar, ser... òbviament.
2: Jo crec que, o sigui, ha d'existir un equilibri. Vull dir, tots els extrems són dolents, per tant, entenc les persones que porten molts anys treballant i que al final si s'ho han guanyat a pulso, entre cometes...
0: No volia tallar-te.
2: Ah, no.
0: Però és que hi ha uns nens jugant a futbol aquí sota.
3: Se'ls ha colat la pilota?
0: Acaba de fotre un pilotasso i se'ls ha colat.
2: Ui, són els meus,
0: sí. Té molta gràcia.
2: Sí. Bueno, i no tant teus.
0: Mm. Digues, Aina.
2: No, però vull dir que entenem les dues bandes. Una persona que porta molts anys treballant, al final...
3: s'ha de reconèixer d'alguna manera.
2: S'ha de reconèixer, però clar, si jo, per exemple, existeixen unes oposicions i les guanyo i tinc més nota... doncs al final és el que hi ha.
3: Chao pescao.
2: Però, bueno... pues...
3: s'ha de buscar un sistema d'equilibri? S'ha de fer aquí una cosa de... tanto vales, tanto tienes, tanto vales?
2: Vull dir, ja va passar que es van donar mèrits i places a persones que no havien passat les opos perquè portaven molts anys.
3: Oh!
2: Saps? I fins quin punt?
3: No seria just.
2: Vull dir, no és just. No. Fer ja s'ha fet. De fet, crec que es va fer fa un any o dos.
3: Correcte.
2: Però bueno...
3: bueno, que s'ho currin. O sigui, és a dir, tant, al final, si relativitzem el tema, seria siguis o no siguis de los listos, de los profes listos, de los profes buenos, si te lo curras, puedes llegar a ser bueno. No?
2: Huh.
3: És a dir, ho acabo de baixar com molt al fang, no? Sí. Però... estem parlant d'això o és que jo no ho estic entenent bé? Estem parlant d'això, si tu ets molt bo amb lo teu i arribes a, no, a dominar un sector, pues el pots ensenyar. Si tu curres, no eres de los bons, però tu has currat, què tal, Pasqual, i tens el teu foradet,
2: doncs pa'lante.
0: Perfecte.
3: La cultura de l'esforç. A currar-te el quiqui.
2: Següent notícia.
3: Carpatasso.
0: I última, perquè n'he triat dues en aquest cop. I ja està.
2: Vale.
0: I la següent, de fet, no la tinc escrita perquè ja sé del que estic parlant, que és que fa relativament poc va venir el Papa. Anunciàvem l'altre dia, ve d'aquí poc. I a mi la notícia que em va fer més gràcia va ser que hi va haver, diria que van ser 600 participants de corals que
2: sí, havien d'anar
0: a cantar pel Papa. Sí,
3: sí, me'n vol venir.
0: Que els van fer fora.
3: Hòstia puta.
0: Perquè tenien intenció de cantar els Segadors i treure estelades.
3: Epa.
0: Allà a la Sagrada Família.
3: Bueno, esclar, estem parlant del que estem parlant, no? Barrejar religió.
0: He parlat personalment amb un d'aquests 600 cantaires.
3: Epa!
4: Oh!
0: I
3: el coneixem?
0: Estic explicant una mica. No.
3: Ah, vale.
0: Havia coincidit amb ell fent pràctiques.
3: Epa.
0: I me'l vaig trobar fa poc. Però hi van ser els Premis Núvol.
3: Epa.
0: Vaig assistir, va ser molt xulo. Però bé, això, com que era de corals, cosa que tots quatre estem una mica enfangats, m'ha semblat curiós. Es veu que tinc entès que no van ser les persones més discretes de la història, perquè literalment van estar assajant i a les partitures hi havia escrit rotllo,
5: aquí traurem la tarada,
0: sí, exacte,
5: aquí la malpit
0: i
5: aquí ho puta panya,
2: aquí traiem la barretina,
0: sí. I d'alguna manera la policia va arribar...
4: A la conclusió,
0: a la conclusió, sí.
5: Pel que sigui.
4: No se sap encara gairebé.
0: No està, no.
4: Ni per què, però...
0: No, no havien de ser especialment astuts per
4: no,
0: sí. Però clar, bé, sap greu perquè...
5: Sap greu perquè no tens l'oportunitat de cantar davant del papa, que com, sí, no? Que com a cantaire, si estàs en una coral que t'interessa cantar davant del papa, pues, no? És una llàstima, però si la lies...
2: Barrejar, però què vol dir liar-la?
5: És el que anava a dir, barrejar la política amb la religió.
0: I que després el papa, el tio, va anar a fer el discurs i va fer un bon tros en català.
5: Sí. Però... Diuen que el van veure sopant una miqueta amb tomàquet. I botifarra.
2: Era una broma?
5: Sí.
0: Hi ha un vídeo del papa fent Chick 7.
5: Correcte.
2: Hi ha molts.
5: És el millor. És el millor. Bueno, no, en realitat no.
4: Ja,
0: clar, veure,
5: però fa gràcia.
2: Però rises.
0: És el millor dins de què?
5: Dins de lo pitjor.
4: Sí, correcte.
5: En una escola de 0 conillet de Pasqua, 10 Hitler?
2: Doncs pues no està tan mal, no? Clar, és que si és aquest el barem...
4: Que sigui un 6 no està tan mal.
5: No està mal. No sé si jo seria... No...
4: Atenia nota.
0: La idea d'avui és parlar del Mundial, d'acord?
4: Mundial!
2: Perfecte.
0: Especialment de les coses que no van dins del futbol.
5: Vale.
0: Llavors, no sé si per començar voleu fer la predicció i llavors ja ens enfanguem amb totes les...
5: Ah, el Mundial!
0: Hi ha hagut moltes... Ha passat moltes coses fora del camp.
5: El Mundial.
0: Esperem que l'Edu acabi l'himne del Mundial.
5: No l'he escoltat encara, eh? Estic encara aquí una miqueta enfadat amb la Shakira.
2: Hi ha una cançó, l'himne de Curaçao.
0: Sí,
2: l'has de veure.
5: Ai, l'escoltaré ara. Sí. Quins nervis.
0: Aneu xerrant al vale. YouTube.
5: Vale, però clar, una pregunta. O sigui,
2: vale,
5: és que he fet 0 deures.
2: Vale, un moment, espera't. Arnau, a quins 3 països es celebra el Mundial? Es va fer la setmana
4: Atlanta
2: passada.
4: Atlanta és aquest any.
2: Què diu? Què? Atlanta està jugant ara a Espanya a Cabo Verde.
4: Ah, Atlanta.
2: O sigui, molt bé.
4: Vale.
2: Mira, veus? És Atlanta.
4: Ah!
2: Vale?
4: Ah, està jugant Barça contra?
2: Països, Espanya, molt bé. Wow. Tot i que hi ha molts del Barça, eh? Vull dir que podíem...
4: Paco Barcé, la Lliga...
0: I Espanya i dir Barça no està tan lluny.
4: No, però
2: exacte.
4: No,
2: però països.
5: Sap greu, però
2: grans.
5: No són...
2: Hi ha 3.
4: Estats Units.
2: Estats Units. Portava una samarreta. Pots parar? No saps si està dalt o a baix a sobre.
5: Sí, però és com...
0: Sí, Estats Units i el rei de dalt i el rei de baix d'Estats Units.
5: Claro.
0: És que aquesta conversa la vam tenir ja fa una setmana.
5: Sí, la vam tenir fa una setmana, Arnau.
0: Sí.
2: Pues per això esperava que molt bé. Oh, Canada, oh, Canada.
0: Canada i...
4: Alemanya.
5: Una de
0: no, vale, li he fet un bigotet, però rotllo, ah, rotllo mexicà. No,
5: el de Hitler és així, Arnau. El de Hitler és així. Sí. Quan el fem així és mexicano.
2: Però si ja no baixa una mica.
0: Estava fent ja la corba.
4: Perdó.
2: Aquests Nacho. Tres països.
0: Ja tinc la cançó.
2: Vale.
4: L'Arnau m'ha fet bigotet, que és veritat, que té tota raó, però he pensat que l'únic...
2: I jo fent tiri-tiri-tiri-tiri-tiri. I diu, Alemanya!
5: Hauries de llançar el barret. Al voltant, no?
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
6: We're ready.
8: We are ready.
7: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: És que estic una mica impressionat negativament.
1: Sí.
0: Clar, és que estem parlant és mundial, l'any que li toca a Canadà, Mèxic, no? Estats Units.
1: Sí.
0: Que ho faci la Shakira, fantàstic. Però no em dóna vibes de mundial.
2: I què volies? Què esperaves tu?
0: No, no esperava res de la Shakira, que vols que operi.
2: No, en pla de cançó del mundial, què esperes que hi hagi?
0: No sé, no sé, no esperava això. No, està mal. Però, bueno...
3: No, com a, està mal.
0: No em dóna vibes. No em dóna vibes de Canada. No ho sé.
2: Però és que per què t'has de donar vibes de Canadà?
0: Pues perquè aquest any fa Canadà.
2: Però és del mundial, és de tots. Vull dir, quan...
0: Saps què passa? És que l'última vegada que vaig estar com connectat al mundial...
2: El 2010. I que clar, era Àfrica i feia waka waka. Waka waka,
0: clar. Llavors tinc com...
2: Si aquest nen pensa fa 16 anys...
0: Sí, però jo què sé. En el meu imaginari pensava que l'himne d'aquest... No, anava una miqueta amb relacionat amb la cultura del país...
2: O sigui, que sortís...
0: No sigui una trompetita, una trompetita.
2: Uns mariachis per allà.
1: És que es pintaria.
0: O jo què sé, un de América pel mundo.
2: O sigui, un Benito de Punta Cana, vols dir, no?
0: No sé, és que no et sé dir què esperava. No sé, uns cascabells de reno.
2: A mi em joderia més que hi hagi Bad Bunny, que no té sentit que estigui allà.
0: És que el conillet de l'Antot, ara no es pot treure el tema de la casita.
2: Vale, però que l'has tret tu dient que volies que aparegués, o sigui, jo no ho entenc. Surt a terreny de joc la menja mal.
0: Que mal.
1: Sí, està jugant a Espanya ara mateix.
2: Ja està.
0: Sí, avui és un programa tripantalla. Normalment en tenim dues. Avui és tripantalla. Triple para.
2: No està mal. A mi que
0: Tripaloski.
2: L'estribillo en català.
0: La tornada.
2: Sigui en diferents idiomes que digui anem a per totes, doncs...
0: Està guai, me gusta.
2: Doncs és el que fa.
0: Dale like.
2: Diu dale.
1: Però estic d'acord amb l'Edu, que em semblaria una iniciativa xula, perquè justament el Waka Waka sí que representa...
0: Va coincidir.
1: Perquè diria que més la Shakira es va robar... La
0: sí, el Waka Waka ja existia.
2: Però és 2010, després han fet la de 2014, clar, 2020, 2018, 2022, vull dir que,
0: fora.
2: I que la Shakira n'ha fet una altra, a part del 2010, al mig, ella ja va participar una altra del Mundial i tampoc té res a veure amb el país que es va fer. Que jo crec que també hauria de tenir simbologies, però sí que és veritat que es va gravar a les faveles, que els llocs, que el videoclip on es grava, jo crec que té això que esperem de buscar d'altres països. Crec que es va gravar les faveles, tot i que una mica agafat amb pinces. També surt una estàtua, ella pujada a una estàtua, que entenc que representa algú, però tampoc m'ho he mirat. Però crec que pot ser guai el fet de crear una cançó on et vingui a la ment
0: mica,
2: doncs,
0: no?
2: els països en els quals...
1: A més, després parlarem una mica de mirant cap endavant. I veureu que hi ha molts més països involucrats a nivell de com es reparteixen les seus del Mundial.
0: Uh-huh.
1: I tot un cas molt polític que també...
2: És una bogeria,
0: una mica
2: el que està passant al Mundial. Sí, sí, sí, sí.
1: De fet, va passar
0: estic molt
1: ja
0: fora,
1: fa
0: estic
1: anys.
0: Molt fora, eh?
1: Sí, són moltes
0: és
1: coses.
0: És moment d'ubicar-me?
1: Tot i així,
0: ara no.
1: Potser que comencem fent la predicció, si us sembla bé.
0: Vale.
1: I després anem aterrant tema a tema, perquè han passat moltes coses,
0: eh?
1: Moltes, fora del terreny de joc.
2: Això és el guai.
1: Sí. Comencem, però, amb les prediccions.
0: Prediccions de cada grup, eh?
1: De cada grup.
0: Hòstia,
1: i
0: és molt difícil.
1: Ja anirem fent emparellament.
0: Els tenim, eh?
1: Recordem també...
0: Jo no he fet els deures.
2: Bueno, però ja estàs aquí.
1: L'única suggestió a nivell de grups és que si Estats Units i Iran queden segons del seu grup, s'emparellaran.
0: No, és que
2: bé, que se joden.
1: Si es vingués de gust. Grup A, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca.
0: Sud-àfrica.
2: Jo l'he posat a quarta.
1: Sud-àfrica és el que menys números té.
2: Jo he posat Mèxic...
1: Però pot donar la sorpresa, sí. Per què no?
0: Sorpasso.
2: Aquí està,
0: sorpasso.
2: Mèxic, Corea, República Txeca... i Sud-àfrica.
0: Corea. No, potser?
2: Què? Jo estic dient 1, 2, 3, 4, que s'han de posar el primer, el segon, el tercer i el quart.
0: Uf,
2: per això,
1: No, les vull dir Corea. Primer Corea.
0: Primer Corea, Mèxic.
1: Potser Mèxic té sentit cada segon.
0: Sí, Corea, Mèxic,
1: si
0: República.
1: Si vols Sud-àfrica, ens patem a República Txeca.
2: Tu posa Sud-àfrica i República.
0: Sud-àfrica i República Txeca.
1: No, però és que han d'entrar tres.
0: Doncs Sud-àfrica.
1: Que deixem fora República Txeca.
0: Correcte.
2: Clar, han d'entrar tres és mentida, eh?
1: Clar, perquè després hi haurà els millors tercers. Ja ho parlarem després. Canadà, Bòsnia i Herzegovina.
2: O sigui, fem, però una cosa, fem la predicció de l'Edu perquè és l'Edu?
1: No,
2: quina mentida és aquesta?
1: No, fem la predicció del programa, parlem entre tots.
0: Entre tots, esteu d'acord?
2: O sigui, ha canviat tota la meva... O sigui, una cosa, jo porto els deures fets des de fa d'una setmana...
0: D'acord. Però a mi m'ha fet il·lusió deixar, o sigui, pujar-te a la Sud-àfrica.
1: Vale, confiarem en Sud-àfrica.
2: No, pues sí, feu el que us doni la gana.
0: No, però que jo no vull trepitjar els deures de ningú.
2: Pots anar dient tu el que vols.
0: No, jo no vull dir res.
1: Parlem entre tots.
0: Clar.
1: Ja està. Podem arribar a un consens, no?
0: S'arribarà, s'arribarà.
1: Sí, és igual, és una predicció.
2: Passem a la següent.
0: T'escolto,
2: a la
0: Aina. T'escolto, Aina.
2: Anem a la ben.
1: Grup A, com el deixem, doncs? Mèxic primer?
2: No, no, feu el que vulgueu.
0: L'Aina el tenia primer, ha fet els deures.
1: Vale, doncs fem Mèxic primer, Corea del Sud segon, sí. I colem a Sud-àfrica tercer.
2: Sí, i tant.
1: Vale, grup B. Canadà, Bòsnia, Qatar, Suïssa.
3: Canadà, Bòsnia, Qatar, Suïssa.
1: Arnau, tu també, és que de debò que,
3: sí, però és que
1: té
3: no,
1: zero
3: no.
1: Sentit ja. Tampoc si ens hem de fixar en el futbol. És un grup bastant igualat. Potser Qatar queda una mica més tapat, però s'està invertint molt en el futbol qatarí.
3: Jo si hagués de dir, et diria, tal com ho has dit.
1: No he dit res.
3: No sé l'ordre que t'has dit.
2: Amb ordre alfabètic.
3: No, no, sí, no
1: Canadà, Bòsnia...
3: I
1: ens patem a Suïssa.
3: Uf, Suïssa m'agrada.
1: És una potència bastant cotxa.
3: Canadà, Bòsnia, mi, Suïssa i...
2: Suïssa, Canadà, Bòsnia i Qatar.
1: A mi Bòsnia,
2: o Bòsnia i Qatar, tercer i quart.
1: Em genera menys ganes, la veritat. Perquè emulava Edin Dzeko, però és que no ha jugat.
2: Doncs...
1: O sigui, han fet el primer partit i no ha jugat.
3: Qatar és
2: Suïssa, Canadà, Qatar i Bòsnia.
1: Vale, va.
3: Qatar, tercer?
2: És tercer o quart, una de dos.
3: No, no ho sé, però Qatar, 100%.
2: No, sí, no, jo no tenia Bòsnia, però l'Arnau ha dit que no sé què, i pues es canvia.
3: Bueno, a Qatar tenies foto?
1: Podem arribar
0: no, sí. No, sí.
3: Però per què et genera... Oh.
2: Perquè jo vaig estar... Aviam, un, dos, tres, quatre, un, sí. Dos, tres, quatre.
1: Brasil, Marroc, Haití, Escòcia. Jo crec que Haití...
2: Haití i Escòcia, girat.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Per tant, és Brasil...
1: Brasil primer, eh?
2: És que
0: les inicials són
2: Brasil i Marroc, jo vaig o primer o segon. No sé què preferiu.
0: Marroc l'any passat ho va fer, o sigui l'any passat l'última
1: vegada
0: ho va
1: fer molt bé.
2: I porta anys bastant.
1: Sí, Marroc és un dels candidats.
2: Però el partit entenc que
0: Brasil
2: Marroc serà el que
1: ja l'ha sigut.
2: Ah, i com va quedar?
1: Diria que 1-1. Això segur.
2: Vale, doncs ja està. Clar, és que jo això ho vaig fer abans de començar, que vaig dir, vale, així, a zero, i no...
1: Estats Units, Paraguai, Austràlia, Turquia. Paraguai, la veritat és que es van mostrar molt fluixos. Estats Units li ha fotut 4 gols.
3: Sí, t'anava a dir Paraguai.
1: I que als Estats Units et fotin 4 gols, jo també deixaria fora Paraguai, la veritat.
2: I quina és la A?
1: Austràlia.
2: Vale. És que jo només tinc les inicials, no, sí, ja, i és ja, com ja, que ja, ja. Ja no us dic.
0: Ai.
1: Estats Units.
3: Catalunya.
1: Els podem deixar primer pel documental de Netflix, que es trobarà segur.
3: Estats Units?
2: Vale, pues,
1: no sé, acabant sí. De fer 4 gols en el
2: clar,
1: primer.
2: És que jo, o sigui, jo tenia ja.
3: Tepa.
2: En plan, Turquia, Estats Units.
1: Turquia primera, em sembla
2: però, bé. No, però podem posar Estats Units. O sigui, jo ho vaig fer sense haver guany. O sigui...
1: No, Turquia, que tinc un amic turc.
2: Vale, pues, Turquia, Estats Units, i ara el que vulgueu. Si app o pa.
1: Jo posaria Austràlia abans.
2: Fem Austràlia.
1: A més, Austràlia...
0: Paraguai no fa guai.
1: Mola, perquè hi ha un migcampista que es diu Jackson Irving, que és un jugador que s'ha polititzat moltíssim. És el capità del Sant Pauli, que és l'equip per excel·lència de l'antifeixisme de sempre, un equip d'Hamburg. I que últimament hi havia hagut molta polèmica perquè aquest equip, que sempre havia estat a favor dels drets LGTB i de totes les coses d'esquerres que us puguin venir al cap, de sobte es va pronunciar fa no tant a favor de l'estat d'Israel.
0: Epa!
1: I llavors, clar, perquè a més o sigui, Israel, Alemanya té moltíssima connotació perquè al final són els jueus. I el capità aquest australià, a més s'ha pronunciat a ser pro-palestí estan en un club que s'ha declarat pro-Israel. Llavors, o sigui, és un club que ho fa tot bé.
2: Genial, doncs tercera.
0: Tercera.
2: I potser no entra, després ja ho veurem.
1: Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Ecuador. Curaçao és el país més petit que ha disputat mai un mundial.
3: I per això deixarem a dins.
2: I heu d'escoltar la cançó.
1: I molen que posarem.
3: Sí.
1: Sí, la veritat que molen. No només la cançó, totes les imatges que surten de Curaçao són uns bailongos. O sigui,
0: sí, eh?
1: Sí, sí, sí. Vale.
2: No, i no han ballat de cançó, Curaçao, Curaçao.
1: Van allà sabent perfectament...
0: Que no menjaran que una roca.
1: Res, però de res, de res, de res, de res.
2: Però estan jugant al Mundial.
1: Sí, sí, i llavors ja és una cosa que s'ha de celebrar.
3: Han jugat algun partit ja o no?
2: Sí, sí. El de 7-1 contra Alemanya.
0: Alemanya, Alemanya contra el Curaçao.
2: I que el...
3: Han perdut 7-1?
2: Sí, Ecuador... però si ho hem parlat fa dos segons.
0: 7-1.
2: Però no ho hem deixat, clar.
0: Que loco.
2: Ecuador és,
1: és un país que tothom està pronosticant com a ser la revelació del Mundial perquè sobretot tenen una defensa molt molt sòlida per ser Ecuador, especialment tenen dels millors de fet, potser tenen la millor parella de centrals de tota la selecció, de totes les seleccions, que són Pacho i Incapié.
3: Jo, quan em diuen...
2: jo crec que quedarà Alemanya-Ecuador, primer jugador, segon.
0: Un jugador que es digui Incapié, jo, vamos.
1: I després hi ha Moisés Caicedo, conegut a Anglaterra com a Moisex. Que és un gran pivot. Wow. Llavors, a nivell defensiu
0: és un gran pivot.
1: Sí.
2: Alemanya, Ecuador,
1: d'acord?
2: I els altres.
1: Costa Marfil, no?
2: Costa Marfil.
1: Fema,
2: sí.
1: No hi ha sorpresa de Curaçao.
2: No.
3: Que Fema pot ser cada setmana avui.
2: Països Baixos.
3: Però no és en aquest cas.
1: Països Baixos, Japó, Suècia, Túnez.
0: Tal qual.
1: Sí, eh?
2: No sé, què preferiu? Japó
1: sí.
2: Primer?
0: Però Japó?
3: Què tal Japó?
2: Va quedar 2-2 a Països Baixos. És l'únic que sabem.
1: I Suècia no està mal, eh? Ha fet...
0: A veure, Suècia...
2: No,
0: a veure.
2: Suècia, si entra Suècia, com a tercera, entra segur.
1: Suècia ha marcat molts gols.
0: Suècia, que es quedi a Eurovisió, no, i el Mundial, per nosaltres.
2: Però que Suècia...
0: Suècia si... fora. No, no.
2: Que si entra com a tercera, jo crec que entrarà de les millors terceres.
1: Suècia ha jugat contra Túnez i li ha fotut 5 gols.
2: Que si queda tercera, entra segur a jugar, que de les
0: millors terceres. Selecció, no?
2: Perquè, o sigui, no sí, només però... està fet això,
0: no, no és, aquí ja només
2: sinó que està fet
0: aquí.
2: Les millors
1: llavors,
2: terceres.
1: Llavors, entre Països Baixos i Japó, qui posem de primer?
2: Països Baixos?
1: Vale.
2: Qui coneixeu d'algun equip? D'algun,
1: va, intentem fer-ho àgil, però, així ja, tenim va, sí, sí. Al final
3: jo de
1: un
3: Japó,
1: espai per parlar de...
3: Conec el Marc Evans,
1: Bèlgica, Egipte, Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda.
0: Perfecte.
1: Nova Zelanda hi ha Tim Payne.
2: Jo, com a màxim sorpasso la tercera posició, Nova Zelanda.
1: Va.
3: Pots tornar a dir els equips?
1: Ens patem ja a Iran, està. Potser? I sí. Bèlgica i Egipte.
2: Vale.
3: Egipte fora?
2: No, segona posició.
3: Ok, ok.
1: Iran fora... També és veritat que llavors no tindríem Estats Units girant, però bé.
0: Volem, aquest partit?
1: Potser sí, no?
3: Per què el volem?
2: Però i Tim Payne fora? Jo tinc, jo tinc Tim Payne a fora.
1: I si ens patem a Egipte?
3: Per què volem?
2: Doncs podem patar a Egipte.
1: I se'n va plorant.
0: Contra Iran.
2: Vale.
1: Perfecte.
2: És igual, ja li explicarem.
1: Rupac, no volem, Espanya, no Cabo Verde, Aràbia Saudita, Uruguai.
2: Ewak.
1: Espanya...
2: Espanya, Uruguai. Uruguai.
1: Sí. Espanya-Uruguai, i qui posem? Aràbia Saudita o Cabo Verde?
0: Espanya primera de grup, eh?
1: Sí.
2: Sí,
0: dubte,
2: sí, perquè no podem ser segon.
1: Fàcil.
2: Vull dir, això està clar.
0: No es pot ser segon?
2: No, no, no, perquè si no crec que és contra Argentina i contra no sé qui, gràcies. Els quarts o... I és com o no.
1: Bueno.
2: Jo posaria Aràbia i Cabo Verde.
1: Però...
2: Tampoc sé com va el partit, perquè si al final quedem 0-0 és com...
1: Cabo Verde o Aràbia? Aquí posem tercers. Ens patem ja a Aràbia Saudita, va.
0: Vinga, va.
1: Que després hem de parlar d'Aràbia Saudita. França, Senegal, Iraq, Noruega. Potser aquí Iraq és la més fluixa.
2: França, Noruega.
1: França, Noruega. Noruega ve molt forta. I Senegal...
2: Senegal, tercer.
1: Grup J.
2: Només hi ha nas.
0: Ho has vist, és que clar. És que els deures de l'Aina estaven tot plens inicials, però és que en el grup J tot són as menys una, que és la J.
2: Que és l'última. Jo tinc Argentina, Austràlia, Argèlia... no sé què és, Jordània?
1: Argentina, Àustria, Argèlia i deixem fora Jordània, em sembla.
2: Oi?
1: Us sembla bé?
0: Jordània fora, ja té la Petra, no?
2: Oi?
1: Portugal, República del Congo, Uzbekistan, Colòmbia.
3: Afganistan fora.
2: Portugal, Colòmbia.
1: Portugal pinta molt bé aquest any. I entre Uzbekistan i República del Congo, a mi mola prou Uzbekistan perquè té a Kuchanov, que és el...
2: Jo el tinc com a tercera, també, Uzbekistan. Per tant,
1: llavors, jo diria que és una de les terceres que es quedaria fora.
2: Sí.
1: Quina més tercera deixaríeu fora? Tenim ara mateix
2: Després, però espera que ens falta l'últim.
1: Ens falta l'últim, que és Anglaterra, Croàcia, Ghana, Panamà. Panamà, jo crec que...
2: Panamà fora.
1: A mi Ghana m'agrada especialment. I Anglaterra, jo posaria Ghana tercera. I entre Anglaterra i Croàcia, no sé...
2: Faríeu. Anglaterra.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: D'acord. Tot i així, jo penso que Anglaterra decepcionarà bastant.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho tens clar.
1: Llavors, tercers que deixem fora. Cabo Verde, poder?
2: Bòsnia.
1: I Bòsnia no l'hem posat, però Qatar podem deixar fora.
2: Ah, doncs Qatar. Bueno.
1: Llavors, deixem Argèlia.
2: Argèlia, Uzbekistan.
1: I podem fer entre Ghana.
2: Sí.
1: Traient a Sud-àfrica, per exemple. O, no, a l'Edu li ha caigut bé a Sud-àfrica. A Suècia, per exemple.
2: Oi.
0: Suècia jo em faria molta
1: ràbia. Nova Zelanda. Traiem per a Suècia, doncs.
2: Nova Zelanda.
1: Fan ràbia.
2: Nova Zelanda.
1: Sí, Nova Zelanda.
2: Aviam, si em sincers.
0: Sí, abans, abans.
2: O sigui,
0: sí, sí.
2: Encara que estigui el Tim Payne, és el que hi ha.
0: Tim Payne.
1: Va, això ha de ser ràpid. Alemanya, vale. Sud-àfrica.
2: El què? Ah, és que jo els deures
0: Alemanya,
2: estaven fins aquí, eh?
0: Alemanya, passa.
1: Alemanya. França, França, Escòcia.
2: França.
0: França, Escòcia, França.
1: A l'Arnau, va, que anem... Anem,
2: anem un de... Sí. Vale.
1: Arnau, Corea, Canadà. Corea del Sud, eh?
0: T'ha tocat un xungo.
3: Canadà. Ah.
1: Perfecte.
0: Molt bé.
1: Edu, Països Baixos, Marroc.
0: Marroc.
2: Segons estadístiques, Països Baixos són els guanyadors heavies, eh? L'altre dia amb la família vam estar veient estadístiques i...
3: Oh, Dios!
2: Un senyor matemàtica... No, un senyor matemàtica, no, que, perdó, eh? Que ha endevinat els últims 4 mundials qui ha guanyat, va dir que guanyaria Països Baixos.
1: Home, pues...
0: ningú, la sorpresa, la sorpresa.
2: Ningú s'ho esperava, també et diré. Vale, següent.
1: Colòmbia, Croàcia.
0: Caca. Caca.
2: Colòmbia.
0: Caca.
1: Estic d'acord. I mira que Croàcia
2: és, ni tan mal, no?
1: Ha fet molt bones posicions per el país que és com a, com a, per el petit que és com a país. Espanya, Àustria, Arnau.
0: Espanya. Ho diem fluixet perquè ens fan la vida.
3: Espanya.
1: Turquia, Suècia, Edu.
3: Espanya.
1: Et vols carregar Suècia?
0: No, no, amb,
2: pots carregar-te ara és el moment.
0: Contra Turquia...
2: No. Ara és el moment.
1: No et fa il·lusió Turquia, tampoc.
3: Jo vull Turquia.
0: No em fa il·lusió.
1: Però tenen kebabs, eh?
0: Jo sóc més de cirurgia.
1: Aina, Bèlgica, Austràlia.
2: Pots dir-la tu també, que no, no jugues.
1: Bèlgica, Austràlia, guanya Bèlgica.
2: Perfecte. Jo també hagués fet el mateix.
1: Brasil, Japó.
3: Vaya hòstia. Brasil, Japó. És que, buah, jo diria que Brasil, però m'agradaria
2: vale,
3: Japó perquè soc otaku.
1: Pots dir Japó.
3: Japó.
1: Ens patem a Brasil, i tant.
0: No, ens saca Brasil.
2: Que sí, perquè...
0: que no, que m'és igual. Que em tens un metre, sí, a mi no em crida.
1: Eduard,
0: eh?
1: Ecuador, Noruega. Dos de les possibles revelacions del Mundial.
0: Comentaves que la parella, no? Incapiesta d'Ecuador, no?
1: Sí,
0: Ecuador, pa'lante.
1: Som-hi.
3: Ja no, de Noruega.
1: Aina, Mèxic, Costa de Marfil.
2: Veies merdes, no?
0: Mèxic,
2: Mèxic, perquè entenc que és Mèxic. El país on s'està fent.
1: Exacte. Anglaterra, Argèlia. Arnau?
3: Argèlia.
0: S'ha carregat Anglaterra.
1: A mi em sembla bé, ens hem de carregar Anglaterra ràpid. Jo no confio gens en Anglaterra.
2: Pobres anglesos.
1: Argentina, Uruguai, el duelo del mate.
0: Això et toca a tu.
3: Argentina.
0: És difícil.
1: Argentina, Argentina.
2: Argentina.
0: Argentina.
1: Perquè
2: Uruguai només hi ha...
1: Perquè Ronald Araujo és sionista.
0: Correcte.
1: I segurament estarà lesionat. Estats Units, Iran.
0: Estats Units, Iran.
1: Gran partit, aquí donem.
0: M'encantaria que guanyi Iran.
2: Vale, digues,
1: guanya Iran. Suïssa o Uzbekistan?
2: Suïssa.
1: I Portugal gana?
2: Que Portugal gana, és que t'ho està dient, no. Ja està.
1: Portugal gana.
3: Portugal, Portugal.
1: Va, som-hi. Alemanya, França.
2: Et toca tu.
1: Uf, és molt complicat.
0: Aquest és difícil, no sabria què dir jo, França.
1: Jo us diria que França,
2: sí. No sabria què dir.
0: No sabria què dir França. Jo no sabria què dir França.
1: Canadà, Marroc.
2: Et toca.
0: Marroc.
2: Molt bé.
1: Marroc. Colòmbia, Espanya.
0: Oh.
1: Tu potser empataria i a Espanya, eh? Colòmbia,
2: jo també, jo hagués dit Colòmbia. Jo dic que són octaus.
1: Colòmbia.
2: Són...
1: Sí, aquests ja passen a quarts.
2: Vale,
1: Espanya
2: sí.
1: Quedaria fora octaus. Suècia, Bèlgica.
0: O sigui, Colòmbia li guanyaria a Espanya. Sí. M'encanta, eh? Com a
3: quina
0: argumentada,
3: de volta.
1: Suècia, Bèlgica.
3: Bèlgica.
1: D'acord. Japó, Ecuador.
3: Nau.
1: Otakus o Incapié?
0: A mi m'encanta... Epa,
2: que ho decideixi l'Arnau.
1: Jo tiro d'Incapié.
3: No ens escoltem. Ara sí.
0: Ara sí, què ha passat? Hi ha hagut
3: que com... han tallat alguna cosa meva.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Mèxic, Argèlia.
0: México.
1: Jo he tingut molt bon amic argelí.
2: Bueno, però...
0: Doncs Argèlia.
3: Tot el però... La meva amics argelins perquè jo ho diu els argentins.
1: Ja, ja. Va, doncs Mèxic. Argentina, Iran.
2: Argentina.
1: Sí, eh? Iran, ja has fet la teva feina.
2: Sí.
1: Suïssa, Portugal?
3: Portugal.
1: I tindríem una Argentina-Portugal...
2: A quarts, oi?
1: Serà Messi-Cristiano, a quarts.
2: Serà tan bonic.
1: Serà l'últim duel de Messi-Cristiano. França-Marroc. Seran tots germans, perquè la meitat de Marroc és de França i la meitat de França és de Marroc.
0: M'agrada molt aquest partit, eh?
3: Partit amistós.
0: França-Marroc...
1: Que el guanya...
2: Però no ho deies tu?
1: Sí, el dic jo?
2: Sí.
0: Sí, clar.
1: Doncs jo dic que guanya Marroc.
2: Perfecte.
1: I així...
2: Molt bé, el Brahim.
3: Guanyar totes, en veritat.
1: Ha de ser divertit, no, això?
2: Va, ràpid. Ens estem 3, 2, 1.
0: No m'ha preguntat.
1: Colòmbia, Bèlgica.
2: Toca a tu.
0: Hola.
2: Ja, 3, 2, 1, ja, fora.
0: No ho sé.
2: Va,
0: ajudeu-me.
2: Qualsevol.
3: Bèlgica.
1: Colòmbia.
0: Pues Colòmbia.
2: Perfecte.
1: Ecuador, Mèxic.

0: del Mundial.
1: Entre tots. Sí, sí, Marroc, Colòmbia, Marroc.
2: Portugal.
1: Ecuador, Portugal. Portugal.
3: Portugal.
0: I guanyaria entre Marroc i Portugal.
2: Portugal. Portugal. Portugal.
1: M'encantaria que guanyés Marroc.
0: Bon, veritat. També et dic que Marroc té una Copa d'Àfrica molt, molt bruta, eh?
2: Com que...
1: Ah, cert, cert, me'n recordo, me'n recordo, me'n recordo.
0: La marroquí, igual perdre la final...
3: També els hi va bé.
0: Ja molarà, perquè serà una altra final per dudes. Per la trama va estar bastant guai. Llavors, en aquests últims 9 minuts, us porto casos polítics que han anat passant, o notícies que crec que està bé que us assabenteu del Mundial.
3: Això és una completa basura. No el teu, eh? Que Espanya no guanyi a Cabo Verde.
1: 0-0, de moment?
0: 0-0. Començarem amb el cas d'Haití. Sabeu on és Haití?
3: Sí.
0: Haití. És, en una illa compartida,
3: una illeta.
0: Amb RD, República Dominicana. I és que Haití, a la samarreta, anaven de blava i una mica vermella, com la bandera d'Haití.
1: Vale.
0: I portaven en un dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa.
1: Epa.
0: De Polònia, d'acord? Llavors, per entendre això, s'ha de retrocedir fins al 1791, quan es van revelar els esclaus inspirats en la Revolució Francesa, els esclaus haitians. Què va passar? Que Napoleó, Napoleó va enviar una tropa de soldats cap a Saint Domingue, que és Haití, i els soldats eren, entre ells també hi havia soldats polonesos, hi havia molts soldats polonesos ajudant. Què va passar? Que els polonesos arribats a Haití, enviats per Napoleó per calmar la revolució haitiana, es van unir als haitians en contra de Napoleó.
1: Epa.
0: Llavors van aconseguir la independència, els haitians, i van otorgar la ciutadania a diferents polonesos que després de la guerra es van quedar al país. Llavors hi ha com una connexió molt forta entre Haití i Polònia, històrica. Haití volia portar aquest dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa i els hi han fet treure. Oh. Perquè tenia massa connotació política.
1: Clar, és que és el que parlàvem.
0: Però, tio, t'has de remuntar a Napoleó, eh?
3: Però estem parlant d'antanyo. Sí.
1: Ah, no, no,
3: si fos fa 10 anys, fa 20...
0: Crec que tothom estem d'acord que Napoleó no era un bon xaval.
1: No, clar. Però que em refereixo...
4: Si eres amic seu, potser sí.
1: Però si no...
0: Seguim el cas Thomas Partey, un jugador de Ghana, que no ha pogut jugar aquest primer partit, que es jugava a Canadà,
2: perquè, tenia
0: perquè té oberts expedients per violència de gènere.
3: Doncs pues molt bé. Una cosa, és supersèrio.
0: És un migcampista que juga al Villarreal, d'acord? I hi ha acusacions judicials que afronta el Regne Unit per 7 presumptes delictes de violació.
1: Mare de Déu!
3: Que no jugui!
0: Els partits dels Estats Units els podrà jugar, però a Canadà no, perquè Canadà no l'ha deixat entrar al país.
1: Clar, molt bé. Molt bé.
3: Pues tant de bo tots així.
1: Tant de bo tots
3: canadens. Perquè hi ha una d'espanyol jugant a partits amb denúncies.
0: Us volia ensenyar una cosa, que és el que us estava parlant de les confederacions. El món està dividit per confederacions que són pràcticament els continents, d'acord?
1: Vale.
0: Llavors, què passa? Que tenen una política que és que tu quan organitzes un mundial no pots organitzar els dos següents, la teva confederació.
1: Vale.
0: Per exemple, ara l'està portant la CONCACAF, que és Mèxic, Estats Units i Canadà.
1: Fa gràcia, eh?
0: Que és la nord-americana.
1: Sí.
0: I això vol dir que no podrà tornar-se a fer a Nord-Amèrica els pròxims dos mundials.
3: Vale.
1: I en 8 anys.
0: Llavors, què passa? Que hi ha hagut tot un pla i es van presentar 3 candidatures, d'acord? Per portar el Mundial de 2030, el següent.
1: Mare del Senyor.
0: Espanya, Portugal, Marroc, que hagués unificat la d'Estats Units i Àfrica, Argentina, Paraguai i Uruguai, que hagués sigut la d'Amèrica del Sud, i Aràbia, Egipte, Grècia. Què passa? Que se les han maquinat els d'Aràbia Saudí a base d'una cosa que s'olora la corrupció des de lluny, perquè s'uneixin l'opció 1 i 2 i el Mundial de 2030 jugarà Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanya, Portugal, Marroc.
3: Around the world!
1: Girls!
0: Llavors, què fa això? Que només quedessin seleccionables pel Mundial de 2034 la Confederació Asiàtica,
1: claro,
0: on seria Aràbia Saudí.
1: Correcte.
0: Que és el que tenen ganes per fer-li la competència també a Qatar i per fer sports washing, i la Oceànica.
3: Wow.
0: Això va passar fa 2 anys, que es va obrir el plaç perquè aquestes
1: confederacions,
0: de sobte la FIFA obre el plaç perquè et puguis presentar la teva proposta de mundial. I què va passar? Que

0: cap d'unes hores Àsia envia la seva, Aràbia Saudí, que dius, en unes hores ja has organitzat un mundial.
1: Igual jo teníem, eh?
0: Oceania li va costar una mica més, va començar sent una candidatura entre Austràlia i Indonèsia. Indonèsia va deixar del carro i el dia següent el president d'Indonèsia se'n va a veure el president d'Aràbia Saudí.
1: Epa!
0: Per
1: tragar... Col·legui, vamos a tomar unas hamburguesitas o què?
0: Total, que tot ha sigut una cosa mega corrupta perquè la FIFA està podrida per dins per tot arreu. I la qüestió és que el Mundial de 2034 serà a Aràbia Saudí.
1: Doncs bueno...
0: Recordem, a més, que la Confederació Oceànica va apadrinar a l'últim Mundial femení i van especialment bé, que és el que va guanyar Espanya. Re,
1: fa olor de sucarrim.
0: Crec que estava divertit explicar això.
1: No, és, o sigui, és divertit. Traient, no sé, és interessant. És interessant, és entretingut.
0: I tenia aquí també apuntat, que potser ho podem treure el pròxim cop, per què Escòcia està jugant un mundial si és una nació sense estat.
1: Correcte.
0: I Catalunya no pot.
1: És que los catalanes siempre tenéis la oportunidad para sacar el tema.
0: Llavors, no sé si us heu quedat amb alguna cosa a dir per tancar, però
2: no,
0: jo ara el que faré serà una captura a pantalla de la simulació que hem tret del
2: per recordar-ho.
1: Molt bé. Sí, sí. Ahir,
2: recordaré... aquest cap de setmana es va fer l'AFSS.
1: L'AFSS?
2: De Caldes. Que és l'associació de futbol o l'AFA de futbol.
1: El Rosario. Ah, cert.
2: Exacte, ja està.
3: Ahir, dia 14 de juny, va morir Gaspi.
1: Epa!
0: És veritat.
1: Youtubers que
2: exploten. Bueno, i el cantant, uns quants.
3: Sí. I un xaval també, Bizarrap, he vist que també va dir...
2: Bizarrap
1: està morto?
3: No, un xaval, o sigui, Bizarrap ha escrit ni Gaspi ni
0: l'altre. Arnau, hem d'anar a tallar.
3: S'ha
0: mort aquest senyor.
1: Aquest senyor, ja en parlarem la setmana vinent.
0: Sí, també a l'Oliver.
2: A l'Oliver Trip.
0: Exacte.
1: Bueno.
0: Fins aquí l'Hora Bizarrapa. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8. El pròxim programa és la setmana que ve, que serà l'últim. I res... Bon entre setmana. Adéu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Dimecres se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Umbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 400 ofertes laborals actives. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des de demà fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Dimecres se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 400 ofertes laborals actives. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des de demà fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressols municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estimats oients de Ois, de Ràdio Caldes, se m'està caient tot, tio, aquí anava apuntant. Quin dia és avui? Quin dia és avui? No, és broma. Què tal? Ei, dilluns, Dilluns, com esteu? Com esteu? A veure, el dilluns sempre... El dilluns és anar a tope, és això que agafes i dius... pistoletazo de salida, pam, no? Però ara ja són les 9 del vespre. I ara ja el pistoletazo s'ha acabat. O sigui, ha fet fos, la bala ja ha sortit aquest matí a les... Home, mira, hi ha gent que surt de casa a les 5, hi ha gent que surt a les 6, no? Ja podíem anar descomptant. Hi ha gent que va per la tarda, oi? I ara està a la feina i m'està escoltant. Uala, no? Que guai, no, això? Ara m'estic... Tinc una imatge mental d'aquell moment. Hi ha gent que, com deia moltes vegades aquí a la ràdio, està, doncs, acabant de fer, doncs, el sopar, encara no ha sopat, o ja renta els plats, ei, perquè són d'aquests com... No va dir nòrdics, que ja a les 7 del vespre ja, ara ja estan paint i han fet la digestió i ja diuen, bueno, ara és l'hora d'anar al llit, i anava a dir com les gallines. No sé si les gallines fan això a les 9 del vespre. Clar, com que no sóc dona de camp... I, va, els vaig a dir tonteries, perdó, tonteries, ara no sé si són tonteries o no, però vaig estar pensant molt seriosament això de no ser persona de camp. Per això d'estar deslligats del camp, de la natura, perquè nosaltres quan anem al camp, què passa quan anem al camp? Que en realitat no anem al camp, perquè aquell camp no és natura al 100%, no és una natura genuïna, és una natura humanitzada completament. Per tant, la veritable natura on és? Pues superlluny, ni la desconeixem completament. Inclús, quants de vosaltres, ara aquí, clar, no podem fer allò de truqueu, quants de vosaltres esteu realment, diu, submergits dins d'un món natural i viviu d'ells? Poca. Inclús els anava a dir els campesinos, els agricultors, la gent que viu d'animals, no, l'agricultura, coneix molt més directament que la gent que és de ciutat. La natura, perquè es guanya la vida, diguem-ne, la vida o subsistència o existència, l'alimentació, no? I el poder costejar el viure produint productes agraris o agrícoles o ramaders, no? I llavors, clar, viuen plantes i animals directament, no? Però en realitat és un pensament, una forma de vida industrial, de reproduir coses moltes vegades a gran escala per comercialitzar, no? És un producte de consum, tot dintre d'un mercat, no? D'aquest món en el que vivim. I realment conèixer de molt a prop els elements de la natura, que són els que realment ens haurien d'alimentar de forma més directa, ens queden superllunyans. I estem superdesconnectats. I a mi a vegades, us estic fent com petites confessions, a vegades he sentit la necessitat de dir aquest món en el que visc m'està, diguem, absorbint massa energia i és massa accelerat per la meva possibilitat de ser paït, no? I de ser gaudit. O sigui, paït, digerit, gaudit, no? O sigui, tu pots menjar com si allò ho engolissis d'una manera inconscient i vull dir, no sé com, quan menges amb gula i no estàs, no? Com el fast food, no? De comida ràpida, que realment ho estàs menjant i no estàs gaudint del procés, de tot el procés d'alimentar-se, no? I a més, mengem a vegades amb excés, massa, i tot el que realment ens convé a l'organisme i necessita. Doncs una mica, això que estic fent aquest símil alimentari, tinc la sensació que és aquest modus vivendi que tenim, no? D'anar massa ràpid. També us haig de dir que durant la setmana, mira que jo personalment vaig molt atabalada amb feines constants, pam, pam, pam, pam, però l'altre dia, un matí, entre setmana, que començava a treballar allò que dèiem de matinar, d'anar a la feina, sortir a les 5, a les 6, a les 7, no? 7 i mitja, depèn de quina hora entres, doncs aquell dia de la setmana entrava més tard. I per les casualitats de la vida, doncs vaig tenir una estoneta, uns instants, per mi, per seure en un lloc, passejar,
anava amb la bicicleta per Caldes, asseure en un lloc que dona al matí una mica de sol, perquè a l'ombra encara fa fred aquests dies, i al sol està asseguda menjant mandarines i contemplant el vol dels ocells, els coloms, com la llum reflexava en el seu llom. Us heu fixat que els coloms, el llom de, no sé com dir-ho, el coll, no? La part del coll, allò, no el pechito de los palomos, no, el coll, doncs li donava el sol, i encara que alguns coloms tenen el plomatge com grisós, doncs feia allò de l'arcoiris aquest, sabeu, lo de los unicornios, allò del color d'unicornios de colores así como metalizados, però violeta, magenta, tons així, doncs el coll del colom anava segons es movia, amb aquell moviment així, amb el coll, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Li donava, li donava això, no? Depèn de la llum, els colors del coll de les plomes canviava. I ara vaig estar-me, direu, no tenia cap moment de drogadicció ni res, estava menjant unes mandarines, uns cítrics, eren uns cítrics, i jo anava menjant mandarines, sí, menjant mandarines superbones. I llavors, doncs, anava mirant els coloms, com es movien, com els hi brillava el coll, i les potetes amb aquest taronja, que pensava, hola, semblen que siguin de plàstic aquell, i vaig pensar, no se'ls hi faran mal, o sigui, estaven com recién estrenades, i jo deia, que les tenen com molt netes, i així com, semblaven com artificials de lo bé que les tenien, i jo, home, des d'aquest colom no s'ha fet mal, mira, té les potetes, i com se les cuidaran? Bueno, vaig estar amb aquesta paranoia mental una bona estona, entre observar els coloms, mirar el cel, mirar els coloms, els animals que volaven, després estava sota un arbre, i vaig mirar uns ocellets petitonets, i llavors van començar a venir més ocellets petitonets, i abans mirava els ocellets, a l'arbre, que era fulla, estava bé, tenia fulla, vull dir, no era aquest de fulla caduca, i tenia el cel al fons blau. Bueno, vaig estar així, doncs potser uns 10 o 15 minuts amb aquesta empanada mental, i és, us ho dic, em vaig sentir tan feliç, tan contenta d'observar els ocells, els coloms, el cel, les mandarines. Inclús passava gent, perquè estava asseguda al poble, enmig d'un carrer, i la gent anava dient adeu, adeu, amb un somriure de felicitat. Jo anava amb el casc de bici, m'havia aturat en un lloc a menjar-me les mandarines, i era com estar de vacances. O sigui, la meva ànima va estar uns instants gaudint de la vida, d'aquest reposar i observar, amb aquest sol del matí d'un mes de febrer, amb lluminós i el caloret del sol que s'agraeix. No ho sé, oients de Ràdio Caldes, jo em vaig sentir present i superbé. I crec que això és molt saludable, anar fent aquestes coses, aquest diguem-ne, com és com una aturada, no?, del ritme constant i caòtic i allò que no pots veure ni relaxar-te, ni estar amb tu, ni observar, no?, i gaudir de la bellesa del que t'envolta. És una cosa que veig que em va treure molt de profit, em va com rentar l'ànima una mica, no? Tenia l'ànima més neta, més alleugerida després d'aquests instants. Bé, doncs ara no sé més bé, sí que tenia connexió amb això que he dit al principi del món natural, del món que vivim tan artificial, que ens arrossega, amb aquest ritme, aquests ritmes vitals, no? Jo avui, ben bé, bueno, us volia parlar de cosetes. L'altre dia, a l'altre programa, vaig portar uns llibres i després no vaig poder parlar res del llibre perquè em vaig posar a xerrar de... A veure, us confesso que no sé ben bé de què vaig parlar l'altre dia, vale? Però avui us he portat uns llibres d'artistes, perquè una mica el que jo us estava dient d'observar és una cosa molt dels artistes. O sigui, parar atenció, observar molt de detall una cosa
i veure-la des de molts punts de vista, mirades àmplies i diverses, no? Des d'un plan estètic i moltes vegades també darrere de la forma hi ha tot un significat i una filosofia i un pensament, no? L'estètica forma part del pensament filosòfic, de la filosofia. Doncs avui us he portat un llibre de la biblioteca que vaig agafar l'altre dia i crec que no vaig... Ai, i si vaig parlar del llibre? Aquest, va, gràcies a Déu que hi ha algú que... que està present. Espero que no torni a parlar d'aquest. Potser vaig parlar a mi mateixa, no al meu cervell. Potser vaig parlar a mi, a jo, mirant el llibre. Doncs mira, és una col·lecció que vaig trobar, allò que agafo novetats de la biblioteca. És un llibre infantil. Bé, ei, els llibres de secció infantil són per totes les edats, eh? Vull dir, potser un llibre d'adult, un nen no l'entendria, però un llibre infantil, un adult... Home, esperem que sí que l'entengui, no? Vull dir, quan és infantil és per totes les edats, quan és d'adult, doncs aquí els nens potser encara no han arribat, no? I aquest és una col·lecció que es diu L'art en joc, vale? Que ve del Centre Pompidou. Es diu L'arribada de la primavera de Wolgate. Bueno, bé, això és impronunciable. Wolgate. Sí, jo què sé, vale? És un poble, crec que això és una ciutat, ara no m'he preparat per buscar en internet Wolgate. Deu ser un lloc amb molts arbres, perquè diu la primavera en aquest lloc, i en la portada doncs veiem, encara que és una forma geomètrica, és una axonometria, o sigui, és un cub com si l'allarguéssim una de les cares i bum, no? Dintre d'un cub com en axonometria tenim uns arbres i un entorn natural. Arbres, les escorces dels arbres, la sotabosc, i és tot de color verd. Un verd, un verd d'aquells de «Ei, estoy aquí, soy un verde llamativo». Ja sabem que el verd vol dir natura, encara que aquest verd tan cridaner potser i tan pla és molt artificial, eh? Però el verd normalment és naturalesa, no? Ecologia, tranquil·litat, ve a donar-nos aquesta informació. Llavors, el llibre, l'estètica, doncs, va decorada, gires pàgina i hi ha tot de cubs amb una cara tota verda i la resta doncs així, no? Amb un disseny ben divertit. I això que dèiem, l'edita el Centre Pompidou. Ei, sabeu què és el Centre Pompidou? Alguns diran sí, altres no, altres... Això està a París, eh? És França. Pompidou, eh? Oi que són de França? Jo no tinc ni idea. Bueno, no com estanteries, perdó, va. jo he estat, oients, he anat... O sigui, vaig anar amb una parella que tenia fa molt de temps i, pobre, el vaig martiritzar anant a tots els museus de París. Direu, ah, Déu meu, quin horror. Sí, sí. I vam entrar al Pompidou. És un edifici molt xulo perquè és així com molt modern i té forma com de molt de tubs, té molts tubs. I vam entrar... I és un edifici que ja, pues, bueno, és art modern, eh? Contemporani. I llavors, aquest autor, el David Hockney, segurament hi ha obra en el Pompidou d'aquest artista, és un artista americà. Ara que m'estigui equivocant, Déu meu, ara em suspendran la carrera, em trauran el títol, ara vindrà un d'allò, em dirà, ja no tienes los galones de... És que el vaig estudiar el David Hockney. És que entra dintre de... És un dels artistes que va ser molt famós perquè pintava piscines. Hi ha quadres d'aquests que estudies per la selectivitat on hi ha piscines, vale? Però aquest home té una trajectòria llarguíssima perquè encara és viu, o sigui, són d'aquells que els estudia quan estaves a la universitat i encara aquest home doncs, encara no l'ha ginyat. Vull dir, porta molts anys fent d'artista i encara l'home doncs, fa coses. Ara, em sembla com que ja és gran, fa servir fa uns últims anys de la seva trajectòria artística, treballa sobre digital, o sigui, el suport és digital, no treballa pintant quadres gegantins amb tela o amb pintura, sinó que ho fa digital i és més net i pot donar molt de joc també a treballar amb tablet i amb entorns digitals. Llavors, aquest David Hockney, que té
Llibres molt interessants a la biblioteca, publicats de diàlegs, i té un que és sobre la imatge, la història de la imatge, que el recomano moltíssim. O sigui, busqueu a la, llibre, a la biblioteca d'aquí Caldes, que trobareu uns llibres, a veure si anoto bé les referències i us les puc posar. Perquè ara no me'n recordo, però si aneu a la biblioteca i busqueu David Hockney, que s'escriu H-O-C-K-N-E-I-Y, vale? Hockney, doncs trobareu coses fetes per nens, llibres per nens que estan superbé. Doncs aquest és L'arribada de la primavera de Wallgate, vale? I el text, el que són l'imaginari, és de les imatges són d'aquest artista i el posen a ell com a persona reclam, no? Com a persona important, com a persona coneguda. Després, el que és el contingut i el disseny i tot això, Delphine Coffin i Alexandra de Bouch, bueno, la meva pronunciació em donarà un premi de... Estàs destruyendo l'idioma, eh? Però bueno, ho sento. Alexandra de Bouchelier, vale? Doncs aquestes persones han fet la part gràfica, vale? El disseny de la, tot el que és. O sigui que la realització de l'obra no és una realització que la fa una sola persona, vale? Sinó que veus disseny visual i text, aquesta Delphine i l'Alexandra, vale? Disseny visual i text, o sigui el text que ja estan fets per elles, l'edició ho fa una altra persona, l'iconografia, vale? Totes les icones i el disseny iconogràfic és d'una altra persona, fabricació ho fa una altra persona, la tipografia, o sigui, les lletres també la dissenyen una altra persona. Clar, i després els meus alumnes els demano que facin tot això una persona sola i em diuen, em diuen, no, perdona, això ho hem de fer un equip, però quan no faig un equip, després alguns no fan, no treballen, eh? Això els hi costa, els hi costa. Bé, què diu a la història? De què parla? Doncs parla de la primavera, no? A la primavera al bosc, i vas girant fulles, veus, comença, a la primavera al bosc, vista de formiga. Ah, i llavors tu vas passant per les pàgines, vas veient trossos del quadre del David Hockney, i llavors vas fent, et van guiant la mirada, no?, amb un text que va dient vista de formiga, gires pàgina, vista de papallona, vale? Vas girant pàgina... i a més ara, mira, quan giro pàgina no la giro, sinó que es dobla, es desplega, i llavors es fa molt més gran la pàgina. I doncs vas girant, té una edició molt ben feta, la veritat, el disseny és molt bonic. Vista de guineu, ah, mireu, fixeu-vos, formiga, papallona, guineu, no? Cèrvol, anem cada vegada, depèn l'animal, esquirol, clar, va posant les imatges, va canviant-les, vista d'ocell, va fent les diferents mirades, amb l'imaginari i un text acompanyat. Vista de pintor. Cada primavera la natura ofereix un espectacle. La vegetació es desperta i s'alça. S'obren rodones de gemes. Tots aquells detalls captiven la mirada del pintor. A banda i banda del camí, la seva ment vagareja arreu. Vagareja, que bonic. És el que faig jo com a sec, eh? Vagarejar arreu. Meravellada per aquesta sinfonia de formes, colors i perfums. Home, això és un plaer vital. Poder seure en un lloc i deixar-te, diguem, és una invasió. Però una invasió agradable, plaent, que il·lumina, no? No com ara que venia... No, ara no, quan era això. Aquest matí, o migdia, ara no tinc dubtes de quina hora era, però he pensat, Déu-n'hi-do, venien uns nois joves amb unes motos, ara estic fent de iaia, eh? De iaia d'aquesta, de Quejica, uns nois joves amb unes motos fent un soroll, però d'allò horrible, i després ha passat la poli i pensava... Baixeu les finestres del cotxe i escolteu aquests que amb la moto. Això no és contaminació acústica i una multa que té CACS. Això és multa. Perquè han d'estar jo pel carrer tranquil·lament caminant i sentir un soroll que em deixa sorda. Vull dir, és una molèstia i és un greuge per la meva salut. O sigui, vale que hi ha moltes coses i que no hem de ser tan quisquillosos, però és una molèstia molt, és greu. Entre el cotxe aquell que fa que sembla que tingui el motor que es vagi trencant, a les motos joves que posen aquell soroll, home, multa, escolta, estàs creant un greuge al veïnat. El soroll també és contaminació.
I al plaer tu vas passejant i veus ara que aquests dies les flors estan espectaculars, els arbres tots florits, amb la llum meravellosa, vas caminant pel carrer i bueno, mira, els cotxes no podem evitar que ens mengem el gas aquest tòxic, ¿vale? Ja seria agradable poder no tenir aquest gas tòxic, anar olorant i respirant això, no? Però a sobre també el soroll, no? Doncs no, doncs és un et destrota l'estat, no? De poder estar bé. És salut. Doncs mireu, aquí ha agafat la vista de l'artista, no només els animals, la guineu i el pintor. Llavors aquí, amb la mirada del pintor, s'hi atura una mica més i continua la història, però l'heu de mirar, eh? No us desvetllaré tot el que diu el llibre. Molt bonic. Ja, jo penso... Bon dia. Jo penso, un llibre com aquest, que jo l'he agafat perquè sé qui és el David Hockney i tinc interès artístic i, a més, és un text que no és un text llarg, és un text curt, amb un aire poètic. Qui agafa un llibre com aquest a la biblioteca i se l'endú a casa? No? M'agradaria saber, quan anem a la biblioteca i els nens agafen llibres, clar, què ens crida l'atenció i agafem i ens enduem a casa i observem i mirem, no? Potser aquí darrere hi ha d'haver un adult que, com ara, no?, que han escollit aquest llibre i l'han portat, l'han seleccionat i l'han portat de novetat a la biblioteca, no? Pots comprar molts llibres, agafes aquest i el portes com a proposta que pugui ser interessant per les persones que van a la biblioteca, no? A més, aquest llibre està dintre d'una col·lecció de llibres, on és un tot el joc de l'art, una col·lecció de llibres perquè els infants descobreixin l'art del segle XX i XXI, no? Llavors diu, a mesura que passem les pàgines, una obra del Centre Pompidou se'ns revela a través d'imatges, preguntes, sorpreses, gràfiques, jocs, una invitació a mirar de manera lúdica l'art actual. Bueno, és una manera d'agafar, no?, i mirar l'art i altres aspectes, no només formals i visuals, sinó també lingüístics, no?, i treballar l'observació, l'atenció, no?, i el plaer, no?, de poder aturar-nos amb una visió. Un llibre sempre et presenta i et mostra una visió per part d'un grup de persones, sigui el dibuixant, l'escriptor, no?, hi ha un grup de persones que fa aquell producte i vol transmetre, no, una visió del món, d'una porció de la realitat. I és molt interessant poder aturar-nos, perquè un llibre és una cosa que es mira a poc i amb atenció, aturar-nos i entrenar el cervell per això. I pels nens és molt bo, no? és un enriquiment, és molt positiu. Per tant, recomano aquest llibre inclús de l'observació directa del natural, no? A veure qui diu com observa la formiga, anem a mirar com creieu que, no? Dibuixa com veuria el món una formiga, no? Dibuixa com veuria el món una papallona i un esquirol, com veu el món, no? Posar-nos al costat, ostres, quina acció de ment, no? Quina imaginació, bueno, això fan els artistes, eh? Fer servir la imaginació i crear coses i mirar, és com l'altre dia, perdoneu, m'ha vingut un flash, em queda poc temps, eh? Vaig veure un vídeo que estava a l'Instagram, que era un vídeo que va guanyar un Òscar, potser l'any 60 i pico, és que ara no tinc la referència gaire clara, que era el vol d'una mosca i era tot el petit curtmetratge, l'animació, era el vol d'una mosca, la mirada d'una mosca fins que pom, adéu punyetes la mosca, però flipant, entrava a la casa, es xocava contra un vidre, s'aturava aquí i tot el que veies la imatge era una mosca, buah, era flipant. Bé, estimats oients, espero haver-vos entretingut una mica avui. Ara ja nones, eh? No us aneu gaire tard a dormir, ja heu sopat. Si és, jo a vegades sopo a aquesta hora, eh? No us preocupeu que mira, que estic aquí m'esteu escoltant, eh? Imagineu-vos. Una abraçada a molts petons, que gaudiu d'una bona setmana i som-hi ja. Vinga, al març, marçot. Març, marçot, gener, febrer, març, sí, estem al març. Ara sí m'equivoco de més i tot, eh? Març, marçot i no sé, no me l'he mirada. I un bon cullerot. Vinga, petons, adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dilluns 15 de juny i obrirem l'informatiu fent repàs del cap de setmana. Concretament ho farem amb l'esdeveniment més important i que més calderins i calderines ha involucrat, el 33è torneig de l'Associació de Futbol Sala de Caldes. Unes jornades esportives que han aplegat més d'un miler de participants i on s'han jugat 200 partits. Pel que fa a diumenge, va ser el Dia Mundial dels Donants de Sang i avui també us portem unes dades que fan goig del municipi i dels calderins i les calderines. I continuant sobre els fets de diumenge, la colla castellera de Caldes, els Escaldats, van aconseguir fer un 5 de 7 en la dotzena trobada de colles castelleres a Sant Celoni. Una fita que els dona impuls per tornar a intentar el 3 de 7 que no van poder descarregar per que seguiran lluitant. Al igual que els equips d'hoquei de Caldes, Arrecam Làser va caure en les seves finals contra el Mataró, en el cas del femení, i contra el Noia B, en el cas del masculí. Així doncs, els play-offs d'ascens i les respectives temporades acaben i ja pensen en les vacances i en la planificació de la temporada vinent. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a edició del torneig AFS Caldes, que ha acollit un miler de nens i nenes de les quatre escoles calderines. Durant els últims 3 dies s'han celebrat més de 200 partits entre els equips formats per calderines i calderins, que han buscat educar en l'oci sense comptar resultats i gaudint d'un ambient d'esport sa, mixta i animat. Caldes és un dels municipis que més donen sang al Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració ahir, 14 de juny, del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions i 73 de plasma. Unes dades que, des de la delegació calderina, consideren molt importants. La colla castellera de Caldes, els Escaldats, s'han tornat a superar a si mateixos i suma un nou èxit a la seva trajectòria. Ahir diumenge, durant la dotzena trobada de colles del Vallès Oriental celebrada a Sant Celoni, van aconseguir el 5 de 7 més matiner de la jornada. L'Associació Acció Cívica Calderina va entregar ahir els premis dels concursos de catifes i de dibuix organitzats. En aquesta edició, el certamen catifaire fa referència al centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, una activitat en què es van repartir més de 5 premis entre els artistes i les artistes calderines. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta en qüestió és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. En esports, somnis frustrats de tots dos equips del Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, que van perdre els segons partits a les finals dels play-offs d'ascens. Les noies van caure per 3-4 davant del Mataró en un partit que no va estar decidit fins al final. I per la seva banda, Arrecam Làser B va perdre a casa del Noia per un 6-3 i després de perdre a casa per un ajustadíssim 3-3 que es va decidir als penals. Els calderins es queden un any més sense l'ascens a primera. L'últim titular és pel temps. Demà ens espera una jornada plenament estable i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però ràpidament desapareixeran i donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, però aniran pujant durant el dia fins a arribar als 33 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Aquest cap de setmana, Caldes ha tornat a viure la gran jornada esportiva més multitudinària de l'any, el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala de Caldes, popularment conegut com el Rosario Sánchez, un esdeveniment esportiu i social pels més petits que enguany ha arribat a la seva 33a edició. Més d'un miler d'alumnes de fins a 6è de primària de les 4 escoles del poble van tornar a fer equips per participar als props de 200 partits que s'han jugat entre divendres, dissabte i diumenge a les cremades. La crònica del torneig ens la porta el company i col·laborador d'aquesta casa, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
3: Bona tarda, Òscar. El camp de futbol i la pista de bàsquet municipals han tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport escolar de Caldes amb la celebració del torneig escolar AFS a l'històric Rosario, que un any més ha reunit centenars de famílies, voluntaris i participants en una de les cites més emblemàtiques del calendari local. L'Associació de Futbol Sala, formada per 5 integrants, va mobilitzar prop d'un centenar de persones voluntàries per fer possible una nova edició del torneig que, com cada any, ha comptat amb la participació de les 4 escoles del municipi, el Calderí, el Farell, la Montbui i la Pia. Un any més, la resposta de la comunitat educativa ha sigut realment espectacular. En la cita d'enguany, el torneig ha registrat 1.017 inscripcions de nens i nenes distribuïts en 94 equips que van disputar un total de 182 partits al llarg de les 3 jornades. Des de primera hora del matí de divendres i fins al vespre de cada dia, els 4 camps habilitats van acollir una intensa activitat esportiva marcada sobretot pel companyerisme i per l'esperit de participació. Més enllà dels resultats esportius, l'organització va voler posar l'accent precisament en els valors que han convertit aquesta cita en una tradició consolidada al municipi. Així ho expressava un dels organitzadors i membre de l'AFS, Salvador Fa, als micròfons de Ràdio Caldes.
4: És un èxit, totalment un èxit. Any rere any és un èxit de participació, de convivència, d'esportivitat. El que jo milloraria, el que intentem millorar, el que passa que això és molt difícil, és que els formadors, monitors, / entrenadors tinguessin una miqueta més de consciència i de corporativisme del que significa un col·laborador nostre estigui aquí de 3 a 4 hores al sol. Aleshores, el que m'agradaria, els nens ja ho fan, es donen la mà, el que m'agradaria és que les properes edicions, tots els formadors, monitors, entrenadors, quan acabi el partit, donguessin la mà a la persona, li donguessin la mà a totes aquestes persones.
3: Durant tot el cap de setmana, les graderies i els voltants dels terrenys de joc van presentar una gran afluència de públic que va acompanyar els equips amb un ambient festiu i familiar. Salvador Fa va mostrar-se orgullós de la festa i va explicar que, tot i que l'organització és petita i la gestió és cansada, encara hi ha forces per les següents edicions.
4: Bé, és un cap de setmana que tots els nens l'esperen, nens i nenes l'esperen, any rere any, i jo crec que l'èxit de participació el anirem mantenint. El que passa que potser ja veurem nosaltres fins on arribem, ¿vale? Perquè això és un torneig que desgasta molt i esperem que som 5 amics. Però creiem que almenys algunes edicions més continuarem. L'èxit de participació, els nens i les nenes, com he dit abans, esperen un cap de setmana com aquest. I aleshores els 1.050 nens, 10 amunt, 10 avall, fa 4 o 5 anys que els mantenim. Hi haurà properes edicions.
3: Amb aquesta 33a edició, el torneig escolar AFS Caldes reafirma el seu paper com una de les activitats esportives i socials més participatives de Caldes, mantenint viu un llegat que continua passant de generació en generació.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració, ahir, 14 de juny, del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions i 73 de plasma. Unes dades que des de la delegació calderina consideren molt importants. Així ho ha explicat aquest matí al programa El Fòrum de Ràdio Caldes el delegat a Caldes de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Joaquim Campistron.
5: Caldes de Montbui estan al puesto número 12 de 42 municipis del Vallès Oriental, número 12 en quant a percentatge de donacions.
6: Sí.
5: Diguem-ne que l'any 2025 tenim aquí unes dades de sang, es van fer 759 donacions i de plasma 73. I això vol dir un percentatge bastant elevat que es fa.
2: Segons les dades, un 41% dels calderins que poden donar sang fan habitualment aquest gest solidari. En canvi, en primera posició, dins la comarca trobem Martorelles, on un 65% de la població accessible a donar ho fa o ho ha fet al llarg del 2025. Pel que fa a les dades absolutes de donacions, Mollet del Vallès és qui encapçala el rànquing amb prop de 2.500 donacions. Un municipi que té 52.000 habitants, una dada que contrasta, per exemple, amb la de Granollers, que amb 65.000 habitants l'any passat tot just van registrar 1.700 donacions.
5: El número 1 seria Martorelles. Sí, 65%. En quant a percentatge de donacions sobre la població. I Caldes està amb un 40-41%. No, però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on n'hi ha més són a Mollet del Vallès. Clar. Per exemple, Granollers, que encara té més població, sembla, que a Mollet.
6: Són 100.
5: Són 1.739, però a Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions funcionen de meravella.
6: Funciona molt bé. Molt bé. No, i això és important.
5: Sí.
2: Les dades de donacions a nivell nacional són molt bones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, Catalunya és un dels països més donants del món. Concretament, l'any 2025 a Catalunya es van fer 273.000 donacions de sang i 35.500 de plasma.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La colla castellera de Caldes, Els Escaldats, s'ha tornat a superar a si mateixa i suma un nou èxit a la seva trajectòria. Ahir diumenge, durant la 12a trobada de colles del Vallès Oriental celebrada a Sant Celoni, van aconseguir el 5-7 més matiner de la jornada. Més enllà d'aquest 5-7, també van aconseguir el segon 4-7 amb agulla de la temporada. Una jornada que deixa un bon regust de boca a la colla, tal com assegura la presidenta dels Escaldats, Núria Soler, en declaracions a Ràdio Caldes.
7: Vàrem portar plaça als 5-7, anàvem amb els nostres màxims, amb el que portem treballant. Vam portar el 4-7 amb agulla més matiner de la història i un 3-7 amb els pilars de 4 d'entrada i de sortida. Vam fer també un intent de 3-7 amb agulla i això són els deures que tenim pendents abans que puguem anar acabant aquest primer tram. Supercontents, molt orgullosos de tota la participació que va haver-hi. Per nosaltres també Baix Montseny van ser uns grans anfitrions, una organització molt bona i pel que dèiem dels deures pendents que tenim abans que s'acabi aquest tram, anar treballant aquest 3-7 amb agulla i poder-lo portar a plaça el més aviat possible.
2: On van participar juntament amb la jornada castellera va comptar també la participació de 4 colles de tota la comarca, els castellers de Mollet, els manyacs de Parets, els xics de Granollers i la colla castellera del Baix Montseny.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: L'associació Acció Cívica Calderina va entregar ahir els premis dels concursos de catifes i de dibuix. En aquesta edició, el certamen catifaire feia referència al centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Els premis per a les millors catifes es divideixen en dues categories, la dels adults i la d'entitats. En la categoria d'adults, el primer premi ha estat pel grup de la Cristina, mentre que el segon premi se l'han endut adults de l'Escola Pia. En la categoria d'entitats s'han repartit 3 guardons. En primera posició han quedat Junta contra el Càncer, en segona el grup Escola Pia 1 i finalment Esquerra Republicana de Caldes. D'altra banda, també s'ha fet entrega dels Premis Concurs de Dibuix Sebastià Badia Divocat 2026. El primer va ser Àlex Casanovas, el de segon de primària de l'Escola Pia, va guanyar la categoria de segon i tercer de primària. Augmentant l'edat en els premis de quart, cinquè i sisè de primària, se'l va endur a d'Estadella, qui cursa quart a l'Escola Pia. El premi de l'educació secundària el va guanyar la Ivet Moreno i, finalment, el de batxillerat i adults el va guanyar Marta Sternecker. Però l'accèssit a l'alumne de batxillerat és per Mireia Fernández.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta en qüestió és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Les rutes que travessen el municipi són la cinquena i la sisena. Concretament, la cinquena acaba a Caldes, començant des de la Garriga, un camí que circula per municipis com l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Mont-ras, pujant fins al santuari de Puiggraciós, Sant Miquel del Fai i fent baixada cap a Sant Feliu de Codines i arribant finalment a Caldes. Una cinquena ruta de dificultat moderada amb una distància total de 65 quilòmetres i uns desnivells més de 1.000 metres.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: La segona ruta, és a dir, la que des del programa animen a fer el sisè dia, és des de Caldes fins a Granollers, un camí que travessa diversos municipis com Palau-solità, Mollet, Sant Fost de Capçanelles, Vallromanes, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló i, finalment, Granollers. Una sisena ruta de dificultat similar a l'anterior, però amb més quilòmetres de recorregut, 70 concretament. Pel que fa als desnivells, seran bastant similars, uns 1.000. Aquesta creació cartogràfica espera augmentar el turisme de la zona anomenat cicloturisme. Així es fa saber en el programa de la Ruta Gravel del Vallès Oriental impulsat per Turisme Vallès, on s'indiquen connexions amb els aeroports de Barcelona i Girona, a més de les estacions ferroviàries. El conseller comarcal de Turisme, Àlex Valiente, destaca la importància d'haver creat una proposta conjunta entre sector públic i privat, amb la voluntat d'oferir una nova experiència per a les persones amants del gravel i reforçar l'atractiu del territori. Tot i que la proposta atregui els turistes, el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, comenta que tot aquest projecte neix amb la voluntat de continuar treballant per donar a conèixer el territori sense buscar en cap cas un turisme massificat, perquè no és el model que volen, i especialment en aquestes rutes de ciclisme.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.

Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a partir de 6:15 de la biblioteca, s'està duent a terme el recital poètic anomenat Amor sense casa. Es tracta d'un recital lectura de poesia catalana musicada LGTBIQ+, basat en la primera antologia de poesia amb temàtica del col·lectiu, editada per Sebastià Portell. L'acte va a càrrec de Xavi de Melo i és d'accés lliure sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi ha la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, prosa de combat, amb pròleg de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda, qui serà l'encarregada de la presentació. L'acte organitzat per l'Assemblea de Caldes és d'accés lliure i gratuït.

0: I com cada dilluns, després del cap de setmana, obrim també Pàgina Esportiva. En esports, arrenca amb la Sal femení i el masculí B de Nacional Catalana van perdre dissabte l'oportunitat de pujar a primera i a segona divisió, respectivament. Les noies van caure a casa després d'un partit intensíssim contra el Mataró que va acabar 3-4 i els homes d'Eduard Candami van patir un 6-3 a domicili contra el Noia B, que serà l'equip d'hoquei Lliga Plata la temporada vinent. Ens fa repàs, com sempre, el company d'esports, Aleix Marí.
1: Sí, Òscar, somnis frustrats pel rec amb l'àser femení i pel rec amb l'àser B, que han vist com se'ls escapaven de les mans dos ascensos que tots dos equips han tingut a tocar. Tot i caure 2-0 en les finals, totes dues eliminatòries han tingut un dels partits molt ajustat que podria haver forçat tranquil·lament el partit de desempat. Comencem amb el rec en femení perquè les noies d'Oriol Sapinya van rebre el Mataró en el segon duel del play-off després de caure estrepitosament en el primer enfrontament per un categòric 8-1 a casa de les campiones. Tot i que les calderines venien d'aquest resultat, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final en un duel que no es va decidir fins que va sonar xiulet. Les mataronines van apretar primer però els locals van respondre en tot moment aconseguint empatar el partit a 3 a falta de més d'un quart d'hora pel final. En aquest últim tram intens, el partit podria haver caigut cap a qualsevol de les dues bandes, però el Mataró també hi va anar molt i es va endur el premi a falta d'un minut i mig del final. Tot i tenir-les per forçar la pròrroga, el marcador no es va moure i les calderines van acabar donant l'ascens al Mataró, clares guanyadores de la Lliga. Després del partit, però, la capitana del primer equip del Mataró, Paula Lladó, va assegurar als micròfons de Ràdio Caldes que hi ha incertesa sobre si el club jugarà a primera la temporada vinent.
2: Igual que ens van plantar cara la setmana passada, sabíem que ens la plantarien aquesta, però ho hem sabut tirar endavant i gestionar els nervis també ha sigut més complicat avui, però crec que al final, doncs mira, el partit ha tombat cap a nosaltres i ha estat la... Encara no sabem què passarà la temporada que ve, no ens han informat encara, però bueno, a veure si podem posar-nos nous objectius i a veure si es poden assolir.
1: Segons ha pogut saber aquesta casa, el club estaria valorant les opcions de vendre la plaça d'hoquei Lliga i mantenir-se a Nacional Catalana l'any que ve, però pel que sembla, tot està per veure. De moment, el que està clar és que Paula Lladó va posar sobre la taula la possibilitat de que l'any que ve no sigui el Mataró qui ocupa aquesta plaça a primera divisió femenina. Pel que fa al recamp, però, l'entrenador del primer equip femení, Oriol Sapinya, va valorar el canvi de mentalitat respecte al primer partit molt positivament i, a més, va mostrar-se molt orgullós de la temporada del conjunt calderí, al·legant a Ràdio Caldes que els objectius d'aquesta temporada són pels que el Caldes ha de lluitar d'ara endavant.
3: Molt content, no? Vull dir, aviam, al final m'hagués agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador. Però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, doncs el partit que s'ha fet avui i que crec que ha vist tothom, vull dir, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. I això per mi com a entrenador és un orgull màxim, la veritat. Jo penso que

0: Laser, que tornava a disputar els play-offs d'ascens, aquest cop arribant a la final. Els d'Eduard Candami venien d'una duríssima derrota a casa en un partit ajustadíssim que es va decidir als penals, on el Rèquem no va notar cap falta directa. Els calderins van visitar ahir sense dormir per topar-se amb un Noia B que es va fer fort a casa i van posar-se durant la gran majoria del partit. Els locals van arribar a estar 5-0 per davant al marcador a falta de 7 minuts pel final i el Rèquem va reaccionar massa tard, arribant només a maquillar el marcador per deixar el 6-3 final que els deixa un any més a un pas de pujar a segona divisió estatal.
1: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressols municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des del 16 fins al 30 de juny, romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipal de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però aquests desapareixeran ràpidament i donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. No es preveuen precipitacions en cap moment i les temperatures seran suaus a primera hora del matí, amb valors entre els 18 i 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i primera hora de la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 15 de juny. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Marí als esports i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és 15 de juny i el calendari ens posa davant d'una realitat incòmoda, d'aquelles que sovint preferim deixar en un racó fosc. El Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Bellesa, en la bellesa en B baixa. El lema d'aquest any és contundent, més enllà de la sensibilització, aconseguir una prevenció eficaç del maltractament a la gent gran. I és que sensibilitzar està molt bé, però no és suficient. No ho és quan parlem d'un col·lectiu que creix i creixerà de manera accelerada. Entre el 2019 i el 2030, la població major de 60 anys augmentarà un 38%. No ho és quan sabem que el maltractament a la gent gran continua sent un fenomen silenciat, poc denunciat i massa sovint normalitzat. El maltractament pot ser físic, psicològic, econòmic o institucional, però també pot ser una cosa molt més subtil i devastadora, la invisibilitat, la desatenció, la solitud no volguda, la idea que la bellesa és un problema i no una etapa de la vida que mereix dignitat, respecte i protecció. A mesura que la població envelleix, també ho fan les persones amb discapacitats i moltes altres desenvolupen discapacitats en etapes avançades. Això exigeix una coordinació real entre les polítiques d'envelliment i les de discapacitat, protecció, cures, suport comunitari. Sense aquests pilars, el maltractament continuarà amagant-se darrere de portes tancades, de silencis incòmodes i de mirades que passen de llarg. I mentre tot això passa, ahir celebraven el Dia Mundial del Donant de Sang, un dia que ens recorda que la solidaritat no és un eslògan, és un acte, un gest concret que diu «la teva vida m'importa». Potser la connexió és més clara del que sembla. Una societat que dona, que cuida, que acompanya, és una societat que no abandona els seus grans. Perquè una societat que no protegeix la seva gent gran és una societat que es trenca per la base, i una societat que els cuida, que els escolta i que els respecta és una societat que es reconcilia amb ella mateixa. La seva protecció encara més. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després de la presentació, obrirem de manera conjunta amb la llibreteria, amb Marina Meneses, i amb música, llibres i pantalles, amb Clàudia García. I és que el que avui porten connecta totalment amb les dues seccions, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. El llibre, o els llibres, perquè és una trilogia, ben disposat a una de les prestatgeries de la llibreria de la Marina, les seves adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generació. Tot plegat omple perfectament el temps de les dues seccions. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, dedicarem l'espai a parlar de solidaritat, de comunitat i d'aquest gest que salva vides. Ens visita Manuel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Campistrom, membre de l'entitat, i amb ells farem un recorregut per la història de l'associació i la seva col·laboració amb el Banc de Sang i Teixís i el que representa aquesta causa. Una segona hora plena de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entendre molt millor el que significa de veritat salvar vides. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública oberta i participativa. I passem ara a aquesta primera part, no?, d'aquesta hora que cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir nous mons nous, no? És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de la Marina Meneses per parlar del que ella ens sap molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Bon dia, Marina.
3: Bon dia.
2: I també és moment d'entrar a música, llibres i pantalles perquè la Clàudia García ja ens ha obert la porta. De fet, avui la porta ja era oberta del tot, i és que la Clàudia col·labora amb la llibreria de la Marina, i entre totes dues fan un tant de perfecte per parlar d'una obra immensa, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. A veure si avui me diu la Clàudia. Bon dia, Clàudia.
3: Bon dia, Conchi.
2: J.R.R. Quin nom és? És que em quedo... O la Marina.
4: Pues no ho sé, la veritat.
3: Jo tampoc.
2: És que em recorda una mica, quan jo dic J.R., havia una sèrie fa molts anys que era Dallas, no?, i que sortia el J. Bueno, no, és que ella igual encara no havia nascut. Jove. Igual tu ja eres molt jove i
4: sí,
2: tot.
4: Sí, però no, jo l'he vist.
3: No, em sona de res, no havia nascut ningú.
2: No havia nascut, però havies aquesta sèrie de Dallas que sortia el J.R. I per això, quan jo dic sempre J.R., però no, afegim una altra R. J.R.R. Tolkien, no?
3: Sí, si vols que ens quedem amb Tolkien directament, en comptes de dir J.R.R., ens quedem amb Tolkien.
2: I El senyor dels anells, una trilogia que travessa prestatgeries, pantalles i bandes sonores. De fet, ara ja estem escoltant aquí una part de la banda sonora, eh?
3: No.
2: Ah, no! Aquesta és Dallas! Aquesta és Dallas!
4: És veritat, és Dallas.
2: Aquesta és Dallas!
3: Sí, mare meva, sí. Com es munten la festa a la Terra Mitjana, els hobbits.
2: Sí, s'han convertit en més moderns.
3: El Gollum de festa.
2: I això que aquesta banda sonora de Dallas ja porta, pues, no sé si més de 30 o 40. Mira, aquí el nostre tècnic penso que era un nen petit. El 78, si tan petit, mare meva, si no sé si és del 70, 75 o així, vull dir que per això hem de dir que sí, que aquesta banda sonora que ens ha escoltat ja porta també molta història. Però bé, anem nosaltres a lo que ens importa. A veure, Marina, no sé si començant per tu, perquè avui portes un d'aquells univers literaris que no només omplen prestatgeries, sinó que han marcat generacions senceres, podríem dir també, no? Perquè quants anys porta, des del que és pel·lícules, no ho sé, ens ho dirà la Clàudia, però del llibre fa moltíssim, tot i que nosaltres els coneixem quan s'han fet més famosos, no?, amb la pel·lícula.
4: Bueno, suposo que pel gran públic sí que s'ha fet més famós arrel de les pel·lícules, però vaja, El senyor dels anells, jo crec. No sé del cert, la veritat és que no ho he acabat de veure o de trobar, quin any va ser escrit. Sí que he trobat la dada de que el 1942... Tolkien ja havia escrit el Hobbit.
2: El Hobbit, sí, sí, vale. És la primera.
4: Que era un conte per nens, no? Que
2: ja, bueno, per nens i per adults, perquè és tan tendre que el Hobbit que jo diria que és de totes.
4: Però que passa va ser escrit, sí, com un conte per nens, diguem-ne, que sí, ja ens ho va explicar la Clàudia la setmana passada. Sí. I aleshores, sé que el 1942 Tolkien va parlar amb el seu editor i li va dir que estava escrivint com la continuació, com la continuació del Hobbit, i li anava explicant, pues, que, bueno, que creia que no seria tan per nens, que creia que sortien personatges que tal, i que anava parlant, fins al 1954, que és la data que jo he trobat, que finalment, 8 anys després d'haver dit que volia publicar això, ho tenia enllestit, que no m'estranya que trigués 8 anys a escriure-ho, vaja, és una obra de tota una vida.
2: És que és una trilogia, pensem, sí, bueno, sí, sí. Tot i que
3: tres també... totxacos així, perfectament.
2: Sí, i ho pots trobar en un, però resumint, sí. Vull dir, en un ben gros i amb el paper molt...
4: Jo tinc un tom només,
2: jo
4: un
2: també,
4: volum,
2: però molt gros.
4: I és la lletra superpetita, petita, els papers superfins.
2: Ahí està, el tinc també, jo tinc aquest també.
4: Doncs, segurament, sí. Sí,
3: com bé has comentat, es va publicar finalment en el 1954.
4: Oi que sí?
2: Bueno, ja, encara no havia nascut jo tampoc, o sigui.
4: Ah, clar.
3: Mira si faig, sí.
2: I... Ui, m'està llorant.
3: No. Perdó, ha sonat molt lleig això. Perdoneu-me.
5: No anava amb mala llet, òbviament. No.
3: Parlant de violència a la vellesa i jo aquí fent aquests comentaris.
5: No, que aquí no hi ha violència de vellesa, aquí no hi ha
3: vellesa. Ai, Conchi, jo t'estimo molt, i ho saps. Va, a veure, el Senyor dels Anells, com bé has comentat, és això, és una continuació del Hobbit i es va escriure entre el 37 i el 49.
5: Sí.
3: Que molta gent es pensa que és al revés, que primer es va escriure El Senyor dels Anells i després El Hobbit, perquè en les pel·lícules sí que va ser així, que sí. Primer es va fer El Senyor dels Anells i després doncs, ja va sortir el Hobbit, perquè clar, el Peter Jackson, que és el que va dirigir les 6 pel·lícules, hi ha un total de 6 pel·lícules i després hi ha una sèrie que parla d'una època anterior fins i tot, El Senyor dels Anells i El Hobbit.
5: 6 pel·lícules, jo em feia que eren 3, o sigui que són 6 les pel·lícules.
3: Si comptes El Hobbit, sí, perquè sí. Les 3 del Hobbit i sí. Les 3 del Senyor dels Anells, que de fet la primera del Senyor dels Anells va sortir que jo encara no havia ni nascut. Sí, molt
5: fort. Pues és que aquí és tan jove que... Estem parlant dels anys 90...
3: Jo sóc del 2 i la primera va sortir en el 2001. O sigui, sí. Que... potser jo ja estava en cocció i tal, però ho dubto molt, la veritat.
5: Sí, qui veig? 2002, d'unidó. És que
3: l'altre dia em van dir senyor a la feina.
5: Què dius?
3: Sí.
5: Però si tu sembles molt més jove encara de 24, vull dir que es pot dir la teva edat i encara sembla més jove.
3: No, si encara em demanen el DNI als bars i potser n'hi he demanat una birra, potser he demanat un cafè i em demanen el DNI. Però sí, i no sé si vols comentar una mica, Marina, el que vindria a ser la trama, o ho fem una mica entre les dues?
4: Sí, ho fem entre les dues.
5: Perquè podem dir, podeu fer la trama, però en aquest cas, com són, és una trilogia, podeu fer 3 trames, no?
4: Bueno, sí, podem anar a explicar una mica cada llibre que tracta més, no? I això. Sí. Bueno, jo ho tinc bastant fresc perquè per refrescar la història, no? Perquè jo fa molts anys, de fet, jo la vaig llegir el 2001.
3: Ostres!
5: Abans que ella.
4: Sí, per això, que fa uns quants anyets. De fet, vaig començar a llegir arrel de les pel·lícules. Vaig dir, bueno, crec que ara és el moment. O sigui, és ara o és mai, no? Perquè em feia il·lusió veure les pel·lícules i vaig dir, no, però primer he de llegir els llibres. Llegia el primer llibre, veia la pel·lícula,
3: Jo ho vaig fer amb Harry Potter, això. Primer vaig llegir els llibres i ja després vaig veure les pel·lícules.
4: No, però jo una a una. O sigui, llibre, pel·lícula, i una pel·lícula, perquè s'anaven estrenant.
3: Clar,
4: i entremig jo llegia, o sigui, que fa uns quants anyets d'això ja, i ara aquesta darrera setmana
5: però estic segura que fins i tot, perquè tu tens també una filla més gran, però que encara tampoc ni havia nascut ni res, que igual estaves ben
4: joveneta, jo crec que sí. I bueno, i ja no sé què anava.
5: Sí, no, que estaves dient, o sigui, pel·lícula, llibre, pel·lícula, llibre, pel·lícula, conforme anava sortint.
3: Te l'has tornat a llegir per avui?
4: No.
3: El primer. Imagina't, en una setmana que és dels tres.
5: Impossible.
4: He vist les pel·lícules per refrescar una mica l'argument i refrescar una mica...
5: Te les has vist totes?
4: Sí, m'he
5: vist. Perquè són llargues, eh?
4: Sí. Pues he agafat la setmana. De fet, vaig començar dilluns passat, que vam quedar amb la Clàudia que faria.
3: Sí.
4: I, o sigui, que més o menys ho tinc bastant fresc. I bueno, m'han tornat a encantar, eh? De fet, vaig fer un intent fa uns anys de tornar-les a veure amb una de les meves filles, i clar, suposo que ho intentava veure amb els ulls d'ella i deia no. Però bueno, veient-les jo ara sola i tal, doncs molt bé. Bueno, doncs la història comença, no? Bueno, és que clar, és que no sé ni per on començar.
3: Sí, podem començar per la comarca.
4: A veure, són uns llibres de gènere fantàstic, no? Basats en mitologia nòrdica, sobretot, no? Tolkien està inspirant en mitologia nòrdica per crear la Tierra Media, que és aquest univers, no? on hi ha diferents regnes, diferents territoris i diferents races que conviuen amb els humans també, no?
3: Sí.
4: Aleshores hi ha una terra que és un dels països, és la comarca, que és on viuen els hobbits.
3: Hobbiton.
4: Que els hobbits són, doncs, són una raça que... A veure, explica-t'ho, si vols.
3: Bé, doncs, físicament s'assimilen bastant al que vindríem a ser els éssers humans, però disminueixen considerablement d'alçada, és a dir, potser són
6: igual dels que jo soc bastant bellera.
3: No,
6: però... Sí, o sigui, jo podria ser una hobbit adulta, cuidado. I després, bueno, es caracteritzen sobretot per tenir els peus molt
5: grans. Les cames més curtes, però de sí. cara, la cara sí, que podrien sí, ser sí, bastant.
4: Les orelles, no?
6: Sí, les orelles també són una mica més punxegudes i això, sobretot els peus són molt grans.
5: Sí, els peus molt grans i en canvi les cames més curtetes.
6: Sí, és graciós.
5: I a més, acostumen a anar sense sabates.
6: Òbviament, sí, no hi ha sabates pels Covid.
4: Clar,
6: comença la història com del Senyor dels Anells, es podria dir que hi ha entre el Hobbit i el Senyor dels Anells potser hi ha 60 anys. Perquè, vale, si sí. recordem, en el Hobbit el protagonista era el Bilbo Baggins Took, i resulta que és l'oncle del protagonista del Senyor dels Anells, que és el Frodo. I clar, hi ha com uns 60 anys de diferència i tal,
4: perquè viuen molt de temps
6: clar, sobretot el Bilbo no recordo exactament, però el Bilbo tenia com algun tipus sí. de benedicció dels elfs o alguna cosa així que feia que visqués una miqueta més fins i tot que
4: s'ha relacionat amb l'anell, no? També,
6: sí, perquè de fet el Bilbo es guarda l'anell durant molt de temps, és veritat. Sí. Perquè clar, la idea, jo després us ho comentaré amb la banda sonora, perquè la idea aquesta dels anells es remunta a moltíssims anys dins de l'època, que és que aquestes diferents races que tu comentaves, Marina, cada raça tenia un cert volum d'anells, i els anells eren com amulets de protecció, de poder, i hi havia un anell que era capaç de dominar tots els anells. I per exemple els enanos, que és una altra raça que ja van comentar la setmana passada amb el Hobbit, tenia per exemple 7 anells, posa-li. Els humans tenien 3, els elfs 5, per posar. Però n'hi havia un que governava sobre la resta d'aquests anells, i el Bilbo, en les seves aventures en el Hobbit, resulta que se'l troba a les mans del Gollum, que és un personatge que tornem a veure en El Senyor dels Anells, i de fet hi ha un motiu melòdic associat a ell també. I bé, doncs el Bilbo es vol jubilar i no sé en quin moment apareix un altre cop en Gandalf, que és una mica torracollons aquest home, sempre buscant aventures amb els hobbits, i apareix el Gandalf a la porta del Frodo i és com, tu ets l'escollit per destruir l'anell, que és com l'anell màxim aquest de poder i tal, i l'única manera que hi ha de destruir-lo és portar-lo a Mordor.
4: A l'infern.
6: Que és l'infern allà, horrible, amb els Nazguls i... que lletjos que són.
4: Sí.
6: I bueno, li encomana aquesta missió al Frodo, perquè pensa, bueno, és el nebot del Bilbo, el Bilbo ja va fer una bona tasca en la seva aventura, doncs ara li dono el seu nebot, en plan, fes tu també una aventura. I el Frodo doncs parteix amb la Comunitat de l'Anell, que de fet és com es diu el primer llibre, la primera pel·lícula, la Comunitat de l'Anillo, The Fellowship of the Ring, i va acompanyat d'una sèrie de personatges, entre ells el Sam Sagaf, que està interpretat pel Sean Austin, que per mi és infància perquè jo el coneixia dels Goonies, molt fort, i a mi els Goonies em ve lluny, però jo ho coneixia pels Goonies, el Sean Astin. I després està l'Elijah Wood amb el Frodo i molts personatges, mira els Goonies, ah, que fort, en Monster porta la samarreta als Goonies.
5: Això és que el Goonies aquí és la samarreta del nostre tècnic.
6: Sí.
5: casualitats de la vida,
6: sí. I això, amb dos hobbits més, el Merrin i el Pippin, i més personatges que destacarem potser l'Aragorn, no sé si...
4: Legolas
6: també, el Gimli... hi ha molts personatges, molt... Boromir, Faramir... Sí. Bueno, si m'he de posar... Ahir, per exemple, estava veient el Hobbit amb el meu xicot i hi ha 13 nans i ens vam posar-nos a competir a veure qui els deia tots els noms seguits, o sigui que jo ja vinc entrenada per dir tots els noms avui. I bé, doncs el primer llibre és l'inici d'aquest viatge cap a Mordor amb el Frodo, el Sam, el Merrin, el Pippin, en l'Aragorn i bueno, tota aquesta Comunitat de l'Anell, i bàsicament es podria dir que tota la trilogia és d'aquest viatge fins que finalment arriben a Mordor. No és espòiler per ningú, heu tingut molts anys per llegir-los i per veure les pel·lícules, que ningú em vingui amb espòiler, arriben a Mordor.
5: Escolta, i després de tant de temps aquí podem fer l'espòiler.
4: Els clàssics es poden parlar.
5: I més aquest tipus, perquè ja dic que aquesta pel·lícula, jo diria, qui no l'ha vist, qui no ha vist les pel·lícules,
4: bueno,
5: que
4: potser,
5: encara segurament
4: no et pensis, és un gènere que no a tothom li t'agrada, eh? La fantasia, vull
5: dir... mira, aquí. Tot i que porti...
6: Bueno, portes una samarreta als Goonies, Monter, i ens dones una pista.
5: Però no li agrada al Senyor dels Anells. Jo, si us he de dir alguna cosa, la primera la vaig veure molt bé, però després la segona i la tercera, el que és pel·lícula, eh? No me va encantar tant.
4: Yeah. Que... Bueno, perquè hi ha molta més guerra...
5: Trobava molta violència. Això sí, el paisatge era una... Sí. Era una gozada,
6: sí,
5: i el final
6: sí,
5: també
6: sí, sí, correcte. Sí.
5: El final de les tres, això sí que me va agradar també.
4: Sí,
5: vull dir
4: sí,
5: que...
4: sí, sí. Està molt
6: sí
4: bé.
6: No, això, el paisatge de Nova Zelanda també, sí. Que a més han deixat els sets allà i es pot anar a visitar, sí. Hi ha una marató també que fas, bueno, no sé si una marató però una cursa de potser 20 i alguna quilòmetres, que et vas recorrent tot el paisatge amb el set i tal, i, sí, sí, és espectacular, la veritat.
4: Jo
6: és un somni que tinc anar-hi.
5: Sí, no, jo
6: no ho sé, però...
5: Jo també, tot i que és un país, a Nova Zelanda, de que també passa molts terratrèmols, vull dir que, però que sí que és veritat que
6: hi ha de
5: que
6: tot
5: dius...
6: a tot arreu.
5: Exacte,
6: sí,
5: també.
6: Sí, sí.
5: Si te'n vas a Japó, passa igual, no?
4: Jo d'aquest primer llibre destacaria que posa els hòbits, que figura que és com la raça més insignificant, no? Uh-huh. Perquè no té cap poder, no té cap... Bueno, no sé, sempre sembla que són insignificants, no?
6: Sí,
4: que viuen
6: com
4: aïllats,
6: sí.
4: no són grans herois, no són, doncs com que es posa al centre, no? I els dona com, bueno, la importància, no? De que ells han de ser els que, bueno, un en concret, però bueno, al final són quatre els que l'acompanyen, o sigui, tres i el protagonista Frodo, es posa al centre, no? I són els que ells han de salvar el món, no? Vull dir, clar. Si donen la responsabilitat, l'envolt, evidentment, la comunitat de l'Anell, doncs van altres personatges, doncs, que es protegeixen perquè són herois, perquè són cavallers, perquè tenen poders, perquè, no? Però al final la responsabilitat és del
6: el Frodo.
4: Com li diuen els menuts, no?
6: Els menuts. Sí, sí. Però clar, jo crec que també, com són insignificants i tal,
4: sí,
6: per dir-ho d'una manera...
4: Sí.
6: Jo crec que per això també els hi durga el poder, perquè al final són criatures tan bondadoses i tan normaletes,
4: sí.
6: Que potser és més difícil que els corrompi l'anell, perquè al
4: sí.
6: final el portador de l'anell sempre acaba corromput,
4: sí.
6: I per això s'havia perdut durant molts anys, perquè tothom que el tenia, de fet el Gollum,
4: sí.
6: En Gollum molta gent no ho sap, però en Gollum abans de ser Gollum era Smígol, que era un hobbit.
4: I era un hobbit, sí, sí.
6: I va
4: sí.
6: quedar molt corromput per l'anell, perquè el va tenir en la seva possessió durant molts anys, fins que al final el Bilbo li va robar. Uh-huh. I clar, és com és aquesta inestabilitat que és molt més fàcil per un home ser corromput per l'anell que no pas pel hobbit,
4: uh-huh,
6: i per això
4: uh-huh.
6: crec que també és això que se li encomana la tasca al Frodo,
4: sí.
6: I bueno, això de que estava inspirat en la mitologia nòrdica, jo he trobat el poema perquè està bastant relacionat amb Wagner, que és molt curiós perquè us volia parlar de la banda sonora, perquè Wagner té una òpera que es diu L'anell del Nibelung.
4: Sí.
6: I ja només amb el nom ja ens podem fer una idea de...
4: Sí.
6: Tolkien sempre ha negat que tingués inspiració amb l'anell del Nibelung, però al final és una trama molt semblant, que és que hi ha un anell de poder i que la gent es corromp amb aquest anell. I clar, està tot... Tant l'anell del Nibelung com el Senyor dels Anells estan inspirats en un poema nòrdic, que ara l'he perdut, però i no el podré pronunciar bé. Però sí, sí, estan tots inspirats en un poema... que no sé com mencionaré, però sí. I clar, jo volia parlar-vos molt també del tema dels leitmotivs, però venint cap aquí m'he adonat que sempre us estic parlant de leitmotivs, que és que no hi ha manera que calli amb els leitmotivs.
4: Bueno, no passa res, és molt interessant.
5: I tant,
6: i tant. Vale, sí, sí. Mira, l'antic poema nòrdic és Volsunga Saga, i de fet va servir d'inspiració per Wagner i per Tolkien, o sigui, els dos van agafar com el mateix poema per inspirar-se en les seves obres. I després, clar, Howard Shore, que és el compositor de les bandes sonores i tal, de l'univers del Senyor dels Anells i del Hobbit, també va agafar una mica de referència de Wagner en el sentit d'utilitzar molt el tema dels leitmotivs. O sigui, nosaltres, per exemple, això que estem escoltant, no sé quin tema serà exactament, però és...
5: És banda sonora.
6: És banda sonora, és la comarca.
4: Uh-huh.
6: És la comarca i ja ens porta, ja ens relaciona amb els hobbits.
4: És una música alegre, no?
6: Exacte, o sigui, cada personatge, cada ciutat, cada situació té un tema, que de fet és molt interessant. Jo crec que no sé si els hauré escoltat tots, eh? N'he comptat fins a 80 i alguna cosa. Diferents motius melòdics, escoltant-ho. I veient-ho amb les pel·lícules i tal, de que cada situació, cada ciutat, cada personatge, un mateix un motiu melòdic. O sigui, Howard Shore aquí va fer...
4: Barbaritat, no?
6: Una barbaritat.
5: Jo, mira, quan he posat les bandes sonores, músiques, és que, no sé, me he omplert tota una fulla i una mica més, i me faltava una barbaritat per omplir, vull dir que no...
6: A més que cada... Clar, es van desenvolupant a mesura de tres pel·lícules, i tot i que sempre es reconeixen els mateixos motius melòdics, de fet aquest és dels més coneguts de la comarca, que tu l'escoltes i automàticament ja et porta on viuen els hobbits. I jo el que destaco més, que crec que és el que més es reconeix, és el tema de l'anell, perquè a més és molt interessant de que a vegades no estem veient ni l'anell en pantalla, que comencem a escoltar la melodia i ja sabem que sortirà, o que s'està parlant d'ell, o que té alguna cosa a veure amb el que s'està dient. El mateix amb Mordor, amb Sauron, que és no hem parlat de Sauron.
4: Bueno, no hem parlat de moltes coses.
6: És molt complicat.
5: Jo diria que no acabaria en dies, per parlar de totes les
4: Sauron històries. Sauron és el mal. És igual que Gandalf, sí. És el bé, no?
6: Sí,
4: el bé,
6: sí, sí.
4: La sabiduria, la bondat, no? El Sauron és tot el contrari, no? Perquè, de fet, literàriament, no? El Senyor dels Anells és una aventura i una novel·la èpica, no? en el que és el bé contra el mal. Vull dir, al final la base és aquesta, no? El bé contra el mal i la lluita per aconseguir que un dels dos guanyi, no?
6: T'has vist molta diferència, Marina, entre el primer llibre i la primera pel·lícula, per exemple?
4: No, jo crec que les pel·lícules... Clar, ara el llibre ja et dic, fa molts anys que el vaig llegir, però jo recordo en el moment que com vaig fer-ho una cosa darrere de l'altra, a mi em van semblar superfidels i bueno, que estava com molt ben lligat tot, no? Vull dir, no deixava coses sueltes, vull dir, és una d'aquelles adaptacions que jo crec que és...
6: Que guai.
4: Que és perfecta, no?
5: Vull dir... Jo diria que estic d'acord amb tu, vull dir, en aquest sentit.
4: I
5: fins i tot a vegades la violència que et pots trobar en el llibre la trobes, bueno, la pel·lícula la trobes més,
4: clar.
5: Però està molt... Això sí que t'agradarà o no t'agradarà, està superben treballada.
4: Sí,
5: vull dir,
4: clar,
5: que són d'aquestes que dius tu, xapó, no? Perquè...
4: Sí, bueno, i Tolkien, a veure, la seva manera d'escriure, amb aquelles descripcions infinites, també, jo crec que també ha ajudat molt, no?
6: Construeix molt bé el món i l'univers,
4: no? Vull dir,
6: de manera que s'entengui. Jo recordo llegir el Hobbit.
4: Exacte, i t'imaginaves un orco, no? Vull dir, bueno, un orco potser ja és algú més conegut, no? Però bueno, per mi en aquell moment no era una figura coneguda i, vale? I després quan ho vaig veure a la pantalla vaig dir, vale, sí, és un orco, no?
6: Ah, doncs mira, es veu així, magnífic.
4: No, vull dir que ja era més o menys el que t'havies imaginat. Imaginant,
6: sí,
4: no?
6: Sí,
4: I en aquest sentit, doncs, igual que, no? El detall en el que Tolkien descriu tot el tema de quan parla d'una raça, no? O sigui, quan a la pel·lícula es veu una raça o descriu una raça des de la llengua, des de la música que escolten, la història d'aquella raça, no? O sigui, tot això s'ho inventa i tu no? I tu plasma en el llibre, t'ho integra i és totalment...
6: És que tot el tema de les llengües i tal... O sigui, fonèticament té bastant de sentit. Jo tinc una amiga que va fer l'exercici pel seu TDR o TFG de crear un idioma i també bastant sona una mica amb com ho havia fet Tolkien. I clar, és fonèticament té bastant sentit. O sigui, jo crec que es podria aplicar en el món actual i tot. Perquè tinc entès que, clar, que no va fer en plan inventar-se una frase de no sé què, no sé quantos, i això significa tal. No, no. O sigui, hi havia com certa alfabetització i normativa. I clar, jo crec que es podria posar en pràctica. Sí, jo crec que si ens posem a investigar, existeixen els idiomes amb tota la seva fonètica i tot escrit.
4: Molt bé.
6: És molt bon univers, la veritat.
4: Sí. No sé si vols parlar una mica de la segona pel·lícula...
6: És que ens estaríem aquí tot el dia.
4: Bueno,
6: realment, temps, no? Si no recordo malament, la primera pel·lícula és La companyia de l'anell, la segona és
4: Les
6: dues torres, i El retorn del rei és la tercera.
4: Sí.
6: Que El retorn del rei està relacionat amb l'Aragorn, no és spoiler, ja heu tingut temps. I bé, realment és que no et sabria dir... Perquè...
4: Que Aragorn és un dels personatges que acompanya Frodo,
6: sí,
4: no?
6: Sí, que és el Viggo Mortensen.
4: Exacte.
5: Okay.
6: Magnífic, magnífic. Sí, sí, que bona, sí, sí.
5: Tot i que han passat els anys,
6: encara
5: conserva molt.
6: Encara és molt, molt, molt, molt guapo. Sí, sí, bueno, sí, està, sí, l'Arwen, el Legolas, la Galadriel també, que és molt bona.
4: Sí.
6: És que no sabria dir, perquè jo, a més, quan les veig, intento veure-les totes seguides.
4: Ja. Bueno, diguem-ne que la primera acaba, que és quan la companyia de l'Anei es dissol, no?
6: Sí, sí, sí.
4: Vale?
6: Sí.
4: Es dissol perquè, bueno, perquè no poden continuar junts, perquè... Bueno, no sé com explicar-ho.
6: Ja, per començar, cap a l'inici de la companyia ja es perd un. O sigui, ja es mor un. I això ja comença a fragmentar-ho tot una mica.
4: Sí.
6: I després, no recordo bé si és que segrestaven a alguns dels hòbits i en Frodo...
4: Bueno, és quan el Boromir intenta...
6: Sí.
4: Apoderar-se de l'anell, vale? I aleshores aquí és quan l'Aragorn li diu al Frodo que fugi, que vagi, i va amb el Sam, no? Que el Sam és la figura de la lealtat infinita i l'amistat profunda, vull dir...
6: Jo ho sento, però sense el Sam, el Frodo no arriba enlloc.
4: Exacte,
6: ho sento molt.
4: Soc
6: d'aquelles persones.
4: No hagués arribat enlloc.
6: És veritat, sí, sí, perquè en Sam i en Frodo se'n van per una banda.
4: Exacte, la segona pel·lícula ja és això, el Frodo i el Sam per una banda, i
6: el Merin i el Pippin per una altra,
4: que s'han segrestat,
6: que arriben a Rohan també i a totes aquestes ciutats, i després el Legolas, l'Aragorn i el Gimli també van pel seu compte.
4: Van a rescatar, diguem-ne, els hòbits.
6: Sí, sí, sí, és veritat. I la segona pel·lícula ja són com històries fragmentades, d'això de que anem seguint els diferents. I a la tercera ja, poquet a poquet, es tornen a trobar.
4: Es tornen a trobar. Sí,
6: però
4: sí, sí,
6: ja cap al final, perquè jo recordo que, clar, que el Sam i el Frodo ja arribaven sols a Mordor.
4: Sí, sí, sí, arriben sols, sí, sí, sí, sí. Amb el Gollum.
6: Amb el Gollum. M'encanta.
4: Amb el Gollum. I... Sí, sí, sí.
6: Bueno, molt xulo.
4: Jo hi ha una frase del Gandalf que bueno... d'aquelles que jo crec que és memorable, no? Diu, no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, no? I això és com dir, bueno, o acceptes la teva responsabilitat, no? Que en aquest compromís amb la humanitat, amb el món, no? I et sumes a la causa, no? O te'n vas de l'altra banda, no? I deixes, i et poses l'anell i desapareixes, no? Perquè al final l'anell és el, sí que és el símbol del poder i tot això, però també és el, bueno, jo no vull saber res dels altres, no? Que s'apanyin com vulguin, no? Com puguin, no?
6: Sí.
4: Y también me ha hecho pensar mucho esta frase, es cuando digo, ¿no? No podemos decir en qué tiempo hemos vivido, sino solo podemos elegir qué hacer con ese tiempo, ¿no? Es bueno, pues podemos hacerlo servir a partir allí.
6: Totalmente. Muy buena manera de acabar de resumir el Señor de los Anillos.
5: Pues mira, jo ara us faria unes preguntetes. Per exemple, ja que hem estat xerrant tant del Senyor dels Anells, però això, per exemple, avui, el fet de que les dues heu treballat plegades, no?
4: Sí.
5: Com ha estat això? Vull dir, com que us has oposat i que heu posat d'acord ràpid amb el tema precisament aquest de Tolkien? Què us heu posat d'acord?
4: A mi m'ha agradat fer la secció conjunta. Crec que aporta... Crec que la podríem repetir en algun dia.
5: És que jo estic totalment d'acord.
4: Perquè si no se'ns queda com una mica curta sempre, no?
5: Sí, que d'aquesta manera és coincidir... O sigui, tu, com a persona que coneixes, i a més hi ha tantes obres maestres que clàssiques, etcètera, que podeu compartir, que
4: podríem anar-ho fent. Sí,
5: a veure, no sempre, però perquè cadascuna té, però com a mínim un cop o dos cops.
4: Sí, podríem
5: d'aquesta manera.
6: A mi m'ha agradat molt també, a més la Marina és molt guai.
4: No, la Clàudia en sap molt.
6: No, però em mola molt xerrar amb tu.
4: Però tot el jove que és, no? Tot el que aporta... És increïble.
5: A més, música, bueno, és que és una experta en música, però pantalles, literatura, vull dir, tot plegat.
6: Em costa dir que soc experta en música, però és que després me n'adono que tinc un títol.
5: Que és això. I que tindràs més.
4: Posa-ho en valor.
5: I que tindràs més. Doncs, si ja sí, ja per a... Si haguéssiu de convèncer algú que no ha entrat mai a la Terra Mitjana, què li diríeu? Una frase, jo crec que frase ja has comentat una, o sigui, un ganxo.
4: Jo crec que és l'obra mestra de la literatura fantàstica. Vull dir, sí que és veritat que no és fàcil, no és un llibre fàcil, però sí que és l'obra mestra en majúscules.
6: Totalment d'acord. Sí, sí, sí, és magnífic. La música també és revolucionària pel cinema, la fotografia, els efectes especials, els efectes nous, tot. Una obra mestra, per
5: sí. Jo diria que de obres mestres aquesta és total.
6: Tres obres mestres.
5: Marina, Marina, Clàudia, gràcies a totes dues per aquest viatge a compartir entre prestatgeries, pantalles i melodies. Avui heu demostrat que quan la literatura, el cinema i la música es donen la mà, el resultat és un univers que s'expandeix i ens arrossega. Un plaer de tenir-vos aquí.
4: Gràcies.
5: I encara en queda una setmaneta més, vull dir que la setmana que ve a veure què decidiu.
4: Molt bé.
6: A veure què portem.
5: Doncs passen, de fet, ara ja gairebé són les 10, és el moment d'escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i no marxeu, que de seguida hi tornem.

0: passen uns minuts de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum. Coincidint que ahir se celebrava el Dia Mundial del Donant de Sang, no deixem passar aquesta efemèride. Cal retre homenatge a totes les persones que, de manera solidària, humana i comunitària, pensen en els altres. Enguany, amb el lema «Una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides». Cada 14 de juny se celebra aquest dia per agrair als donants voluntaris i no remunerat les seves contribucions que salven vides i per sensibilitzar sobre la necessitat permanent de donacions regulars que garanteixen subministraments de sang segurs, suficients i accessibles. També és un recordatori de la responsabilitat dels governs i les autoritats sanitàries d'invertir en sistemes sòlids i que assegurin la donació voluntària, l'accés equitatiu i pràctiques de transfusió segures. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Manel Pérez Castelló, delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i Joaquim Campistrom, membre també de l'entitat.
1: Sí.
0: Primer de tot, benvinguts.
1: Gràcies.
2: Bon dia, benvinguts.
0: Què tal?
2: Aquí estem.
0: Sí, doncs el dia de fet era ahir, però bé, sí. Vull dir, ara anirem parlant. Si em permeteu, faré una mica de 5 cèntims de cadascú. I si aquí, perquè a vegades jo busco la informació, clar, el Google més o menys, doncs ens diu coses, no? Però també es pot equivocar. Vull dir que aquí està la cosa. Si s'equivoca, rectifiqueu-me. Mira, Manel Pérez és delegat de Caldes de Montbui de l'Associació de Donants de Sants del Vallès Oriental. Fa anys que treballa per fomentar la donació voluntària i no remunerada i per mantenir viva la xarxa de solidaritat que permet garantir sang segura i accessible per a tothom. Coneix de primera mà la història de l'entitat, la seva evolució i la relació constant amb el banc de sang i teixit.
2: Sí.
0: Penso que... Quants anys porta, Manel, per això?
2: Bueno,
0: perquè va, de tant en tant va canviar.
2: Jo porto des del 2021, juntament amb el Miquel Gómez, que també vam entrar junts. Si volem fer una miqueta d'història d'aquí de Caldes...
0: Ah, ara la farem, presento al Joaquim i fem,
2: sí,
0: i fem aquesta història. Doncs el Joaquim és membre actiu d'aquesta entitat i de moltes altres, perquè el Joaquim és un... Podríem dir, o sigui, anava a dir terretremo, no,
1: digues el que vulguis,
0: és un caminador. és col·laborador habitual i també en campanyes, en altres, vull dir, en aquesta, però també en d'altres, no? Música, el que sigui, i tot, sobretot en història. Vull dir, tot
2: sí,
0: el que porti això...
2: Són historiador.
0: Sí, és...
1: El Manel també és historiador,
0: sí,
1: eh?
0: Vull dir que tots dos teniu
2: vincles. Però vas fer la carrera, vincle. Però no li practicar gaire.
0: Bueno, teniu vincles, no?
1: Sí.
0: I es tracta d'això,
2: sí.
0: Vull dir, de tenir vincles.
1: Sí.
0: Doncs això, que en el cas del Joaquim, doncs, fa campanyes, jornades i activitats de sensibilització. Ja dic, d'aquesta, en aquest cas, és de la donació de sang, però de moltes altres, no? I ha viscut de prop l'impacte real que té la donació en la vida de les persones i la importància de mantenir una comunitat compromesa i informada. Jo penso que aquí no m'he equivocat.
1: No, però em dius que surto al Google...
0: A veure, si el Google te dona i pistes.
1: El teu Google, el teu Google.
0: Te dona, sí.
1: Clar, ell ho coneix.
0: Sí. No, en el cas me donava més pistes del cas del Manel.
1: Esclar, lògic.
0: En aquest sentit. Però clar, en el cas teu és que et conec de fa molts anys.
1: Exacte.
0: I per això vull dir que sí, estàs, és la persona que ha put, bueno, que ha tret tot el tema del George Lauren, vull dir que, en fi, ja, és una persona que estàs ficada en tantes coses, però sobretot en història. Història
2: sí.
0: d'aquí, de
2: Caldes.
1: Sí, Caldes. Sí.
0: I per això. Doncs primer fem una mica això, Manel, parlem de la història.
2: Sí, nosaltres des del 2021, deia, amb el Miquel Gómez vam entrar com a delegats, ell i jo, i ara des de fa també un any han entrat com a delegats també l'Anna, el Joaquim i el Mario. El Mario era el delegat allà a La Roca, del Vallès, però s'ha traslladat a Caldes i llavors l'hem integrat. O sigui, som un equip actualment de 5 delegats. I anteriorment a nosaltres, durant 15 anys, des del 2006 al 2021, van estar el Josep Soleil i el Jaume Monterde. Ells van estar 15 anys que van fer un treball boníssim. A més, un treball que en aquelles hores era repartir els cartells d'una setmana abans per les urbanitzacions, per als carrers, per les botigues, posar pancartes. Avui ho tenim més fàcil perquè avui tot és a base d'informàtica, arriben els avisos.
0: La xarxa.
2: Sí, la xarxa, arriben els avisos als donants. I també fer notar que abans les donacions es feien els diumenges en el CAP, els diumenges al matí al CAP, i els dimarts a la tarda en el bus que es posava a l'estació. Uh-huh. Després, posteriorment, es van traslladar a les cases dels mestres, on estava la Creu Roja, també els diumenges al matí, i els dimarts a la tarda seguia fent en el bus a l'estació. Fins que es van traslladar a la sala noble de Can Rius i també van canviar els dies. Ho fèiem el divendres per la tarda i el dissabte matí i tarda. I últimament hem fet també una variant amb la sala nova de la Pilar d'Aznar, tan maca que tenim, que tothom que ve a la sala aquesta es queda meravellat, és un lloc esplèndid, i llavors les donacions es fan el dissabte matí i tarda i diumenge al matí.
0: Uh-huh. I com definiríeu la importància de la donació de sang en un municipi com és el nostre, com a Caldes?
1: Tu tens dades, no? Aquí,
0: sí. No, en principi és el concepte. Per exemple, que... això sí que ho pots dir i després el Manel pot donar dades.
1: Ah.
0: No, una mica és el que tu, per sí. exemple, en aquest cas, Joaquín, bé. El fet de definir el que representa, no
1: sí,
0: per Caldes.
1: Per mi, sí, d'acord. Sí. I per Caldes, però... Home, jo veig que hi ha moguda des de fa anys. I jo acabo d'aterrar. Ens coneixem el Manel des de fa anys, i un dia trobant-nos pel carrer, xerrant, no sé què, i va començar, i vaig dir, ostres, se'm va remoure la consciència, veureu per què. Jo quan estava, llavors em vaig recordar d'una cosa, quan era petit vaig estar, tenia prop d'un any, vaig estar molt malalt, però molt, vaig estar entre la vida i la mort durant pràcticament un any. I la sang que porto és de la meva mare, evidentment, però també del meu pare, és a dir, perquè em fotien transfusions a més no poder, no? I vaig pensar, ostres, potser tinc un deute, no? En aquest cas amb el meu pare no, està clar, però en la societat amb mi mateix, no, de dir, compte que jo he rebut, per tant potser toca donar alguna cosa, i vaig dir, va, ho provaré, i dic, i me'n vaig recordar d'això que deia el Manel de l'autobús, que hi havia, sí. Deia, ostres, clar, em van anar venint records al cap. Des de fa anys s'està fent aquesta activitat.
0: I tant.
1: Per tant, vol dir, i de manera, jo diria que ininterrompuda. I a més...
0: Fa molts anys, vull dir, i això dono fer també, vull dir, perquè...
1: Em veus?
0: Vull dir,
1: clar,
0: jo he passat per allà, també.
1: I diverses vegades
0: sí,
1: l'any.
0: Sí, dius, no, i tant, diverses, i a més, alguns dies especials, etcètera, vull dir que és molt... I justament el Josep Soler i també el senyor Monterde, vull dir que són persones... Clar, són 15 anys que han estat, vull dir... I abans estava el Francesc Sala, també, vull dir que eren anteriors,
1: imagina't.
0: Vull dir que són molts anys ja que porta aquesta...
1: Això diu molt de Caldes.
0: Sí, sí, no,
1: molt.
0: No, i tant.
2: I fer notar, interrompo perquè
1: seguiu,
2: que sabíeu que aquí a Caldes, el dia 12 d'octubre del 2010, es va fer un monument que està davant del CAP, dedicat precisament als donants de sang, que va ser l'època que estava el Jordi Soler. El Jordi Soler.
0: Com alcalde.
2: Sí. I bueno, i els delegats eren Josep Soler i el Jaume Monterde. Sí.
0: Sí, no, vull dir que és cert que ja fa, i a més hi ha dies que l'assiduïtat es nota molt, no? Vull dir que hi ha molta participació, no?
1: Sí.
0: I pot ser que al millor pugui haver una altra, perquè això sempre ho recordo, no? Quan es fan les donacions, no? De seguida et passen tota la quantitat que s'ha recollit, no? Vull dir que això sí que sí. Sempre sí, un dia es pot ser més, un altre menys, vull dir, va com va, però sempre, sempre, sempre hi ha participació.
2: Mira, parlant de participació, en el que és el Vallès Oriental, Caldes de Montbui estan al puesto número 12 de 42 municipis del Vallès Oriental, número 12 en quant a percentatge de donacions.
0: Sí.
2: Diguem-ne que l'any 2025, tenim aquí unes dades, de sang es van fer 759 donacions i de plasma 73. I això vol dir un percentatge bastant elevat que es fa. Tenim dades també de tota la comarca, per exemple...
0: Per exemple, el número 1, que és que me quedo ja jo intrigada, no? per veure o la curiositat de qui seria el número 1.
2: Hi ha dos si parlem de percentatge, el número 1 seria, ara ho dic, que ho estic mirant aquí, no, seria Martorelles.
0: Uh-huh.
2: Sí, té un 65%, sí. En quant a percentatge de donacions sobre la població.
0: Clar.
2: I Caldes està amb un 41%.
0: No, està força bé.
2: Correcte?
0: No, de 42, d'unidó, eh?
2: Sí. I, però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on hi ha més zona, Mollet del Vallès.
0: Clar, i Mollet és gran, vull dir, ja té una població més elevada
1: que Caldes.
0: Sí, no, una mica, no.
1: Sí,
0: jo diria que bastant. Ara no te sabria dir els habitants que té, però,
2: sí,
0: jo diria que doble.
2: Per exemple, Granollers, que encara té més població, em sembla, sí, que Mollet, són
0: home, són
2: 1.739, però Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions funcionen de meravella.
0: Funciona molt bé.
2: Molt bé.
0: No, i això és important.
2: Sí.
0: I això, diguem, és en cada poble, vull dir, que fas aquestes donacions. Després queden les donacions que a títol personal te'n vas directament al centre de...
2: Sí, als hospitals, per exemple,
0: etcètera,
2: que pots donar, i tot això, no?
0: Sí,
2: a Catalunya tenim aquí, per exemple, de l'any 2025, que es van fer 273.000 donacions de sang i 8.000 donacions de sang, i de plasma es van fer 35.483. Vull dir que en tenim...
0: Així per saber, perquè moltes persones igual diran, i quina diferència hi ha entre, per exemple, quan donem la sang, no?, i el plasma. Quina diferència entre... Perquè el plasma és sang, també, no? Però, clar...
1: És una part, és un component.
0: És un component,
1: sang.
0: Exacte. Sí. De fet, quan es fan les analítiques, també te surten allà, diguem, el que és el plasma, etc. Però així, per fer, en el moment que dones, que fas la donació, per fer aquesta diferència de que quan estem donant... La sang és aquesta que, quan estem allà i deixem una bossa, no? De dos, no sé
1: és?
0: Si és 200...
1: Quant litre o,
0: exacte,
1: o 200... litre? Quan és?
0: No, 250.
1: O
0: sigui, una bosseta és una cosa així.
2: Jo diria que 400.
0: O 400.
2: Sí.
0: Vull dir que... Sí, no, que és... Però és la... Omples la bossa, no? I després el plasma, doncs quina diferència, com queda això? Per l'explicació.
1: Ah, ho deixes per mi.
2: Sí, va. Bueno, acabo fes una part i jo faig una altra.
1: Acabo d'aterrar i em passa l'examen. Això són coses, evidentment, són dades dels professionals,
0: sí.
1: Està clar. Nosaltres d'això, és a dir, no en sabem, almenys jo, però, esclar, fas cas dels professionals. I en aquí tinc anotat que el plasma té una caducitat de 3 anys congelat. I diu que es transfon els pacients, llegeixo literalment, es transfon els pacients amb alteracions de la coagulació i grans cremats. I també se'n poden fer medicaments.
0: Veus?
1: Per tant, és molt necessari també el plasma.
0: I tant, totalment.
1: És molt necessari.
0: Clar, i a més, en aquest sentit, l'Associació de Donants de Sang Pagès Oriental està... íntimament relacionada o col·laboració amb el banc de teixits, no?
2: Sí,
0: que també és una altra manera de donar també.
2: Diguem que el banc de teixits és el que gestiona tot el tema de les donacions globals, perquè fem una petita enumeració, les donacions són de sang, de plasma, també de mèdula òssia, també
1: de llet materna,
2: cordó umbilical,
0: també...
2: donació de teixits i també són principalment i també de microbiòtica intestinal. Vull dir que hi ha molta diversitat.
0: Ui, ja, exactament, vull dir que a vegades pensa que és la sang només, però jo diria bany de teixit, perquè jo penso és que és molta el que acabeu de denominar, vull dir que són moltes vull dir que no només, que a vegades pensa que teixits també queda en la pell, no? Però
1: has,
0: no.
1: Has citat cartílag i tendons?
0: També.
1: També.
2: Dintre dels teixits,
1: dintre
2: d'una una descripció dels tallits serien tots aquests que podem anar-los comentant. Mira, si comencem amb el tema de la sang, com has preguntat abans, Conchi, sí, és interessant que la sang té tres components principals. Un són els glòbuls vermells, sí, després les plaquetes i després el plasma.
0: Vull dir, i els blancs, els leucocits, és que uns les plaquetes
2: són els glòbuls blancs.
0: Són els leucocits.
2: Efectivament.
0: Clar, uns hematits, sí, glòbuls vermells,
2: leucocits,
0: i leucocits. És que quan te fan les analítiques surt així.
2: Efectivament, no? I sapigueu que la sang no es pot fabricar. Sí que és veritat que s'està ja fent intents de fabricar sang artificial, per una miqueta a garantir que hi hagi la sang necessària per les transfusions i altres necessitats. Però de moment tota la sang que es fa servir és a base de donacions altruistes de persones solidàries. Es diu que cada dia aquí a Catalunya es necessita entre... Hi ha 800 o 1.000 persones que necessiten una transfusió de sang cada dia, aquí a Catalunya. I vull dir que és un recurs vital que ens està parlant això. I si parlem del... Això en quant a la sang, si parlem del plasma, bueno, ja ens ho ha dit també el Quim abans, no? El tema de la plasma és molt important per fer medicaments, per enfermetats especials, que n'hi ha, cremadures també, i això és important, el tema del plasma. Es diu que dels 5 litres de sang, 3 són de plasma i els 2 són de glòbuls vermells i plaquetes.
0: I plaquetes.
2: ¿Vale? O sigui que la sang és una aigua, com una aigua líquida, on neden, diguem-ne que van nedant, els glòbuls vermells i els glòbulos blancs, els leucocits, ¿vale? Les plaquetes. I aquest plasma pues, té sals i minerals, moltes proteïnes, i amb això pues, ajuda a lluitar contra les... Són defenses per protegir infeccions. Pues aquí estem llegint, com diu el Quim, nosaltres no som professionals, no. Només som voluntaris i el que tenim
0: però
2: és la informació
0: cosa...
2: dels professionals.
0: També tenim aquesta importació.
2: Correcte.
0: Per exemple, com ha canviat el perfil del donant de sang al llarg dels anys? I perquè ja dic que a Caldes té aquest temps, no? Que jo diria que són més de 20 anys. I tant que són més de 20 anys.
2: Molt més.
0: Per això, ja dic que abans dels 15 anys que va estar el Josep Soler i el senyor Monterde, doncs abans ja estava, i durant bastants anys, que també estava Francesc Sala, vull dir que són molts anys, no? Vull dir, per això. I jo la pregunta és com ha canviat, i vosaltres, que segur que també coneixeu tota aquesta temàtica, com ha canviat, en el teu cas segur que ho coneix bastant, no? El perfil del donant. És a dir, si el donant acostuma a ser normalment persones, evidentment dins de l'edat, perquè recordem que és a partir de
2: 18 a 70 anys.

0: cantant, etc. I és, suposo que una
1: tot
0: mica
1: això deu influir, segur.
0: Sí, sí, no, tot això influeix.
2: Ah, efectivament, clar. Sí, sí. Però, en canvi, en els últims anys s'ha anat crescut. Invertit.
1: S'ha invertit la cosa.
2: I ara són molt més les dones...
1: En tot, en tot.
0: En tot, en tot. És que això ja ho sabeu, que en tot la dona guanya.
2: El segle XX ha sigut el segle dels homes i el segle XXI de les dones.
0: Bueno, i això deia, però depèn de qui, els segles abans també podríem dir que...
1: També embargaven.
0: Sí.
2: Bueno, el repte també és captar a la població jove.
0: Jove, ahí està. Aquí està el repte. Perquè, clar, sempre estem parlant que hi ha un terme mig, no?, dels 35 als, fins i tot als 65, vull dir, aquesta edat, quedaria que ja és quan la gent està com més conscienciada.
2: Més conscienciada, correcte.
0: ¿Vale? Però és de quina manera, per això jo diria, doncs si aquesta part del jovent a partir de 18, això d'alguna manera també s'està notant.
2: És molt necessari. S'està notant, però menys del que es voldria. Vull dir, sé que ja la jovent es va conscienciant de que ha d'anar donant sang, i també, a més, quan comences a donar de jove, pràcticament ja és una continuïtat que tens. I el fet és que, com que la gent donant es va jubilant perquè arriba a l'edat que ja no pot, necessites tot un relleu de gent jove. I si s'està lluitant molt amb els últims anys per mirar de captar aquest sector jove de la societat perquè facin un bon relleu. I aquí a Caldes jo he notat que sí, que hi ha molta gent jove cada vegada més que ve a donar sang.
0: Mm-hmm. Jo, per exemple, digues Joaquim.
1: El que he notat en la meva curta experiència, evidentment, perquè em sembla que he estat dos dies, en dues ocasions, veig que hi ha molt repetidor, moltíssima gent que quan ve li preguntes hola, bon dia, vens a donar sang o plasma, diuen el què, li fa les dues preguntes de rigor que s'han de fer, i llavors, doncs, esclar, li dius, has d'omplir aquesta fitxa? No, ja està, ja ho sé, ja està. Ja
0: sí,
1: sé.
0: Perquè és que és normal, es passa com tot, Joaquim, vull dir que, a veure, quan tu estàs en el poble i participes en moltes activitats, qui són els que més participen? Gairebé repeteix.
1: Sí.
0: Es repeteixen les persones.
1: Sí,
0: en la donació també passa
1: el mateix.
0: La donació
1: també passa.
0: Clar, vull dir que, i a més, com és cada tres mesos, no?
2: Sí.
0: És, això, cada tres mesos s'acostuma...
1: Cada dos mesos, no?
2: Cada dos mesos fem... els homes...
0: Els homes.
2: Poden... Ah, no, no.
1: No, que fem...
2: No,
1: no.
2: Que fem... Una cosa és que les persones, si són homes, poden donar sang cada tres mesos, si són dones, cada quatre, però... l'activitat i l'organització de donar sang s'organitza cada dos mesos actualment. Sí.
0: Sí, cada dos mesos s'organitza, però no vol dir que en aquests dos mesos repeteixin els mateixos, però que sí que és cada tres mesos o quatre d'això, que aquí sí que repeteixen.
2: Correcte, sí.
0: A veure, dos mesos, suposo que aquí, o cada tres mesos, és perquè abans, si tu has donat 400 grams de sang. Clar, no pots tornar a repetir en tres mesos, perquè això representa que si no tens podràs produir una anèmia, no? Que amb això ja sí que sabeu, no? I en el cas de les dones també te posen quatre perquè va això, però això no vol dir que cada dos mesos es facin les extraccions, perquè el que es tracta és de que hi hagi moviment.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que hi hagi moviment, sí. Però que sí que és veritat que tu notes que després, vull dir, moltes persones són repetidores, és que és així, vull dir, que és repetidor, perquè a més vosaltres ja estan fitxats.
2: Sí, bueno, el banc de sang ja té, té la fitxa, té
0: i aleshores l'email, rep la carta.
2: I els hi havia sempre la informació, quan hi ha una donació se'ls envia també.
1: Sí, això ajuda, clar. Això
2: i
1: ajuda
2: després al llarg de l'any, de tant en tant, es fa alguna cosa especial. Estem parlant de que per la festa major, per al mes de setembre...
1: Octubre,
2: no?
0: Sí, que és la festa major.
2: Volem fer una donació especial també, Vull dir, a més de les dues que fem cada mes, aprofitant la festa major i dels molts visitants que venen aquí a Caldes, doncs puguem fer una donació extra per reforçar totes aquestes donacions que es fan,
0: No, això acostuma a fer-se. Vull dir, per exemple, a l'estiu, no sé si també en algun centre d'educació s'acostuma

0: acostuma a fer, sí, també, no sé, sí, si és...
1: No, a l'estiu, no, a l'estiu no. Fa, em sembla que no, a l'estiu, oi que no? Recentment... l'escola Pia,
0: sí,
1: ha fet...
0: Vale, no és a l'estiu, és abans.
1: No, és abans.
2: Sí, l'escola Pia ho fan al mes de maig.
0: Vale.
1: Mes de maig.
0: Primavera.
2: Sí, perquè fem gener a març.
1: Maig.
2: Maig, al maig les fa l'escola Pia. A nosaltres també. L'escola, sí, Pia també col·labora. Després ja fa juliol, setembre i novembre. Són les 6 donacions que es fan ara actualment aquí a Caldes. Regularment, eh?
0: Uh-huh.
2: Regularment.
0: Uh-huh.
2: Conxi, hi ha alguna informació també històrica, sí, que m'agradaria comentar? Sí,
0: i
2: sembla?
0: Tant, perfecte, sí, perfecte.
2: Ho diu perquè ahir va ser
0: el dia del donant.
2: El dia, sí, mundial, sí, de les persones donant de sang.
0: Jo ja l'he destacat, vull dir, jo sempre, sí, cada dia començo amb
2: un
0: editorial. Avui és que cada dia és un dia temàtic.
1: Sí,
0: avui és el dia,
1: ja.
0: T'ho explico perquè avui és el dia mundial de presa de consciència de l'abús i maltractament a la bellesa. Vull dir, és un dia important també.
1: Sí.
0: Però jo ho lligo també amb el tema del dia d'ahir, bueno, que era el dia de la donació, perquè al cap i a la fi,
2: sí,
0: doncs, tot es pot connectar,
2: sí,
0: no? Vull dir que...
2: Sí, sí.
0: Uh-huh. Cada dia són dies temàtics.
2: La pregunta és per què va ser ahir, eh?
0: És perquè, exacte,
2: celebra
0: el 14,
2: el 14 de juny. Per què? Pues perquè un dia 14 de juny del 1868 és quan va néixer el Karl Landstein, que era un patòleg i un biòleg austríac, va néixer a Viena, i és la persona que en l'any 1901 va descobrir i classificar els grups sanguinis principals, que són l'A, grup A, grup B, grup AB i el grup O, que és el universal. I després, per això li van donar a l'any 1930 el Premi Nobel de Medicina. I després, juntament amb l'Alexander Wiener, en l'any 1940 van descobrir el factor RH, positiu i negatiu. I aquest factor RH en positiu i negatiu és un factor molt important de cara a la compatibilitat de la sang del pacient, la persona que dona, amb el pacient receptor. I llavors aquests són fets molt històrics, molt importants amb el tema de la donació de sang. Per això es fa que cada 14 de juny des de l'any 2004. O sigui que portem 22 anys celebrant el Dia Mundial de les persones donant de sang. I vol ser un dia especial de reconeixement i agraïment a aquestes persones que d'una manera voluntària i altruista doncs fan aquestes donacions per salvar vides de moltes persones. És un acte humanitari, de solidaritat, d'empatia i de compromís amb la societat i és per la salut col·lectiva i també el benestar social de les persones. Vull dir que és un moment molt especial. Precisament nosaltres volem ara, com a delegats, el Joaquim i jo, en nom de tots els delegats que som d'aquí de Caldes, doncs agrair a tots els donants que tenim a Caldes de Montbui, que són molts i molt fidels també quan el tema de les donacions.
0: I tant, i tant. Parlem ara del funcionament intern, és a dir, l'organització, els reptes i les col·laboracions. Com s'organitza una campanya de donació a Caldes? És a dir, quins passos hi ha darrere de cada jornada? Perquè hi ha una feina.
1: Sí,
2: primerament l'associació de dones de sang del Vallès Oriental es posa en contacte amb l'Ajuntament, això d'un any per l'altre, eh? Uh-huh. Sempre es fa d'un any preparant la programació de l'any següent. Es posa en contacte sobretot per sol·licitar a l'espai per fer les donacions. I a partir d'aquí es queden ja en les dates de l'any, cada dos mesos, com hem dit, que és els mesos impars de l'any, i una vegada que ja està concretat a les dates i el lloc, que tot actualment se fa en la sala Pilar Aznar,
0: sí,
2: de les cases dels mestres. Doncs a partir d'aquí ja som els delegats els que ens posem en marxa. Posar en marxa què vol dir? Bueno, que el dia que toca la donació, pues, obrim el local, posem les taules, les cadires, preparem el local amb el tema de l'aire condicionat, si insistiu, com si és a l'hivern també, i preparem tot l'espai quan ve tot l'equip sanitari pugui muntar les camilles, els aparells. Vull dir, pensa que venen l'administrador, del banc de sang, sí. Ve el metge també, i després venen les infermeres i infermers, que són els que fan pròpiament l'extracció de la donació. Uns són per al tema de la sang, els altres són per al tema del plasma. Normalment posem 6 camilles per sang i
1: 4, em sembla.
2: Sí, sí.
1: Oi?
2: Sí, 2-4 segons les possibilitats i la disponibilitat que n'hi ha per al plasma. I ho fem d'aquesta manera. Es fan normalment 4 hores al matí, de 10 a 2, i per la tarda també 4 hores de 5 a 9. I, bueno, molt bé, molt bé. A més, és un personal molt agradable. Ah, bueno, també tenim una part de refrigeri,
1: Sí.
2: Una part de refrigeri que és...
0: La beguda.
1: Al final. Oh, no pensis, no només beguda. Hi ha sucs, oh,
0: bueno,
1: hi ha aigua...
0: I també, o menjar alguna cosa.
1: Sí,
0: i tant, hi
1: ha fruits secs. Sí.
0: No, i alguna pasteta, vull dir que sí. Això sí que l'he vist.
1: Bossos de patates fregides.
2: Sí. Jo quan vaig començar, l'any 2001, recordo que encara es donaven entrepans.
0: Sí. Sí,
2: després de la donació es donava un entrepà amb un suc, d'acord? Ara no, ara ja no fem entrepans, ara donem les bossetes de patates freixides, també de
0: fruits secs.
2: De fruits deshidratats, per exemple, de coco.
0: Ah. Sí, i els també... que serien fruita deshidratada.
2: Això mateix, fruita deshidratada, d'acord? I després tenim beguda, diversa, sí, sí. Després també t'hem dit d'això, aquestes cosetes que es venen a base de cereals, també, cereals amb una miqueta de xocolat i tal, boníssimes,
1: Perquè sí, molta varietat, molta varietat, tu.
0: Sí, de fet, de tota manera, penso que és amb el líquid el que et reposa,
2: sí,
0: és el líquid el que reposa,
2: sobretot.
0: El que has, vull dir, es tracta de beure aigua mateixa, o líquid, sí. Suc, o el que sigui, però que això és el que reposa el que has donat, i a més ràpida, vull dir que no
1: i,
0: és...
1: I fixa't que es recomana abans de la donació que la gent begui, el donant begui aigua.
0: Sí, clar, sí, vull dir que sí, és
2: sí.
0: Això.
2: Sí, sí. I després obligatori,
1: I després obligatori.
2: Després obligatori. Abans opcional,
1: opcional
2: sí. Però després obligatori sí. Per al tema de,
1: clar,
2: de reposar.
1: Per benefici de la pròpia persona.
2: I
1: del propi donant.
2: Han d'estar uns 10 minutets allà qui ets, relaxats, tranquils. Bueno, és una estona molt maca,
1: Sí.
2: Aquell moment allà que... Sí. Després de la donació,
1: És a dir, sí, ens veus allà xerrant els uns amb els altres... De manera relaxada, sí. Hi ha molt bona... Aquesta sala és una passada,
0: Sí, quina?
1: La sala... La
0: de Pilar Aznar. Sí.
1: La, la sala d'actes dels Escolapis la vaig veure i déu-n'hi-do, també, Déu-n'hi-do. Però, clar, evidentment, aquesta és molt més gran i pots tenir sectors, aquí els que s'esperen, aquí els que no sé què, aquí els que no sé quantos, aquí els que han de parlar amb l'administrativa, amb l'administratiu primer, etc. No, està molt bé.
0: Uh-huh.
1: I a més, una altra cosa, música d'ambient.
0: Ai, això és encara
2: ah,
0: millor.
2: Sí.
1: Música d'ambient. Jo vaig flipar, el primer dia com ja, música d'ambient. Esclar, jo sé que hi ha l'aparell, a la sala hi ha l'aparell, clar, pels que van a fer bany, etc.
2: Dos, perquè a la sala es pot dividir,
1: ah, sí,
2: i
1: n'hi ha dos,
2: una cada espai.
1: I quan vaig veure que posaven, dic, oh, posa, sí, home, esclar, me'n vaig recordar en una ocasió que em van venir a mi i estava sedat, estava de cintura en avall, estava...
0: Bueno,
1: adormit.
0: Sí, com es diu, la epidural, no?
1: Exacte, l'epidural.
0: Sí.
1: I, esclar, i em van posar, quin tipus de música vols? Em van dir, ostres! I sí, em va ajudar, em va relaxar.
2: Sí, sí. Tenim una pantalla ajuda. També, una pantalla
1: una
2: gran.
1: Una pantalla, sí.
2: Pantalla molt gran,
1: Ostres.
2: Que es pot connectar per programes, per exemple, del National Geography, i llavors hi ha tots uns paisatges i tal, i la gent, mentre s'està esperant, pues està puguem veient i tot això. Si la sala està molt, molt ben equipada, repeteixo que tots els professionals que venen estan meravellats.
0: Sí. Molt bé. Quina és la relació amb el banc de... Vull dir, perquè hem parlat abans del banc de Sunday i així, però quina és la relació de l'entitat, no? O sigui, de quina manera us coordineu, no? Les entitats, perquè... A vosaltres aquí com a delegats, però sou delegats a Caldes del Vallès, l'entitat és tota el Vallès Oriental,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. Pues... L'entitat és del Vallès Oriental i a cada un municipi, que som 42 en el Vallès Oriental, hi ha els delegats.
0: Els delegats. Doncs com us coordineu en general dins de lo que és l'entitat completa i també amb el banc de sang i teixit?
2: Bueno, l'entitat completa del Vallès Oriental fem una trobada anual, una assemblea general, on es repassa totes les dades que es fan en quant al tema d'altes i baixes que hi ha hagut als delegats, delegats que s'han jubilat, delegats que s'han incorporat, per exemple, doncs també es fa tota una informació doncs, de com han anat les donacions durant l'any anterior. També hi ha una renovació de càrrecs de la Junta Directiva, efectivament, i normalment acabem sempre amb un dinar de delegats, com germà i germanor.
0: Exacte, i una mica de cadascú és dir la seva,
2: sí,
0: etcètera.
2: Sí, ella fa la xerradeta d'un municipi a l'altre, per les assemblees de la Garriga, Vilanova del Vallès, els de la Roca, Granollers, Mollet, d'uns i els altres, ens anem coneixent també, no?, com a delegats, i tot això, vull dir, és un
0: serveix
2: ambient...
0: Serveix també per coordinar les activitats, no?, de lo que fa en un joc, dels que feu en un altre. A veure, tots són tot donacions, però bé, d'alguna manera és intercanvi, no?
2: I sobretot testimonis. O sigui, el que és molt maco són els testimonis, no? De gent que ha estat col·laborant de molts anys, iniciatives, perquè a diferents municipis hi ha diferents iniciatives. Per exemple, nosaltres estem pensant en la Festa Major i mira de fer una donació extra. Altres ho fan en diferents altres moments de la ciutat, no? I tot això es comparteix. I això és molt, molt interessant. I dintre, i bueno, totes aquestes... diguem-ne, el grup del Vallès Oriental és una de les comarques de Catalunya. Després, totes aquestes comarques són forma part de la Federació, val?, de voluntaris de donants de sang, correcte? O sigui, hi ha la federació que és formada per tots les comarques. I tot això aleshores està supervisat i aleshores també hi ha la coordinació amb el Banc de Sang i Teixits. Vull dir que hi ha tota aquesta estructura.
0: Oye, vull dir que ja no és no només el tema, és l'associació per una de les diferents comarques, sí. Després la federació i després tot plegat amb el Banc de Sang i Teixits.
2: Correcte.
0: Que és tot queda així. I quins reptes logístics i humans té avui la donació de sang? Crec que alguna cosa has comentat abans.
1: El jovent,
0: però,
1: del jovent,
2: però... el jovent sobretot... i sobretot sí, renovar sobretot el que és els donants que es van jubilant, això es necessita molt, és implicar la joventut i sobretot augmentar la quantitat de sang que es dona, eh? És veritat que Catalunya és pionera i a més es va al capdavant de la quantitat de donacions que es fan, i en aquest sentit és molt, molt interessant, però clar, el tema de la sang, al ser una cosa viva, una cosa que depèn dels donants, no es pot fabricar de moment, repeteixo que sí que hi ha intents de mirar de fabricar sang als laboratoris, però de moment depèn molt i es tracta de mantenir aquesta continuïtat d'aquest repte d'implicar gent jove, però també sobretot anar augmentant els donants.
0: Uh-huh. I com es garanteix que la sang recollida sigui segura i arribi on cal? Perquè això perquè pregunto també això. Normalment es fan, no sé si les persones, hi ha un tipus de persones que tot i que vulguin anar a fer donació no poden, per exemple, si has patit una hepatitis. Vull dir, en aquest sentit es mira bastant. No sé si al respecte hi ha persones que han patit una hepatitis i no s'han adonat, que es dona molt aquest cas.
1: Home,
0: I aleshores, doncs, clar, si tu no saps que has patit i en aquest... Vull dir, es fa... Això s'analitza normalment? Vale, és el que ara expliqueu.
1: Dic només això i tu continues. Jo en aquesta última donació que hem fet el mes de maig, del mes de maig. I bueno, sí, perquè la vaig atendre jo, una senyora, i diu que venia a donar plasma. Bé, va omplir la fitxa amb totes les dades que hi ha allà. Nosaltres d'això, és a dir, ni intervenim. Si tenen alguna pregunta a fer, alguna cosa que no entenen, ho han de preguntar
0: als que estan allà,
1: l'administració,
0: al metge, o el que sigui, etcètera, no? Sí, són, o
1: llavors,
0: infermers, que també hi
1: també
0: són.
1: També són, sí. Clar. Llavors, després d'això, cop ha passat aquest filtre, diguem, passa la doctora. I van estar a xerrar una estona i quan va sortir va dir no puc, m'han rebutjat avui. És a dir, que hi ha control, això es controla, però bé, potser et pots donar més, bueno, segur, més informació
0: també,
1: a tu.
0: També et fan com una petita sí. punjada sí. i aquí et veus ràpidament si estàs bé aquell dia o no estàs bé, perquè a vegades pots tenir l'hematocrit que sigui una miqueta més, molt just, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquest control del dit, sobretot el que es controla molt és el tema del ferro. Sí. Sí, el tema de la, del ferro i la tensió, com estàs, per saber si estàs en condicions de poder donar o no. Però, com ha dit el Joaquim, hi ha molt de control. El control en el moment de la donació en si, perquè hi ha un formulari molt, molt estès. Uau. Mira, si t'ho resumeixo, seria que no has de patir cap malaltia, que no has d'haver pres antibiòtics en els darrers 3 mesos, els darrers 3 mesos, que no has viatjat fora de la Unió Europea en els darrers 6 mesos, i després hi ha tot un llistat, repeteixo, de moltes variants, que tens que anar omplint. Tot això passa en l'administrador, que mira que siguis donant de sang ja habitual o per primera vegada i tot això, i després passa al doctor i t'ho revisen tot. Si veuen que en aquell formulari hi ha alguna inconvenient per donar sang, queda rebutjat. Ho sentim molt per les persones, i ara mateix ens fem solidaris amb elles també, les persones que tenen totes les ganes de donar sang o plasma i els diuen que no. Sempre hi ha, en cada donació hi ha un percentatge de 4, 6, de vegades 8 persones que no els hi deixen donar sang per algun factor. Clar. Vull dir que hi ha un control molt rigorós. Però a banda d'això, després quan aquesta sang en el mateix, en seguida que es dona sang, ja la es posa en uns departaments que ja estan refrigerats. I automàticament van al banc de sang que tenim al Poble Nou, a Barcelona. I allà aquesta sang s'analitza de moltes maneres i tal i qual per assegurar-se que és una sang bona, saludable, que es pot utilitzar per una transfusió.
0: Que no incidirà en que, diguem, surti la malaltia. Vull dir que normalment això, i tens raó, no passa.
2: No.
0: Vull dir, precisament perquè passa per tot aquest filtre.
2: Molt de filtre.
1: I a més, ara m'he arribat d'una cosa. La temperatura ambient. Clar, la bossa queda externa, queda fora. Per tant, està, és a dir, és susceptible de la temperatura ambient. Per tant, la temperatura ambient també es controla.
0: Clar.
2: Sí.
1: O ni molt alta, no sé quina és ara exactament la...
2: No sé, però hi ha una graduació de temperatura que es pot donar sang. Si es baixa, no es pot donar, perquè llavors, si fa una mica de fred, no es pot donar perquè la sang no circula prou bé. I si hi ha massa calor tampoc es pot donar, Llavors si hi ha tot un molt de control. Bueno, jo no sé vosaltres, jo soc d'una generació, ara faig una miqueta de broma, no sé si us en recordeu d'un cantant que era el Luis Aguiler.
1: Sí.
2: Se'n recordeu?
1: Sí.
2: Tenia una cançó dedicada a la transfusió de sang.
0: Ja, això sí, no me'n recordo. Sí, sí. Jo me'n recordo La vida sigue igual i coses d'aquestes,
1: sí,
0: no? Sí. De cançons, però la...
1: Sí,
0: però
2: que feia
1: no.
2: una cançó
0: aquesta,
2: en plan de broma, com que algú havia donat sang amb malestat, que tenia una malaltia com de tartamudeig, i el que havia rebut la sang, pues se li havia contagiat aquesta costum. I así se muera el tío, que l'hombre que dio su sangre pa mi salud.
0: Sí,
2: no se'n recorda?
0: Sí.
2: I, bueno, o sigui que hi ha una cançó dedicada a la transfusió de sang quan la sang no està en condicions o t'ha transmet una malaltia, una cosa, no? Però avui en dia això no passa, repeteixo,
1: no.
2: Per als controls que n'hi ha en el moment de la donació com després quan arriba al banc de sang, als laboratoris.
0: I què motiva una persona a donar sang per primera vegada? Però no sé si amb això teniu alguna cosa a dir. La primera vegada. Jo recordo la meva primera vegada.
2: Sí, doncs perquè... va, doncs Conxi, perquè no ens ho expliques.
0: És molt fàcil. Vull dir, si un familiar teu rep un accident molt greu, molt greu, jo recordo, i això fa molt, molt, molts anys, no? En l'Hospital de Sant Pau, doncs allà, sense demanar permís a ningú, jo me'n vaig anar... i vaig anar a donar la sang, precisament tenint en compte que necessitava
1: ara anava a dir, veure la necessitat.
0: Sí.
1: En el meu cas va passar exactament el mateix, era, i en aquella ocasió sí, era plasma, em sembla que sí, que vaig donar un senyor que estava molt malalt, un veí, i em va venir la seva filla, perquè jo tinc el tipus 0. Mm-hmm. I no ho sé,
2: zero positiu, sí, o negatiu?
1: No, l'universal, no,
0: universal. Sí, universal. Sí. Per tu només serveix aquesta, però la teva serveix per tot, tothom, sempre i quan que sigui positiu, no?
1: Ara no ho recordo exactament. Però sé que quan vaig dir que tenia l'universal, allò dels veïns, anar-s'ho dient entre els veïns, la filla d'aquest home que estava molt fumut va dir: ostres, i és que aquesta l'estem buscant. Dic, doncs ja està, ja l'heu trobada.
0: Sí, no, aquesta precisament és... En canvi, la A, aquesta és la que més n'hi ha. Yeah. Vull dir, no acostuma a faltar, precisament. Yeah. Tu pots donar-la, però no hi ha problema. Sí, en canvi, la més... aquesta o la negativa, la que és negativa, aquestes són les que més...
2: Sí, la O negativa, que és l'universal, aquesta és l'universal que se li pot donar a tothom. Sí. Aquesta no té problemes, tothom la pot rebre. Sí, sí. I el receptor que pot rebre també totes les sangs és AB positiu. Quan tens la AB positiu, també pots rebre tots. O sigui, com a donant és la universal negativa, com a receptor AB positiva és la que pots rebre. I, bueno, mira, la més habitual és la A, que hi ha un 36%, i la que menys és la B positiva, que hi ha un 8% de la població. Bueno, hi ha altres tipologies que encara són menors, però ja serien coses més rares, en aquest sentit. A mi també em va passar que vaig a l'hospital de... Jo vaig començar a donar sang a Can Ruti, allà a Badalona, també arrel d'una operació que em van fer, i estant allà vaig veure el banc de sang i vas dir, escolta'm, és el moment de donar-ho, perquè estem en un lloc, jo no la vaig necessitar, però vas pensar, aquí la gent la necessita. Sí, llavors em vas fer donant de sang, sí.
0: No, però això va molt bé, perquè quan tu dones, però també en alguna ocasió també rebem. I aleshores doncs diu, és el fet de que has fet una donació, i diu, tampoc estaré, no tinc ara el mal de cap dient, ostres, és això, vull dir, dones i reps.
1: I a més, jo pensava aquests dies, no sé, m'ha vingut al cap un concepte, una idea, un concepte. Potser és l'única cosa que tenim, no ho sé si és l'única, però, clar, és a dir, quan tu dones diners, els has perdut. És una manera de dir, no? És a dir, ja no els recuperes, aquells diners. Els recuperes, sí, cobres la pensió, si treballes, sí. Però aquells en concret no. Ja no els té. En canvi, resulta que la sang, és a dir, jo la dono, però és que al cap d'unes hores, no sé quantes, però no masses, ja la torno a tenir.
0: Sí.
1: Ostres.
0: No, ja, o sigui, tu de fet la reposes de seguida.
1: La reposes.
0: Mm-hmm. Però a banda d'això, per un moment determinat, per un algo a la vida, doncs que també pel que sigui, tu també has rebut
1: a part
0: aquesta...
1: d'això, no?
0: A banda d'això. Però sí que és veritat que tu la sang la reposes de seguida.
1: No tens pèrdua.
0: No, que va.
1: Ja t'he dit,
0: només que beguis aigua, ja
1: he reposat.
0: Ja n'hi ha prou.
2: Vull fer una miqueta de resum de que quan es fa cada any aquest Dia Mundial de les persones donant la sang, es busca un lema, i alguns dels lemes els vull repetir ara.
0: Jo he donat el d'aquest any, sí, però vosaltres podeu dir...
2: Quin has donat tu, digue'm.
0: Mira, el d'aquest any és aquest que jo...
2: Som el que fem?
0: No, el d'aquest any és el de... ara me costarà trobar-lo, perquè com ho tinc aquí, estava al principi de tot, quan de fet és quan us he presentat el... Bé, és el fet de que vas a...
2: Mira, mentre el busques, et repeteixo alguns dels lemes.
0: Sí.
2: Mira, més sang és més vida. Un altre any es va dir, cada donant és un heroi. L'altre es deia, gràcies per salvar-me la vida. Això com el receptor, no? Dona sang perquè el món continuï bategant. Som el que fem, no? Vull dir que dona sang, dona vida, vull dir que és un element essencial per moltíssimes persones. Hem de saber que la sang salva vides, això és molt important. Salva vides amb operacions, amb accidents, amb cremats, amb malalties cròniques, amb el càncer, amb leucèmies. Vull dir que és un element molt, molt, molt important. Cada dos segons algú necessita una transfusió en els hospitals. Cada dos segons.
1: Cada dos segons.
2: Cada dos segons.
1: A Catalunya?
2: Sí, a Catalunya. Vull dir que en aquest sentit és molt important. I els donants de sang és la part que fa possible aquestes transfusions. Vull dir que s'està, és molt, molt important. En aquest sentit és molt interessant.
0: Una gota d'humanitat, donant sang, salvem vides. Aquest és el lema d'aquest any.
2: Molt bé, boníssim. Boníssim,
0: és molt bo. I a més, lo tenia aquí col·locat al principi, però com jo després vaig col·locant les pàgines, pues se me queda. Però és aquesta. No, està molt bé. Com afecta la desinformació o la por a la donació? Parleu perquè moltes persones pensen que, ja ho estem remarcant, que la sang se recupera de seguida, però hi ha, tot i així, hi ha persones que consideren pues, que no, que això me quedaré sense sang o que sigui, no? Parleu, vull dir...
1: No he trobat ningú així, jo, menys.
2: Bueno, jo, una de les de vegades de les pors és la punxada.
1: Sí.
0: O que es marejaran, també.
2: La gent pensa que li faran una punxada. Hi ha gent que només per anar a fer una analítica ja li costa, no? Sí, el tema de la punxada. Després, el tema de que estàs entre 20 minuts, mitja horeta, fent la donació quan és de sang. Si és de plasma, es dura més, Dura uns 40-45 minuts, d'acord? I potser aquest factor de la punxada, el factor que es pensin que es poden marejar, cosa que no és, és molt infreqüent, molt infreqüent, en algun cas es dona, però com que estàs allà, infermeres, metges, doncs no hi ha cap problema.
0: Te vigilen, no hi ha cap problema.
2: I jo crec que és una miqueta una falta d'informació. I sobretot una falta d'informació, com tot, que hauria de compensar a les escoles. Precisament des de l'Associació del Vallès Oriental tenim un programa per a les escoles. Un programa que a base de jocs i a base de vídeos per fer una informació. I s'està fent, el que passa és que és molt lent perquè s'ha d'anar visitant escola per escola, però aquest és una mica falta d'informació. Però no hi ha cap problema. Al revés, donar sang és saludable, perquè el que fas és renovar la teva sang.
1: Exacte.
2: I aquesta renovació és molt bona. Que és bona per la salut. Per la salut. Sí que has de tenir una mica de precaució, que abans de donar sang no has de fer un exercici fort, i després de donar tampoc. Però passar les 24 hores ja està.
0: Ja pots
2: saltar tot el que vulguis.
0: Una pregunta, perquè és que no vull que se, que se me'n vagi, perquè ja queden pocs minutets i aquesta és important. A veure, ara quina és la propera donació, el dia que tenim primer, diguem, perquè no se'ns oblidit, no?
2: Juliol.
0: El juliol.
2: El mes de juliol. Els dies, el segon cap de setmana. Ara no tinc aquí el...
0: El segon cap de setmana...
2: Sí, el calendari.
0: Jo tampoc el tinc, però bé, vull dir que pensem que el dia 10 és divendres. Vull dir que el dia 10...
2: 11 i 12.
0: Exacte.
1: 11 i 12.
2: 11 i 12 de juliol, la propera...
1: És veritat, 11 i 12, sí.
0: Dissabte i diumenge.
2: Sí, sí, sí.
0: Aquesta és la propera activitat per donar sang.
2: Correcte.
0: És a dir, que com sempre és allà a la sala Pilar Aznar de les Cases dels Mestres.
2: Una sala fantàstica, que seran molt ben rebuts, molt ben atesos, amb un bon... Donaran, però també rebran, Rebran un bon refrigeri, però sobretot és la satisfacció. Aquesta satisfacció a les persones que són altruistes, que són voluntàries... Bueno, quan fas una cosa, com diu allò, no? És millor donar que rebre, no? Te'n fa més feliç, estàs més content, i jo crec que aquesta satisfacció personal, la teva consciència, la teva actitud social, com també el saber que salvaràs vides, això és una motivació, i convidem a tots els calderins que vinguin entre 18 i 70 anys a donar sang aquests dos dies, 11 i 12 de juliol, que és la propera donació, després serà setembre i després novembre.
0: O sigui, abans de les vacances d'agost és aquesta, dia 11 i 12 de juliol.
2: I faran les vacances amb una sang renovada.
0: I tant.
1: És veritat, sí senyor.
0: I què diu de nosaltres, perquè ja així estem per acabar, què diu de nosaltres com a societat el fet de donar sang? Bueno, són persones solidàries, voluntàries.
1: Venim a aquest món i ho rebem tot.
0: Clar.
1: Penso jo, no? És una cosa que m'ha passat ara bé pel cap. És a dir, venim a aquest món i ho rebem tot. Venim sense res, ho rebem tot. Ostres, donem alguna cosa, no? És a dir, alguna cosa.
0: Que,
1: i això...
0: I què menys que aquesta?
1: I què menys que aquesta, que això... és a dir, allarga vides i a més salut, i que salut pròpia.
0: Exacte.
1: I a més no hi ha problema perquè al cap de poqueta estona ja tornes a tenir aquella exacte quantitat que has donat, no?
2: Sí, tornem a insistir que és un acte humanitari de solidaritat, d'empatia, de compromís amb la salut col·lectiva i el benestar social, és una generositat, és donar vida perquè una altra persona continuï vivint.
0: Doncs arribem al final, me quedo amb preguntes, però jo us tornaré a tornar, mira, cap al setembre, octubre, que tornem aquí, i a més, ara teniu aquesta d'estiu, al mes de juliol, però al setembre tornada de nou, Sant Tornem-hi, perquè Sant Tornem-hi a tot, no? Doncs Sant Tornem-hi també
1: i a parlar. I per la festa major.
0: També, vull dir que aleshores jo us convido a que vingueu per aquí i que hi hagi aquesta bona entesa. Doncs Manel, Joaquim, gràcies per aquesta conversa tan necessària i tan plena de sentit comunitari. Avui hem entès una mica més què vol dir donar sang, donar temps, donar vida i donar-nos els uns als altres. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva aquesta xarxa de solidaritat que salva vides cada dia. I amb aquesta mirada solidària i humana tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per aquesta música lluminosa i tan ben trobada que ja escoltem en Dona Força, interpretada per Sergio Dalma, una cançó que avui pren tot el sentit. I recordant una mica de què ha anat avui el fòrum, a la primera hora hem passat per la llibreteria amb la Marina Meneses i per música, llibres i pantalles amb la Clàudia García. Avui descobrim de manera conjunta el fenomen del Senyor dels Anells. Hem viatjat per la Terra Mitjana, hem revisitat les aventures de la trilogia, les adaptacions al cinema i les bandes sonores que han marcat generacions. Un recorregut inoblidable. I la segona hora, tal com ara estem dient, l'hem dedicada a la necessitat i al significat profund de la donació de sang. Avui en sabem molt més gràcies a les explicacions de Manel Pérez, delegat de Caldes de Montbui, de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, i de Joaquim Campistro, membre de l'entitat. Dues persones que de solidaritat i voluntarietat en saben molt. Sentim la força que ens donen les persones de bona voluntat i ens no oblidem aquest lema, una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. Gràcies per sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més veus, nous continguts i noves converses. Fins aleshores, que tingueu molt bon dilluns.

0: Hi ha coses que no es veuen, però que tenen el poder de canviar completament com ens sentim. Una olor pot portar-nos a casa dels avis, a un record d'infància, a una persona o a un moment que crèiem oblidat. Les aromes tenen aquesta màgia invisible, entren sense demanar permís i connecten directament amb les emocions, la memòria i el benestar. Avui a Líders ens acompanya l'Àngels Campà, fundadora de Despertar Essencial, especialista en aromateràpia científica, formulació natural i màrqueting olfactiu i exprofessora universitària. Una dona que ha sabut unir ciència, sensibilitat i emprenedoria per donar valor a un sentit que sovint oblidem, però que forma part de la nostra manera de viure, decidir, recordar i connectar. Avui parlarem d'olors, emocions, marques, benestar, empresa i propòsit. Perquè potser també lideratge això, aprendre a crear experiències que deixen empremta. Àngels, benvinguda a Líders. I ara sí, Àngels, des de l'escala, moltíssimes gràcies per ser aquí a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta, que tinc una bateria de preguntes per fer-te, crec que ens donarà temps, però el primer de tot m'agradaria saber qui és l'Àngels Campà més enllà de Despertar Essencial.
1: A veure, sóc una persona que m'interessa molt tot el que és la natura, sóc molt curiosa, m'agrada descobrir, m'agrada practicar, m'agrada improvisar i treballo molt amb tot el que és la sensibilitat, el benestar de les persones i m'agrada molt tot el que és la recerca i la docència.
0: De fet, és curiós perquè durant tota la temporada, no?, quan pregunto qui és l'Àngels o qui és, tothom s'escapa de la part personal, no? Tothom ho porta sempre a la part professional, però bueno, ja anirem entrant, ja aniré trobant pel camí. Però ara sí, com arriba un exprofessor universitari al món de l'aromateràpia científica?
1: Mira, jo vaig començar amb aromateràpia com a conseqüència lògica de tots els interessos meus des de tota la vida. Sempre he compaginat el 50% el que era la meva vida com a professora a la Universitat Autònoma, formant mestres, amb tot el que era el desenvolupament personal, la natura, etc. No? I vaig passar doncs, de treballar amb minerals, de treballar amb plantes, oleats, hidrolats, el 2016 a conèixer els olis essencials, enamorant-me, i a partir d'aquell moment doncs, començar a estudiar-los. I estudiar-los de manera bastant profunda per poder treballar amb ells al mateix temps que estava treballant encara a la universitat.
0: Que de totes maneres, a veure, abans d'entrar de ple en el tema dels aromes, tampoc només donaves classes, és a dir, no només formaves, sinó que has escrit llibres, has escrit manuals, sí. Explica'ns tot una mica també això, perquè no és el, bueno, tot està bé, però no és el mateix.
1: No, a veure, jo he sigut sempre especialista en francès, en com ensenyar francès a les persones, i des d'abans del 2000 ja estava treballant, doncs, havia estat professora i directora d'Aliança Francesa, havia estat treballant a París com a guia turístic, havia estat fent recerca sobre la intercomprensió de les llengües i l'any 2000 una editorial francesa molt important, Hachette, la més important, va demanar al Departament de Filologia Francesa de l'Autònoma que féssim un llibre per poder aprendre francès. I era un llibre que es va distribuir arreu del món, l'utilitzaven les millors universitats i es deia Fòrum. I bueno, per mi va ser un honor que em volguessin comptar amb mi en la participació, no? Després també he estat formadora de formadors de la Generalitat. Durant molts anys vaig ser la referent del Departament d'Ensenyament per formar els professors de la formació continuada del professorat. I el 2012 o 2013, no recordo exactament, el procés de creació de llibres dura uns quants anys abans de la publicació, Oxford University Press em va demanar a veure si podia fer uns altres llibres per l'ESO, aquesta vegada només a l'àmbit espanyol, i en total doncs, ja des del 2015 que van sortir publicats portem 4 sèries, no? És a dir, un total d'uns 28 llibres per aprendre francès.
0: Que sempre parlem de lideratge en el món de l'empresa, evidentment, eh? Però està clar que es pot també liderar en el sector públic, perquè al final no tothom fa aquestes coses, no? I al final ser un referent dintre del sector públic sembla una cosa complicadíssima.
1: A veure, no és fàcil, no? Perquè en el sector públic el que té la universitat, com a mínim en aquest sentit, és que quan tu comences a liderar estàs, per exemple, en un equip de deganat. Jo vaig ser membre d'un equip de deganat, vaig ser vicedegana, no? Però el que té d'interessant això és que avui ets vicedegana i demà tornes a ser professora normal i corrent com abans de ser vicedegana, no? És a dir, que a tot el que és la gestió universitària es tria entre parts, no? Entre els mateixos membres, i llavors, doncs, com diuen, avui hoy eres zapatero i mañana
0: te ponen los zapatos.
1: Exacte, que et toca fer una mica de tot. Amb la qual cosa és un lideratge diferent també, perquè és més consensuat, penses més en l'altre, no? I de vegades
0: clar, perquè,
1: això...
0: Clar, perquè és allò de ara estàs a dalt, després estàs a baix i al tanto, no? Perquè,
1: sí,
0: no és com el món de l'empresa, que a veure, han de passar moltes coses, però normalment la gent té sempre una carrera una mica ascendent, no?
1: Sí, i quan estàs a dalt en el món de l'empresa, doncs si deixes d'estar-ho és perquè te'n vas.
0: Sí.
1: En canvi, a la universitat no, directament estàs en allà, avui ets vicedegana, avui ets una persona normal i corrent, un profe normal i corrent, i al cap d'uns dies et criden i et diuen: mira, estic configurant un futur equip que s'ha de votar després, evidentment, i m'agradaria que formessis part per dedicar-te a la internacionalització, a les pràctiques o als estudiants, no? I a la promoció. Jo em vaig encarregar durant molts anys de tot el que era la promoció dels estudis de la Facultat d'Educació i la relació amb els estudiants, i també pràcticum i relacions internacionals. Va ser una època molt interessant, sobretot perquè ens van enganxar les tancades i les ocupacions de la facultat el 2008, i allò era molt... era realment interessant.
0: I escolta, Àngels, i ara que ja ets empresària, ets emprenedora, a més, com després explicarem també, científica, no? Tens un producte propi. Quin aprenentatge tens d'aquella època que has pogut, d'alguna manera, adaptar a l'època actual?
1: Mira, el primer de tot són les persones. Les persones és el més important de tot. Si no fas les coses pensant en les persones, en el seu benestar, no cal que facis res. Per mi això és bàsic, i en la universitat, sobretot formant docents, això és fonamental. I si no hi ha un bon clima, si no hi ha un ambient de feina que permeti que tu desenvolupis les coses, no tires endavant, no? Si a l'aula no crees un ambient d'aprenentatge, no sortiran bons docents, no? I això és el més important, perquè en la nostra societat, encara que hi hagi molta gent que no ho vulgui entendre, els responsables de que la societat funcioni són els mestres, perquè tenim a les nostres mans el futur de la societat.
0: Totalment.
1: Es diu els científics, sí, els científics, però els científics arriben a ser científics perquè han sigut educats en una escola. I llavors, doncs, directament això és el que incideix, no? Traspassar això en el món de l'empresa, jo he de dir que per mi l'empresa és una gran desconeguda encara, eh? Estic a les beceroles de l'empresa, perquè jo sempre m'he considerat docent, no? I llavors intentar traspassar tot això és molt complicat, perquè no entens els codis, no coneixes com funciona una empresa, no coneixes el desenvolupament del màrqueting, no coneixes la gestió, l'economia, una factura. Jo no tenia ni punyetera idea de com es feia una factura. Llavors necessites passar a l'altra banda i convertir-te en aprenent.
0: Però vols dir que la part que tu ja portaves incorporada, la de les persones, no és la més difícil d'aprendre en el món de l'empresa? Perquè, clar, jo, ara quan m'explicaves això, no, que formes docents, al final és com la cultura d'empresa, no, que va de dalt cap a baix. Vull dir, i tornem al lideratge públic, perquè tu formaves docents, llavors, una mica la teva cultura, no, la teva cultura a nivell de visió, no, de docència, també suposo que ha calat a tota l'estructura.
1: Sí, el que passa és que l'educació necessita molt de temps. I tu no veus els resultats de l'aplicació de l'educació fins al cap de molts i molts i molts i molts anys, perquè ha de passar tota una generació que comença a I3 amb 3 anys, passa per la infantil, la primària, la secundària, el batxillerat, la universitat, i amb això ja han passat un mínim de 22, 23, 24 anys, i llavors han d'implementar-se a la societat. És a dir, que fins al cap d'uns 30 anys tu no veus resultats. No hi ha llei
0: educativa.
1: Una
0: generació, no?
1: Sí, com a mínim. Les lleis educatives no duren tot això. Volem els resultats ja. I això no és possible. Amb l'educació no és possible. A l'empresa tampoc.
0: No, està clar. Està clar que no, però sí que és veritat que potser tenim més mecanismes d'actuació més ràpid per ser més àgils.
1: Segurament. El que passa és que quan... jo sempre recordo el Raimon Samsó, que un dia en un dels programes de l'Ofici de Viure comentava que li venien les persones a dir que volien fer canvis i així, i ell els hi deia: bé, doncs anem a fer un pla curt, mitjà i llarg, un any, dos anys, mig any, i així. I els hi deia: no, no, jo vull ara.
0: Sí, clar, la
1: setmana, jo vull
0: sí,
1: la setmana que ve, que sí, jo ho necessito per ara. No, això tampoc és possible.
0: Sí, això s'ha parlat molt també en aquest estudi. Hem tingut la visita a diversos coachs i també tothom molt en contra de les frases aquestes de tassa, no? Del Mr. Wonderful, de querer és poder, bueno, a vegades no. Bueno, Àngels, i ara una mica que ens hem posat en context, sí que m'agradaria d'entrar de pla en el tema dels aromes, no? Ja has dit que vas descobrir el món dels aromes, però què passa, no? Quan fas aquesta descoberta, i què passa en tu, que et desperta aquest interès per aquest món?
1: Mira, l'interès ve de poder saber com funcionen, no? Jo vaig anar amb una xerrada divulgativa dels olis essencials, no? Vaig anar pues, per ajudar una amiga i així, allò de dir, bueno, va, anem a veure què,
0: sí,
1: què fa.
0: Vinga, va, ja vinc.
1: Que et conviden i dius, bueno, va, sí, ja vinc, no? I de cop i volta anar allà, jo tenia molt mal d'esquena, em van dir, mira, això et podria ajudar, em van fer van posar una mica, i jo vaig dir, tu, sembla que aquí l'esquena aquesta està millor, no? Van dir, jo tenia problemes digestius, em van dir, això et podria ajudar, hosti, tu, la cosa anava millor, no? I llavors vaig dir, bueno, jo he de saber per què funciona això, no? I per què una gota d'això que se'n diu oli essencial funciona. Però què és això d'un oli essencial? Perquè quan jo treballava amb hidrolats i oleats, em deien, però treballes amb olis essencials? I jo deia, no, no, no, no són olis essencials. Però no sabia ben bé exactament què era,
0: sí,
1: un oli essencial.
0: Sí, sé el que no és, però...
1: Sé el que no és, però no el que és, exactament, no? I llavors, doncs, vaig estar buscant i formant-me, no? I un oli essencial és la part més pura de la planta, la més concentrada, la que guarda tota la seva essència i tota la seva capacitat remeiera d'ajudar i de resoldre temes físics, emocionals, espirituals també, energètics, etc. No? I clar, en aquí ja va ser un uau, va ser una descoberta impressionant.
0: I escolta, Àngels, i què passa al nostre cervell quan olorem alguna cosa?
1: Mira, el fet d'olorar passa que l'aroma entra pel nas, evidentment, arriba al bulb olfactiu i connecta aquest bulb olfactiu amb la zona límbica del cervell. Això que sembla tan tècnic vol dir que connecta amb el cervell més emocional que existeix. A més, hem de saber que l'olfacte és el sentit més primitiu que existeix i es connecta directament amb el cervell reptilià, que és el que ens manté vius. perquè a la prehistòria i tota la vida l'olor és la que ens ha posat en guàrdia. Tots recordem l'olor d'ous podrits. I quan jo era petita vivia... però ara veuràs per què. Quan jo era petita vivia al costat d'una fàbrica a Terrassa, l'Onàndia, i l'Onàndia treballava en productes químics. I llavors, doncs, n'hi havia un que era la d'ous podrits, perquè avisava de que en aquells moments hi havia alguna fuga, que en aquells moments hi havia algun element que ens havia de posar en guàrdia. No? Aquesta olor d'ous podrits és una marca de vigilància. El gas, el gas no té olor, és inodor, i per això té olors d'aquestes molt agressives i molt dolentes que permeten que la persona estigui en alerta, estigui en vigília. Evidentment, ja ho dius, no hauria posat aquesta olor, però realment, com a exemple, és una cosa que ens serveix molt per mostrar que no totes les olors són positives, són bones. Hi ha elements que són molt, molt tòxics, i ens diuen l'amoníac, el salfumant, totes aquestes olors, hem d'anar molt en compte i ens hem de protegir. Després hi ha olors molt agradables, però no totes són positives. Jo recordo una clienta meva de roses que em deia: no suporto l'olor de la lavanda. I tu dius: home, però si la lavanda és una olor que tothom agrada, és fresca, és natural, és preciosa. Vam arribar parlant, vam arribar al fet per què no la suportava, i era que quan ella era petita i vivia a Granada, en les coves, quan algú moria i el tenien en allà, en la cova, l'envoltaven de lavanda per fer que l'olor del mort no fos agressiva. I llavors ella associava, el seu cervell límbic associava la lavanda a aquells moments, sense ella donar-se'n compte, no? I quan vam arribar a aquesta conclusió, a partir d'aquell moment va poder reeducar aquesta emoció i la va poder reconduir. I ara, en aquests moments, la lavanda ja no li és una olor dolenta, agressiva, que la situava en aquell punt record emocional, no? I en aquell record negatiu.
0: Bueno, jo, de fet, ara estava pensant que, per exemple, quan algú fuma a la vora meu, no, que et molesti, penso no, perquè l'olor de tabac em recorda el meu pare. Llavors és com, per mi, fins i tot penso: ai, mira, saps? Fins i tot sí, m'agrada.
1: T'ajuda a tenir-lo present.
0: Sí, sí, sí. A mi l'olor de tabac no em molesta gens. I precisament perquè l'associo, no, en aquest record del meu pare. O, per exemple, un perfum, no, que et recorda aquella persona concreta. Hi ha un perfum concret que sempre m'aporta, no només m'aporta a una persona, sinó a una època concreta. Clar. No? Aleshores, això és perquè d'alguna manera estic connectant emoció amb olor, no?
1: Clar, tothom recorda la frase de la Marilyn de com se'n va dormir, doncs, amb unes gotes de Chanel 5, no? I quantes dones no han comprat el Chanel 5 pensant en la Marilyn.
0: Sí, sí.
1: Que són aquelles coses que...
0: Sí, sí, que no s'han... Sí, és veritat, li hem de posar, sí, ho hem de posar en context, perquè a vegades penses que és algo com molt eteri, no, no, i és, és purament físic, no? I llavors, tu creus que en general la gent som conscients de com ens afecten les olors?
1: No, en absolut. En absolut. No som en absolut conscients de com ens afecten, fins al punt que a tu t'agrada l'olor del cafè?
0: Sí.
1: Doncs cada vegada que olores un cafè i sostens la tassa de cafè, la teva vibració corporal baixa 15 megahertzos.
0: De veritat?
1: Sí.
0: Però és que a mi m'ha passat una cosa. Jo he associat llevar-me amb el cafè, no? Llavors, jo moltes vegades em llevo, em faig el cafè perquè m'encanta la cafetera, la típica, eh?
1: L'italiana.
0: La italiana, m'encanta aquesta olor de matí. Moltes vegades em faig el cafè i llavors no me l'acabo ni prenent. Però aquell instant, aquell ritual... No, ja forma part, és veritat, eh? Quina cosa més absurda.
1: Però és això, s'han fet medicions i s'ha vist això, no? Ara, i dius: ostres, però cada vegada que em prenc un cafè, només que l'oloro ja em baixa, sí, i què passa, doncs, si me'l prenc?
0: Doncs mira, ja, sota terra, no?
1: Ja la cosa va pitjor. Però això té solució? Sí, té solució. Pensaments positius pugen la vibració, i si olores olis essencials també puja la vibració, i si medites o reses també. Mm-hmm. Llavors, doncs, jo sempre dic, no es tracta que deixis de prendre cafè, sinó que el combinis,
2: compensis, no?
1: Compensis una cosa amb l'altra.
2: O sigui, prendre amb el cafè veient un vídeo del Raimon Sansós seria bé. Per exemple, compenso. Bueno, ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Sí.
2: I ara això ens porta a la següent pregunta que tenia preparada, que és, llavors sí que es poden condicionar a nivell de decisions, estat d'ànim i comportament, tot el tema dolors, no? Quin és el cas, potser, tu que has viscut, o sigui, potser més impactant?
1: Mira, el cas d'una filla de la meva neboda, que ho passava molt malament perquè en aquells moments tenia gelos de la seva germana petita, ella tenia 5 anys i la petita en tenia 2, que si molt mona i que tal, i ho portava malament, no? I li va dir a la seva mare, mama, la tieta no em podria fer un oli per això, no? I la meva neboda m'ho va dir, i li vaig preparar un oli essencial, una barreja d'olis essencials, perquè treballem sobretot generalment amb barreges d'olis essencials, no només amb oli pur, sinó amb barreges d'olis essencials. Li vaig fer amb una dosificació adient per una nena de 5 anys, que és una dosificació molt molt petita, i a partir d'aquell moment se'l va començar a posar, i oli Montllum,
2: i escolta,
1: la seva manera de viure la relació va ser completament diferent.
2: I és important això que has dit, perquè no es tracta de vendre olis.
1: No,
2: tu no fas això.
1: No.
2: No? La qüestió és saber com utilitzar els olis perquè això realment tingui un resultat.
1: Exacte. Jo sempre dic que jo no venc olis, jo treballo amb olis. A mi em diuen, em passa això. I llavors parlem molt per veure quin és l'origen d'allò que està passant, tant

0: arribem a unes conclusions i a partir d'aquí doncs anem a veure, a treballar aquell element. Per exemple, el cas d'un dol, no? Però dol entès en el cas de pèrdua, no només de la mort d'una persona, sinó, per exemple, d'una separació, un canvi de feina, la pèrdua d'empresa, no? Qualsevol element que arriba a tu no buscat,
1: Que maco, això.
0: De manera sobrevinguda. I en aquí treballem doncs amb tot el que és les fases del dol i comencem doncs amb una part d'acceptació, que allò és així i que no hi ha retorn. Després doncs amb una fase de perdó, amb olis, no? Que permet que la persona es perdoni a si mateixa, perdoni a l'altre, perdoni les situacions, perdoni l'entorn, i una altra fase de deixar anar totes aquestes coses, no? I poder llavors girar pàgina, no? I poder avançar. Això és el que jo n'hi dic, el protocol de dol. A mi m'agrada treballar la part emocional amb el que anomeno protocol per capes. Perquè els problemes emocionals normalment no tenen una única capa, sinó que tenen un nucli a sobre del qual hem amagat coses i hem posat tot unes capes allà de coses que ens permeten viure una mica millor, però aquestes les seguim protegint amb altres, i fins que no hem tret tot el que hi ha allà no podem arribar a treballar la part del nucli i resoldre el tema, no? I fer que el puguem viure d'una manera diferent, amb més calma, amb més tranquil·litat, i poder avançar.
1: Sí, no es tracta d'erradicar ni negar, sinó de viure amb això, no? Transitar-ho de la millor manera, i els olis en aquest cas, no? I amb la teva feina és tot un acompanyament,
0: sí,
1: que fem en el camí. I escolta, Àngels, i llavors això em porta a pensar en quins són els errors més greus, no? O els errors que tu veus en el món dels olis, perquè ara estic pensant, però si ho pots comprar, un difusor pots comprar tot arreu, sí, però què li poses?
0: Exacte.
1: No, al final, quins són els errors que tu te trobes en el teu dia a dia? Perquè és un món certament desconegut, aquest.
0: Mira, una de les coses, com bé dius, pots comprar un difusor a tot arreu. Hi ha moltes farmàcies que en venen, hi ha molts llocs que en tenen, i així. I sobretot hi ha molta gent que té un difusor d'aquells que hi poses una espelma sota, unes gotes, una mica d'aigua, i llavors hi afegeixes unes gotes d'oli. Això és el pitjor que es pot fer. Per què? Perquè el que fas és, quan evapora l'aigua, el que estàs fent és cremar l'oli. I llavors es perd absolutament tota la cosa, no? És molt millor un difusor d'aquests que són de sons, d'ultrasons, no? I llavors la cosa és, val, ara ja el tinc, què hi poso? Hi ha gent que només el posa perquè fa bona olor. Mira, a mi el que m'interessa és que faci bona olor. Vale, molt bé. Però quines olors t'agraden? T'agraden les olors cítriques? T'agraden les olors florals? Les més herbàcies? Les terroses? Les més de fusta? I aquí ja et quedes allò de dir, perdoni, què vol dir tot això, no?
1: Sí.
0: I perquè hi ha olors que són molt, molt profundes i que d'altres que són molt volàtils. L'oli essencial és volàtil, s'evapora molt ràpidament. Ho notem amb qualsevol colònia que agafem, i sobretot les més fresques, perquè tenen molts cítrics, i els cítrics marxen en qüestió de minuts, durant molt poca estona, no? Llavors, doncs, si només ens interessa que faci olor, doncs agafem aquella olor que ens agrada, una lavanda, un...
1: Bueno, però segons el que dius tampoc és tan baladí això. Jo ara també m'estic qüestionant les vegades que jo, no? O que entres a un lloc i sents un olor i dius, espera't, no vull olorar res, perquè igual m'està condicionant tot
0: absolutament,
1: això.
0: Absolutament, absolutament. Tens, per exemple, una olor, una vegada em van demanar que fes una olor per una immobiliària que volia posar aquella olor en els pisos quan els ensenyava. I em diu, vull que faci olor de pa torrat. Diu, perquè és una olor que a la
1: fa
0: gent
1: casa, fa llar, casa. No?
0: Li vaig dir, home, això és molt fàcil, porta una torradora, torra el pa i deixa-la allà, no? Perquè això amb olis essencials no és factible. Això es pot aconseguir amb olis sintètics. però no amb olis naturals.